0: Revolució Francesa. Era un ministre del govern de Xina, no? Als anys 70. I va dir, amb la seva visió de la temporalitat, va dir, potser és massa d'hora per poder-ho analitzar, per poder entendre, o sigui, què quedarà i quin ha sigut el llegat, no? Bueno, com que nosaltres no som xinesos, amb 100 anys ja tenim una certa idea de què va ser aquella revolució i quins elements de vigència pugui tenir o quins elements estan absolutament, diguem-ne, caducats o, diguem-ne, posats en la història i ja està, no? La primera conclusió que un, quan escriu sobre això i fa recerca, fa molts anys que en faig, però aquest any m'he concentrat en això, es pregunta què és una revolució, no? Bé, el que sabem és que el que no és una revolució. Una revolució no és allò que deien els manuals del materialisme històric i dialèctic. Una revolució és algo que passa. I que passa perquè hi ha un conjunt d'elements de conjuntura i d'estructura que coincideixen amb un nus de contradiccions. En un moment, en uns anys determinats, perquè les revolucions tampoc no són mai un element puntual taumatúrgic per el qual es fa un acte simbòlic i les coses canvien de dalt a baix. Són processos. La revolució russa no l'esperava ningú i va aparèixer fruit de què? D'una conspiració? D'un cop, conspiradors sempre n'hi han. Avui en dia també tenim gent que conspira i, en fi, que fa coses i pensa que farà, però la conjuntura, la crisi brutal humanitària, de civilització que va representar la Primera Guerra Mundial, en fi, va esclatar el lloc que menys s'esperava, perquè tots els marxistes esperaven que això esclatés a Alemanya, a França, etc. I en canvi va esclatar per la baula més feble de la cadena. En fi, per tant, una revolució ni es prepara. Hi ha molta gent que diu, hem de preparar la revolució. Tu prepara't, tu, en tot cas, però la revolució vindrà o no vindrà en funció de coses bastant més complexes que la teva actitud i la teva activitat. Per tant, un cert relativisme sobre el que és una revolució és bo per poder analitzar realment les coses, no?
1: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
2: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: escoltant Beethoven no per res, sinó perquè era una peça que li agradava al protagonista d'avui, Joan.
1: Sí, té un comentari. Ell de jove va tindre una certa educació a províncies i després a Sant Petersburg, però va tenir una certa educació i tenia molta passió per la música.
0: Molt bé.
1: El que passa que lamentava

0: i deia que aquesta peça, la Passionata de Beethoven, li produïa una emoció especial. En fi, lamentava que no podia dedicar gairebé mai temps a la música, a la seva, a una de les seves aficions predilectes, no? Llavors vol dir que era un esperit d'alta educació europea. O sigui, en un món semiasiàtic era un esperit d'alta educació europea. Això també ens pot portar algunes reflexions que ja aniran sortint.
1: Sí, perquè de fet començarem el programa d'avui situant els orígens de la seva família. Va néixer el 1870, la família Ulianov, orígens familiars, sabíem quin eren el seu pare, la seva mare i els seus germans. Què hem de saber, Joan, d'aquest tema?
0: Sí, el pare era, havia sigut mestre, va arribar a ser inspector d'educació, per tant va arribar a tenir un grau a la noblesa, a la petita noblesa funcionarial, perquè a Rússia n'hi havia aquesta característica, no? I aquest és l'ambient en el que es mou ell. De fet, els té sis germans, dos moren, una jove, l'altra només al néixer, i de fet ell tot feia preveure que ell seria un funcionari de l'Estat o un comerciant o un advocat, més o menys conservador de províncies, no? En fi, tenint en compte que en els antecedents hi ha, del pare, hi ha antecedents asiàtics, concretament Kalmuk. És una de les races dels pobles que hi ha allà al centre de Rússia, no? Per això, d'això li ve aquests ullets d'ametlla, no? Diguem-ne, una mica asiàtics, no? Però és un personatge absolutament occidental en un món que ja encara està a l'anterior, o que està a Àsia i el segle anterior, no? O sigui, en fi, es mou en aquest nus.
2: Molt bé, i arriba un moment de la seva joventut, no?, que se li mor el pare. També hi ha un atemptat contra el tsar, que tot això influirà moltíssim en la seva família, no? Què canvia, Joan?
0: Sí, del germà, l'Alexander, és un jove idealista que es mou en l'ambient dels populistes russos, res a veure amb el populisme contemporani a Occident, o sigui que no, és una corrent política de gent, d'estudiants intel·lectuals que anaven al poble, i per tant que consideraven que la revolució a Rússia podria passar per de llarg del capitalisme i la farien els pagesos, era aquesta, i llavors s'anaven al camp, i quan se'ls reprimeix durament, llavors consideren que poden fer alguna cosa fent atemptats contra les autoritats. Concretament el germà fa un atemptat, participa en la preparació d'un atemptat al tsar, i allà, bueno, en fi, no s'estaven de gaires tonteries en aquella autocràcia, que s'autodefinia com a autocràcia, perquè
1: estem parlant de la Rússia,
0: tsarista, de finals del segle XIX, i que molt sovint els que critiquen la revolució russa obliden que el propi règim era un règim despòtic que s'autocalificava d'autòcrata, és a dir, que tot el poder estava, Déu li havia donat en el tsar, i el tsar podia fer el que volgués, no? Llavors, doncs, bueno, pensa que participant en aquest atemptat, i si ho hagués aconseguit podia haver hagut algun canvi. Tot això després Lenin en general ho va criticar, perquè si treus un autòcrata, doncs efectivament posen un altre, sí, i ja està, no? Sí. Però bueno, era aquesta visió tan tràgica de l'assumpte, i llavors això canvia totalment la vida de Lenin. Començarà a ser discriminat, en fi, la família, la mare patirà un aïllament terrible, perquè, clar, era la mare d'un terrorista, d'un assassí, etc. No? En fi, això determina molt la vida i una certa relació d'ell amb el populisme que el porta a intentar superar el populisme a partir de la importació del marxisme occidental, però al mateix temps a no perdre mai de vista el món pagès. Mm-hmm. No el perdrà mai de vista. Al contrari d'altres marxistes que consideren que els pagesos eren,
1: correcte,
0: una massa reaccionària en la que no es podia fer res. No? Ell sempre tindrà el problema dels pagesos al cap.
1: I fruit d'aquest ostracisme que es condena a la seva família, no pot estudiar ni a Moscou ni a Sant Petersburg i acabarà estudiant a Hassan. Mm-hmm. Sí, és allà envoltat de llibres que ja comença a fonamentar, sí, les bases del seu pensament, o com, sí, com serà aquest moment?
0: No, és aquí, i en fi, i mostra una capacitat extremadament jove d'assimilar teories molt difícils. Ja té la primera contacte amb el Capital. De fet, era el llibre El Capital, era un llibre que havia sigut traduït, crec que l'any 70 o així, al rus, que tenia un cert èxit, sobretot entre gent que pensaven no en fer una revolució socialista, sinó en pensar quins serien els mecanismes perquè Rússia avancés al capitalisme, no? Això després tindrà conseqüències, però ell en les seves teories això també el portarà durant un temps a estar una mica entortolligat amb aquesta idea. Primer ha de venir el capitalisme del tot, després ja vindrà l'altre, etc. No? És una autèntica rata de biblioteca. Se li ha dit pel seu període de Zúrich, se li ha dit això, se li ha un
1: rata de biblioteca.
0: Sí, perquè, en fi, és capaç de digerir, de traginar i digerir i anotar i escriure sobre desenes a desenes de llibres, de revistes, etc. No? I té un cap molt dotat per retindre xifres i dades. Al contrari d'allò. Doncs, vull dir, o sigui, era capaç de, en qualsevol intervenció, col·locar un fil de dades que massacraven el seu adversari perquè, en fi, treballava molt sistemàticament, no?
2: És a dir, no com els tertulians ara, no? Que et posen dades però que no tenen res a veure amb el que...
0: Ells saben de tot.
2: Exacte, sí, sí. Exacte.
0: I ell tenia una certa norma de parlar d'allò que havia treballat. Que seria un, veus, un
1: no dels estaria lloc, malament recuperar-ho
0: un dels llegats possibles,
1: sí, oi?
0: De fer l'anàlisi concret, com deia, l'anàlisi concret de la situació concreta, entenent-la amb tota la seva riquesa de dades i de contradiccions, etc. No? O sigui, aquesta visió, en fi, aquesta sí que seria un dels temes que podríem avui en dia, bueno,
2: no estaria,
0: en compte.
2: Ja ho he dit en Sergio, no? Que és una visió que no estaria malament recuperar, no? Més en els àmbits
1: més acadèmics, etc. I menys parlar per parlar.
2: Exacte. Has parlat dels orígens de Lenin, de la seva família, de la Universitat de Kazan, però la biografia de Lenin, òbviament, com qualsevol biografia i més la seva, no es pot separar del context de la Rússia de la segona meitat del segle XIX. Uh-huh. Ell neix el 1870, ara cada cop ens acostem més al 1900, però com era la Rússia d'aquella època?
0: Bueno, és una Rússia fonamentalment pagesa. En fi, el 90% de la població era pagesa. Vivia, la pagesia vivia en uns petits, els llogarets on vivia la pagesia tenien forma d'una estructura de comunitat. Eren unes comunitats que no podem idealitzar, però sí que tenien una estructura notablement democràtica. És a dir, les terres es repartien entre tots, es decidia en una assemblea, això, tots els homes, atenció, o els caps de família. En alguna vídua podia participar també perquè era cap de família, però si el fill volia... En fi, era una, encara una cosa molt patriarcal. Uh-huh. Val? Però aquesta estructura de la comunitat, que és explotada des de fora pel senyor feudal, pel tsar o per l'església, aquests dos últims, els principals propietaris de terra de tota Rússia, sense, o sigui, l'aristocràcia té molta terra, però són el tsar i l'església els que tenen la major part de la terra, doncs, en fi, planteja una mentalitat concreta a l'hora de resoldre els problemes. O sigui, tenim una estructura semidemocràtica, que és la comunitat, tenim una organització social que és notablement igualitària, també una societat que està dominada, que escull el seu representant, però que aquest representant normalment adopta un cert paper de pare, pater famílies. Uh-huh. O sigui, se l'escull perquè té un carisma, té una autoritat a l'hora d'ordenar els treballs de la terra, a l'hora de repartir les terres. En fi, això farà un paper fonamental en el procés revolucionari posterior. 1861 es produeix l'alliberament dels serfs. Uh-huh. I això també és un canvi essencial, no? En fi, és una societat molt encara en aquella època. El desenvolupament industrial vindrà a partir de la dècada dels 90 i en gran part de la mà d'estrangers. Uh-huh. Francesos, anglesos, en fi, això també determinarà moltes coses. La Primera Guerra Mundial determinarà moltíssim.
1: El 1893 Lenin es trasllada a viure a Sant Petersburg. Allà què es va dedicar? A més de fer, com ens ha explicat, també de rata de biblioteca, es va començar a implicar les mobilitzacions?
0: Sí, es pren... Ja abans havia, Kazan havia tingut relació amb el moviment socialdemòcrata, però bueno, la seva implicació al moviment socialdemòcrata es produeix a Sant Petersburg. Val? Es destaca per això, per ser una ment bastant molt clara i intransigent amb la inconcreció i amb el fum, o sigui, sempre reclamant l'acció concreta i les coses que es puguin fer, i preocupat perquè els estudiants socialdemòcrates que estaven aprenent marxisme aprenguessin a tindre contacte amb les masses obreres, perquè ell ha arribat a la conclusió que a Rússia, encara que el capitalisme sigui minoritari, és el mode de producció dominant. Val? I llavors, doncs, per tant, considera que el paper de la classe obrera és essencial i l'organització de la classe obrera és essencial. I llavors, tot el que sigui analitzar els conflictes concrets que pateix la classe, les vagues, les necessitats d'organització, etc., doncs li permet, els portarà a anar avançant en els seus objectius.
1: Molt bé, anirem entrant més endavant amb aquests temes que estàs ara comentant, però resseguint la vida del nostre protagonista d'avui, parlem de que s'enamorarà de Nadia, es van conèixer a la Setmana de la Mantega i es casaran a Sibèria el 1898 mentre els dos patien exili. Mm-hmm. Com va ser la relació de Lenin amb Nadia i, ja de pas, amb les dones en general?
0: Bé, això ha donat lloc a moltes especulacions. L'amor amb Nadia és... O sigui, l'amor de Nadia és incondicional. Té una admiració absoluta que va amb ell des de la primera vegada que l'ha vist en una reunió, i, per tant, doncs, el seguirà i serà la seva mà dreta amb una infinitat de coses, no? Vull dir, o sigui, que no tindrà... I altra cosa és alguna altra relació que va tenir Lenin, que, en fi, no se sap si era consentida o no, hi ha molta literatura, com que hi ha molts biògrafs antileninians, pues, en fi, s'exploten aquestes coses, la premsa del corazón, aquest tipus de coses, no? Però l'amor i l'administradora i l'organitzadora de la vida d'un personatge d'aquest estil és, sens dubte, la Nadia. En fi, sense... Fins i tot pel seu testament, o anomenat testament, perquè no hi ha un testament de Lenin, però s'ha anomenat, s'ha parlat de testament, pel seu llegat, per l'administració del seu llegat, durant molt de temps juga un paper molt important després de la mort, no? Perquè sí, controlava tots els papers, corregia, escrivia, copiava, enviava, administrava, o sigui, eren una parella, en fi...
1: Un equip.
0: Sí, un equip, sí, efectivament.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
1: Molt bé, continuem a les portes de Troia amb aquest programa. Ja avancem que serà un doble programa. No crec que a ningú se li escapa que la figura de Lenin dona per parlar, si volguéssim, més que dos programes, però avui amb en Joan Tafalla, ara ho ha esmentat ell, i parlava sobre el, entre cometes, testament de Lenin. No ens dona temps a parlar segurament el programa d'avui, però com tenim un altre programa previst, tocarem també aquest tema per si algú s'ha sentit curiositat per aquest tema. Molt bé, seguim amb la història de la millora fotografia d'avui del nostre protagonista, perquè la seva vida el portarà a Zúric. Allà va conèixer, també hi vivia Plejánov, i també és la història de la guspira, Iskra. Quines eren les intencions de Lenin amb Iskra?
0: Sí, de fet, el lema de la revista és clara, no? Una espurna encendrà tota la praderia, no? En fi, llavors la idea del diari és un tema central en el seu pensament i en la seva acció, el diari que organitza, que sintetitza els debats, que els concreta, que permet, entorn al qual s'estructura l'organització, perquè una organització és quelcom que un contenidor d'idees. I en aquella època, avui tenim el telèfon mòbil, tenim l'ordinador, en aquella època era la lletra impresa, el que feia entorn al qual s'organitzava la gent. Però la història d'Iskra no és una història senzilla. Hi ha un moment que Lenin perd la majoria. Lenin moltes vegades està en minoria, o sigui, contra la imatge general del tipus que controlava i dominava tot, molt sovint es queda en minoria, i no té cap problema en quedar-se en minoria. En fi, és també un plantejament general d'ell, no? El marxisme que apareix a Iskra, el marxisme de Plejánov, el de Lenin, és un hereu directe del marxisme alemany. O sigui, no hi ha un marxisme rus, però en aquells moments encara, de fet, està molt incipient. La gran figura seria Plejánov, Vera Sassulik, però, en fi, no, tot s'hereda. I llavors la idea de Kautsky és la idea de que l'espontaneïtat dels treballadors no és algo que tingui gaire interès. O sigui, en fi, són coses que passen. La consciència li han d'introduir els intel·lectuals des de fora. Això porta un cert element despreciatiu respecte a les capacitats dels treballadors per crear coses, no? En fi, però bueno, és el marxisme del moment, i Lenin se'n desprendrà d'això, però li costarà també, eh? Perquè, clar, és una idea molt potent. Si tenim una organització forta, uns diaris, una premsa forta, i sabem què volem, en fi, ho introduirem a la gent, i la gent llavors es mourà. Bueno, l'assumpte, la realitat va mostrar repetides vegades ha mostrat i continua demostrant que això és un esquema, bueno, sobre la taula. El paper ho aguanta tot, però la realitat és molt més complicada.
2: Molt bé, sabem que entre el 1902 i el 1903 Lenin es trasllada a Londres i publica el Què fer, no? Amb el pseudònim, si no m'equivoco, dels primers cops que utilitza el pseudònim de Lenin. No sé què, si ens vols explicar alguna coseta del llibre, del període, sí, inclús del pseudònim.
0: Sí. Bueno, el llibre adopta el títol, curiosament, d'un líder del populisme, Chernyshevsky. Chernyshevsky té una novel·la que es diu així, exactament, Què fer. I Lenin era un admirador d'aquest llibre i de l'autor. Abans ja he fet una petita pinzellada sobre que no deixarà mai de tenir una certa aire populista, no? Hi ha gent que ho nega aferrissadament. Els partidaris del marxisme i el leninisme diuen que això
1: de cap manera,
0: no tal igual, no? Però bueno, ell això hi és, no? Per què escriu aquest llibre? L'escriu perquè estan a l'inici molt abans, poc abans del segon congrés del partit. El primer congrés és un congrés molt declaratiu, molt, bueno, aquí estem aquí i tal. El segon congrés ja s'ha de saber què es fa, no? I, per tant, quin model de partit es construeix. En el model de partit del Què fer, hi ha implícita aquesta idea de que l'espontaneïtat no és algo interessant. El que importa és els intel·lectuals que transmeten la ciència als treballadors. Combat totes les diverses corrents, perquè, clar, allò, Rússia, una autocràcia, els grups socialistes a cada localitat i a cada zona tenen aires diferents, o sigui, tenen visions diferents, influències diferents, i llavors ell intenta plantejar una idea de partit que serveixi això, a construir l'avantguàrdia del proletariat. Ara, aquesta idea s'ha simplificat brutalment. Primera, perquè al capítol segon del Què fer hi ha una llarga reflexió sobre el paper dels moviments espontanis de les masses. I aquest, normalment, això s'ha...
1: O sigui, quan... Interessadament.
0: Sí, clar, perquè el que es vol, molta gent, el que vol és un model de... Una avantguàrdia, no sé què, que gairebé que no pensa, que, en fi, que va caminada cap aquí i tal, i... Bueno, hi ha una llarga reflexió, perquè Lenin, com a amant de l'anàlisi concret, fa un resum de la història del moviment obrer rus, vale? I en aquest resum explica el paper de l'element espontani que diu ell com a embrió de la consciència. Això inclou la idea de que el proletariat és algú actiu, que pensa, i que a partir de la seva experiència delibera sobre l'experiència i pot avançar. I és en aquest context que el partit, la part avançada de la classe obrera, pot intervenir. Però, o sigui, no és una massa inerme a la que hi ha un predicador que li fot canya i ja està. O sigui, llavors, això està ocultat. I la segona qüestió és la idea del centralisme democràtic. Un partit... un partit ha d'estar format, sembla elemental, però no era una idea, tota una discussió, ha d'estar format per membres del partit. Sembla una...
2: Aquí, ara, sí, moro, no
0: ens sembla, sí, una obvietat, no? Vull dir, en fi, bueno, pues és que hi havia gent que deia que el partit no tenia per què tenir membres, no? I llavors ell posa com a condició als estatuts, aquesta és la votació, que tot membre del partit ha d'estar afiliat a una organització del partit i pagar una quota. Una cosa, sembla una discussió absolutament insòlita, però no ho era en el seu context. A nosaltres ens sembla insòlita. Hi havia molta gent que deia, no, el partit és una corrent d'opinió, els intel·lectuals que vagin escrivint aquí i allà, etc. En fi, ell considera que el partit és un instrument per actuar.
1: Enmarca molt més què vol dir un partit polític i és una cosa que s'ha calat. El fet de com es...
0: Clar.
1: Com és una persona formant part d'un partit polític, què implica?
0: Clar. És que el món de la Rússia del moment era aquest. Ell amb això importa molt el model alemany. O sigui, el model alemany, el Partit Socialdemòcrata Alemany, era un partit immens, amb quantitat de vida social, política, esportiva... En fi, vull dir, llavors ell està intentant importar les condicions de clandestinitat també, i tal. I llavors la segona norma, plantejament que fa ell és aquest del centralisme democràtic, que és dir, en fi, si prenem una... ha d'haver total democràcia a l'hora de discutir, però a l'hora de complir, a l'hora de quan es pren un acord, s'ha d'aplicar. I després ja ho veurem. Aquesta imatge del centralisme democràtic també en posterioritat en el moviment comunista internacional ha tingut interpretacions bastant perverses. O sigui que ja, en tot cas, ja en parlaríem. Sí. Però en el seu cas és una democràcia completa a l'hora de discutir. Es passen el dia discutint, aquesta gent. Escrivint, o sigui, criticant aquest, l'altre, no sé què, els uns, els altres. O sigui, és una vida intel·lectual per part dels quadres del partit molt rica. Però el seu plantejament és un cop hem discutit tot el que havíem de discutir,
2: s'ha d'aplicar,
0: un cop s'ha aplicat, quan s'ha pres un acord, això s'aplica, després ja ho arreglarem. Si ens hem equivocat, doncs, en fi,
1: molt bé. Has esmentat fa una estona el segon congrés del Partit Obrer Socialdemòcrata de Rússia. Hi ha una divisió interna que acabarà desembocant el que seran els manxevics i els bolxevics. Què són els bolxevics i què són els manxevics?
0: Sí, no és aquesta denominació que a la gent li, a alguna gent li pot sonar, a la majoria de la gent suposo que li sona a marxià, però bueno, a la gent que més o menys s'acosta, no és una denominació estretament ideològica, és una denominació, organitzativa. En la votació dels estatuts, que en aquells partits els estatuts eren molt importants perquè definien continguts, mètodes, objectius, etc. O sigui, no eren una cosa purament jurídica. Els menxevics es van enfadar i van sortir del Congrés durant un dia o dos. Ara no ho tinc present, el temps que van estar fora, i els bolxevics van guanyar.
2: Una molt bona estratègia.
0: Bueno, es van equivocar els menxevics sortint, sí, perquè probablement perquè no tenien majoria, o sigui, els bolxevics. Però llavors els hi va quedar majoritaris i minoritaris. En fi, són accidents de la història, però llavors la paraula bolxevic ja... els termes es van ressignificant a partir dels processos històrics i llavors bolxevic passava a ser als anys 20 un bolxevic era un, no sé, una espècie de quadro de acero de, bueno, en fi, tal. És una cosa molt accidental, no?
1: Molt bé, fet aquesta aclaració, que segurament molta gent, com tu deies, li sonen els noms, però val la pena explicar què volen dir. Avancem en la vida de Lenin i la història de Rússia, perquè toca parlar de la primera part de la revolució, de 1905, perquè va ser un fet important en la història de Rússia, i clar, Lenin que s'ho mira des de l'exili, com interpreta tot això i com impacta en el seu plantejament del que ha de passar a Rússia.
0: Bé, la revolució de 1905 és conegut que el detonant és la derrota contra l'exèrcit de la marina, sobretot tsarista, contra en la guerra russo-japonesa, no? En fi, Japó i Rússia intentaven colonitzar tot l'extrem orient, no? I lògicament, com a dos imperialismes s'enfronten, hi ha una guerra. El Japó, sorprenentment, té un nivell d'organització i d'industrialització superior. Hi ha hagut tota una revolució industrial. Mm-hmm. El Japó no és aquella societat que...
1: 30-40 anys ja, sí, que han, sí, començat a fer, okay, canvis.
0: Llavors, doncs, el tsarisme, clar, col·lapsa. No? Perquè, en fi, el tsarisme estava basat en que hi havia el pare del poble, que gestionava les coses per la gent, etc. Llavors això fracassa i esclata una revolució. Una revolució que... és una revolució obrera en els centres obrers que hi havia en diverses parts de Rússia, Petrograd, la zona del Don, bueno, en fi, tota... Però és una revolució, sobretot, camperola. Recordo que el 80-85% de la població era camperola. I els camperols que l'any 61 s'han... alliberat de la servitud, no han aconseguit la terra com se'ls hi prometia amb el decret d'alliberament. I llavors la llarga memòria del pagès, no? I s'aixequen. L'aparició dels pagesos com a subjecte polític i social va ser menystinguda clarament per Rosa Luxemburg. En fi, el seu llibre meravellós sobre la revolució de 1905 pràcticament no menciona els pagesos. Vull dir, en fi, bueno, era una marxista molt alemanya, mm-hmm, encara que fos polonesa, però era molt, en fi, la classe obrera i ja està, no? I en part també per Trotsky, que juga un paper a la revolució, que arriba a ser president del primer soviet i tal. Lenin què fa davant d'aquesta revolució? La primera cosa és que constata que el programa agrari del partit no serveix per res. L'escrit ell, i s'ha matat. Bueno, hi han hagut molts debats entre ells i tal, perquè, en fi, no serveix. Els pagesos volen una altra cosa. I això és la primera cosa. Trigarà molts anys de recerca i de discussió i d'anàlisi i tal, arribar a fer el que fa el 17, no? Però, en fi, comença aquí. I la segona, constatar que ha aparegut una creació de les masses que són els consells. I això ho considero una creació de les masses. El partit no ha cridat a crear consells, ni els menxevics, ni els bolxevics. És una creació de... Com ha sorgit això? Bueno, després hi ha molta literatura sobre el tema, però la meva hipòtesi és que l'estructura mental comunitària dels pagesos, recentment emigrats, s'ha traslladat a la resolució dels conflictes, en la lluita, a les fàbriques i a les ciutats. És un model diferent de l'alemany o de l'anglès, que són les trade unions o els grans sindicats alemanys, etc. És un model en el que la gent està acostumada a reunir-se, tenim un problema, ens reunim, fem una assemblea, si convé estabilitzem això, com fèiem en el poble. Bueno, és una hipòtesi, està sustentada amb literatura, a mi em sembla que bastant coherent, però bueno, és una de les hipòtesis. De moment, amb ells els hi crea un... O sigui, és un trasbals. O sigui, això no és el partit, el sindicat, la casa del poble, el no sé què, que farem quan tinguem la llibertat, farem com a Alemanya. Això no funciona així. I, per tant, Lenin es distingeix per aquesta capacitat de captar allò nou que és sorprenent i que no està incorporat en els anàlisis fets sobre la taula. En fi, la seva obra essencial del set és les dues tasques de la socialdemocràcia en la revolució democràtica. En aquestes dues tasques comença a plantejar la idea d'un govern obrer i camperol. Això és una novetat pel marxisme d'aquella època. Els pagesos, en fi, ja vindran. O ja els farem marxar. Tal, no? Llavors, bueno, això. És el gran problema de la revolució russa, el meu modo de veure, és el tema de la pagesia. I crec que això ha durat durant tot el segle dins de la Unió Soviètica, ha sigut el mateix. O sigui, el problema s'ha mantingut perquè no van saber trobar masses bones solucions.
2: Sabem que durant aquest temps va ser exiliat i va viure un temps a París, però sobretot ens interessa una miqueta que en els seus anàlisis, o sigui, clar, s'estava acostant, nosaltres que ho sabem, no? S'estava acostant la Primera Guerra Mundial. I la meva pregunta és si en els seus anàlisis Lenin va preveure, no?, l'esclat en la seva obra, el col·lapse, obra, cita, del col·lapse del món burgès?
0: Sí, a veure, Lenin és, dintre de la Internacional Socialista, junt amb Rosa Luxemburg i en Jean Jaurès i el líder, un líder laborista anglès que ja em vindrà el nom, és el cap de l'ala que reclama la lluita contra l'imperialisme. S'està veient que l'imperialisme s'està formant, l'imperialisme modern, no? No, els imperis sempre han existit, imperis, no? Però estem parlant de l'imperialisme. I la confrontació està present. Els congressos de la Internacional Socialista estan permanentment cridant a la pau, denunciant la política armamentista, en fi, dient, prometent que faran tot el possible perquè no esclati la guerra, en fi, estan en aquest ambient, però una part de la socialdemocràcia no està per la tasca. O sigui, fa declaracions retòriques, però no hi ha manifestacions, en fi, hi ha tot un... En els anys 7, 8, 9, 10, 11, 12, hi ha una mobilització tremenda. I Lenin forma part de l'ala esquerra d'aquesta, en general d'acord amb Rosa i d'acord amb Jean Jaurès. Jean Jaurès, que no era un revolucionari comunista i tal, era un socialista republicanista, va ser assassinat perquè no donava pas a la... O sigui, hagués fet que la socialdemocràcia francesa, encara que no volgués, estigués en contra de la guerra, no? En fi... La seva figura era així, no? Llavors Lenin forma part d'aquest... Guanyaven les votacions als congressos perquè el que plantejaven era tan just que no es podien negar. Però després no feien el que... Llavors aquesta és la principal tasca en aquesta època, eh? De Lenin en cooperació amb altres sectors diferents que no estaven per això, no? Que estava clarament per impedir la guerra, no? En fi, això és el paper essencial d'aquest moment. Ell comença a llegir literatura sobre l'imperialisme en aquesta època, llegeix un autor britànic laborista, reformista, que es deia Hobson, però que havia fet un dels anàlisis més actualitzats de l'evolució del capitalisme. Llegirà un altre socialdemòcrata, un gran economista socialdemòcrata austríac que es deia Hilferding. Rosa Luxemburg al mateix temps està fent la seva elaboració sobre el tema, amb el llibre L'acumulació de capital, perquè estan veient que el capitalisme, com deia Jaurès, el capitalisme porta la guerra en el seu si com el núvol porta la pluja. O sigui, estàvem veient que l'evolució de l'imperialisme, del capitalisme, havia desenvolupat en una fase diferent, nova, en la que s'estava repartint tot el món i al mateix temps en la que la indústria armamentista jugava un paper motor en el desenvolupament del propi capitalisme. I, per tant, la conclusió era evident. I les masses obreres ho sentien. Però, en fi... Aquest és el moment, aquests anys és el tema central d'ella, a part de totes les discussions internes al partit, els intentos de congressos d'unificació, les ruptures, en fi, això era un no parar, no? Aquest aspecte, però el que queda d'això és aquest enfoc sobre el que el capitalisme com a portador de la guerra i ser dels primers que ho analitzen.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: recte final del primer programa dedicat a Lenin. Estem escoltant una cançó que segurament molta gent, per una banda o per altra, ha escoltat, però que té poder, més història de la que sembla, oi, Joan? La Varsoviana soviètica.
1: Sí. A veure, l'himne aquí el coneixem perquè la meva àvia de la CNT pues, la cantava, no? Vull dir, les barricades. No? Però, clar, hi ha una circulació de músiques entre els diverses corrents del moviment obrer i reser entre els diferents països. No? A Polònia sorgeix aquest himne com un himne obrer. Polonès, en fi, no té... I Lenin apreciava molt la qualitat musical d'aquest himne. És una qualitat brutal. Jo la trobo... O sigui, si vols mobilitzar profundament a la gent aquesta música, després posa-li una lletra socialista o posa-li una lletra anarquista. Mm-hmm. Però el ritme mateix, la solemnitat, etc. En fi... I va demanar ser enterrat sota aquesta música. O sigui, tothom pensaria que és la Internacional, no? Que és la, en fi, el més corrent entre socialistes i comunistes, però aquest era... I perquè era un himne molt popular també a Rússia, etc., no? Entre la classe obrera.
2: I és el que dius, que és una melodia que enganxa moltíssim. Vull dir que aquesta cançó la va estar tararejant una bona estona.
1: I té un ritme solemne, creixent, en fi...
0: captivadora, sí, i diguéssim, d'alguna manera t'atrapa i t'implica.
1: Sí, sí.
0: T'implica. Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: 1917, i és quan Lenin escriu l'Estat i la Revolució. Una de les idees, d'entre altres, que et volia preguntar perquè poguessis aclarir, és la presència d'una cosa que Lenin li diu la dictadura del proletariat. Uh-huh. Crec que segurament val la pena que expliquem exactament què vol dir això, perquè són conceptes que a dia d'avui es poden entendre i segurament es malentenen.
1: I indueixen a molta confusió i, a més, s'ha fet molt de treball per confondre. Bé, Lenin es va passar a la Primera Guerra Mundial a Zúric, a Berna i a Zúric.
0: El repte és que ho has de fer en 2 minuts.
1: Sí, no,
2: això és més difícil,
1: i en aquest moment va fer una ruptura molt important en diversos terrenys teòrics i estratègics. Un d'ells és el tema de l'Estat. La socialdemocràcia s'havia acostumat a la idea de que anirien creixent i anirien guanyant eleccions i arribarien al poder. Lenin va fer un intent de rescatar les idees de Marx i Engels sobre l'Estat. Idees que ells van escriure en diversos moments, però sobretot entorn a la Comuna de París. Val? Llavors, rescaten aquesta obra, rescata això. Dictadura del proletariat. En el segle XX, les dictadures, hem viscut les dictadures. I, per tant, la paraula dictadura del proletariat té poc recorregut, perquè la paraula, el mot dictadura proletariat, la consigna dictadura proletariat, fa referència a un model de dictadura que no té res que veure amb les dictadures del segle XX. És la dictadura romana. La República Romana entrava en crisi, llavors buscava un general que resolgués la crisi, sobretot una guerra o el que sigui, li donava el poder per 6 mesos, un poder extraordinari, però no sobre tota la vida, sinó sobre la tasca aquella, i al cap de 6 mesos el general tornava a conrear el camp, com Cincinnato, no? En fi, la paraula, per Marx i per Lenin, la paraula dictadura evoca aquest concepte romà republicanista de la dictadura. No té res que veure amb els totalitarismes del segle XX, amb les dictadures, etc. Però això, clar, en fi, necessita un cert temps per poder-se desenvolupar, però si la gent, si l'oient es quedés amb aquesta idea i a partir d'aquí fes la seva recerca, pues estaria, crec que estaria interessant.
0: I com requereix un cert temps, nosaltres per sort el tenim, no en el capítol d'avui, però sí en un altre que farem pròximament, de les Portes de Troia, on seguirem parlant d'aquests temes i molts més que ens falten, encara no hem arribat a la revolució de 1917, però de moment parem aquí el programa perquè ja el continuarem. Moltíssimes gràcies, Joan Tafalla.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
2: Recorrem molt breument que en Joan ens ha portat aquí el seu llibre de Hola Lenin, que és, bueno, fantàstic, amb un índex brutal, i que, bueno, estem resumint una miqueta en aquest programa, però que si algú vol aprofundir més, el té a la seva disposició.
0: En Carlos Lecegui a les narracions i al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
3: Amant del misteri i gran lector d'Agatha Christie, el periodista Toni Aira presenta la seva segona novel·la, Mort en diferit, publicada per La Campana. Alguns assassinats i un misteri molt ben amagat faran anar de corcoll als contertulians d'un programa televisiu i de retruc als lectors.
4: I aquesta feina, això de, jo diria, d'orfebreria, jo l'aplico als llibres i l'aplico al relat de la novel·la negra. Jo tinc uns referents en la comunicació institucional i política, però he tingut uns referentassos a la novel·la negra perquè jo des de molt petitet ja llegia precisament, entre altres, a l'autora que és a qui homenatjo en aquest llibre, que és Agatha Christie, no, amb aquells mítics, aquella mítica col·lecció del Molino Blanco, sí, que era molt mítica.
3: Ens acompanyarà també la Sandra Freijomil, autora de 10 dies amb la senyora Dalloway, publicada per Edicions 62. La Raquel, de 49 anys, pateix un daltabaix que posarà la seva vida del revés. Un punt d'inflexió que provoca un viatge inesperat, que ens transportarà a l'Anglaterra de les germanes Wolf.
5: Va ser una mica l'atzar, perquè sí que havia pensat que volia reflexionar sobre aquesta mitjana edat, no?, que en diuen, de quan t'acostes als 50 o arribes als 50, que d'alguna manera és un moment en el qual et planteges de dir, he fet, soc on vull estar, o totes aquelles coses que volia fer les he fet o no les he fet, i si no les has fet, més val que les comencis a fer, perquè el temps, no?, te n'adones que passa molt de pressa i que ja no em queda tant.
3: I amb l'escriptora Maria Carme Roca descobrirem el passatge d'en Cirici. I ho farem des de la mirada de la Regina Soldevila, la protagonista de la seva novel·la, El passatge, guardonat amb el Premi Santa Eulàlia de Barcelona i publicat per Coma Negra.
6: Perquè en un moment dur de la seva vida, quan és molt joveneta, que passa per un tràngol molt fort, el passatge la protegeix, la gombola, és el seu refugi.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler.

0: Mònica Socies.
1: Bé, jo començo dient que això és en directe, que vosaltres ho escoltareu en diferit, i espero que quan s'acabi aquest directe, està viva, no riguis, Toni, perquè així quan ho escolteu en diferit també estigui viva.
2: Perquè tu encara dius diferit, també.
1: Sí.
2: Jo també, però ja no.
1: Ja
2: hem d'assumir que el títol de Mort en diferit, de fet, precisament, és una picada d'ull a una tele que ja segurament no existeix, que és quan dèiem programes en diferit. Ara diem que diríem enllaunats, gravats...
1: Sí, càpsules encapsulats.
2: Càpsules,
1: sí, cert.
2: En directe, això sí, però en diferit ja no. I ja només amb el títol ja tens una pista de per on anirà la cosa. Ja té un punt de fiblada de dir aquesta tele és d'ara o de quan era.
0: Toni Aira és periodista, doctor en comunicació i professor universitari. Col·labora en diferents mitjans de comunicació com La Vanguardia, TV3, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya i RAC1. Ha escrit una desena de llibres dedicats a l'àmbit de la comunicació política. Cosa Terra va ser la seva primera novel·la.
1: La qüestió és que ara ja sabeu amb qui estem parlant. Amb en Toni Aira, que sempre com, et poso aire.
2: Aire, bueno, allò? Molta gent que... m'escriu aire.
1: Sí.
2: Perquè pensen que ho estàs dient aire, en català, aire, que vol dir vent. I et posen aire. No, m'han dit de tot. Aida... Ària... Bueno, però
1: no,
2: aquí
1: no
2: li passa amb el cognom. Aire. Sempre tenim història.
1: Però és genial perquè em recorda aquest vent fresc, allò que dius,
2: sí,
1: és
2: això.
1: Motivador.
2: Jo recordo la facultat que estàvem allà fent el departament de recerca, que un professor, un dia estava, mira, un mític, un savi, el Ferran Saez, i va sortir una noia i diu, surto que em toqui l'aire. I va dir, tu mateixa. Sí, sempre m'han fet jocs amb el cognom i és fantàstic, perquè així es queda més. Així es queda més.
1: No, així no s'oblida.
2: No s'oblida.
1: Ara, jo després, també he de ser molt sincera, jo no t'oblidaré ja mai, però per molt en diferit.
2: Que bé. Home,
1: però per molt diferit, perquè el títol ja fa gràcia, no? En la coberta jo penso que també està molt, molt ben trobada, perquè és aquesta televisió de bars que nosaltres veiem amb els pares, no?
2: Sí.
1: Amb aquest potet de verí, que sembla ser si és un potet de verí, però
2: sí,
1: bueno, després ja veurem què passa, i perquè no es pot explicar,
2: sí,
1: però és que jo al final l'he trobat, m'ha encantat.
2: Ai, que bé, veus?
1: M'ha encantat.
2: Mira, això amb un final de novel·la sempre és fantàstic, però amb un final de novel·la de misteri té doble mèrit,
1: sí,
2: perquè jo, que soc molt de lletres, he d'admetre que quan m'he començat a ficar amb la novel·la policíaca, he començat a intentar treballar el més matemàticament possible que havia fet en molt de temps. Per què? Perquè tot ha de quadrar. No pots deixar cap, diguéssim, corda per lligar, perquè tot ha de tenir el seu perquè. És una de les gràcies, és a dir, com deixes anar molles, una mica tipus Hansel i Gretel, no? Pel camí, el vas portant. Hi ha moments en què les molles les tires per un altre caminet, precisament per despistar, però ara tot ha de tenir un sentit, tot ha de lligar en certa manera, no? Les morts han de ser plausibles, els temps han de casar, les personalitats dels individus implicats, és a dir, És una espècie de sudoku, però és fantàstic quan tot lliga al final i quan, a més, els lectors veieu que és així.
1: Lliga, ja ho veureu,
2: molt
1: no es pot
2: bé
1: explicar. Jo he començat pel final i ara començarem ja pel principi. Ets un gran amant de la novel·la de misteri.
2: Oh.
1: I a mi em sorprèn també, perquè els que sou amants d'aquest tipus de novel·la,
2: sí,
1: atrevir-vos després a fer aquest Tetris, que no us pengi cap peça, no? Que diguis...
2: Sí.
1: Cap fil que quedi per cosir.
2: Mira, jo em dedico a estudiar la comunicació política des de fa anys, és a dir, jo el meu camp base és la universitat, la facultat de la Universitat Pompeu Fabra i l'Escola de Màsters i Postgraus de la Pompeu, la Barcelona School of Management, i allà treballo comunicació institucional i política. I concretament formo a persones que seran els assessors de comunicació i estratègia a institucions, partits, corporacions, etc. Ells han de fer precisament una feina molt similar, no deixar res a l'atzar, no comunicar res perquè sí, intentar que tot lligui, i aquesta feina d'això de, jo diria, d'orfebreria, jo l'aplico als llibres i l'aplico al relat de la novel·la negra. Jo tinc uns referents en la comunicació institucional i política, però he tingut uns referentassos a la novel·la negra perquè jo des de molt petitet ja llegia precisament, entre altres, a l'autora que és a qui homenatjo en aquest llibre, que és Agatha Christie, no, amb aquells mítics, aquella mítica col·lecció del Molino Blanco,
1: sí,
2: que era molt mítica, i jo vaig créixer

0: ja vaig créixer amb Agatha Christie, la seva Miss Marple i el seu Poirot, entre altres, amb Conan Doyle i el seu Sherlock Holmes, amb Camilleri i el seu Montalbano, en Jorge Menon, amb... bé, tot un univers de personatges que m'anaven descobrint això, individus que tenien o eren explícitament o tenien ànima de detectiu i que de tant en quan la deixaven a sortir a passejar, i és el que he fet jo amb el meu personatge, amb en Max Margarit.
1: Ara, m'ho has ficat molt fàcil, això, eh?
0: Te l'he centrat bé.
1: Sí, m'has centrat molt bé l'entrevista, perquè, clar, parles de que tu... No, o sigui, no es pot fer puntada sense fil en el món de la comunicació política.
0: Sí.
1: Per tant, tu ets comunicador per una banda i estàs lligat al món de la política per una altra. Això és una bomba explosiva i tu n'ets conscient d'això.
0: Total.
1: Jo ara t'ho deia, jo faig cultura perquè així em sento com a més, com a més fàcil, que també té el seu què... Però moure en política,
0: sí
1: que l'engranatge ha de ser allò. Sobretot, no us deixeu de posar oli al lloc perquè explota. I amor en diferit, hi ha una mica de tot això.
0: Sí, és un camp de mines. És veritat el que tu dius, que potser el món de la cultura des de fora estan, tots ho veiem molt maco i líric, i després cada casa, cadascú se sap el seu, que deia la meva àvia. Jo també he treballat en diferents mons, he treballat al Barça, he treballat a la universitat, al món dels mitjans, a la política, encara que fos molt poc temps, i segurament tot el que es veu més inquietant és la política, però jo et diria que no és el lloc on hi ha més tensió, ni més pressió, ni molt menys més punyalades o punyals que volen, fent homenatge a la pel·li ara que protagonitza el Daniel Craig com a Simon Benoit Blanc. El concepte és que sí, és un món que té moltes complicacions, que és molt entretingut, això no ho podem, negar, però que sí, jo el llibre, en certa manera, és el meu escenari. Els meus escenaris de la novel·la, en el primer, que era Cosa Terra, que és en el moment en què neix doncs, aquesta trilogia que m'han demanat els editors, doncs ho vi com una campanya electoral, que és un món que he viscut, per tant, amb la fauna dels polítics, els periodistes, els assessors, i per tant jo ja deixo anar en aquest llibre moltes coses que no puc dir amb noms i cognoms reals, però que ho pots deixar anar aquí i deixes anar tota la pressió que puguis tenir. Hi ha molta gent que em diu moltes vegades a les tertúlies, em diu, Toni, quina paciència que tens. I jo dic, bueno, no ho somatitzo perquè tinc vàlvules d'escapament, però és un món complicat. I llavors en aquesta segona sí que em centro més amb els meus companys del món de les tertúlies, els presentadors.
1: És que m'encanta.
0: I me'ls porto a la tele, els tanco a la tele.
1: Hi ha un xafareig, un salseo, yes. De veritat, yes. I m'encanta. Yes. Perquè jo he llegit altres novel·les que parlen precisament d'aquest, la novel·la de Sant Jordi de Julio Serra, que parla del món literari, i clar, jo m'hi he vist molt reflexada i he disfrutat molt. Per tant, m'anava llegint la teva i pensava, tot això que escriu el Toni és que segur que té una base, existeix, no? I moltes coses no les sabem, però ens les traslades aquí.
0: Sí, a mi m'agrada molt novel·lar, m'agrada molt fabular, muntar mons, però amb un punt d'ancorament molt important. I, de fet, llegint aquest llibre, ma mare, un cas claríssim, no sé, un dia m'envia un missatge i em diu, nen, diu, aquí, en aquesta pàgina t'has passat amb això. I jo pensava, és que no m'ho he inventat. Simplement he canviat els noms, he canviat potser el sexe de la persona, he canviat el mitjà de comunicació el que forma part, però la realitat sí que molt sovint supera la ficció. Jo intento fer que hi hagi moments en què la ficció també pugui superar en clau de sàtira la realitat, però perquè és una tradició molt nostra. El Polònia al final no deixa de ser això també, no? La sàtira. El Cucut era una publicació aquí a casa nostra. També hem tingut sempre una tradició de crítica social per la via de l'entreteniment, del riure, de l'escarni, però l'escarni amb gràcia, que és molt nostra. I mira, abans et deia el cas de Camilleri. Camilleri ahir va dir en el seu dia que la novel·la negra és un gran vehicle de crítica social, precisament perquè ho fa des de l'entreteniment. No és un assaig, no?, que jo n'he escrit, i n'he escrit uns quants, i allà sí que fas un retrat de la societat que intenta anar de cara. Aquí no. Aquí estàs jugant, i jugant, pam.
1: Però jo ja te l'he dit.
0: Patapam, ximpum.
1: Exacte. I aleshores, clar, tu comences a imaginar que no estem directament en aquest món, no? Ho comences a veure. A més, un món que crida l'atenció, perquè és el que veiem a les pantalles.
0: Sí.
1: Llavors, clar, agafes el mort en diferit, el poses al costat de la pantalla, un cop te l'has llegit i comences a pensar, i qui és qui? Alguns ho tindrà més fàcil, d'altres no.
0: Tu has fet travessa? És la doble travessa.
1: No he tingut temps perquè estem a les portes de Sant Jordi.
0: Val.
1: Però passant Sant Jordi, que em podré entretenir més calma,
0: faràs la travessa.
1: És una de les coses que m'he plantejat.
0: És que et convida el llibre a fer aquesta travessa. És a dir, no has de fer només la travessa típica d'un llibre de misteri, el Who Done It, no? Qui ho va fer, sinó que més fas la travessa de qui serà el tertulià del món real que ha inspirat aquest tertulià del món de la ficció, del relat d'Antoni. I t'he de dir que com que els tertulians tenim, o tenen, no sé, jo formo part, per tant no m'abstrauré, aquest punt d'ego a vegades poc controlat, jo, si ja són molts els que m'han dit, escolta, que hi surto jo? I jo els dic el mateix a tots, ho haureu de llegir, per comprovar.
1: M'encanta.
0: També et dic que ningú és 100% ningú, bàsicament per un instint de supervivència meu en el món real, perquè jo he de tornar a les tertúlies.
1: És que jo te l'he preguntat i que ha sigut curós, no?, per conservar la vida.
0: Clar, és que ningú surt especialment ben parat per la... A veure, que tu has de mirar amb sentit de l'humor, eh? Llavors, sí, però de tothom em fas la cara bé. I, per tant, has de treure en punta i no crec que ningú quedi especialment bé i, per tant, millor que ningú se senti plenament identificat.
1: Ara ja vaig rient perquè vas pensant en algunes escenes del llibre i també riem. A veure, hi ha parts còmiques.
0: Sí, molt, però surrealistes, però reals a la vegada, no?
1: Sí, sí.
0: A més, intento fer molt d'homenatge a part d'autors com això, Chesterton, per exemple, i el seu pare Brown, o la mateixa Agatha Christie, o molts escrits d'ell abans, molt a l'audiovisual. És a dir, jo vaig créixer amb aquestes lectures, que eren molt entretingudes, molt divertides, però vaig créixer també amb la senyora Fletcher, de S'ha escrit un crim.
1: Meravellosa.
0: Vaig créixer amb Remington Steele, amb el Chris Brosnan, fer-ne de detectiu abans de ser James Bond, per exemple. En Heart to Heart, amb tantes sèries, i que a més la major part jugaven amb humor, o pel·lícules. Hi havia una que es deia Cluedo, el juego de la sospecha, que era com el Cluedo, el joc de taula, però amb uns personatges divertidíssims, on els hi faig una com es diu això, una picada d'ullet molt explícita al llibre. És a dir, ja veureu que les típiques eines de Cluedo, és a dir, aquell canelobre, aquella corda, aquella pistola, aquella clau anglesa, aquella barra de ferro, tot això té una presència, i també un moment que no l'avançaré, però és el moment en què, diguéssim, el grup que es queda tancat a la televisió per una nit de nevada s'ha de dividir. Aquesta divisió era una divisió que es feia en aquella pel·lícula, per exemple. No passes res si no has vist la pel·lícula, simplement els que l'hagin vist diran, ei, mira, aquí ha fet aquesta picadeta d'ull. Els altres, jo crec que gaudiran d'una divisió que és divertida per la casa i per altres picades d'ull. Hi ha altres pel·lícules, hi ha una mítica que es diu Un cadàver a los postres, que es deia, la versió original en anglès era Murder by Death, és a dir, assassinat per mort, al revés de mort per assassinat, que ja es veia per on aniria. Sortia Truman Capote, David Niven, Maggie Smith, Peter Falk, és a dir, Peter Sellers, era una barbaritat amb humor, sobretot amb humor, és a dir, que et piquem la curiositat del misteri, però a través del somriure.
1: Més els personatges, no? Perquè tens des de la maquilladora, sí, el cambrer que n'obre la boca, que és supermista. No perdeu de vista el cambrer, perquè això és sospitós.
0: No diem res,
1: molt sospitós. Però és dels que a mi no li perdia la pista i pensava, ai, no el cita, però que ja me quedeu a estar fent.
0: M'encanta això.
1: El cambrer, per mi, va ser una de les primeres fixacions que vaig tenir a la novel·la.
0: Tot i que està en molts moments elíptic, m'encanta que estiguessis esperant que tornés a sortir. És fantàstic. Sí, clar, sí. I com molts altres, que clar, la tele no és només el que surt en pantalla. No. I aquesta és una de les gràcies del llibre, no? Que molt sovint l'espectador es pregunta què hi ha rere la càmera, allò que l'ull no veu, no? Doncs hi ha maquilladores, doncs hi ha realitzadors, hi ha gent de protocol que quan ve un convidat molt important, que el llibre també hi és, han de sortir a fer els parabens, hi ha els auxiliars, els hostessos i les hostesses, que podríem dir, hi ha la gent d'intendència... Tot aquest món existeix. Sí. I a més, s'interrelacionen amb els periodistes i els tertulians, doncs això, normal, perquè formen part de la mateixa bombolla.
1: Ens queda poquet temps.
0: Som.
1: I una de les coses que m'ha agradat molt també és... O sigui, aquí riureu molt, personatges, misteris, ja heu vist tot el que trobarem. Però, a més, és un llibre de pes.
0: Sí.
1: És un llibre de pes perquè posa damunt de la taula, com tu dius, en clau d'humor, molts punts importants. En política, en pensaments, en amistat, en treballar l'equip, i en aquestes pulles, no? Aquestes pugnes que hi ha. Però, a més, aquesta part més moderna, no? Tenim aquesta televisió antiga i tenim, com no, els influencers moderns.
0: Clar.
1: No? Aquí ja comencen... I això també és un punt important a tenir en compte.
0: Molt. És a dir, aquí hi ha una metàfora o una imatge que potser no se'ns ha d'escapar, o sí, és a dir, qui vagi a buscar només una novel·la de misteri, li té.
1: Hi ha de tot.
0: Però, si qui busqui una segona capa, jo crec que podrem jugar molt, perquè aquí ja no és només qui està en perill els personatges que estan dins la tele, ni el verí que pugui sortir a la tele, sinó el verí d'aquesta televisió, no? I el el mateix mitjà, no?, que està en perill. Hi ha uns personatges que pensen que tenen la influència que van tenir al seu dia i ja no la tenen, i ho sap tothom menys ells, o molta gent menys ells. És part de la història, no?, de com aquest micromón dels tertulians potser malda per sobreviure quan potser no ho saben, com en aquella pel·lícula mítica, que no podem dir el títol, tot i que faci 20 anys que la van fer, i no ho sabien, però estaven morts. Llavors, aquí és una part de la història... avanço, no estan morts, no estan morts físicament, sinó que metafòricament sí que és
1: veritat que és un cor que
0: està morint. Sí. Un cor que està morint i que pot tornar a néixer, vull dir que jo no soc catastròfic amb això. Ara, simplement hem d'entendre que estem en un cicle on, el que tu deies, les noves tecnologies i noves maneres de comunicar han entrat.
1: I per tant, és els que també us apassiona la comunicació tindreu aquest plus, no?, que a mi també m'ha enganxat moltíssim, no?, perquè sempre busques més allà i també hi és.
0: Sí.
1: Toni, se'ns ha acabat. No sé si vols dir alguna cosa.
0: No, ha sortit tot. És a dir, és que és fantàstic que llegeixin, que busquin el misteri del responsable dels assassinats i el misteri dels personatges reals que m'han inspirat els de la ficció, i també el misteri que queda en una segona capa, a veure si el troben i si els entreté.
1: Feina en teniu, o sigui que ja ho sabeu, mort en diferit, Toni Aire, publicat per La Campana, i nosaltres ara sí que anem a fer tertúlia, tipus club de lectura,
0: fantàstic,
1: per no desvetllar res davant de mi.
0: Gràcies. Moltes gràcies, Mònica. Esteu escoltant El Calaix. El Calaix.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, obre'l i trobaràs entrevistes culturals
1: en profunditat.
0: Mònica Socies.
2: Doncs un dels viatges que us proposem, no només literari, ja penso que després de llegir 10 dies amb la senyora Dalloway de la Sandra Freijo-Mil, publicat per l'edició 62, tindreu ganes d'agafar les maletes? Jo crec que sí. És un viatge literari precisament a l'obra de Virginia Woolf, amb un títol, quin no recorda, no? Mrs. Dalloway. I, si no, teniu doble feina, llegir la Sandra i llegir Virginia Woolf. Benvinguda, Sandra.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Sandra Freijo-Mil és llicenciada en Filosofia i ha cursat narrativa i novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Ha guanyat diversos premis de relat breu i el seu blog va ser guardonat com a millor blog de creació literària Vila de Lloret 2019. Col·labora amb 14 i ha publicat les novel·les La forma de les paraules i Les mares no abandonen, Premi Pollença de Narrativa.
2: Sandra, escolta'm, un viatge que farem tots, perquè farà la protagonista, la Raquel, que pateix un petit trasbals, i un viatge que al final acabem fent tots. Un viatge que farem, no només farà la Raquel, no? una dona amb 49 anys ja que pateix un petit trasbals i ha descobrit el quin, sinó que també farem tots nosaltres per fer algunes descobertes. Jo personalment n'he fet alguna. Agafes una autora impactant, no?
3: Sí, sí.
2: I agafes una obra de les seves i escrius aquests 10 dies que seran molt intensos. Per què? Quin motiu? Com és? Per què vas fer aquesta tria?
3: Doncs va ser una mica l'atzar, perquè sí que havia pensat que volia reflexionar sobre aquesta mitjana edat, no?, que em diuen de quan t'acostes als 50 o arribes als 50, que d'alguna manera és un moment en el qual et planteges de dir, he fet, sóc on vull estar, o totes aquelles coses que volia fer les he fet o no les he fet, i si no les has fet més val que les comencis a fer perquè el temps, no?, te n'adones que passa molt de pressa i que ja no em queda tant. Aleshores, tota aquesta idea, no?, d'aquestes vides que no hem viscut la tenia per una banda, però paral·lelament jo havia estat llegint Virginia Woolf en els últims anys perquè hi ha hagut moltes traduccions al català i han sortit noves edicions, i estava fent una descoberta que m'estava fascinant. I com m'estava agradant molt, va venir el rampell i me'n vaig anar a veure Monk's House, que és la casa on els Woolf passaven els estius al sud d'Anglaterra. Aleshores, veure tot allò i tot més la lectura, tot plegat, em va fer, em va fascinar, em va agradar moltíssim, i vaig tornar i vaig dir, jo tot això ho he d'escriure i ho he de reflectir en algun llibre, de manera que els lectors també hi arribin i els hi agrada, bueno, que potser es fascinin o descobreixin, no?, doncs el personatge tal com havia fet jo. I va ser quan vaig fusionar les dues idees i vaig muntar una trama que em permetés reflexionar sobre el que volia reflexionar, però que alhora la protagonista fes tota aquesta descoberta que jo havia fet, que m'havia agradat moltíssim, que d'alguna manera volia transmetre.
2: Bé, realment aquí tenim, parlàvem de la Raquel, l'Àlex i el seu fill, el Guillem, són els que coneixerem en un inici, però després surten tota una colla de personatges que són magnífics també d'anar descobrint. No? Hi ha dues parts del llibre, no? Aquest inici i després tota la part del viatge que tu vas fer. O sigui, realment és un paral·lelisme, no?, amb el que vas fer tu.
3: Totalment. Sí, sí, o sigui, jo no vaig conèixer aquests personatges perquè no hi anava sola ni hi anava amb la crisi que té la Raquel, però sí que vaig anar a Monk's House, vaig anar a Charleston i vaig anar recollint els llocs que havia vist, no? I sí, sí, exactament.
2: La Sandra ho va fer sense crisi, la Raquel ho fa amb una crisi.
3: Amb crisi.
2: Sí, però que també està molt bé perquè penso que la literatura ens apropa en això, no? Etapes vitals, etapes vitals. Importants com és la que està vivint la Raquel. I escolta, a banda de tota aquesta crisi que té, ella aterra sola a Brighton, anirà coneixent diversos personatges, però que bonic com ho expliques i com ho descrius, com dibuixes, és com si féssim un viatge en el temps. I arriba un moment que les descripcions són tan boniques que no saps si estàs a l'època de les Woolf o estàs a l'època actual, però és una meravella, no? Que és com si fessis un viatge en el temps realment.
3: És que realment quan arribes allà fas una mena de viatge en el temps, perquè jo d'Anglaterra només havia estat a Londres i evidentment les ciutats són una altra història, però quan tu et mous per aquells pobles, pels camps, que a més tant la casa de la Virgínia com la de la seva germana Vanessa no estan a poblacions de fàcil accés, o sigui, per arribar a Charleston, que és la casa de la Vanessa Bell, hi havia dos autobusos en tot el dia, o sigui, o l'agafaves a no sé quina hora, no recordo l'horari, però n'agafaves un o n'agafaves l'altre, no? Aleshores entres en aquella zona dels camps anglesos, amb aquelles cases, els pubs, tot, és que ho conserven de la mateixa manera, vull dir que jo pensava que és que em podria sortir d'aquí al pub vestit algú d'època, de l'època victoriana, i t'ho creus, no? Aleshores fas com aquella immersió en aquella atmosfera que després em va ser molt fàcil d'alguna manera de reproduir-ho perquè ho havia viscut, ho havia sentit, no? Havia vist tot aquest ambient, a banda de la documentació doncs, de les seves vides que són fascinants i que d'alguna manera volia doncs, compartir o que anessin de bracet amb la de la protagonista.
2: La protagonista, la Raquel, sí que és veritat que hi ha aquest paral·lelisme, no?, amb la història de Mrs. Dalloway i amb les germanes Wolfe. Impactant també descobrir la Vanessa, perquè, clar, se n'ha parlat molt de la Virgínia, molt de tota aquesta colla de Bloomsbury, però la Vanessa també té el seu punt impactant.
3: Totalment. De fet, tots els del grup de Bloomsbury tenen les seves històries i les seves coses, el que passa que potser la Virgínia és la que ha tingut més fama o ens ha arribat més, no?, als nostres dies. La Vanessa pintava, bueno, a mi m'encanta el que feia, de fet tota la casa està pintada per tot arreu, i eren del grup aquest dels Omega Workshops, que també hi havia Lytton Strachey i hi havia altres membres del grup. Era tot un grup molt, molt curiós, no? Vull dir que, i a més és aquestes coses que quan comences a descobrir vas rascant i cada vegada doncs, vas descobrint més coses. Vull dir que sí que són, realment són molt interessants, perquè és que bàsicament m'he centrat en la Wolfe i de les obres de la Virginia Wolfe, que n'hi ha moltes de meravelloses, amb la senyora Dalloway, perquè m'anava millor per fer un paral·lelisme amb la Raquel, no?, d'alguna manera.
2: Penseu que la Raquel aterra a Anglaterra, al Regne Unit, no sap on ha d'anar a parar. Casualment, va mirant d'aquí cap allà, se'n va cap a Brighton. A Brighton coneix un matrimoni fantàstic, que la va portant, o sigui, tu la vas guiant a través de personatges secundaris.
3: Totalment, sí, perquè vaig pensar que ella, que no sàpiga on va, bueno, sàpiga on va, sí, va, arriba allà per atzar, no?, i que d'alguna manera la vagin agafant. Pensa també que quan, clar, normalment no viatgem sols, no?, acostumem a anar amb família, amb amics, el que sigui, però quan tu estàs sola i fora de la teva rutina, de la teva vida, d'alguna manera, si obrim els ulls, podem ser molt més receptius i podem conèixer gent molt diferent i pots descobrir moltes coses, no? Penso que el dia a dia i la rutina d'alguna manera ens arrosseguen i ens porta a no fixar-nos tant en l'entorn, no? I el que volia fer amb la Raquel és que es planta allà i de cop i volta doncs, es va trobant gent que la va portant a llocs i ella mateixa va fent un procés de descoberta interna, no? I en aquest cas la parella aquesta del Johnny i la Dizzy, bueno, penso que són divertits i que d'alguna manera, no?, és un punt que li dona, sí, a la història, no?
2: Els has triat molt ben triats, els has creat molt ben creats perquè li van donant aquest contrapunt en cada moment el que necessita realment la Raquel. Per mi un dels personatges estrella també és la Lea, no? Perquè és la Raquel arriba amb una crisi i la Lea és plena vitalitat. Són dos punts absolutament diferents.
3: Totalment. D'alguna manera ja buscava això, no? Un antagonista, un personatge que li fes una mica d'efecte mirall i que d'alguna manera la interpel·lés i la fes qüestionar totes aquestes idees que tenim arrelades i que les tenim inculcades, que ens venen donades per família, per el context social i cultural on hem nascut i on hem crescut, no? I que d'alguna manera pensem que són les bones i no tenen per què, perquè hi ha moltes coses que dius, no, és que això ha de ser així, no? I si et diuen, però per què ha de ser així? Dius, doncs no ho sé, perquè m'han dit que havia de ser així, no? Aleshores el que la Lea fa amb la Raquel és qüestionar-la, és interpel·lar-la, és fer que ella es replantegi totes aquestes idees tan arrelades i d'alguna manera les qüestioni, no? I sigui capaç de triar altres vies, altres camins, o si més no, de plantejar-se'ls, no?
2: Aquestes cotilles de l'època de les Wolfe, cotilles que surten a Mrs. Dalloway i cotilles que també tenim actualment, la Raquel.
3: Totalment, no? Vull dir, la cotilla és un... és un objecte material, no? Però que alhora té un significat, una connotació que va més enllà i que les tenim constantment, eh? Per cultura, per educació, pel que diran, per moltes raons. I, de fet, la Raquel, la protagonista, les té, inclús les té molt més del que les tenia en el grup de Bloomsbury, que també per això anava molt bé triar la Wolf, no? Perquè, tot i anar condicionats pel moment que vivien, van ser un grup de gent molt trencadora, molt innovadora, molt oberta, molt... Bueno, que ens sorprendria avui dia, imagina't, doncs, fa 100 anys que farà ara, doncs, que es va publicar La senyora Dalloway, doncs encara eren més trencadors, no? I sí, m'anava molt bé perquè la Raquel s'anés qüestionant i s'anés desfent, no?, d'aquestes cotilles, no?, d'aquestes idees que d'alguna manera et frenen i et contenen.
2: Molt curiós, no?, perquè ens veiem ara molt moderns i després, si vas mirant enrere, hi ha figures femenines, sobretot, no?, que entenc aquests esquemes i penses, escolta, n'hi ha hagut que han estat molt més valentes en aquelles èpoques que nosaltres ara.
3: Totalment. I de fet, avui dia ens veiem molt modernes, però alhora a vegades també fem uns discursos que dius, mare meva, que rinclons que som, no? Vull dir que tenim moltes cares i moltes contradiccions.
2: Doncs des d'aquí us ho recomanem, que feu aquest viatge primer literari amb la Sandra Fleifomil, amb la publicació de 1962, no? De 10 dies, passeu aquests 10 dies amb la Raquel i amb Mrs. Dalloway, eh? Amb les dues, i tot el que us hi trobareu. Però a banda, si us entren ganes, recupereu la lectura i feu aquest viatge que ha fet la Sandra, que ens fa venir d'encontres, ens fa venir interessant, per acompanyar-nos avui i per fer-nos passar una bona estona de lectura.
3: Moltes gràcies a tu, Mònica. Gràcies.
0: Esteu escoltant El

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Al Calaix,
2: obre'l
0: i trobaràs entrevistes culturals
2: en profunditat.
0: Mònica Socies.
3: El viatge, sempre parlo de viatges i és que avui fem un viatge preciós. No anirem massa lluny, eh? Ens anirem a Barcelona, a un lloc molt concret de Barcelona. Un passatge, i dic un perquè jo no el coneixia, però si dic un passatge ja sabeu que m'acompanya la Maria Carme Roca amb aquest premi, Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona, amb El passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. Escolta, El passatge del Chirici, que jo no sabia ni que existia, i ara m'hi hauràs de portar, Maria Carme.
4: Benvinguda. Oh, gràcies, gràcies. T'hi portaré amb molt de gust.
3: Ara hi hauré d'anar perquè no sé ni si hi ha estat, jo diria que fins i tot que no hi ha anat.
4: A veure, jo crec que te'n recordaries si haguessis estat.
3: Queda, és un lloc molt especial.
4: Sí, queda amagat perquè tu passes pel carrer, tant si és pel carrer de Trafalgar, a la part de dalt, com pel carrer de Sant Pere més alt, a la part de baix, clar, sembla que sigui l'entrada d'una porteria, allò una miqueta ampla, ja està. T'hi has de fixar. Llavors sí, quan si estàs a segons quin nivell ja veus que hi ha una escala que baixa o que puja, depèn d'on vens.
3: Pues és curiós, eh?
4: Sí,
3: no coneixem mai les ciutats que tenim al costat.
4: No ens la... Bueno, clar, Barcelona és molt gran i no te l'acabes. Sorprèn molt, sorprèn molt. És que és molt plural, Barcelona.
0: Maria Carme Roca és llicenciada en Filosofia i Lletres i en Filologia Catalana. Durant 12 anys es dedica a l'ensenyament i l'any 1997 publica la seva primera obra, El darrer buit, i actualment ja són una setantena els seus llibres publicats. Ha conreat la literatura infantil i juvenil, el conte curt, l'assaig i la novel·la. Especialitzada en novel·la històrica amb obres com Intrigues de Palau, Premi Néstor Ruján de novel·la històrica, Barquino i A Barquino. Entre d'altres premis ha rebut el Prudenci Bertrana, el Barcanova de la literatura juvenil o el Joaquim Ruyra.
3: Tu saps moltes coses, tot això també ho hem de dir.
4: Bé, a veure, sé algunes coses.
3: Saps algunes coses? Moltes, perquè ens has portat a la Barcelona de l'època romana i ara ens portes a la Barcelona amb tota una colla d'artistes i aquest passatge. Mira, jo haig de dir, que jo penso que estaràs d'acord amb mi, el passatge en si no és un escenari solament, vull dir, ja és un personatge més. I és un personatge que embolcalla tots els personatges que trobarem dins, des de la Regina Soldevila, que dona, que és la que dona veu realment
4: sí,
3: en aquell lloc.
4: Sí.
3: Vull dir, ella parla pel passatge.
4: I tant, perquè se l'ha fet seu. Se l'ha fet seu. És el moment... A veure, el passatge per ella significa molt, perquè en un moment dur de la seva vida, quan és molt joveneta, que passa per un tràngol molt fort, el passatge la protegeix, la gombola. És el seu refugi. I ho és sempre. El converteix en el seu cau, allò de dir, quan estàs, que no saps què fer. I també en moments bonics, no? Els moments bonics de quan ha jugat amb els seus amics.
3: Sí.
4: De quan ha anat
3: els
4: amb els seus germans.
3: No? Els que salven una mica...
4: De quan, doncs, s'ha enamorat. També, clar,
3: ai, l'amor.
4: És forma... Oh, l'amor. L'amor aquí és molt present en aquesta novel·la.
3: I amb molts colors i formes,
4: molt,
3: eh?
4: Total.
3: És molt curiós, eh?
4: És molt, sí, és que és així. Bueno, de fet, així és la vida, no? Que l'amor té molts vessants, té moltes cares. I...
3: Sempre anem a la mateixa, però n'hi ha moltes. N'hi ha moltes de cares.
4: Moltes, moltíssimes.
3: Tornem a aquest passatge. Jo, a mesura que anava llegint fragments, Maria Carme, el que feia era tancar els ulls, imaginar-me'n ple de vida, no? De totes les cases, de tots els comerços. Fas tot un retrat històric, com no podia ser d'una altra manera, d'una època. I hi ha un personatge, Josep Maria Sert, que aquest és un personatge real, no
4: sí.
3: És de ficció, que també, bueno, juntament amb la Regina... tenim ja aquest pack, no? Aquest primer tàndem que després s'anirà bifurcant a la novel·la.
4: Sí, és clar, és que jo necessitava, ja saps que a mi m'agrada molt, doncs quan hi ha aspectes reals, doncs aquests m'agrada molt doncs, que hi siguin. I clar, la Regina Soldevila, ja ho dic, és un personatge de ficció,
3: uh-huh.
4: Però que podia haver existit perfectament. Hi havia moltes regines.
3: Que el vaig buscar per si de cas.
4: Sí, doncs no, però no. Podia haver moltes regines, vull dir que de fet és una imatge de moltes dones, noietes, noies, dones que van existir doncs, en aquell moment. Però en Josep Maria Sert sí que és de veritat.
3: Sí.
4: Parlem del gran muralista, del gran pintor, que just ell viu el passatge que és paral·lel del Cirici, perquè és clar, és que aquest racó de la ciutat, aquest quartier de Sant Pere, aquest barri té de tot, eh? Que això ho
2: diu, no li falta res.
4: No li falta de res. I no té només un passatge, que en té dos. que clar, que és més... Bueno, i després algun altre que no és ben bé doncs, un passatge tant com l'entenem, no? Com així com una galeria, però que seria com el passatge de Sant Benet, on un temps hi va viure la Margarida Xirgo. Perquè és això que dèiem, que té de tot. Però tornant a Josep Maria, ell doncs, va néixer doncs, al passatge d'en Cert, que porta
2: sí,
4: el seu
2: és
4: nom.
2: Sí, esclar, són diversos noms que se li donen.
4: Sí, perquè... Clar, aquest passatge era com una petita colònia textil que van crear doncs, la seva família. I allà, clar, és molt diferent del passatge d'en Cirici, que això aquí és la gràcia, perquè allà, en el seu moment, doncs, estem parlant doncs, a finals del segle XIX, doncs, hi havia doncs, a veure, l'habitatge de la família, del Cert, però també hi vivien els treballadors, hi havia els magatzems, hi havia les màquines, els despatxos, tot... Era com, ja dic, com una petita colònia. I tant a tocar, de l'altre passatge, que l'altre passatge era més drecera, més potser a l'abast de tothom, i en determinades èpoques, perquè, bueno, ha anat variant molt, però clar, molt ple de vida, en el sentit que, clar, que els comerços és el que donen vida a un lloc, les petites botiguetes, quiosquets.
2: Realment.
4: És que no es pot dir ni botiga, era ben bé allò de la mini paradeta, doncs d'una sergidora.
2: A l'època.
4: Un carrer.
2: Clar, és que hi ha tots aquests oficis d'abans.
4: D'abans, sí. La senyora que collia mitges...
2: A tenim una carrera com a molt ens hi posàvem una mica, si no es veia, una mica de pintar ungles.
4: I tant.
2: Però abans les arreglaven, les pintes.
4: I tant, sí. Es collien els punts. Clar, que era molt curiós. A mi era una cosa que sempre em feia molta gràcia. I també petites merceries, un òptic, un rellotger, floristeries, un bar, una parada de loteria. Tenia de tot, però això és molt durant a la meitat del segle. Del segle XX i fins als anys 70-80. Després la cosa comença a decaure, no? I els comerços se'n van més a altres bandes, com per exemple doncs, el carrer de Trafalgar, no? Que s'omple de comerços. Però tot és curiós, molt vinculat al tèxtil. Vull dir, és així. Ja des de, és que de l'any de la Quica... Que ja hi havia.
2: Era que han passat anys que abans era la part del tèxtil era superimportant. Ara també ho és, però clar, tot és tan tecnològic, tot és tan diferent, però en canvi aquí continua unit.
4: Continua. I ara hi ha això que, bueno, fins fa uns anys, doncs, a veure, hi havia doncs, molts magatzems xinesos, de roba al major, i ara està sent substituït per galeries d'art. Ara està agafant com més glamour.
2: Ara agafem més com en Josep Maria.
4: Sí,
2: cap a la part
4: això li encantaria.
2: Artística.
4: Jo penso que li encantaria de veure-ho, perquè mai jo crec que s'hauria imaginat que res, el llindar del barri on va néixer, doncs, a veure, el que és l'art, doncs, podria tenir protagonisme.
2: Doncs mira.
4: Sí.
2: Perquè, clar, penso, la figura de Josep Maria Sert no sé si és tan coneguda com els seus contemporanis. Clar,
4: no.
2: Perquè aquí parles d'una colla d'artistes.
4: Molt.
2: Ell és potser el més principal, diguéssim, amb qui has fet més èmfasi, però clar, ell estava envoltat de molts artistes.
4: Moltíssims. I clar, és que és una època, a veure, és que és una època de molta il·lusió, de moltes ganes de fer coses. Pensem que som a les acaballes del 19, hi ha hagut l'exposició de 1888, l'exposició universal, i llavors ja amb el tombar del segle XX i això que doncs ens trobem amb un drama de darrere a l'altre, com la mateixa setmana tràgica, però és un període que Barcelona, per dir-ho així en general, està il·lusionada, té ganes de fer coses, té ganes de fer canvis, revolucions també.
2: Sí.
4: I clar, llavors és evidentment que l'art no hi pot faltar.
2: Hem tingut molts grans artistes, llàstima, molts d'ells marxaven a París, després tornaven,
4: sí, com ell.
2: Ell va marxar, després va tornar, bueno, quan marxa, mare meva, quan marxa.
4: Sí,
2: i
4: sí.
2: I tot el que fa, però ja ho llegirem, això, eh?
4: Sí, això, bueno, clar...
2: Això s'ha de llegir.
4: Sí, a veure, clar, jo he respectat tot el que va fer ell, perquè quan hi ha un personatge històric m'agrada respectar l'essència, el que fa. El que passa que això no vol dir que hi hagi, doncs, com en aquest cas,
2: de ficció, no? Una mica...
4: Clar, ho ficciones, perquè la relació que té ell amb la Regina, doncs a veure...
2: No hi ha moments que ens puja l'adrenalina,
4: sí. És ficció, però podia haver passat perfectament, d'acord amb el tarannà, tant del meu personatge de ficció com de l'altre, que l'altre era, bueno, era un faldillinat, s'enamorava de
2: quines
4: totes les senyores...
2: No es poden explicar, s'ha de llegir. Sí. Però hi ha històries molt colpidores, tant d'aquesta infància de la Regina, d'aquesta infància cap a l'adolescència, com, en aquest cas, parlàvem, no?, de les parelles d'en Josep Maria Serra.
4: Sí, clar, és que estem parlant d'unes dones, a veure, és que la Mícia, la Mícia, clar, a París era una musa. Era una musa per tots els artistes. Després, l'altra esposa, la Rosy, a veure, també, clar, és que és un personatge...
2: No es quedava
4: un personatge
2: poc
4: de novel·la.
2: Impressionants, no, les dues.
4: Molt impressionants. I a més, això és curiós.
2: És que van crear llegenda, sí, i tot, però...
4: Sí.
2: No explicarem,
4: sí,
2: massa més.
4: No.
2: Però és aquella part que dius, perquè vas fent i et va colpint, i llavors arriba un punt del llibre que és com un increixendo amunt, que allò és un no parar.
4: No hi ha qui ho aturi.
2: No.
4: No es pot.
2: No.
4: No es pot.
2: Aquesta vegada ha jugat molt bé en aquest sentit.
4: No sé, mira, m'ha divertit molt. A més, els mateixos personatges m'hi duien. Allò de dir, bueno, anem creixent, anem avançant i no ens podem aturar en cap sentit, ni amb les coses que feien, ni tampoc de sentiments. No tenen un fre.
2: No el tenen. A més, per molt que anem llegint, jo penso que els teus lectors i lectores també coneixen el teu estil i van descobrint coses de la història, però sempre continuem encara amb aquella imatge, no?, de la decència, de ser apucats, de no tocar el que no toca, dels draps bruts es renten a casa, però mare meva, no sé jo si feia més coses ells que nosaltres.
4: Segur, jo crec que sí.
2: Jo
4: crec que sí.
2: No sé,
4: Jo crec que sí. I amb el que deia quan deia això de que no tenien el fre, no tenia el fre en quant al sentiment que ells tenien, però sí que de portes en fora hi havia molta contenció, perquè bueno, l'època ho demanava,
2: sí.
4: I també perquè ells mateixos, cadascú al seu lloc, sabien on eren. La Regina, ella sap que ella és de classe humil, i doncs, a veure, quan és ben joveneta i n'està ben enamorada, clar que se n'hauria anat amb ella a París.
2: Però
4: sap que allò no pot ser. Seria un miratge, seria una errada.
2: És un moment que realment ho dius molt bé, no? No hi ha desordres perquè tothom ocupa el seu lloc.
4: Tothom està al seu lloc. Sap el que han de fer. I és com ell, en Josep Maria Serra, també, encara per desig que pugui tenir, però per l'educació que ha rebut, no s'aprofitarà mai de la minyoneta que hi ha a casa. Vull dir, perquè té aquella educació de dins, a part de la que va poder rebre dels jesuïtes. Això a banda. I que feia disbarats, Aquest senyor va tenir una vida de cràpula.
2: No, una vida intensa.
4: De cràpula.
2: Jo et dic que nosaltres brutal. No sé si l'aprofitarem tant.
4: No.
2: Però
4: no.
2: Ell sí. Però clar, és curiós també descobrir totes aquestes vides, no? Perquè a través de la Regina no només vivim el passatge i vivim la part més humil, sinó que entrem a les cases de tots aquests benestants, de tots aquests industrials i els artistes, no?
4: Sí, bueno, és que això és molt divertit.
2: És la baula que va entrant per tot arreu i darrere d'ella, a més, l'inici, la figura d'aquesta Regina gran, que després tira enrere, és una entrada preciosa a la història.
4: Sí, que a més ella ja, clar, ja és gran, ja és una senyora, i amb totes les connotacions que té aquesta paraula, no? És una senyora gran i alhora ja ha arribat a una maduresa que ella mateixa s'ha anat forjant, perquè és un personatge que el que té de bo és que sap aprendre i que sap créixer.
2: Molt.
4: I que no es conforma.
2: Molt.
4: Que no es conforma.
2: Molt.
4: També té un punt de rebel·lia.
2: Sí.
4: Té un punt de rebel·lia que també això la fa avançar.
2: Té una mà dreta impressionant,
4: Sí, sí. És una persona intel·ligent. És intel·ligent. És sàvia.
2: I això penso que la fa resilient, perquè li has posat una vida...
4: Ara ho té gens fàcil. Això és un repte. Una mica, sí, però bueno, li vaig arreglant, Li vaig arreglant la vida,
2: Sí, sí, però...
4: Perquè ella s'ho guanya, que podia ser que no s'ho guanyés com a personatge, que llavors, doncs, clar, que de vegades, encara que tu ja... A veure, que jo sóc de les escriptores que sé on vull anar, sé perfectament on vull anar, però bé, de vegades et sorprenen i has de, fins i tot, de canviar l'argument, perquè resulta que allò que havies tu pensat i previst no va.
2: No, però realment és que penso, al final, és admirable, no? Perquè per tots els tràngols que passa i com s'ho va aprenent. Jo, per a mi, ha sigut també un viatge molt impressionant, no? Costat de la Regina, ens fas tenir el cor en un punt.
4: Bé, però és que...
2: A vegades la veig que baixa el passatge i penses, no baixis ara.
4: No, ara no toca.
2: Ara no baixis, però tu la fas baixar.
4: Però ella, clar, ho fa, perquè, bueno, són... A veure, sí, són reptes, que li poso. I que, de fet, és una mica així la vida. Que no hi ha res pla, En absolut, no se'ns regala res. Res.
2: Aquí ens has posat una... O sigui, tots els teus personatges al llarg de la història, cada una de les novel·les, realment, han tingut la seva part dura i no han sigut vides fàcils. També és curiós perquè ara anava mirant enrere. Però en aquest cas s'ha de dir que és més trepidant. Diria que és molt més trepidant aquesta novel·la que l'última.
4: Potser sí. A veure, també els mateixos personatges, amb la situació que descric, fa que sigui com més àgil, no? I que tot vagi doncs, a unes revolucions més accelerades.
2: Sí.
4: Clar, a les illes interiors, la Clotilde, doncs, a veure, abastava tant que encara que ja procurava fer via, però et demanava un altre ritme.
2: Sí.
4: Cada història et demana un ritme diferent.
2: I aquí t'has deixat anar.
4: Sí.
2: Nosaltres no tenim massa més estona, però sí que m'agrada recordar una miqueta, ara mirava els tres noms del passatge, no? Perquè m'hi deien el passatge de les manufactures, era...
4: Sí, de la indústria.
2: De la indústria.
4: I del cirici, que va ser el primer. Perquè en Joan Cirici va ser l'industrial que el va construir, que el va fer, no?
2: Això també surt.
4: I a més que això, fins i tot a la porta, tant de la que hi ha dalt com la que hi ha baix, està gravat, les inicials, JC. De Joan Cirici, però després doncs, va canviar la Indústries i ara l'últim, que em sembla que és del 1922, li van posar de les manufactures. I és com se'l coneix ara.
2: Unit al tèxtil, com molt bé deies tu.
4: Totalment.
2: Sigui com sigui, ja teniu excusa per tornar a Barcelona amb el llibre de la Maria Carme Roca. Primer us el llegiu i després aneu al passatge.
4: Sí, jo més crec que paga la pena.
2: Sí.
4: I a més convido a tothom que hi vagi.
2: Bé, jo ara tinc la curiositat, no hi tinc el temps, però tinc la curiositat.
4: Doncs hi hem d'anar.
2: A més, la coberta ja ens mostra, no?, realment el que quan hi anem trobarem. Sí, perquè tu t'has fet una fotografia al passatge que recorda la coberta i em agrada molt veure-la a les xarxes. Doncs jo donar-te les gràcies una vegada més pel temps, perquè sempre dius que sí, perquè sempre m'ho poses molt fàcil, i per continuar escrivint, que moltes vegades diem no pareu, jo sé que van passant els anys i no pareu, i continues aquí donant guerra.
4: Moltíssimes gràcies a tu per fer ressò d'aquest passatge, i bé, moltíssimes gràcies.
2: Ara, a viure el passatge.
4: A viure'l.
2: I després esperarem una nova aventura.
4: Segurament, perquè no ho puc evitar.
2: Ara no sabrem si la té feta o no, però si no ho pot evitar.
4: Això és sorpresa, sempre, mai no se sap.
2: Maria Carme, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies, Mònica, un plaer.
0: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix també s'obre a la bona música.
5: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això acabarà siguent un

0: no tenen una expectativa professional clara i no tenen clar què volen estudiar. Per saber sobre aquesta qüestió i preparar-se de cara a les professions de futur, el nostre company parlarà de seguida amb la Laia Lluc, que és especialista de la UOC. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem ara d'aquesta temàtica que dèiem, no? D'aquesta, podríem dir, aquesta indefinició o aquesta, a vegades, doncs, manca de tenir clar què es vol, les expectatives professionals o d'estudis que es volen fer, no? Parlem d'un informe de l'OCDE, no? Que diu que el 39% dels estudiants de 15 anys als seus països membres no té una expectativa professional clara. Parlem, doncs, com dèiem, amb una especialista sobre el tema, amb la Laia Lluc, que és professora dels Estudis d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Laia, què tal? Com estem?
2: Què tal? Moltes gràcies. Molt bona tarda.
1: Doncs parlem d'això, no? No sé si és una cosa que és esperable que passi això, no? Que aquest, doncs, la gent no tingui molt clar, doncs, què vol estudiar, què vol fer en el seu futur.
2: Doncs bé, és que no és normal, o sigui, no és només normal, sinó que potser és el que caldria esperar, no? Diria més, fins i tot, que hauríem de preocupar-nos més quan passa el contrari, no? Al final el cervell, en aquestes edats, amb 17-18 anys, encara està madurant, no? Justament les funcions de planificar a llarg termini, no? A prendre decisions complexes, el nostre cervell continua desenvolupant-se fins a entrada la vintena o trentena, fins i tot, no? Llavors, demanar a una persona de 17 anys una decisió, fins i tot que a vegades categoritzem, no?, com definitiva sobre el seu futur, és literalment demanar-li una cosa que el seu cervell encara està aprenent a fer, no? I al final el problema no és que el jove dubti, no?, l'adolescent dubti, sinó que hem convertit aquest dubte en com si fos un problema, no? I en realitat és un punt de partida a partir de la qual, evidentment, vindrà una decisió, però no serà la definitiva.
1: Aquest mateix informe diu que gairebé la meitat, el 47,3% TEM, no està preparada per la vida després de l'educació obligatòria, i el 46,1% no considera que l'escola li hagi donat la confiança per prendre aquestes decisions, no? Llavors, doncs, bueno, aquesta pressió per triar, no? Aquesta pressió d'acabes els estudis i has de triar què vols fer, no? No sé què pot provocar en els adolescents, en aquests joves.
2: Sí, aquesta indecisió realment no és nova, no? Segurament en altres generacions més enrere segurament, no? També hi era, com qualsevol. Al final pensem que com a adults, no sé si ho heu parat a pensar mai, prenem més de 35.000 decisions durant el dia. Vull dir, uau! Però evidentment, no? Prendre una decisió com què fer després de la selectivitat, no? Després de certs estudis, doncs evidentment, doncs és complexa, no?, d'aprendre. I a més, sobretot per la societat actual, no? És un context, la societat actual és ben diferent de les generacions anteriors, per exemple, no?, del que podien haver de decidir en el seu moment els nostres pares o avis, no?, generacions enrere. Aquesta generació decideix amb un ventall abisme realment d'oportunitats, no només a nivell de què més vols estudiar o si vols una carrera o una altra, sinó potser hi ha persones que tenen ben clar començar a treballar o tenen aquesta necessitat, no?, primer d'aconseguir una feina i anar descobrint també quina és la seva vocació, no?, aquell desig. Llavors, clar, evidentment, si tenim

0: molt d'educació, però bueno, en qualsevol cas, aquesta decisió, no, de, sobre el nostre futur, fins ara, no, generacions enrere, era com definitiva, no, perquè tenia molt clara aquesta idea de uns estudis, una feina i una família, no, a nivell més tradicional o algo molt lineal. Però a dia d'avui, això em sap greu, però no és així. No? És a dia d'avui, quantes persones canvien de municipi, de país, canvien de feina, canvien d'estudis, canvien de parella, no? És a dir, tenim una diversitat d'opcions que, evidentment, ho fa tot molt més complex.
1: Mm-hmm. Allò de la pregunta que sempre s'ha fet, no? Què vols ser de gran, no? Que ja moltes vegades t'ho diuen fins i tot amb edats molt primerenques, no?
0: Totalment. Sí, recordo unes portes obertes pel meu fill, no? Per exemple, per l'escoleta, amb 3 anys, no? I cada cop i volta et preguntin què vols ser de gran el teu fill. Doncs mira, jo vull que sigui feliç. No? Al final, com a família, volem el millor per ell o per ella, no? I en aquest sentit, doncs, sí, preguntar-ho té el seu sentit pedagògic, no? Perquè és una decisió, evidentment, que s'ha de prendre consciència, no? S'ha de pensar. I justament amb l'actualitat, no? La societat en què ens trobem, on tot va molt ràpid, agafem automatismes, o per exemple deleguem moltes tasques a la intel·ligència artificial, doncs sovint no ens parem a pensar, no? I una decisió tan important com qualsevol altra, que considera o requereix d'aquest temps de pensar, d'escoltar-nos, de també escoltar opinions d'altres, no? D'experiències, d'anar a fires, d'ocupabilitat, de respondre a test, no? Perquè et puguin aconsellar. Tot també cal posar-hi límits, no? Saber fins... Bueno, saber en un moment de dir, bueno, prou, no? Hi ha que prendre ja aquesta decisió. Per tant, té sentit que els hi preguntem als joves i adolescents què és el que vols fer, no? Per suposat, perquè no es despertin en l'últim moment, però també, no?, vigilant amb aquest equilibri de la pressió.
1: Potser a l'Aia el problema és que, és a dir, s'enfoca tot en la persona que dubta, però potser la pressió, o diríem el problema, és els que esperen que, no?, que es decideixi tan aviat. No sé si va per aquí la cosa, també.
0: Ah, exacte, al final, just, sí, no, posem el focus potser en el problema, no?, amb aquella persona més dubtosa, però també, per exemple, coneixem a dia d'avui el fenomen de la multipotencialitat, és a dir, hi ha persones a dia d'avui, que això també, tota la vida, és a dir, no és res nou, però que cada cop més hi ha persones que destaquen més d'un potencial, no?, i que potser tenen aquella vocació brillant per ser... no sé, per exemple, no?, conductor de camions, o ser enginyer, no?, o estudiar per la via, no sé, per exemple, a nivell física quàntica, per posar exemples diversos, però alhora potser també tenen aquella passió o potencial, doncs, en un àmbit més artístic, o vol ser pianista, no?, i llavors poden ser diversos fronts, no?, totalment diferents, però que aquell potencial hi és.
1: I no és una cosa de, podem dir, de les generacions actuals, és a dir, això ha passat tota la vida, no?
0: Ah, exacte. Ha passat tota la vida, i també al final la idea preconcebuda, no?, que molts pares, moltes mares diem sovint als nostres fills, no?, de busca la teva passió, no? Realment aquest, no sé si fins a quin punt és un bon consell, no?, perquè sí que té aquesta intenció, no?, el que comentava abans, necessita temps, però molts joves potser tenen aquesta sensació de estic fallant, no? Estic fallant per no sentir aquesta crida interior i per no saber realment què és el que a mi se'm dona bé, no? Al final, estar 18 anys en un sistema educatiu, doncs evidentment no saps que hi ha el món professional de qualsevol de les professions, i més quan ara a qualsevol universitat o centre educatiu tens múltiples opcions, no? És a dir, tens dobles graus on poder estudiar més d'un grau alhora, tens infinites opcions de màsters, no?, especialitats, microcredencials, itineraris, no?, que tu vas fent, és a dir, cada cop hi ha més flexibilitat, no?, en aquest sentit. Però bueno, al final es tracta també d'anar encomanant també que al final aquesta vocació no és que neixis tu amb aquesta vocació, sinó que es va construint a partir de l'experiència, de la competència, no?, d'aprendre, d'equivocar-te, de tornar-te a aixecar, no?, és a dir, aquesta progressió per anar descobrint la vocació es va construint, no?, a mesura que vas, en definitiva, tenint més pràctica.
1: Aquest concepte que tu parlaves, Laia, de la vocació, no?, a vegades doncs sembla que sigui com un tòtem, no?, i bé, la vocació potser es troba al cap del temps, no té per què trobar-se amb 16 anys, però potser tens 25 i la trobes, no?
0: Exacte. Fins i tot també que no tothom té una única vocació, no? És a dir, a vegades creiem que perjudica si una persona, no? Aquesta multipotencialitat que comentàvem, potser té diversos interessos, diverses capacitats, no?

0: en diversos àmbits. I no és que sigui ni millor ni pitjor, sinó som com som, no? Cadascun tenim les nostres característiques, els nostres ets i uts, com diuen, mm-hmm. I per tant s'ha d'entendre al final doncs, que potser de cop i volta inici una carrera, no?, o uns estudis X, i me n'adono que això no és el meu camí, no? És a dir, quan aterres, per exemple, amb les pràctiques o quan tens contactes, no?, més directes amb els professionals d'aquell àmbit i te n'adones que no, no? Llavors, no, al final, el més important és saber també reconduir, no?, i ser conscients que unes portes t'obren d'altres.
1: Mm-hmm. Jo puc parlar perquè faig moltes entrevistes i justament fa poc vaig fer una entrevista d'una noia que dubtava entre fer periodisme o arquitectura, que no tenen res a veure, i finalment va estudiar ADE, que és l'administració i direcció d'empreses. Vull dir que a vegades vols anar cap a un cantó o tens dubtes i acabes anant cap a un que no té completament res a veure, no?
0: I no és que estigui ni bé ni malament, sinó que l'important, no, el prendre una decisió a dia d'avui és, sobretot, estar preparats, preparades per pensar, per decidir, no, per equivocar-te, en definitiva, per prendre decisions importants. Uh-huh. El més important és això, no tant quines, no? A vegades ens centrem només en el resultat, en el producte final, no? Però l'important és aquest procés, no? Quina informació tu, per exemple, no, aglutines del teu context més o menys immediat, no? És a dir, de familiars, d'amics, d'agents externs, no?, que et parlen i et recomanen segons la seva experiència i la seva professió, i tu vas recollint, no?, tots aquests mm-hmm. inputs, però evidentment has d'anar fent, no?, el teu camí i prenent aquesta decisió que no serà l'única, no? N'hauràs de prendre moltes més, i sobretot al final que després d'aquests estudis, no?, que tu vulguis decidir sigui, doncs, AVE, no?, per exemple, en el cas que comentaves, doncs no s'acaba aquí. Al final, també, una competència fonamental en la societat actual és aprendre, no?, és a dir, tenir aquesta capacitat d'estar sempre en constant coneixement, no?, i, entre cometes, reciclatge per ser millor persona, millor professional.
1: Mm-hmm. De fet, en aquest sentit, també, els experts alerteu de que, bueno, que una carrera no només pot ser tenir una sortida, és a dir, pot haver 1.000 sortides dins d'una carrera, per tant, s'ha de tenir present, no? Vull dir, potser sí que potser n'hi ha algunes com metge que saps que faràs una cosa molt concreta, però també pots fer altres, però que en qualsevol formació hi ha 1.000 sortides, no?
0: Exacte, totalment. I al final també el més important és, des de les facultats, no?, en aquest cas la universitat, ens plantegem també com hem de preparar els joves per un món on el contingut, no?, de qualsevol professió també canviarà, no?, diverses vegades al llarg de la seva vida. Poso un exemple, no?, el més clar, per exemple, programar. No? Fa 5 anys aprendre a programar es venia com el uau, no?, tindràs la vida solucionada
1: sí.
0: si saps o si aprens a programar. Però avui, no?, ho hem vist claríssim, amb la intel·ligència artificial generativa, no és que programar hagi deixat de servir, al contrari, vull dir, continua servint, però el significat mateix de saber programar s'ha transformat per complet, no? Llavors, a dia d'avui, tots els agressats, no?, és a dir, tots els graduats que surtin ara al final de curs, per exemple, no?, de qualsevol carrera d'enginyeria informàtica, per exemple, no?, on s'hagi après a programar, han après a programar potser d'una manera que en el món real, no?, és a dir, a la que surtin a la professió, haurà canviat totalment, no? Llavors, clar, el fet d'haver triat una carrera només per pensar seré programador perquè em salvarà la vida. Bueno, o no.
1: Ja ho veurem.
0: No? Al final hem d'estar... Exacte.
1: Ja. Bueno, de fet, en aquest sentit, Laia, és a dir, també cada vegada apareixeran noves professions, això ho diuen estudis, no?, que creuen que abans del 2030 poden generar 170 milions de noves ocupacions i en desapareixeran 92 milions, no?, és el que diu. Vull dir que també això també hem d'estar preparats a la gent que estigui format per saber que hi haurà professions que ara potser ni les ensumem, no?
0: Exacte, al final, o fins i tot feines que o no existeixen o feines que potser a dia d'avui, no?, professions que a dia d'avui canviaran per complet en qüestió de mesos, anys, no?, i al final una cosa és clara, no?, per exemple, parlàvem abans de la intel·ligència artificial, aquesta treballa sempre sobre el passat, és a dir, sobre dades que ja existeixen i que estan, no?, en el núvol o que nosaltres li posem, no?, a la seva disposició, però en canvi l'educació té la missió, diríem, com contrària, és a dir, de capacitar les persones per imaginar imaginar i transformar un futur que encara no està escrit. No? Llavors aquí tenim un gran challenge, no? Un gran repte, on la nostra feina des de l'educació, en aquest cas, no és ensenyar a predir el que vindrà, no? Mirant aquella bola màgica, ningú pot, sinó anticipar-se, no? És a dir, dotar d'aquelles competències que potser hauríem de prioritzar, no? Per exemple, pensament crític, no? Cada cop més urgent en un entorn sobresaturat de respostes automàtiques o aquesta capacitat, com comentàvem abans, d'escoltar-nos, no? De tornar realment a l'essència humana, no? I no tant delegar tot a la intel·ligència artificial, no? Aquesta capacitat d'aprendre també, no? De tenir formació al llarg de la vida, de ser també tolerants a la incertesa o d'aixecar-nos davant dels errors, no? Veure els errors com una oportunitat. Llavors, tot plegat, al final és un gran repte, no? Que tenim sota les nostres taulades, entre cometes, i no només a les universitats, sinó a qualsevol institució educativa del nostre país.
1: I no, tenir por, sobretot, a equivocar-se. Laia Lluch, professora dels Estudis d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per tractar avui amb aquest tema aquí en el Connectats. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen gairebé dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia, que avui serà a dues bandes, la compartirem amb la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la tenim, com sempre, via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com portes la temperatura? De moment suportable, no?
1: Bueno, suportable, mira, ahir vaig comprar d'aquests ventiladors que es pengen i te'ls passes per la cara. Vaig sortir a comprar i vaig suar tant que em vaig veure un, dic, va, me'l compro, encara no l'he fet servir.
0: Vaja, jo que anava a preguntar que ens donessis una mica les primeres impressions, no? Després de... Però no, no serà possible. Deixa'm que saludem a Lluís García, que és president de l'agrupació fotogràfica del Prat. El tenim, evidentment, al Prat. Lluís, bona tarda. Lluís. Hola.
2: Hola, molt bona tarda. Hola. I jo molt fresquet.
0: Ah, mira, perquè tu estàs a l'estudi, oi? Lluís. Tenim un problema perquè Lluís no ens escolta.
2: Sí, sóc a l'estudi, però la veritat... La...
0: A veure, tenim un problema, segurament, de delay.
2: M'escolteu ara?
0: Jo t'escolto perfectament.
2: M'escolteu?
0: Sí, senyor.
2: No, ara no escolteu res, oi?
0: Sí, i tant, que t'escoltem. Sembla... La Maribel, jo sé per què riu.
2: A veure si solucionem aquest problema, perquè us sento des de molt lluny.
0: Escoltes molt lluny. Doncs, a veure, no sé si és qüestió del volum del quàntum, de la taula, no ho sé. No t'ho sé dir perquè jo no estic en aquesta banda de l'emissora. Jo estic a l'altre costat, a la dels micròfons.
2: A veure...
0: Ara... A veure... Sí, ara, Lluís?
2: Ara m'escolteu?
0: Sí, i tant. I abans també.
1: Sí.
2: No.
0: Sempre t'hem escoltat.
2: No s'escolta res.
0: No s'escolta res.
2: Perdoneu, a veure, perquè us estic escoltant, però molt lluny.
0: Molt lluny, molt lluny.
2: Molt lluny.
0: No sé. És que si cridem podem saturar... Podem saturar l'emissora? No crec que sigui aquest el problema. En qualsevol cas, deia que entenia el per què reia la Maribel, perquè la Maribel ara està retirada, però és que en el seu moment doncs va ser directora d'aquesta casa, de Ràdio Sant Cugat, i sap perfectament, doncs... I jo m'imagino que t'ha passat pel cap doncs alguna anècdota, algun moment viscut a l'emissora temps enrere, no? Uns quants anys. Sí, Maribel?
1: Bueno, sí, això de que no se sent, no s'escolta, que és l'antena, que és la mòbil, que això sempre passa.
0: Això no canvia, és la ràdio en directe, no? Que...
1: Exacte, exacte.
0: Sí, sí, tu sí. Parlaves de la ràdio en colors, no? Tu parlaves de la ràdio en colors.
1: Home, tants. Oi, sí, la ràdio en colors, la ràdio de Maduixa, que era una ràdio feminista. Imagina't si fa anys d'això.
0: Mare meva. I encara ara, doncs, hi ha coses que sembla que no hagin canviat, com, per exemple, tenim problemes tècnics, no? La culpa sempre és del tècnic. Tenim problemes.
1: El millor, Carme,
2: sí?
1: És que es diu...
2: Ara, sembla... Ara m'escolteu?
0: Espera. Lluís.
2: M'escolteu o no?
0: I tant.
1: Sí.
0: I tu? Ens escoltes?
2: Hola, bona tarda.
0: Hola. Hola, Lluís. Veus? No hi ha manera. No. Avui farem una tertúlia per tancar la setmana, que l'emmarcarem, ja veuràs. Sí, sí. Digues.
1: No, jo deia que el que... Hi ha així com un tic a l'hora d'aquest falla la connexió i així de dir, sembla que tenim problema. Sí. No sembla, no, és que el tenim.
0: És molt evident que el tenim, el problema.
1: Exacte.
0: És veritat. I això és una de les coses que ens van ensenyar i ens van insistir. No sembla, és que no veus que el problema ja el tens. Doncs no diguis sembla, és que el problema existeix i el tens, o sigui que...
1: Exacte.
0: No cal tapar les evidències. A veure si podem recuperar a Lluís. Lluís, si no se'ns passarà l'hora de la tertúlia. Sí. Val, doncs vinga, quan estigui a punt farem una tertúlia amb una senyora. Només, o sigui que imagina't si serà controvertida, perquè tu pots donar la teva opinió, però clar, jo la meva també la podria donar.
1: Ja.
0: Que de vegades passa, però... Ah, sí?
1: Mira, a veure si tinc sort, ho faig divertit, és un monòleg d'aquests sí. que fan.
0: Vinga, espera, espera, espera, que em sembla que tenim el Lluís. Lluís, Lluís.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Ara sí? Molt em bona. Sents? Em sents
2: jo
0: bé?
2: Jo sí, perfectament.
0: Però si t'hem, sí, estat, sí, t'hem sí. estat sentint tota l'estona, i la mar de bé. El problema és que tu doncs no tenies mira. El retorn que necessitaves.
2: Sí, doncs perdoneu, però de moment no m'he quedat congelat, només ha estat un problema tècnic i sembla que ara ja funciona.
0: Doncs ara funciona, no sembla, ara funciona. Ara sí
2: molt
0: que
2: bé.
0: Sí.
2: Okay.
0: Hem estat parlant, hem aprofitat, Lluís, per fer una miqueta sí, de broma de la situació que ens hem trobat, perquè com que la Maribel també és dona de ràdio, ja fa molt temps que va ser directora de Ràdio Sant Cugat. Hem pogut aprofitar per fer una miqueta de brometa al voltant dels problemes tècnics, no?
2: Sí, la ràdio en colors.
0: La ràdio en colors, també, sí. D'això també hem parlat, de la ràdio en colors.
2: Això que heu dit.
0: Però, vaja, si us sembla, podem parlar dels dos temes que us proposava per avui. Avui sereu vosaltres, mà a mà. O sigui que no espereu,
2: doncs Maribel,
0: no espereu un tercer.
1: Molt bé.
0: Parlem del tema de la pesta porcina, que el portem arrossegant des de finals de novembre, que sobretot aquí a la part del Vallès, bueno, tots els municipis que envolten la serra de Collserola estan afectats perquè ja sabeu doncs, que l'accés al parc està restringit. I ja l'última notícia és que aquestes restriccions es mantindran fins després de l'estiu, malgrat les reclamacions que ha fet part d'un sector de la població que diu que ja està bé, que per la salut mental necessiten sortir, esplaiar-se i anar a caminar per la muntanya, anar amb bicicleta i totes aquestes activitats que es fan. Però la polèmica, podríem dir, o la controvèrsia, ara està amb el tema de... del que s'està fent i com s'està fent. Perquè Agricultura, el Departament d'Agricultura de la Generalitat, diu que el pla contra la pesta porcina africana que s'està fent és el que se segueix pels criteris que indiquen els experts. I, en canvi, hi ha un comitè científic, que és el que assessora el govern espanyol, que ha fet un informe que diu que els mètodes que s'estan fent servir no assoleixen els nivells desitjats. És a dir, que no estan acabant de donar el resultat que haurien de donar. Jo no sé si... tenim tota la informació. Per què ara resulta que no quadra el que diu una part i diu l'altra? Perquè, de fet, estem parlant de la part catalana que representa el govern a través del departament i la part espanyola que representa aquest comitè científic. Què passa? Que descobreu les coses d'una manera diferent? Vosaltres què interpreteu? Què és el que està passant?
1: Mira, jo sincerament penso... El problema dels senglars, de fet, ja no és només la pesta africana aquesta, eh? Mm-hmm. Fa molt temps que els que vivim a Sant Cugat és que ens queixem, perquè és que els senglars arriben als carrers. És que no s'ha posat fre. I ara, a sobre, doncs, la pesta aquesta... Jo diria que és evident que el problema no s'ha resolt, perquè continuen sense poder anar a córrer o a passejar per Collserola. Per tant, si aquestes mesures continuen, és que la cosa no està solucionada. Llavors jo no sé quin dels experts tenen raó, però l'evidència és que no està solucionat. I a més, el que es deia és que el problema dels senglars ja ve de lluny. Ve de lluny i jo, pel que veig, no ho solucionen de moment.
0: Mm-hmm. Malgrat les mesures que s'estan aplicant. O sigui, en conclusió, tu diries que el problema no s'està solucionant.
1: Jo penso que no.
0: Lluís, tu com ho veus?
2: Jo penso que és molt difícil. A veure qui és el guapo que li fica portes al camp. Llavors estem parlant que si zones, que restriccions, però qui és capaç de dir, tu, porquet, no passis d'aquesta ratlla? Llavors, aleshores, jo no sé si som nosaltres els que tenim el problema o són ells de viure en llocs tan habitats. Ara, que el Departament d'Agricultura, que el Comitè Científic no es posin d'acord, això sempre passa igual. Perquè posar-se d'acord amb una solució és impossible. La veritat és que s'han reproduït molt. Els hem vist per aquí, a Barcelona, a les Rondes, sí. Aquí al Prat, anant cap a la platja, doncs allà passejant a la vora del riu. Vull dir que és molt difícil controlar els porcs. Es fa el que cal? No. La cacera, no, es prohibeix. Els animalistes, ah, pobrets, pobrets. Però, home, s'haurà de controlar, i més en una zona on no hi ha cap depredador que es mengi aquests animals. A veure, aquí, a la zona on vivim, doncs ells són els amos.
0: Val, tenim clar, per exemple, qui hauria de tenir l'última paraula en una emergència d'aquest tipus? Els tècnics o els responsables polítics?
2: Els tècnics. Els polítics d'això no tenen ni idea.
1: Els clar, tècnics. Els polítics, però assessorats pels tècnics. Els que han de prendre decisions i aplicar-les, i ja anem allà on topem sempre, que és destinar-hi diners, són els polítics, però evidentment, com diu el Lluís, no tenen ni idea, per tant, assessorats pels tècnics.
0: Clar, i...
2: I ara la polèmica aquesta, perquè una mica abans de venir cap aquí a TV3, doncs ara els problemes amb una pel·lícula que s'està rodant, sí. I aleshores deixen rodar una pel·lícula i no deixen passejar, no deixen anar amb bici. Llavors, com s'entén això?
0: No, no. Clar, és que penseu que justament després de que sorgís aquesta notícia, aquesta informació, amb la presència de Russell Crowe, crec que és que està rodant aquesta pel·lícula, la gent va posar el crit al cel, com dient, no ens esteu deixant entrar a fer el que habitualment fem, que és pràctica esportiva a l'aire lliure, passejant per Collserola, i en canvi sí que doneu permisos perquè es vingui a gravar una pel·lícula. Alguns no. Alcaldes d'aquests municipis que envolten Collserola van demanar doncs, que es mirés d'afluixar una miqueta aquestes restriccions i bueno, que es deixés o es delimitessin zones concretes per donar una miqueta més d'opcions a la ciutadania. Vosaltres entendríeu que això es pogués fer? Sí o no?
2: Jo penso que sí. Jo penso que sí, el que passa és que també demanaria als ciutadans que fem aquestes passejades o que fem servir aquests camins que tinguéssim cura, perquè a vegades som nosaltres mateixos que anem deixant restes de menjar, que això també és un atractiu per a aquests animals. Aleshores, doncs, no només és que ens deixen caminar, no, caminar i mantenir net l'espai per on trepitgem.
1: No ho sé, jo no ho tinc tan clar, perquè entre altres coses hi ha senglars morts per aquí, per Collserola. Llavors deixar a dir, bueno, sí feu servir com sempre heu fet al parc per fer excursions, per tota la canalla, per anar en bicicleta, a mi em sembla una mica perillós. A banda, noia, no sé, és que al final resulta que les malalties dels animals s'acaben encomanant a les persones. I...
0: Aquesta en principi no.
1: No.
0: Aquesta en principi no.
1: No, però bueno, jo no sé, quan vas llegir que hi havia animals morts i que no els acaben de recollir perquè és difícil trobar-los, van amb gossos, però tot i així, clar, l'animal es mor allà on sigui. Sigui accessible o no sigui accessible al lloc. Per tant, no es pot enretirar, jo. A mi no em fa gràcia, la veritat, que la gent vagi tranquil·lament. Mm. Justo amb prudència, sabent no sé què...
0: Això és el que han demanat, alguns ajuntaments de l'entorn del parc de Collserola, i fins i tot ho van estar mirant, estudiar reobertures controlades. Aquí tenim un bosc urbà, que és el bosc de Volpelleres, que en teoria està tancat, però hi ha gent que hi entra a fer passejades. I és un bosc urbà, el que passa és que per allà també s'han trobat a porcs senglars moltes vegades.
1: Els que s'han cugat, els porcs senglars arriben a la Rambla Ribatallada. Bueno, els que no sou de Sant Cugat no sabeu on és, però és que és bastant al centre, això. Vull dir que No sé, mira, per una banda hem apostat molt per la bicicleta i ara hi ha molta afició, no?, a sortir, ja no potser a caminar i així, bueno, ens dim la bici, anar per Calçarola, no sé, és agradable, no? Llavors, clar, la bicicleta et permet recórrer molt espai, no és el mateix que anar amb la motxilleta i caminant, no? Per tant, et permet entrar bastant a dins del parc o allà o on sigui. I jo primer penso que una de les coses és, ostres, estàs acostumat els caps de setmana a sortir amb la bici a fer, i no ho pots fer. I una altra, per altra banda, el que deia, que clar, amb la bicicleta t'internes més que no pas si vas caminant. No sé, jo és que no ho acabo de veure.
0: No sé si teniu la sensació que hi ha transparència en la comunicació, en les explicacions que s'han donat a la ciutadania, amb la informació que s'ha ofert a la població. Sabem realment tot el que ha passat o encara doncs, es podria haver explicat amb més claredat perquè la gent ho acabi d'entendre, no ho sé.
2: Ja, però no van dir que era d'un laboratori que estaven fent experiments, que no sé què, que van menjar...
0: No, ho van descartar. Ho van descartar al final, també.
2: I això, tots els animals tenen malalties. És normal, i més animals salvatges. El que passa és que jo sí que estaria a favor d'aixecar aquestes restriccions de mobilitat. Dius, hi ha animals morts. Home, que els netegin. Tenen gossos, tenen altres sistemes, tenen drons que poden localitzar si està molt amagat, però els camins... Però nosaltres caminem allà, si tu veus un porc mort no aniràs a trepitjar-lo, però almenys deixa que ara que fa bon temps, ara que podem gaudir de la natura, ara que hi ha vacances, no, tothom tancadet, perquè jo aixecaria aquestes restriccions de mobilitat. Penseu... I incrementaria també la caça dels animals.
0: Penseu una cosa, que al vell mig de Collserola hi ha negocis, hi ha restaurants, i els restaurants en el primer moment van dir, home, si no la gent no pot venir, si ens quedem sense clientela haurem de tancar, i de fet estan oberts, vull dir, la gent hi va i estan al vell mig de Collserola, i la gent accedeix amb cotxes fins a aquests llocs, però fins a arribar al restaurant de destí, doncs bé, has de circular, encara que sigui amb cotxe, per la serra, pels camins,
2: sí.
0: No? Vinga, doncs, si us sembla, canviarem i ens deixarem la serra de Collserola i ens n'anirem a la platja. Sou de platja, vosaltres?
1: Sí, jo sí.
2: Una mica.
0: Una mica de platja.
1: Bé, home, del Prat...
2: No, aquí la tenim aquí a la vora, i més ara amb tot l'esforç que s'ha fet per netejar el riu, doncs podem gaudir de la platja, no? Perquè ara nosaltres, un company, soc de l'agrupació fotogràfica, doncs l'altre dia vam fer una exposició d'abans i ara, abans i ara, i llavors hi havia una foto de fa 50 anys de la platja, prohibit el bany, i ara això ha desaparegut, no? I podem gaudir d'ella, però...
0: Està molt bé. A més, ara és l'època que ja sabem quines són les platges que tenen concedida la bandera blava, que en el litoral català són un total de 101 platja. I jo us pregunto, perquè clar, això és molt, molt personal. Teniu mascota? Teniu gos?
1: Jo ara no. Jo havia tingut un gos, dos gats, tres fills...
0: Has tingut de tot.
1: Ara no, en aquest moment no.
0: Tu, Lluís, tampoc?
2: Jo, tenen els meus nets, però la veritat és que quan anem a la platja el gosset es queda a casa. A casa, perquè encara que aquest programa o aquest article... platges, 50 platges per gossos, tal... Però, escolta, home, si vas a la platja i tens allà el gos al costat, ara que hi hagi zones de la platja reservades per ells, doncs molt bé, però quan vaig amb la família, el gos es queda a casa.
0: Val. Llavors jo us pregunto, les platges haurien de ser espais compartits entre persones i animals, o cal que mantinguem zones per uns i zones per altres? És a dir, platges per uns, platges per altres, o combinar horaris com fan algunes platges? Què us sembla a vosaltres?
1: Home, jo penso que està millor que estigui separat, però el que penso és que quan tens una mascota tu hauries de pensar de portar-la a la platja, sobretot si és un gos de pèl llarg, perquè sí, sí, tu et sembla que disfruta molt i ell disfruta molt, però quan arriben, quan tornen, o sigui, és el pèl ple de sorra, bruts, jo trobo que amb la calor que fa, jo trobo que no és un lloc per portar el gos. Potser si, mira, si ets amant de passejar fins i tot a l'hivern, de dir anem a fer un passeig una mica, però de tenir-lo allà hores i hores quan tu estàs a la platja, a mi em sembla un martiri pel gos, sincerament. Jo no el portaria, no el portàvem, és que, i no el portaria. I qui el porti, a mi m'agradaria més que estiguessin separats.
0: Clar.
1: No per res, però els animals són animals, no mossegaran ni faran res, però...
0: Poden molestar, no?
1: Sí, sí.
0: O sigui, pots tenir un veí que no li sembli bé que el teu gos estigui rondant per allà, que ara li tira una mica de sorra, que ara passa corrents i... Vull dir, hi ha gent que segurament doncs no li semblarà bé compartir l'espai on hi ha persones que busquen a lo millor tranquil·litat estar compartint-lo amb un animal que evidentment tindrà ganes de jugar a la platja. I en el cas vostre, Lluís, vosaltres sou partidaris d'això? Tu ja explicaves que deixeu el gos de...
2: També,
0: sí, que estiguin
2: separades. Zones separades i que tranquil·lament, si tu portes el teu gos i un altre veí té un altre gos, però separat de la resta, que no els hi va bé doncs tenir allà uns animals, i més que li llancen coses i van darrere. És veritat, un meme d'aquests que vaig veure per ahir un dia, i surt una platja després només per persones, i marxen i està tota bruta de porqueries, de tal, i no són gossos. No, com de dir, home, no diem només el gos perquè embruti. De fet, s'ha millorat molt. Però tenir-ho separat jo crec que és millor per ells i per les persones que no porten gos.
1: A més, et dic una cosa, segons a quines hores i segons a quines platges, busca un foradet.
0: Clar, tu imagina't una platja d'aquestes, Maribel, i t'emportes el gos. Acabes tu i el gos, acabeu allà al passeig marítim. Bàsicament. Sabeu que hi ha municipis que renuncien a que les seves platges siguin per gossos per mantenir els distintius de bandera blava. Això ho sabíeu?
1: Ah, jo no.
2: No. Jo no ho sabia. Que fos un...
0: Sí, perquè han de complir una sèrie de requisits i que hi puguin accedir gossos, doncs és més inconvenient que no avantatge. I llavors hi ha municipis que renuncien a poder oferir les platges per gossos. I és que hi ha molta varietat, Podríem trobar, hi ha platges que la zona de bany per gossos és a partir del vespre, que no està malament, tenint en compte el que comentava la Maribel. Què fas amb el gos en plena solana, en les hores de més calor, que ens molesta a nosaltres també, però que anem per agafar una mica de bronzejat, i en canvi el gos està patint, si no està a l'aigua, no?
2: I més aquells que tenen més pèl, no? Que són per climes més freds, no? Perquè a vegades veus algunes races passejant pels carrers i dius, pobre animal, no? Amb aquests dies de tanta calor, i són animals de muntanya o animals de llocs més freds.
0: Clar. En qualsevol cas, aquí hi ha gustos per tots. Hi ha els que absolutament un no rotund a compartir amb gossos les platges, i en canvi hi ha altres persones que preferirien compartir-ho primer amb un gos que amb una persona. D'això també n'hi ha.
1: És que els gossos al final són com un mes de la família, Qui té animals saps que està formant part de la família, vull dir, és més conèixer, sobretot els gossos, que són molt, no sé, I esclar, a més ara ja no tenen fills i tenen mascotes.
0: Bueno, doncs arribarà el moment que les platges, en comptes de més nens, trobarem més gossos, no?, que criatures, aquest pas, efectivament. Bé, doncs, un cop ja superats els problemes tècnics, se'ns ha acabat el temps. Us agraeixo moltíssim l'estona de conversa avui al Connectats per tancar la setmana. Maribel, Lluís, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Molt bé. Bon cap de setmana.
0: Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu.
1: Adéu, petó.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Avui volem parlar d'una història que trenca barreres. El nostre convidat d'avui és un pretenc de 26 anys que fa tot just un any va graduar-se en periodisme i ha tingut l'oportunitat de seguir la visita papal a Barcelona com a periodista acreditat. Parlem de trencar barreres i avui descobrim el nostre convidat de la mà del Víctor Asensio des del Prata Ràdio. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. El nostre convidat, l'Ivan Felgueroso, ha superat traves físiques, les que planteja l'urbanisme a una persona que s'ha de desplaçar en cadira de rodes, i les psicològiques i socials, les que infravaloren una persona amb el 96% de discapacitat. Ivan, bona tarda i gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Molt bona tarda, Víctor.
1: De seguida parlem de tu, de la teva trajectòria, la teva experiència, però a mi el que m'agradaria que parlessis i m'expliquessis és com has viscut la teva professió periodística sent una persona que ha cobert l'arribada del Pontífex a Barcelona i l'ha seguit de ben a prop. Com ha estat?
2: Doncs recentment he finalitzat els estudis en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i com a primera oportunitat professional doncs he pogut cobrir la cobertura del Papa a Barcelona. He tingut la sort d'assistir a dos dels actes més importants que han sigut el diari de lluny, a Montserrat i a la Sagrada Família. Ha sigut una experiència molt maca, molt emocionant i que m'ha marcat tant personalment com professionalment.
1: Com ha estat aquesta cobertura professional? Perquè al final, més enllà de ser un esdeveniment històric, no? Qualsevol persona que l'ha pogut viure, tu ho has viscut des de dins, amb una perspectiva que molta gent no pot tenir. Com ho has viscut, això?
2: Doncs ho he viscut amb moltes ganes, molta il·lusió, perquè vaig sortir molt d'hora, dimecres 10 de juny, des del Centre Internacional de Premsa, ubicat a la plaça Espanya. Vam anar amb un dispositiu de transport especial, acompanyats per membres de l'organització i la policia. Vam agafar un ferrocarril que teníem reservat, vam anar fins a Monistrol i allà vam agafar el tren cremallera que ens va pujar fins a la badia. Em va sorprendre molt l'ambient que respirava allà a Montserrat, perquè jo diria que el que més predominava era emoció, recolliment i espiritualitat. Hi havia moltes persones arribades des de diferents llocs de la geografia nacional i que portaven moltes hores agafant lloc per a l'arribada del Pontífex. Va ser molt emocionant el moment en què va entrar, diguem-ne, a l'abadia, perquè ho va fer amb papà mòbil, cosa que no ens ho esperàvem, perquè en un principi només estava previst que el fes servir a l'Estadi Olímpic i a la Sagrada Família, i va ser molt emocionant veure doncs, com arribava, tothom doncs, aplaudint, i també em va sorprendre molt doncs, com és ell de proper amb totes les persones que estaven aplegades per veure'l, i com moltes persones, molts pares, doncs apropaven els seus fills perquè els pugui venir, i vaig veure el testimoni d'una noia que la van entrevistar per la televisió autonòmica de Galícia, que va aconseguir que el papa doncs pugui venir al seu fill que es deia Lleó, en honor al papa. I després doncs de la missa, que jo la vaig poder seguir doncs a través de les pantalles instal·lades a fora, a l'explanada de l'abadia. Jo estava en una zona elevada, amb bona visibilitat, on estaven la resta de companys de premsa, i va ser molt emocionant també quan al finalitzar la missa, doncs, va sortir al balcó i es va dirigir a tots els presents.
1: Clar, tu acabes d'acabar els teus estudis universitaris i ja has cobert el Papa.
2: Sí.
1: Com et sorgeix aquesta oportunitat?
2: Sí, doncs va ser gràcies al Prat Ràdio que em van facilitar perquè pogués fer la sol·licitud a l'organització que gestionava el viatge del Papa a Espanya, i vaig tindre molta sort perquè em van seleccionar entre els més de 2.000 professionals que s'havien apuntat per a poder seguir els actes. I per a mi, com a periodista que acaba de començar la seva trajectòria professional, doncs ha sigut tot un privilegi i una estrena supermaca per a mi.
1: Clar, tu ja havies tingut contacte amb el Prat Ràdio cap al 2017, si no vaig errat, ara estic tirant de memòria, perquè vas ser becari del Prat Esports.
2: Sí, vaig poder doncs, agafar una miqueta d'experiència i de coneixement sobre com funcionava la ràdio i en concret doncs, els programes d'esports, i després de tindre aquesta experiència aquí al Prat Ràdio, doncs vaig començar l'any següent els meus estudis en periodisme.
1: Per tant, no ho vam fer tan malament.
2: No.
1: Et va agradar l'experiència.
2: I molt.
1: I per què decideixes doncs, començar una carrera com periodisme?
2: Sí, doncs...
1: Què és el que et crida l'atenció?
2: M'agrada molt explicar històries, m'agrada molt doncs, conèixer de prop les diferents realitats de la societat, i a més, doncs, crec que és una professió molt maca i molt versàtil, i que ofereix moltes possibilitats i tractar molts temes.
1: Mm-hmm. T'hem dit al principi, tens un 96% de discapacitat. Sí. Això t'afecta al teu dia a dia? De quina manera?
2: Sí, bueno, no ha sigut fàcil arribar fins aquí, però amb esforç i els ajuts tecnològics, que per sort doncs, estem molt, molt avançats en quant a tecnologia, doncs he pogut poder dur a terme amb normalitat la meva trajectòria acadèmica. Mm-hmm. Per exemple, no? Doncs amb l'ordinador tinc el teclat en pantalla, que puc amb el cursor marcar lletra per lletra i així puc escriure, perquè jo no, per les meves dificultats de mobilitat, doncs no puc escriure el teclat convencional, no? I també els dispositius tecnològics ja tenen la funció de dictat per veu, que funciona molt bé en comparació amb molt temps enrere, que era una tecnologia que estava començant i que no era del tot perfecta i cometia molts errors, i ara doncs, està molt més perfeccionada i entén molt millor tot allò que dic tu.
1: I més enllà de la tecnologia, tens un altre suport incondicional, que és el de la teva mare, que sempre, qui et coneix, doncs ta mare està sempre amb tu. Que és, sí. Qui és per tu, ta mare?
2: Sí, doncs és superimportant perquè m'ajuda a dur a terme totes les activitats essencials del dia a dia, que jo de manera autònoma doncs no les puc realitzar, i m'acompanya doncs a tots els llocs on he d'anar, i per exemple per a cobrir tant Montserrat com Sagrada Família em va acompanyar i va anar tot molt bé i estic molt, molt content.
1: I clar, amb aquestes dificultats alguna vegada t'has trobat amb persones que no comprenien el fet de que volguessis esforçar-te en treure't una carrera i potser dir, doncs, potser hauries de dur un altre tipus de vida i no t'esforcis amb això i no et dediquis a això, o al contrari, has vist persones que ho entenien i que et donaven suport?
2: Bueno, hi ha de tot, hi ha moltes persones que doncs, a veure, doncs, que estan conscienciades i que entenen que tothom doncs, ha de tenir dret a poder doncs, a poder-se desenvolupar tant acadèmicament com professionalment, i n'hi ha d'altres que són una minoria, no? Com m'ha passat amb algun professor que, de la universitat, que no està conscienciat i que no ho veu tan clar. Però per regla general jo diria que la majoria de persones entén la meva situació i fa tot el possible per a que jo pugui doncs, desenvolupar-me tant acadèmicament com professionalment, a l'igual que la resta de persones.
1: El periodisme al final és un servei públic essencial, és, sí. És exercir el dret a la informació, el dret a l'opinió, i és un valor importantíssim en democràcia, però també té un punt de subjectivitat, i al final cada persona aporta una cosa al periodisme que fa. Tu, evidentment, tens una subjectivitat que pocs periodistes tenen, que és la d'una persona amb discapacitat exercint la professió. Què aporta la teva situació a l'hora de veure el món d'una manera diferent a que poden fer altres companys?
2: Clar, doncs, en el meu cas, des de la cadira de rodes, doncs, l'accessibilitat és una de les qüestions que igual altres professionals, com no estan amb la meva situació, doncs no ho veuen tan clar, no? O no hi posen tanta atenció. Per exemple, amb el transport públic hi ha moltes persones que fan els seus desplaçaments diaris de manera molt ràpida, molt eficient, però jo, amb la cadira de rodes, em costa molt més, perquè a vegades les rampes dels autobusos no funcionen, no es despleguen, o per pujar-me al metro, que ho he de fer per la part del davant, que és on és la plataforma, doncs no em dona temps a arribar i n'he d'esperar-ne amb un altre tren, en fi.
1: Hi ha estacions on ni tan sols hi ha ascensor, per exemple?
2: Sí, per exemple, a Barcelona, o
1: Urquinaona... Urquinaona era una de les que pensava jo.
2: No n'hi ha accessibilitat, no n'hi ha ascensor, i, per exemple, a Verdaguer, em sembla que tampoc.
1: Clar, són, al final són llocs que són neuràlgics importants,
2: clar,
1: no?
2: Són superimportants. I, clar, per als desplaçaments, si he d'anar a fer una cobertura, doncs dificulta molt. Per exemple, dimecres, quan vaig anar a la Sagrada Família, doncs vaig arribar a Plaça Espanya, també, amb el ferrocarril reservat per al grup de premsa, i a Sagrada Família havíem d'anar pel nostre compte, i vaig tenir dificultat per arribar, perquè la parada de Sagrada Família estava tancada, no es podia, i ens recomanaven baixar a l'abans, que és Verdaguer. I però quan vaig arribar a Verdaguer no vaig poder baixar el tren perquè no hi havia plataforma i pel que es veu tampoc ascensor, i vaig anar de baixa amb una altra estació passat Sagrada Família, per tant em va costar molt més arribar a la Basílica de Sagrada Família, cosa que altres companys doncs ho van tenir més fàcil.
1: Clar, quan parlem amb persones de discapacitat, la que sigui, trobem que hi ha moltes barreres arquitectòniques,
2: sí.
1: I això és un habitual. De fet, avui, per entrar a l'estudi on estem fent aquesta entrevista, hem de posar una plataforma perquè no està adaptat per persones amb cadira de rodes. I això és una tònica habitual. Creus que es té prou en compte la vida de les persones que tenen discapacitat a l'hora de planificar, a l'hora de pensar els llocs de feina, a l'hora de pensar fins i tot els esdeveniments?
2: Bueno, crec que la societat cada vegada es va conscienciant més, però que encara hi ha molta feina a fer.
1: I en el periodisme hi ha prou diversitat?
2: No. No n'hi ha... Per exemple, la cobertura del Papa, jo era l'únic professional que anava amb cadira de rodes.
1: Què és el que vols fer? A què et vols dedicar en el món de la comunicació?
2: Doncs a mi m'agrada molt la cultura, la societat, i m'agradaria doncs, poder tindre un lloc on pugui doncs, explicar històries i donar veu a les persones i pugui mostrar doncs, distintes realitats que moltes vegades doncs, passen una mica
1: desapercebudes, no? Sí, una mica, sí.
2: Sí.
1: I tens algun projecte de futur?
2: Doncs ara mateix estic amb el procés de recerca de feina i estic amb moltes ganes i il·lusió. Llavors, si tinc sort i puc treballar aviat de manera regular amb algun mitjà de comunicació.
1: Doncs et desitgem molta sort i si algú ens està escoltant que sapigueu que l'Ivan és un magnífic periodista que a més hi posa moltíssimes ganes i ja ho demostra el fet de que hagi volgut exercir aquesta professió trencant totes les barreres que se li han posat. Acabem l'entrevista amb una recomanació musical. M'has comentat abans de començar l'entrevista quina seria?
2: Sí, m'agrada molt la cançó Viva la vida de Coldplay.
1: Doncs crec que amb aquesta ho resumim tot. Moltíssimes gràcies, Ivan.
2: Moltes gràcies,
1: Víctor. Adéu, bona tarda.
2: Bona tarda.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, bona tarda.

0: les obres de...
1: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es...
0: Bona tarda. Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
2: Viatge al centre de la ràdio.
0: I al centre... El viatge al centre de la ràdio d'avui, anem novament fins a Terrassa i amb el nostre company Sergi Estapé tractarem de saber com es prepara la pròxima temporada en aquesta emissora i ho farem amb el cap de programes, el David Marcet. Bona tarda de nou.
3: Bona tarda, doncs tornem aquí d'entrar en les entranyes de la ràdio, en aquest viatge a la ràdio que fem els divendres. Aquest cop tornem a Terrassa, com deies, Carme, i ho fem per parlar de com es prepara una pròxima temporada, què es fa, com es dissenya tot això, i ho fem amb el David Marcet, que ja ha passat algunes vegades per aquí pel Connectats, que és el cap de programació de, doncs, de tota la societat d'aquí, entre les quals hi ha el canal Terrassa i també la ràdio. David, què tal?
4: Hola, bona tarda. Què tal,
3: doncs,
4: Sergi?
3: Bé, suposo que doncs, ara és quan esteu amb els fogons cuinant doncs, el que pot passar la temporada que ve, no?
4: Sí, la veritat és que ara és una temporada, com podríem... que nosaltres normalment de feina en previsió, intentar treballar en previsió. Sí que és veritat que moltes vegades costa, perquè no sempre es pot tancar tot, però afortunadament també tot depèn de quan es volen fer canvis profuns o quan es vol fer una línia de continuïtat. Uh-huh. En aquest cas, jo crec que estem en una línia de continuïtat, no hi ha grans canvis, grans novetats, però de totes formes és important parlar amb tota la gent, parlar amb tots els programes, analitzar la graella, analitzar els programes que hi ha a la graella i veure, primer de tot, quins poden o volen continuar i després veure, aviam, quins ajustos també es poden fer. No només és canviar de programes moltes vegades, també és canviar horaris, canviar també a vegades doncs, temàtiques, però sí que és veritat que en el món, en alguns casos també no només depèn o no només hem d'analitzar el que nosaltres produïm des de, en aquest cas, la Ràdio Municipal de Terrassa o Canal Terrassa, sinó també el que ens ve moltes vegades de fora, com pot ser doncs, la programació en línia de la xarxa audiovisual o d'altres programes o col·laboradors externs.
3: Uh-huh. Podríem dir que si tinguessis que definir una mica la programació de la ràdio municipal, els dos eixos principals potser serien esport i entreteniment, més o menys anirien per aquí.
4: Bueno, jo, mira, n'afegiria un tercer, en tot cas, que és informació, entreteniment, barra, societat, temes diversos i després esports, lògicament. Uh-huh. Jo crec que són aquestes tres grans branques que de fet, jo crec que tots els mitjans de proximitat, els mitjans locals, treballem principalment.
3: Uh-huh. Tenim el matinal amb l'Oriol Carreras, que havia sigut també, havia participat amb el Connectats, no?, amb aquest Desperta Carreras. Doncs aquí també hi ha, el que diem, una mica d'informació, una mica d'entreteniment, humor, no?, és una mica la base d'aquest programa, no?
4: Sí, la nostra base... parlem principalment de la ràdio municipal, és una primera hora... primer, jugar amb el que ens aporta la xarxa, uh-huh, amb aquesta programació en cadena, a través de totes les ràdios de proximitat de Catalunya, que jo crec que també es fa una feina molt important. I es fa una feina molt important, primer, per informar, segon, perquè dona un plus de qualitat. Crec que treballar amb xarxa ens dona rigor i ens dona també arribar on moltes vegades no podem arribar per si sols. I després, perquè jo crec que és important que per les nostres graelles poder omplir aquestes hores de programació. Si no, seria molt difícil. I és més, les ràdios històricament, amb què hem acabat d'omplir graelles o omplir les hores de la graella amb música, sí, també pot ser una part important, i jo hi crec que en alguns moments i algunes hores del dia ens dona un respir i també la gent agraeix, no?, una mica de, no només programació, no només programes, sinó també tindre una estona de relax amb una música, en el nostre cas, acurada, treballada, definir també música en català, música... Nosaltres tenim una franja de música en femení, de veus femenines, bueno, es pot apostar una miqueta per tot. No només ha de ser música comercial, també, en el nostre cas, doncs, una música més propera, més tranquil·la. Bé, diferents franges. I, torno a repetir, començaríem, en aquest cas, amb aquest informatiu, com és el Next Matí, on totes les ràdios de Catalunya, o pràcticament totes les ràdios de Catalunya, ens donen aquest punt d'informació global de país. I després entren els nostres programes, com pot ser el Desperta Carreres, aquest matinal on hi ha una barreja d'entreteniment, humor i també informació de proximitat i informació de servei, com pot ser el trànsit, el temps, notícies, etc. I després, a mig matí, jo crec que totes les ràdios, o gairebé totes les ràdios de proximitat, tenim un magazín de, doncs, local, de ciutat, on ja es poden parlar diversos temes, es pot parlar de coses que passaran, coses que han passat, seccions. Jo crec que això també omple els matins de les ràdios. Cap al migdia ens aniríem

0: i després també jugar amb algunes hores de música, que jo crec que ajuda a relaxar el cos, no?, quan ja va acabant el dia.
1: De totes maneres, ara sí que estem a... Sí, digues.
0: No, i em deixo sobretot una franja que ja portem més de 7 anys, que és el Connectats, que és aquesta franja de sobretaula, que crec que ja està molt consolidada, i que de cara a l'any que ve, no sé si podem dir alguna cosa o no, però hi haurà alguna novetat, bueno, hi haurà canvis.
1: Suposo que no ens renyaran, si ho dius, però bé, sí que hi haurà canvis que ja seran explicats. També hi ha les transmissions de futbol importants, no? És a dir, el Terrassa com a pal de paller, i també algunes a vegades el Sant Cristòbal quan pot tenir la coincidència. Vull dir que l'esport sempre, des del primer minut que es va crear la Ràdio Municipal de Terrassa, ha sigut les transmissions de hockey també, i d'altres esports.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ha sigut un dels punts principals també, no?
0: Sí, i jo crec que, torno a repetir, totes les ràdios de proximitat, qui tingui equips amb un cert nivell o unes certes categories, estic convençut que fan transmissions. A partir d'aquí, clar que al veure cada ciutat o cada poble més especialista en un esport o en un altre. Per exemple, segurament, si parlem de Badalona, el pal de paller serà el bàsquet, sí, sí. I és lògic, si parlem de, no sé,
1: de Vic, serà
0: de Vic l'hoquei patins, etcètera, no? Mm. Pues en el nostre cas, sí que hem fet altres anys i a vegades quan podem, doncs, algun partit d'hoquei herba, però principalment parlem, doncs, en aquest cas, el primer equip de la ciutat, que és el Terrassa, doncs també és un històric a nivell de transmissions.
1: Jo el que et volia dir abans de que fessis aquest apunt, que ara estem a finals de... Bueno, encara queda una setmaneta i pico de juny, però hi ha una cosa molt important que ve ja, que és el primer cap de setmana de juliol, que és la Festa Major de Terrassa, que cobriu abast, que es cobreix des d'aquesta emissora i també per la tele abastament, no? Això també requereix, doncs, una sèrie de... Com tu, com a cap de programes, doncs, d'una mica de com s'estableix, el que es fa, que, clar, són dies, pocs dies, però molt intensos, no? Amb 300 i pico activitats. Suposo que això també ho esteu ja programant, no?
0: Sí, ja portem temps treballant. De fet, Terrassa té la característica de... Clar, depèn del municipi, depèn del poble, la seva festa major està en algun lloc del calendari. En el nostre cas, és just abans de l'estiu. Uh-huh. Això que ens fa, doncs, que hagin de treballar en previsió i al mateix temps ens agafi en una etapa d'acabar... Està acabant la programació convencional, abans de començar la programació d'estiu, però hi ha aquest parèntesis que és aquesta festa major. En el nostre cas, al ser una tele, una ràdio, un diari digital, avui en dia també hem de parlar de que som un mitjà multimèdia amb les xarxes socials, etc. No ens plantegem la festa major com un esdeveniment només o per la ràdio o per la tele. Ha de ser un esdeveniment multimèdia. Amb tots els nostres recursos, doncs farem directes per la ràdio, també farem directes per la tele els divendres, també per la ràdio. Estarem molt actius en xarxes socials, al nostre canal de YouTube també hi haurà moltíssima informació, també es podrà seguir a través de la web. Intentem estar a tot arreu. En el nostre cas coincideix que és acabant a final de temporada. En d'altres municipis o altres pobles les festes majors poden trobar que és a ple estiu. Això també, imagina't, per un mitjà de proximitat en ple estiu, una festa major, on segurament és quan menys recursos tens per l'època estival. D'altres mitjans, per exemple, la festa major de Sabadell és tornant justament després de vacances, no? Que encara no has arrencat i ja tens allà una festa major. Bueno, depèn on toqui, ho has de treballar d'una manera o d'una altra. En el nostre cas és just abans de començar la programació d'estiu i això ens fa que, per una banda, és com a la recta final de la temporada, tots arribem cansats en aquesta època,
1: sí.
0: Però s'ha de fer aquest últim esforç i coincideix també amb la finalització dels programes, per tant hem de treballar a festa major i també ja deixar preparada la propera temporada.
1: Mm-hmm. De fet, però la festa major, totes les festes major tenen les seves coses, però sí que la de Terrassa té que concentrar, per exemple, el primer dia moltes coses, no? El pregó, el cap gros, moltes coses, vull dir, això també fa que s'hagi de fer un desplegament humà que no es fa el dia a dia, no?
0: Sí, és que al final la festa major... Clar, al final nosaltres parlem, o la gent pensa o pot pensar, que la festa major són 4 dies, però no ho són 4 dies, són més de 4 dies, perquè la festa major comença el 3 de juliol i acaba el 8. de juliol, que és un dimecres.

0: Torres amb el Castell de Focs i el Ron Cremat i les Habaneres, no? Que és un clàssic també. Què passa? Doncs clar, el divendres a la tarda és quan podríem dir que són l'inici, no? De la Festa Major, amb la baixada del Drac, la descoberta del Capgròs, la lectura del pregó, allà comença realment la Festa Major. Sí que és veritat que jo crec que a nivell de programació ens trobem que Terrassa ha crescut moltíssim en els últims anys, ha crescut molt. Estem parlant que és la tercera ciutat de Catalunya amb nombre d'habitants actualment. Què passa? El créixer tant, jo crec que cada vegada costa més que la gent es faci seva la Festa Major, i això és el que s'està treballant, perquè hi ha molta gent que ha vingut, fa poc que ha vingut a Terrassa, sí, no coneix encara la història o els actes més emblemàtics, no? A nivell de cultura popular, de concerts, etc. No? I això jo crec que s'està treballant. Què passa també? El clima no ajuda. I això és una cosa que crec que tots els ajuntaments, o si més no, les persones que treballen per les Festes Majors, que són en èpoques estivals, principalment, el clima cada vegada fa més calor, Sergi. Sí, sí. Aleshores hi ha actes que segons quines hores del dia es fa molt difícils de fer, i fa que cada vegada l'afluència pugui ser menor. Per què? Perquè tu no portaràs els nens o depèn de quines hores del dia, en ple sol, a fer segons quines activitats. Costa més. Algunes s'han de fer sí o sí, no hi ha més remei, no? Però clar, què passa? Que moltes coses s'intenten també moure per ubicacions i també pel clima, però clar, no hi caben més coses.
1: No.
0: Si passen tantíssimes hores, mira, entre les 6 de la tarda i les 12 de la nit, tant de divendres, dissabte i diumenge, i pràcticament també dilluns, passen moltíssimes coses, però moltíssimes coses en molts espais de la ciutat. Això és molt ric, per una banda, però d'altra banda, a l'hora de fer aquesta cobertura es fa difícil, perquè tenim els recursos que tenim i som la gent que som.
1: Sí, sí.
0: Per tant, bé, és una de les coses que anem treballant i cada any anem ajustant. I el que ens fa moltes vegades és plantejar-nos fer canvis en el sentit de, bueno, doncs aquest any ho farem d'aquesta manera, destacarem això, treballarem d'una altra manera això, potser més primant la qualitat que la quantitat.
1: Doncs desitgem que hi hagi un bon desplegament, que hi hagi una bona cobertura i aquesta preparació de la programació de la temporada que ve sigui tot un èxit, com sempre. Gràcies, David Marcet, cap de programes de Canal Terrassa i Ràdio Municipal de Terrassa.
0: Sí, i sobretot això, recordar aquest últim que de cara al Connectats, el programa del que estem parlant, la temporada que ve jo crec que venen coses xules, coses de diferents. Es mantindrà, jo crec, que una base d'aquests anys que portem ja en la trajectòria, i no repetir, jo crec que el Connectats també destaca que s'ha convertit en un programa clau a les emissores locals, almenys la nostra, amb aquesta franja de sobretaula de tarda que jo crec que està més que consolidada.
1: Doncs així és. Moltes gràcies, David.
0: A vosaltres.

0: avui canviem de secció, però no ens movem de Terrassa. Ens està quedant un programa molt terrassenc. Anem fins a les instal·lacions de l'emissora municipal perquè el Sergi Estapé i el Jordi Guillén ens han de parlar de les estrenes d'aquest cap de setmana. Nois, bona tarda.
1: Bona tarda, torna al cinema aquí al Connectats aquest divendres de juny, amb, com sempre, que compta amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa, aquest cinèfil que tenim gairebé sempre, que es diu Jordi Guillem.
2: Bona tarda.

0: Doncs comentarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen avui. La veritat, bueno, de fet, una es va estrenar fa dos dies, que és la primera que parlarem, que és Toy Story 5, aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, i després parlarem de la resta i acabarem parlant precisament de què ha significat o què és Toy Story, una nissaga que podem dir que és de les, en el tema de l'animació, doncs, de les potents. Va, què m'expliques de Toy Story 5, no? Que semblava que no es anava a fer, però finalment s'ha fet.
1: Sí, van dir que la quarta seria l'última. Finalment ha aparegut aquesta cinquena versió, dirigida per Andrew Stanton, amb guió de Stanton i McKenna Harris. És una pel·lícula segurament més madura que les quatre anteriors, que ja ho eren força, i en aquest cas tenim les veus, com era habitual en les anteriors, de Tom Hanks, també Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O'Brien, entre d'altres. Ja tots són veus, eh? no és que surtin, perquè la pel·lícula és òbviament d'animació. També algunes curiositats, com per exemple que hi apareix la veu de Bad Bunny i Keanu Reeves, entre d'altres. La història és la de sempre, les joguines que cobren vida, tenen vida, vaja. Aquest cop han tornat, trobarem els nostres amics Buzz Lightyear, Woody, Jesse, de la resta de la colla, en un nou repte. En aquest cas coneixen Lilipad, que és una nova tablet. En aquest cas, les joguines van derivant cap a les tablets.
0: És una mica l'arribada de la
1: nova tecnologia, sí.
0: I com l'afronten les joguines tradicionals. No?
1: Exacte, que es veuen... Els hi pren protagonisme. I, en fi, tot el que està a la societat, no? Els nens enganxats a les tauletes i els no tan nens, sí. I no a les joguines, doncs, bé, en fi, hauran de decidir què és el millor per la protagonista, aquella nena que es diu Bonnie, i veurem què passa.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Toy Story 5.
2: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
3: Vale, quiero hablar contigo, aparato.
4: Por favor, llámame Lily.
3: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
4: Te lo traduzco al inglés. Mira.
5: No, look here, me and the toys are working all summer.
4: ¿Y ahora en español?
5: Los gemelos nos dan al otro lado de la calle.
6: Yo me pido detrás de la cómoda.
5: Woody.
7: Que sí. Hola.
0: Doncs després en parlarem una mica més d'aquesta nissaga, recordarem una mica com va començar tot. I ara marxem a França per saber d'un thriller que es diu Caso 137, seria en aquest cas.
1: Sí, és una pel·li dirigida pel cineasta alemany Dominic Moll, a qui molts de vosaltres recordareu perquè ha fet pel·lícules d'intriga interessants en el passat, per exemple, Solo las bestias, La noche de 12 años, o sobretot una pel·li que es deia Harry, el amigo que os quiere, que va protagonitzar l'actor de Vilanova, com es diu l'actor de Vilanova? Sí, home, el Sergi López, l'actor català Sergi López. En aquest cas torna amb una pel·li d'intriga, un thriller policíac, protagonitzat per Lea Drucker, Ion Blanc i Antonia Burés, que explica la història de l'Estefaní, personatge interpretat per Lea Drucker, que és un agent de policia d'assumptes interns. Li assignen un cas que està relacionat amb un jove que ha resultat greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació als carrers de París. La nostra protagonista no trobarà proves de violència policial il·legítima, però el cas agafarà una vertent més personal per a ella en el moment que descobreix que la víctima és de la seva ciutat natal. D'aquesta manera es transformarà el cas 137 del títol en una cosa més que un simple número.
0: Molt bé, doncs tornem cap aquí i sabrem cosetes d'una pel·lícula que ha dirigit i també protagonitza una persona que t'agrada molt a tu, que es diu Aina Clotet, que es diu Viva. Viva es diu la pel·lícula, no?
1: Viva, sí, sí. És una pel·li que va tenir molt reconeixement al passat Festival de Cannes, va guanyar, de fet, el Premi de la Setmana de la Crítica, i ens arriba aquest divendres, tots els que estigueu interessats, que demà dissabte, després del passi al Cinema Catalunya de 4:45, hi haurà un col·loqui amb la directora i actriu d'aquesta pel·lícula, i guionista també, Aina Clotet, també presentarà la sessió posterior. La pel·li està dirigida per ella, interpretada per ella mateixa, Marc Soler, Nabil Dacli, Lloll Bertran, Guillermo Toledo i d'altres personatges secundaris. El guió l'han escrit a quatre mans Valentina Viso i la mateixa Aina Clotet, i explica la història d'una dona que està fregant la ratlla dels 40 anys. Està ambientada en un futur marcat per la sequera, i aquesta dona, doncs, li detecten un càncer de mama. Després de superar-lo, decideix, com diu el títol, que viurà la seva vida i tota una sèrie d'històries que passaran. Coneix un noi de 23 anys que es diu Max i es planteja tota sèrie de circumstàncies sobre la seva vida. Una pel·li que ha tingut molt bones crítiques, el seu pas pel Festival de Cannes i també per la crítica especialitzada. Es tracta d'una tragicomèdia, un cinema d'aquell de la joie de vivre, un feel-good movies que dirien els anglesos, i ens arriba ja aquest divendres.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Viva.
3: Es que no sé qué le está pasando, pero se está como obsesionando conmigo.
8: Yo sí noté como electricidad.
9: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir. No te preocupes, todo ha pasado ya.
10: Pero es como que me asfixio, ¿sabes? O sea,
11: mira, una crisis es normal.
12: No estoy en crisis, ¿vale? Déjame tranquila de una vez.
13: La vida es esto. Es imposible no vibrar con nadie más.
14: ¿Qué te pasa?
15: Que necesito estar sola.
0: Doncs aquest Viva de l'Aina Clotet ens dona pas a tornar a França, en aquest cas per saber cosetes d'un drama que es diu 15 pruebas de amor.
1: Sí, el títol original és...
0: Fixem-se que les dues pel·lícules franceses totes porten una xifra, 137 i...
1: En l'anterior sí que la portava...
0: 15 pruebas de amor.
1: Aquesta no la porta, però li han afegit aquí. Es deia pruebas de amor i han dit, va, 15. Quantes? 15. Aquelles coses. Està dirigida per Alice Duart, amb guió de la mateixa Duart i Laurette Polmans i Julie Deviton, una pel·lícula francesa que parla d'una parella homosexual de dues dones. La Céline és la protagonista, espera el seu primer fill. Ella, de fet, no és qui està embarassada, sinó la seva companya, la seva esposa Nadia, que d'aquí a 3 mesos donarà llum a la seva filla. Sota la mirada dels seus amics, de la seva mare, fins i tot de la llei, la Céline, el personatge interpretat per Ella Rumpf, buscarà el seu lloc i el seu sentit de legitimitat en aquesta relació, amb aquesta nena, i lluitarà contra un sistema que li posa traves per fer senzill, és a dir, per fer complicat el que realment és senzill, que és ser mare i tenir una filla. Veurem aquesta pel·li. Molt bones crítiques, per cert.
0: Molt bé, i tanquem aquest repàs a les 5 pel·lícules que ens porta el Jordi, tot i que aquesta la porto jo, en substitució d'una de terror de Suècia, que m'interessa.
1: Una pel·lícula sueca de terror molt interessant,
0: molt.
1: Ha estat censurada, sí. Diguem-ho clar.
0: Sí, l'he censurat jo.
1: Hi ha censura?
0: Sí. Doncs sí, hi ha censura, perquè, clar, si la teva obsessió en posar pel·lícules de terror dolentíssimes, ja...
1: No, dolentíssimes, no.
0: Jo crec que estic amb la missió d'intentar, doncs, cauteritzar aquesta ferida. Bajo el mismo sol, un drama fet a Espanya. Què m'expliques?
1: Una pel·lículeta ambientada.
0: Sí, més ben puntuada que la que tu volies posar, però... Però bé, en fi.
1: Al segle XIX, a l'any 1919...
0: El que no pot ser és que quan ens interessa la puntuació és val i quan no interessa no. Aquesta pel·lícula estava més ben puntuada
1: que
0: la que em volies endossar.
1: No passarà la història. És una pel·lícula...
0: O sigui, en canvi, la de terror ens ha guanyat 12 Oscars.
1: No, ja veurem. Una pel·lícula dirigida per Ulisses Porra explica la història d'un jove hereu espanyol, d'una teixidora xinesa i d'un desertor haitià que lluiten per trobar el seu lloc i la seva humanitat en el tens creuament de camins i de cultures del Carib colonial, mentre s'embarquen en una ambiciosa empresa, que és fundar una fàbrica de seda al bell mig de l'illa La Espanyola. Una pel·li basada en fets reals, que va passar pel Festival de Toronto de l'any passat. En fi, última hora.
0: Molt interessant. Molt bé, escoltem un tros d'aquesta pel·lícula, la qual he imposat per la llei de l'article 34.
16: Ahí tengo mi casa. Y más abajo, a 6 jornadas, tengo un cargamento varado junto al río.
17: ¿Cargamento de qué?
16: Una mujer. Y unas orugas. Hace 8 años mi padre trajo desde España 50 moreras. Las plantó en esta zona.
1: Per què parlen d'aquesta manera?
0: Aquest Bajo el mismo sol, aquest drama fet a Espanya, parla de les moreres. Tu havies tingut cucs de seda?
1: Sí, amb una capsa de sabates, sí.
0: Doncs, escolta, aquest tema...
1: Però parlen d'una manera així com estranya, com si s'haguessin pres alguna substància,
0: sí, exacte. No, en canvi, la pel·lícula de l'Aina Clotet parlava diferent. Bueno... És igual. Escolta una cosa, també s'estrena aquest cap de setmana El placer és meu, una comèdia feta a França, Dreams, un drama fet a Mèxic, una pel·lícula intrascendent de terror feta a Suècia, que es diu Habitació número 13.
1: Aquesta.
0: La Quinta, un drama fet a Argentina, Antes de l'amor, una pel·lícula, un drama fet a Espanya, i un documental fet a Argentina que es diu El príncipe de Nahuana, que no sé què vol dir. Val, doncs comentàvem això del Toy Story. Jo t'he dit que l'altre dia vaig veure Toy Story 4, que la feien per Televisió Espanyola, em va fer molta gràcia perquè a mi m'agrada, o sigui, tot i que
1: jo també soc fan de la nissaga,
0: pròxima a la senectut, doncs m'agrada, és una jo considero que és de lo millor que s'ha fet en molt temps. Ja que estem parlant de l'any 95, la primera es fa l'any 95.
1: 31 anys ja de la primera.
0: Produïda per Pixar Animation Studios i la va llançar Walt Disney Pictures, no? Bueno, com ha dit el Jordi, en què es basa? Doncs es basa en...
1: És un concepte molt senzill.
0: Els joguets que cobren vida quan estan... no hi ha els humans, i llavors aquí hi ha una sèrie, el que deia el Jordi, no? Doncs una sèrie de personatges, sobretot el Woody, que és el sheriff, i el Buzz Lightyear, i bé, llavors van passant cosetes, no?
1: Més que en cobrin vida, que també és una mica la reflexió de què dirien les joguines quan els nens no hi són, no? Quan no hi ha nens, no hi ha adults, i com parlen entre elles i com intenten guanyar-se al favor dels nens, no?
0: Sí, aquella obsessió, aquest, sobretot, la seva premissa, sobretot, i es veu molt a Toy Story 4, de tenir un nen o una nena que tingui...
1: Sí, és com la seva funció, no?
0: Exacte, tenir un joguet abandonat en una tenda, com una botiga que, de joguines, doncs per ells és el pitjor, no? I l'important és tenir un nen o una nena que t'estimi, que et faci jugar i tal.
1: Les dues primeres pel·lis d'aquesta franquícia les va dirigir John Lasseter, i la tercera el director va ser Lee Unrich, que va ser codirector de la segona pel·lícula, també, juntament amb Lasseter i Ash Brannon, i la quarta l'havia de dirigir inicialment Lasseter, però va abandonar el projecte per compromisos laborals. Com a director de Pixar i Disney el van ascendir, i l'oficialment codirector de la pel·li, Josh Cooley, va ser qui va prendre el seu lloc.
0: Les pel·lícules han tingut un pressupost alt, però han recaptat
1: amb escreix.
0: Amb escreix han superat...
1: Multiplicat per 5, gairebé.
0: Sí, sí, sí. I hem de tenir en compte que també s'han fet edicions especials de Blu-ray, de DVD, etcètera, no? Vull dir que aquí hi ha hagut una mica la fàbrica de diners i el merchandising, vull dir, molts aquests joguets es poden comprar. Vull dir,
1: sí, sí. No?
0: Una cosa important, Jordi, que m'agradaria destacar, és que la cinquena és la primera vegada, és la primera pel·lícula de la franquícia que ha rebut la classificació PG. Què vol dir PG? És Parental Guidance Suggested, que vol dir que alguns materials de la pel·lícula poden ser no adequats pels nens, i es recomana que els pares els orientin una mica, perquè pot ser que siguin continguts que no agradin, que els seus pares els vegin, no? Fins ara totes havien sigut qualificades com a G, que són les G, vol dir que ho pot veure tothom, i curiosament aquesta...
1: Seria una nostra per tots els públics.
0: Sí, hi hauria... Serà interessant veure quines són les imatges que consideren els que decideixen perquè té PG i no una G, perquè fins ara, doncs, totes les pel·lícules són molt innocents, vull dir que no.
1: Home, jo imagino que aquesta també, no esperem grans gambarrades.
0: Sí, si avisen deu ser per alguna cosa, vés a saber fins a quin punt. Però bé, en aquest cas, doncs... Bueno, com deia el Jordi, es reflecteix, doncs, l'arribada, clar, s'actualitza, doncs, amb el que passa ara, no? Que arriben les tablets, arriben els telèfons, arriben moltes coses que els nens potser deixen una mica aparcades les joguines.
1: M'imagino que deu ser una mica de reivindicació de les joguines de tota la vida, no? De que els nens juguin amb joguines tradicionals, que els hi fan descobrir coses i tenir certes habilitats que no que estiguin connectats com zombis en una pantalla, no? Sí. M'imagino que potser no hi he vist la pel·li, però potser va per aquí la història.
0: No, i el bo és això, no? Que semblava que amb quatre pel·lícules acabaria, no sé si hi haurà mai una sisena, però de moment la cinquena està aquí ja, és a dir, ja la podeu anar a veure, i per tant, doncs, els que sigueu fans d'aquesta nissaga, jo personalment ho soc, els meus fills també els agrada molt, i bueno, es pot veure, no té per què ser una pel·lícula només per nens, sinó que també els pares o la gent que no sigui pare també pot gaudir. Saps amb què marxarem? Va, t'ho dic.
1: Amb sí, música de Toy Story, no?
0: Amb la banda sonora original, la típica cançó de Randy Newman.
1: Que hi ha en mi, com era?
0: Sí, You've Got a Friend in Me, tu tens una mica en mi, que és un clàssic ja de la història del cinema i d'aquesta nissaga. Jordi, ens escoltarem la setmana vinent, ja entremig la revetlla, espero que vinguis amb el teu estat millor, després d'haver gaudit i gaudat uns dies.
1: Ja té, ja la revetlla, ja poca cosa, una mica de cava i ja està.
0: I poca cosa. Fins la setmana vinent.
1: Que vagi bé, bon cinema. You just remember what your old past said, boy, you got a friend in me.
14: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Encetem la cita setmanal que tenim amb el jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazz It. Hi ha una expressió típicament jazzística que s'ha fet força popular. Jam session. La definició de jam session, quan més curta la fem, millor. I podríem dir que és una trobada de músics per improvisar. I com que la improvisació és una de les característiques fonamentals del jazz, també es podria afirmar que la jam session és una de les fórmules més genuïnes de tocar jazz. Un músic que va ser un especialista en organitzar jam sessions va ser el trompetista Buck Clayton, i aquí el teniu.

Hem començat amb Wilbur Dorsey Clayton, a qui coneixem com a Buck Clayton, un trompetista que va néixer a l'estat de Kansas, als Estats Units, l'any 1911. Quan tenia 18 anys es va fer músic professional i es va traslladar a Califòrnia, on va començar a dirigir els seus propis grups. Però, dada curiosa, entre 1934 i 1937 va viure a Xangai, a Xina. Des del punt de vista social, allà era maltractat pels mariners nord-americans que hi estaven de pas, però era tractat com una celebritat per les elites locals. Des del punt de vista musical, va fusionar el jazz amb determinades formes de música tradicional xinesa. Quan va tornar als Estats Units, va entrar en l'orquestra de Count Basie, on va ocupar un faristol com a trompetista, però on va ser també un dels principals arranjadors. A la dècada dels anys 50 va entrar en l'organització del productor Norman Granz. Va participar a les seves gires, Jazz at the Philharmonic, els concerts de les quals sempre acabaven amb una jam session. I Buck Clayton també va gravar diversos discos, com us hem dit abans, amb aquesta fórmula de sessió totalment improvisada, que és on el trobem avui.

0: Hello, this is Mark Turner, and you're listening to Jazz It.
1: Jazzit de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Segons alguns autors i també alguns músics, en les jam sessions

relacions sempre hi ha un petit component competitiu que no l'hem d'entendre en el sentit esportiu, és a dir, amb vencedors i vençuts. És simplement un intent d'anar sempre una mica més enllà que els altres músics, en tècnica, en velocitat, però especialment en inspiració. És allò de qui fa el solo més bonic, qui toca realment des del fons de la seva ànima. Una mostra d'aquest sentiment la podríem trobar en un disc que van signar dos saxofonistes tenors el dia 30 de desembre de 1994. Són Mark Turner i Tad Shull. És un disc dedicat íntegrament a les balades que es titula Two Tenor Ballads. Mark Turner és un dels grans tenors actuals, molt lligat a Catalunya, i alguns dels nostres músics, com per exemple en Jordi Rossi, amb qui treballa i ha treballat sovint i en diferents projectes. L'altre tenor és Tad Shull, un saxofonista molt actiu durant els primers anys 90, que gravava per la discogràfica Criss Cross Records, però actualment no teníem notícies que hagués tornat a passar per l'estudi fins ara. A la seva web anuncia que acaba de gravar un nou disc per la mateixa discogràfica, per Criss Cross, un disc que es troba en estat de postproducció i que s'editarà a començaments del 2026. Per tant, esperarem. De moment, aquí teniu la balada que us havíem promès, Very Early, escrita per Bill Evans. Aquí teniu a Mark Turner i a Tad Shull, saxos tenors.

Acabem d'escoltar Very Early amb Mark Turner i Tad Shul. Per cert, aquest 10 de novembre en Mark ha fet 60 anys. Si el voleu felicitar, podeu entrar a les seves xarxes socials. Ara mateix deixarem reposar a Mark Turner, però mantindrem actiu a Tad Shul i us el portem en una aventura de tres saxos tenors. Els van anomenar The Tenor Triangle, el triangle de tenors. I el disc és de gener de 1993, producció, una vegada més, de Criss Cross Records. Els tres tenors estan acompanyats pel trio de l'organista Melvin Ryan i ens porten un blues en tonalitat menor que va escriure el guitarrista Peter Bernstein, que també l'escoltarem. Es titula Minor Changes.

0: Hola, sóc Reinald Colom i esteu escoltant Jazz It aquí a BTV.
1: Seguim viatjant per l'univers del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa un parell de setmanes us vam avisar que a les botigues de discos ja s'hi pot trobar en format físic, és a dir, amb CD, el nou disc del pianista barceloní Ignasi Terrassa, amb la cantant Sarah Dowling, un disc titulat Stargazers. Aquesta setmana estarà també disponible a les plataformes i avui n'escoltarem dues cançons. La primera és un dels diversos estàndards que va compondre el músic britànic Ray Noble, una cançó que es titula I Hadn't Anyone Till You.

Ignasi Terrassa, piano i el seu trio, amb la veu de la cantant Sara Dowling, filla d'irlandès i de Palestina. Hem escoltat des del nou disc que acaben d'editar, titulat Stargazers, que vol dir observadors d'estrelles. Hem escoltat un estàndard de Ray Noble, I Hadn't Anyone Till You, que podríem titular com No tenia a ningú fins a tu, és a dir, fins que et vaig trobar. Per això ara ens va molt bé escoltar un altre estàndard, en aquest cas de Cole Porter, que es titula After You, Who? Després de tu, qui?

0: mi nombre es Mike Rodríguez, soy trompetista y cuando estoy en Barcelona, entonizo con Jazz It.
1: Jazz It, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Fem una mica d'història, ara. El 12 de novembre de 1967, dins de la segona edició del Festival de Jazz de Barcelona, estava prevista l'actuació del quintet del trompetista Miles Davis, amb Wayne Shorter en el saxo tenor i Herbie Hancock en el piano, en el Palau de la Música i amb pràcticament totes les entrades venudes. El públic en arribar es van trobar amb una notificació de l'organització en la que els deia que Miles Davis no podria tocar perquè, inexplicablement, havia abandonat Barcelona el dia abans en direcció als Estats Units, havent cobrat per endavant el concert que no faria. L'organització va trucar al seu representant, el representant de Miles, que era George Wayne, a Nova York, i van decidir que els músics de Miles farien el concert, passant de ser el Miles Davis Quintet a ser el Wayne Shorter Quartet. Aquest és el fet del que aquesta setmana es compleixen 58 anys. I ara, si us sembla, ho podríem il·lustrar amb una mica de música, però comencem pel final. George Wayne, que és aquest representant. George Wayne va ser pianista, productor, organitzador de festivals i mànager de músics de jazz. Se'l coneix, sobretot, per haver posat en marxa el Festival de Jazz de Newport, als Estats Units, l'any 1954. Aquest festival va ser un encàrrec del matrimoni format per Elaine i Louis Lorillard, que eren persones adinerades i grans amants del jazz. Aquest festival encara es celebra actualment a Nova York. Us hem dit que George Wayne també era pianista. Doncs aquí el tenim, liderant un grup anomenat els Newport All Stars en una gravació de 1993. La cançó que escoltem és George Jacket, que és un blues que Illinois Jacket li va dedicar a George Wayne.

George Wein i els Newport All Stars. Hem escoltat a George Wein perquè era el mànager de Miles Davis l'any 1967, quan el trompetista va fugir de Barcelona sense tocar i amb el taló de 113.000 pessetes que l'organització li havia avançat. No som economistes, per tant, ens podem haver equivocat, però per fer-nos una idea del que representaven aquestes 113.000 pessetes en aquell moment, hem comparat els sous mitjos de 1967 i de 2025. I creiem que equivaldrien 113.000 pessetes de 1967 a uns 50.000 o 60.000 euros actuals. S'explica que Miles Davis va arribar a Barcelona acompanyat d'una altra persona, que va tenir una discussió molt acalorada, i que aquesta persona, l'acompanyant, el va abandonar. Ell va agafar el primer avió que va trobar. A la seva autobiografia, Miles es refereix a aquest cas simplement dient que va tenir un problema de diners amb George Wein i no dona més explicacions. Com us podeu imaginar, George Wein va haver de tornar l'import que se'n va endur Miles a l'organització del festival, i el concert, també ja us ho hem dit, el van fer al quartet de músics que feien la gira amb Miles i que van actuar com a Wein Shorter Quartet. El Wein Shorter Quartet de 1967 sonava així.

La música del quartet de Wayne Shorter amb Herbie Hancock en el piano en una gravació de 1967, una cançó que es titula com el disc que la conté, Adam's Apple. Hem de creure que el que hem escoltat ara és el que es va sentir en el Palau de la Música Catalana el 12 de novembre d'aquell mateix any. Per altra banda, no coneixem cap llibre ni cap article on es parli d'una possible homosexualitat de Miles Davis, ni tan sols de bisexualitat. Sabem que Miles es va casar 3 vegades i sempre se l'ha relacionat amb parelles femenines. Però hi ha alguns testimonis d'aquest episodi que us estem explicant que afirmen que l'acompanyant de Miles a Barcelona el novembre de 1967 era un noi. Investigarem una mica més i, si ho podem comprovar, us ho direm. Amb qui va compartir habitació Miles Davis a la nostra ciutat l'any 1967?

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: I acabarem Jazz It amb una gravació d'una mena de selecció de músics joves de la discogràfica Blue Note. És un tipus de gravació que aquesta discogràfica fa més o menys cada 8 o 10 anys com a producció especial. La que us portem avui és de 2009 i hi trobem, entre altres, el trompeta Nicholas Payton, els saxofonistes Ravi Coltrane i Steve Wilson o a Peter Bernstein a la guitarra. Aquí teniu Dolphin Dance, cançó amb la que us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
4: Un rodamunt de barques, de vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
5: I si no la mar, a fer xarxes o...
4: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
3: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
4: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta a bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i mira, i a lo millor doncs mira, me donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs és una cosa que es porta, és una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. i és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port, però finalment el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que amb el turisme els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fem totes les normes que es diuen ells i tot això, tot, i damunt tots són pals.

0: Tenim que donar molt temps. Nosaltres, quan no anem a la mar, no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat el peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve o aquest any que teniu 120 i pico, ah, pues xiquet, guardeu-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
1: Així,
0: la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
2: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més i, a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
0: Però el peix que volen portar de fora, és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tens les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà. Però ells no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, segurament. Perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
3: Clar, és més barat també, no?
4: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
0: Escolta, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen d'ensofatar? Doncs aquí el mateix. Si et fan plegar tu, el portaran de fora.
1: Cavalles de Turquia...
0: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom, els bons roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas al paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí hem de fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares, malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la poden guanyar, se la...
2: Si el malestar dins del sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
4: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
0: Aquesta barca per sortir a la mar has de pagar la social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Després el gasoil a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
1: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
0: I quina feina en terra hi ha per anar treballant altres que no tenim res de l'ho d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
1: Tota la vida hem fet això en altres.
4: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
0: El que s'ha de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si es deixa treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, i aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament. No hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar,

0: els escampa per tot arreu.
1: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida, està amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastre mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
0: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no havia vist mai de la vida. Si han de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
1: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
2: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
1: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, esclament.
2: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llepó, un mol·lusc que s'aferra a les àrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
1: La runa que arribem a treure cada dia, això és una bestiesa, a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs, o sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar el contenedor de la basura, i això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu, i això no s'anomena cap banda.
2: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut, i de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
1: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix: nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
2: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
1: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu, és que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'ho dic com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a... sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan. Per extingir-nos? O... perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
2: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
1: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar, el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
3: Com per exemple?
1: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, algun dia avui, sempre són gent de fer. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig a dir que més d'un 95 o un 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector, perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida. Però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'un avalló i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència, a l'arrossegament? Per sort, de moment, ens anem aguantant, però hi ha molts factors que m'ho tiren en contra.
2: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar, potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas a les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
1: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
2: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de benestar emocional i per fer-ho sostindrem conversa amb la cap de psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, Mariona Saperes.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Mariona Saperes, cap de Psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, benvinguda al Fem Salut.
3: Moltes gràcies.
1: Anem a parlar, com deien, de benestar emocional i de vegades allò, doncs, sempre tenim el dubte si salut mental i benestar emocional són, doncs, equivalents o hi ha alguna petita diferència o gran diferència.
3: Hi ha diferències, tot i que són matisos. El benestar emocional diríem que és la capacitat de sentir-se en pau amb un mateix, de gestionar les emocions amb consciència, de mantenir relacions saludables amb els altres, i no es tracta només d'estar bé o de no tenir malestar, sinó és de viure amb sentit, equilibri i connexió. I per altra banda, la salut mental el que és una absència de malaltia, és una absència de trastorn mental. Per tant, és molt més específic i determinat la salut mental, però és molt més ampli el benestar emocional.
1: Benestar emocional, entenem que és una cosa, i la salut mental, que ens afecta a tots, evidentment, mm-hmm. no? Salut mental, ens comentava Mariona Saperes, potser ens podem centrar més en trastorns específics, mm-hmm. però el benestar emocional, aquesta sensació de saber gestionar el nostre dia a dia, és una cosa que potser és inherent, no?, també, allò a la persona.
3: Sí, de fet, el benestar emocional és clau perquè les persones puguem tindre una vida digna i una vida sana i saludable. Tot prové dels nostres vincles, de la nostra família, de les nostres relacions, ja més inicials en el nucli familiar, com més evolutives i relacionals, quan comencem a anar a la guarderia, a l'escola, quan comencem les nostres feines, amb els nostres veïns, les nostres parelles, i formem també la nostra pròpia família.
1: De fet, la paraula benestar ja defineix que el que busques, no? O és trobar-te bé amb tu mateix. Però això de vegades no és fàcil, no? Comentava Mariona Saperes ja des del principi, no? Quan vas a la guarderia, quan accedeixes, doncs, ja a l'escola, doncs, primària, secundària, no? Continues allò, l'accés a l'àmbit professional. Hi ha molta pressió a l'entorn de la persona en si, no? Perquè sempre, fins i tot a l'entorn familiar, et pot posar com unes fites, uns reptes a aconseguir.
3: Sí, de fet, sempre diem, en psicologia, és un ABC de la nostra ciència, és que en la família és on poden néixer tot aquell benestar o tot aquell malestar. Per tant, assegurar uns bons vincles, unes bones dinàmiques relacionals i un benestar dins de la teva pròpia família, que és el primer grup on aterrem quan naixem a la Terra, és bàsic. És bàsic perquè jo el pugui aprendre i el pugui extrapolar i utilitzar d'una manera inconscient amb les meves relacions posteriors quan jo ja sóc una persona adulta.
1: Aquest benestar es treballa, és a dir, el podem treballar. Ara estava pensant que no fa tants anys que van néixer les figures aquestes de referents de benestar emocional en els centres d'atenció primària. Uh-huh. És a dir, hi ha una, es parla molt de salut mental i d'aquesta necessitat de benestar darrerament, no?, els darrers anys. Què és el que s'ha comprovat, allò, a nivell mèdic, a nivell científic?
3: Sí, mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè sí que és veritat que arrel de, sobretot, de la Covid, s'ha posat damunt la taula el tema de la salut mental. Sembla que abans no n'hi havia. No, sí que n'hi havia. El que passa és que no se'n parlava. No se'n parlava tant, no es coneixia tant. Les xarxes socials, el que per una banda poden ser perjudicials per infinitat de temes, que ara potser no toca obrir aquest meló, però per altra banda també són molt positius, perquè ens donen molta informació a l'abast i mai com ara les persones havíem estat tan... doncs això, no? tan coneixedores de tot el que pot significar la salut mental. Per tant, està en boca de tothom. Què és el que passa? Potser estem en un moment convuls, la societat, la dificultat d'accedir a la vivenda, les jornades laborals, la pressió... Una d'aquelles coses que jo comentava de les xarxes socials és aquella pressió de la perfecció, de l'estar bé, no? Només la cara positiva de la moneda, sempre aquesta tendència al positivisme quan no és cert, no? Quan la vida hi ha moments positius i també hi ha moments negatius, tota aquesta pressió que passem les persones, podríem dir que ens passa factura i que això ens provoca un malestar, però no necessàriament és un trastorn mental. I per això s'ha creat la figura del referent de benestar en els ambulatoris, perquè recull tota aquesta vulnerabilitat compartida de la societat en la que ens trobem malament, però no arriba a ser un trastorn. És a dir, no hauria d'arribar al centre de salut mental o un psiquiatre per tractar-lo com un trastorn de salut mental, sinó és un patiment de la vida quotidiana que és desagradable i que s'ha de tractar com un patiment i que professionals de psicologia, que formen part d'aquest equip de benestar emocional, de referents de benestar emocional, ens poden ajudar amb una sèrie d'eines, de tècniques, amb teràpies de grup, entre iguals, on entre tots podem aprendre a com millorar i a com gestionar aquestes emocions i el nostre dia a dia.
1: Doncs anem a posar exemples. Una persona que es queda sense feina. Uh-huh. És un moment allò crític de la vida que, i segons en quina edat, no, es produeix aquesta pèrdua, doncs evidentment pot suposar un malestar emocional molt important.
3: I tant, el fet de quedar-se sense feina és un moment vital importantíssim en la vida d'una persona. Depèn també de l'edat. No és el mateix que em quedi sense feina amb 23 anys que amb 40, que amb 60. Depèn de les càrregues que jo tingui, càrregues familiars, càrregues econòmiques, depèn de la pressió, tot i que no sigui políticament correcte, no és el mateix, malauradament, per la psicologia no és el mateix si ets home que si ets dona, si et quedes sense feina. Llavors, tot comporta una sèrie de dols, de pèrdues, també ens hem de reubicar en aquesta nova realitat, a vegades ens hem de reinventar. Tot això costa molt, perquè la feina per tota la vida ja no existeix i vivim en un món canviant. Per tant, tots estem dintre les possibilitats de quedar-nos sense feina i en aquí és un moment per poder parar, per poder frenar, per fer una anàlisi, per fer un balanç, per veure quines són les alternatives que tinc donades les meves situacions, perquè cadascú té les seves, donades les meves situacions, quines són les alternatives, demanar ajuda. Demanar ajuda és bàsic, no només a nivell psicològic perquè m'ajudin a transitar en aquests moments, sinó també ajuda professional de recursos humans, de gent que està en aquest món laboral que em pot ajudar a orientar el meu currículum, a fer cerques, a fer entrevistes de treball, etc. És a dir, obrir-me a aquestes persones que em poden ajudar i que necessito que així sigui, perquè no tot ho puc carregar jo sol.
1: Un tema de salut, un mal diagnòstic.
3: Doncs imagina't.
1: Imagina't, sí, imagina't. Sí, estem posant allò situacions vitals, no?, que evidentment...
3: Clar, un tema de salut, un mal diagnòstic, doncs és una notícia que jo crec que per la persona és un abans i un després en la seva vida. Malauradament, cada vegada coneixem més gent que té diagnòstics com podrien ser oncològics, per exemple, en els que et fa replantejar moltes coses. A nivell emocional et toca moltíssim. És, és un patiment, és una sobrecàrrega en la qual ningú està preparat per assumir-ho i necessitem d'aquesta ajuda. L'Hospital de Mollet té referents de benestar també espiritual, on intentem acompanyar en aquestes persones en aquests moments tan difícils, perquè transitar per la malaltia i a vegades transitar també quan estan fora, lluny de casa seva, dins una habitació d'hospital, entenem que aquestes coses costen molt, i nosaltres tenim una forma d'entendre l'assistència, que és la ACP, que és l'atenció centrada en la persona. Per tant, posem al centre el pacient per intentar buscar totes aquelles necessitats que pugui estar tenint i poder-los oferir de manera assistencial i acompanyar-lo en tot moment.
1: En aquesta situació que explicava la Mariona Saperes, recordem que és la cap de psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, estàvem pensant més enllà d'aquests recursos, deies, una situació molt difícil d'afrontar, no sé si hi ha alguna mena de recurs, és escoltar la persona, sobretot.
3: Et refereixes com a professional?
1: Sí, i estava pensant que també, abans comentàvem, també vosaltres feu preparació dels propis professionals, no? Uh-huh. Perquè també els professionals sanitaris, uh-huh, sovint, a l'haver de fer front a aquestes situacions, uh-huh, també pateixen.
3: I tant que sí, i tant. Com a professional, quan em preguntes què és el que s'ha de fer, doncs mira, al llarg dels anys... imagino que no només jo, sinó tots els professionals hem anat canviant, perquè l'experiència també ens dona un bagatge. Jo fa uns 25 anys aproximadament que treballo amb persones, que treballo amb pacients, i de les vegades que una persona se m'ha aixecat de la cadira i m'ha demanat si em podia fer una abraçada per l'atenció rebuda, ha sigut aquella en la que senzillament he escoltat. He escoltat amb una escolta activa, naturalment, intentant-me posar en la pell d'aquella persona i només, intentant que sàpiga que jo estic al seu costat i que l'acompanyaré amb el que faci falta, que no està sol. Només amb això, no és tant la tècnica en si, no és la paraula que utilitzes, no és si la teva orientació és conductivista o és psicodinàmica o és sistèmica, sinó el més important és el vincle, i que aquella persona se la miri als ulls, se l'escolti amb la voluntat d'ajudar, és a dir, amb la qualitat de la compassió, ben entesa com a compassió, jo crec que és el més important i el que més s'agraeix.
1: Mm-hmm. Comentàvem també aquesta atenció que necessiteu, allò dels propis professionals. Mm-hmm. Crec que també feu, no?, alguna mena de sessió.
3: Sí, a la nostra fundació, la direcció va posar damunt la taula aquesta necessitat creixent, no només en aquí, sinó arreu del territori i a nivell mundial també, ja ho diu l'OMS. Som un dels col·lectius més vulnerables en salut mental, el col·lectiu sanitari. Llavors havíem de fer alguna cosa com a institució que té cura de les persones, havíem de fer alguna cosa amb els professionals. I es va engegar, ara fa un any i mig, gairebé dos, un programa de benestar emocional dirigit exclusivament per als nostres professionals. En aquest s'han obert quatre línies d'actuació. Una, que és a nivell d'organització, però que vaja, ja són ells els que han tirat endavant aquest projecte. La segona línia és a nivell de comandaments, caps de serveis, on s'intenta un lideratge positiu, es fan sessions dirigides a entendre com podem fer un lideratge molt més humà, més inclusiu, etc. Llavors es fan un cicle de xerrades mensuals amb temàtiques exclusivament de benestar emocional dirigides a tots els professionals de la Fundació, en el que s'ha intentat fer en un horari que pugui encabir el màxim nombre de professionals, i són obertes, gratuïtes, sense cost d'horari laboral. Llavors, es fan mediacions i també es fa assessorament i visites psicoterapèutiques per a aquells professionals que ho estan necessitant.
1: Uh-huh. Estàvem escoltant a Mariona Saperes i pensàvem que el tema de benestar emocional és molt ampli. De fet, hem abordat el tema laboral perquè és un moment vital, el tema de la salut, que és segurament quan la perces, quan t'adones de la importància que té aquesta salut, i no voldríem deixar de parlar de benestar emocional i joves. Uh-huh. Malauradament el tema de l'assetjament no? en els centres educatius doncs cada cop se sent més a parlar. Uh-huh. I evidentment això és perquè hi ha molts joves que se senten molt malament.
3: Sí, la salut mental en joves està creixent molt, i l'altre dia ho parlàvem entre companys, perquè no sabem si és que abans les persones eren més resilients que ara, si les condicions són diferents, però la realitat és aquesta, que tenim damunt la taula uns joves amb trastorns mentals molt més palents, que es fan palesos molt més que fa anys enrere. De fet, ja ho sabem, malauradament, una de les primeres causes de mort no natural entre els joves és el suïcidi.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Fa poc, aquesta noia que s'ha suïcidat per causa d'assetjament... És un problema, jo crec que és estructural. Algo estem fent com a societat perquè els joves estiguin sent aquell detonador, estiguin sent aquella part visible que algú no està funcionant. Parlava amb en Ramon Maria Nogués la setmana passada, que vam tenir l'honor de tindre en una jornada que es va fer a l'auditori, i ell comentava, va fer un exemple molt bonic, que és que deia, fa anys enrere tu li preguntaves a un obrer què estava fent i et deia, jo estic construint aquesta catedral. I avui en dia tu li preguntes a un obrer què està fent i et dirà, pues jo estic picant pedra, no? Jo crec que aquí és una crisi d'identitat, una crisi de valors, una crisi del per què es fan les coses i quina és aquesta motivació per la qual la societat es mou o no es mou. Llavors els joves, a nivell hormonal, a nivell de vida, a nivell de vida, vull dir de cicle vital, són els exponents de tot això que no s'està fent bé. Per tant, no sé si és només a nivell educatiu, però bàsicament a nivell familiar, a nivell de sistema, d'estructura, ens hem de replantejar els que manen, han de replantejar-se una mica què és el que està passant.
1: No sabem què és el que està passant, però evidentment dona la sensació de que tenim allò una societat com malalta. No sé si tindríem allò, abans de finalitzar la conversa, des de la psicologia, algunes eines per tenir una autoestima. Uh-huh. Que és tan important, no?, per tirar endavant, perquè puguem afrontar aquestes situacions de crisi i saber gestionar aquest benestar emocional, com ha dit en començar Mariona Saperes, doncs tindrem moments de tot, no?, uh-huh, a la vida, però saber-ho gestionar és el que potser ens donarà més pau. No sé de quina manera ho podem això treballar.
3: És
1: com a manera preventiva, eh? Sempre en el Fem Salut parlem allò de prevenció de
3: Exacte.
1: La salut.
3: Sí, no, està molt bé, perquè és veritat que la recepta no la tenim i a vegades ens succeeixen les coses quan menys ens ho esperem o quan menys preparats estem. Però el que sí que hem d'intentar és tenir un estil de vida preventiu. És a dir, si pensem que les persones som un tot, les persones no només som un cos que es mou, perquè si només fos un cos que es mou, mengem, dormim i fem exercici, però no n'hi ha prou amb això. A part de ser un cos que es mou, és un cos que porta en si una psicologia, uns vincles, unes relacions, un passat, una motxilla, no? La típica motxilla que es parla moltes vegades en psicologia. Doncs què vol dir? Que a part de dormir, de descansar, de menjar bé i de fer exercici, també hem de cuidar les nostres relacions. Hem de ser amables amb el medi ambient perquè és el terra que trepitgem. Hem d'estar oberts a créixer, a nous reptes, a tenir noves experiències, a cuidar el meu veí, a entendre que som una globalitat que conviu contínuament amb els nostres germans, que són els nostres veïns, que són les mascotes que tenim a casa, que són els ocellets que escoltem per la finestra. Per tant, Jo em basaria en aquestes coses, amb el dormir, amb el descansar, menjar bé, fer exercici, cuidar de les nostres relacions, tenir temps lliure per aprendre coses, per obrir la ment, per començar a pensar en que en aquí no estem sols, és a dir, el tema d'individualisme l'hauríem de començar a transformar en un pensament més col·lectiu, en una salut planetària i veure'ns com un tot.
1: Estava pensant això, que certament malauradament tendim cap a una societat més individualista i segurament ja l'ésser humà sempre es diu, no? Som socials, necessitem relacionar-nos i que segurament aquesta seria una bona fórmula, no? Ens hem d'alimentar bé, hem de descansar, hem de fer exercici, però també hem de crear xarxa, crear comunitat. Mariona Saperes, ho deixem aquí. Moltes no sé si gràcies. Vol afegir alguna cosa més sobre benestar emocional.
3: Bueno, sí. Ara que comentaves això de que hem de fer una bona xarxa, sí, les persones som éssers socials per naturalesa i potser et diria que som dels animals que més necessitem la comunitat. Malauradament, com comentàvem abans, és veritat que tendim a un individualisme, però de fet, si ens parem a pensar quan naixem, som dels animals més vulnerables que existeixen. Neix un gosset i gairebé que hi aborda, camina i corre. I nosaltres, l'ésser humà, si no té contacte, malgrat s'alimenti i pugui dormir, si no té contacte i no té vincle, no es desenvolupa una part cerebral, no? Una part més que és el sistema reptilià, el sistema límbic, en el que, bueno, deixem de desenvolupar-nos, per tant, no evolucionem. No som conscients realment les persones de la importància que tenen els vincles per la nostra seguretat, per continuar creixent i per ser persones en plenitud.
1: Doncs esperem allò, si més no, sempre ho diem, a fer-vos pensar i tenir en compte i sobretot saber escoltar, que és molt important. Mariona Saperes, com deia, en cap de Psicologia de la Fundació Sanitària Mollet. Fins una altra ocasió, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
3: Adéu.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Inspira't de Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM. Els micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, preparades per acompanyar-vos una estoneta més amb històries que toquen, que fan somriure i que d'alguna manera sempre ens mouen per dins.
1: Hi ha dies en què l'aire canvia i avui és un d'aquests dies. Ha arribat la calor, aquella que et fa afluixar el ritme, respirar més fondo i mirar la vida amb una mica més de calma. Anem a inspirar-nos.

0: completo. O sea, si tu día está malo, lamentablemente hay factores externos que no podemos controlar y que muchas veces, si no tenemos cabeza, se ven ahí reflejados en lo que tiene que ver con la alimentación. Es un ataque de ansiedad que solemos tener o cosas por el estilo, entonces eso hace que...
1: Jo anava, havia començat abans amb això del gener, que m'he quedat, sí. Com els diem, usuàries, però realment anava a buscar, en aquest poc temps, segur que heu tingut més casos d'èxit com el de la Loli. Ens podeu explicar algun o alguna anècdota, algun cas que dieu, ostres, d'aquell dia me'n recordaré sempre.
2: A part, ens estan escoltant, perquè m'ho han dit, diu, està sí? La gent atenta, sí. Aviam que diem, eh?
1: Bueno, no cal dir noms, no cal...
0: Bueno,
1: sempre
0: hem demanat permís, autoritzat.
1: T'ho autoritzat el primer,
3: sí. Però... Ai, jo em quedo sense dubte amb la Mari Carmen.
0: La Mari Carmen
3: és la germana de la Loli. I no és tant un canvi físic, és més un canvi de cara, d'actitud, d'emoció, no sé. Va arribar, aviam, bueno, per X motius, no llores, per X motius, bueno, tenia una situació que estava passant per un procés una miqueta trist, una miqueta així de bajón, i realment va ser com, no sé realment qui va ajudar aquí, o sigui, també et dic, perquè va ser una ajuda mútua, i la Mari Carmen a dia d'avui és una altra persona, o sigui, és supercontenta, superalegre, super, no sé, és com et diria, la nostra iaia, però no iaia, perquè al final no vol que li diguem que és la nostra iaia, però
2: és la persona realment entranyable, no?
3: Sí, és la persona que diries, jolín, i si veiéssiu, bueno, perquè no podem ensenyar fotos, però si realment veiéssiu quin canvi ha tingut a nivell emocional, o que et vingui i et digui, noies, avui he dormit 4 hores seguides. És molt fort, però que una persona de quasi 80 anys et digui que ha pogut dormir 4 hores seguides quan passava per aquest procés i no dormia pràcticament, és molt fort.
1: Una satisfacció.
3: És molt fort,
1: no?
3: Molt.
2: Escolta'm, se m'ocorreix un nom. El gimnàs de les emocions.
3: Bueno.
2: Vale, sí, algo així.
0: No? Sí. Se puede.
2: Mira, m'ha vingut així al cap. Sí. Home, és que les emocions també s'han de treballar,
0: sí. Sí. Bueno, en lo personal somos mucho de ir más por ahí.
3: Sí.
0: Que por la alimentación. Al final, si vos estás bien, todo en tu vida va un poco mejor y todo se te va haciendo más fácil. En el paso a paso, en el día a día, cuando vos estás bien con vos mismo, todo se te hace más liviano.
2: Hem parlat de la Loli i de la Mari Carmen, però a mi m'agradaria saber si hi ha homes, si hi ha, quin perfil tenen aquí en aquest club, perquè jo crec que aquí hi ha un bon rotllo.
3: Sí.
2: M'estan agafant ganes i tot.
1: No, jo t'anava a dir que la vida és molt cíclica també i que tots passem mals moments i que a vegades necessites doncs, aquell moment, no? Poder-te treure les coses i vinga, va, tornar a començar, sí. No?
0: Imagínense que nosotros cuando planteamos el proyecto hablamos de que tienen que venir al club por lo menos esas primeras 2 semanas de inducción para que rápidamente le podamos corregir los hábitos nutricionales, porque al final... Al corregirlo rápido, les es más fácil ver un resultado y motivarse, ¿no? Pero claro, hablamos de que pueden venir 15, 20 minutos y quedarse ahí con nosotras, ver qué están comiendo, cómo lo están haciendo, qué dudas tienen, qué le van surgiendo. Y resulta que se terminan quedando una hora y media, todos ahí en el club, hablando de todo, de sus cosas, de su vida, de recetas, de tips, de...
1: Bueno,
0: algo que no dijimos de Loli y Mari Carmen, que con la edad que tienen esto, porque al final sirve como inspiración, ¿no? Cuando decimos que no tenemos tiempo, que no podemos, que estamos grandes, que en la edad al final es solamente un número. Ellas empezaron a venir al club y empezaron a ir al gimnasio, empezaron a ir a nadar. Venien de casa caminando, se volvían caminando y eso también da de qué hablar, ¿no?
3: Aquests petits hàbits, ¿no?
0: Siempre nombramos mucho a Lolina y Mari Carmen porque al final son las dos personas mayores que tenemos en el club y son ejemplo.
2: Llavors, hi ha un equip aquí intergeneracional, no equip, els perfils dels usuaris són...
3: Hi ha de tot.
2: Hi ha de tot, totes les edats.
3: Hi ha de tot a les edats i és més, tenim també homes, bueno, tenim un, realment, per ara.
0: Ai, en el club, en el club.
3: Sí, al club. Online sí que online tenim, sí que tenim algun altre més, però al final al club sí que volem que n'hi hagi algun més, però al final realment, no sé, noi, tots són dones al final, però ell és la mar de content.
2: Us han de conèixer. Al
3: final, sí.
1: A veure, i que també els hi costa fer tribu. Jo crec que és una mica si ens anem als avantpassats, no? Vull dir, clar, els hem d'entendre també.
0: Y aprovechamos a felicitarlo, ¿no? Porque hoy llegó y superó los 10 kilos perdidos en un mes y medio.
3: Sí, sí.
2: Wow.
0: Así que Isaac, si estás viendo esto, felicitaciones, amigo.
2: Escolta, però arriba amb 3 mesos aquí, que no fareu en un any.
1: T'anava a dir, un club, i ja parlant del club, amb 3 mesos. Vull
3: bueno,
1: dir.
3: La nostra visió s'ha de dir que és molt gran, i volem omplir-lo mínim amb 100 persones i obrir 10 clubs a, potser a Rubí no, però arreu de Catalunya,
2: sí,
3: a Espanya, etc.
2: Això m'agrada
3: a mi. Sí, tenim un projecte molt gran,
2: això
3: realment.
2: Això és un model de negoci.
3: Sí.
2: Oh,
3: sí.
2: Com m'agrada a mi això.
1: Emprenedoria. I aquí a l'Inspirat no parem de rebre projectes que llancem aquí un desig, eh?
2: Projectem.
1: Cap al món, projectem, i després sempre hi ha el compromís de que torneu i ens ho expliqueu.
3: I tant.
1: Quan això passi.
3: Sí, sí. Vaja,
1: nosaltres ho llancem, i projectem.
2: I ara tiro jo la meva, i normalment passa.
1: I tant.
3: Bueno, esperem que passi.
2: Perquè vosaltres teniu un club de nutrició, de benestar, però és que nosaltres tenim aquí també un club d'inspirades.
3: Bueno, també estem bastant inspirades.
2: Sí. Doncs benvingudes als clubs mútuament, no? M'encanta aquesta bona vibra, aquestes ganes de fer, m'encanta.
1: Jo vull saber, important, perquè ens queden uns minuts, a Flores Nutri Club, on esteu, o sigui, on esteu ubicades, o on està el centre?
3: Estem al carrer Cervantes, número 132, al local 1. Estem al costat del teatre. O sigui, estem bastant cèntriques, hi ha bona ubicació per aparcar, bastant bé, o sigui que tothom qui vulgui venir és benvingut.
1: I aquest tothom que vulgui venir és, que ens esteu escoltant, qui ara mateix tingui problemes amb l'alimentació, partim d'aquí, d'aquesta base, que vulgui doncs perdre pes o guanyar pes o que hi hagi algun tema més físic, sí? Directe cap allà, i llavors fer una primera entrevista, que és el que dèieu abans, no? De coneixença.
0: Sí, lo que hacemos es trabajamos con cita previa, porque si nos llegan muchas personas juntas, realmente no le podemos dar la atención que nosotras queremos darle a esa persona. Al final, la primera experiencia que viven en el club es el trato uno a uno que tienen con nosotras, desde que llegan hasta que se van. Entonces, trabajándolo de manera personalizada, la persona también encuentra su espacio
2: ahí. ¿Y la cita previa on anem? ¿Al Instagram o anem a donar un teléfono?
0: En el Instagram está la conexión al WhatsApp, así que no hay problema, o también por mensaje privado en el Instagram también pueden.
2: El nombre del Instagram es tal cual.
3: Es florece.nutriclub.
2: Vale.
3: Però igualment...
2: La gent que ens està veient ho veu, però que els que ens estan escoltant que sàpiguen que poden trucar sense cap compromís.
3: Sí, cap problema.
2: Els informareu. A part, teniu una cosa, un detallet, per algú que vulgui provar alguna cosa, no?
3: He sentit... I tant.
0: Sí.
3: Sí.
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno, tothom que ve realment té una petita degustació, així que, bueno...
2: Degustació no és de menjar, eh?
1: No, clar, jo m'estava imaginant.
3: Bueno, també podria ser.
2: Sí?
3: O sigui, en el primer contacte no posem menjar, però sí que tenim algun snack saludable per allà a sobre que...
0: Hablabas de tribu antes. Ahí, bueno, como comparten tanto tiempo juntos y se van cruzando unos con otros y se van conociendo, y bueno, se creó esto de... Esa pica buena, ¿no? De a ver quién pierde más peso. Y surgió también que todos estaban antojados de sushi. Todos querían sushi. Y bueno, dijimos, bueno, a ver, vámonos de sushi todos juntos. ¿Por qué no? Porque al final, dentro de aprender a comer saludable, también está no privarse de las cosas que nos gustan. No es encontrar ese equilibrio entre lo que nos gusta y lo que nos conviene. Y de esa manera poder equilibrarnos en el día a día. Así que ahora nos vamos todos juntos al sushi. Y el que más peso pierde tiene un regalo también por nuestra parte. Y ahí están todos haciendo lo mejor posible de sus cosas.
1: Me encanta. Sí.
2: Bueno, es una forma...
1: Es como un challenge.
2: Claro. La mejor forma de hacer lo que necesitas, ¿no? Y el teu cos necessita. Perquè al final final hem de dir que fer esport sol i és un avorriment. Sí, sí, bueno, sí. El que li agrada sí. molt bé, però jo, per exemple, en el meu cas, que més, lo més mandrosa no podria ser per fer esport, jo crec que això és un bon repte. O sigui, i comptar amb gent que et recolza pues, és molt important. Sí.
0: Bueno, deporte también hacemos en el club cuando no nos traen el plan de comidas y no nos cuentan qué están haciendo. Tienen castigo.
2: Ah, o sigui, que tot no és flors i violes.
3: No, clar. Els deures s'han de portar fets. Si no es porten fets, hi ha sentadilles, hi ha exercicis que s'han de fer, clar.
0: En especial per a la Mercè, que no ens trae nunca el plan.
2: O sigui que, Mercè, sí. No et conec, però que et convidem a que vinguis quan vulguis explicar-nos la teva experiència. Sí, sí. Doncs vale. Moltes gràcies per haver vingut. De veritat, doneu un bon rotllo, que m'estan agafant ganes d'apuntar-me. Bueno, us esperem aquí per saber més, eh?
3: Okay. I tant.
2: Sí, que us donem un plaç d'un temps, eh? Aneu sí. Vinga, pensant va. Que aquest model de negoci ha d'anar continuant.
1: Ara florint, florece, que no flores. Jo dic flores sí. Nutriclub, no és florece.
3: Bueno, en català és floreix. Sí, floreix. És molt maca la paraula.
2: No? Doncs marxem amb aquest tema de figaflaues, la salsa, que no ens pot venir millor que així, tal qual.
1: Vinga, a ballar.
2: Vinga.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ureda Ràdio. Ivan Ufón, Sergi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Pues bé, estem, sí. Pues bé, per aquí estem.
0: Molt bé. Actualitat. Deixa'm, és que no sé si ho vaig dir.
1: Digues.
0: No sé si ho vaig dir, però estic mirant Absentia.
1: Sí que ho vaig dir. Ho
0: vas dir, segona temporada. Mireu-la.
1: Sí?
0: Sí. És, està molt bé, està molt bé. És una mica així psicològica, però està molt bé.
2: Jo és que ara estaré un mes on no miraré gaire sèries, ho sento molt.
0: Per què? Ah, perquè tens el Mundial.
2: Clar. Ah, no tinc tant temps com per mirar sèries i futbol.
0: Sí, no, ara no es pot, no es pot.
2: Bueno, sí es pot.
0: Si jo no treballes.
2: No, la tele amb el futbol...
0: Això no és mirar una sèrie.
2: No, la tele amb el futbol apagada.
1: Clar, el que no mires és el futbol.
2: El volum de la tele apagat. Si no estic pendent del República Txeca Curaçao, no passa res.
1: Clar, apartar els ulls un moment cap al marcador cada 5 minuts
2: sèrie, i tenia la sèrie endollada.
0: Però podeu fer dues coses a la vegada?
2: Però és que no, perquè l'atenció la centres més en una cosa que en l'altra.
0: Però és que no li trobo el sentit. Vull dir, a mi que si estic planxant...
2: No tinc ganes de...
0: Estic planxant
1: tu el que vols,
0: i miro el Mundial.
1: Tu el que vols és el mateix, quan saber del mateix.
2: Mundial. Estàs planxat i mires el Mundial. Llavors què passa? Planxes malament?
0: Hi ha bastantes possibilitats. Però no t'enteres del que està passant al Mundial.
1: Bueno,
0: però són dos feines
1: però clar,
0: segons quin que és partit, compatible.
1: Els partits que t'interessen te'ls miraràs amb més intenció, claro. Però és el que deia el Sergi. Aquests que són, doncs això, República Txeca no sé què...
2: Tampoc teniu una selecció que diguis som-hi a tope,
0: yeah.
2: Doncs es pot mirar de forma molt poc tensionada certs
0: molt
2: partits.
0: Bé. Molt
2: tenim
0: bé.
2: Un Balaguer, en Portugal. Vinga, va.
0: Molt bé.
2: Seleccionador Roberto, vinga. Estima que entregui Cristiano Ronaldo.
0: A veure, Ivan, actualitat.
1: Vinga, actualitat. Ha mort un actor que es diu Anthony Head, ¿vale? Va aparèixer a sèries com a Ted Lasso, que el Sergi el coneixerà per això, i va fer Cazavampiros.
2: No sabia que havia mort. És un secundari a Ted Lasso, però que és veritat que a nivell argumental té una miqueta de repercussió en Ted Lasso. És veritat que en aquest nou format de Ted Lasso perfectament no té per què sortir.
1: Pues ja està. També s'ha estrenat la segona temporada de La Casa Nostra, la sitcom de TV3, recordem que fa 6 mesos es va estrenar amb la seva primera temporada i que va tenir bastant bona acollida, segons diuen els de 3CAT, eh? Escolta, perquè nosaltres no hi sabem res. També es va estrenar a la tele, en obert, la primera temporada, coincidint amb l'estrena de la segona temporada, i jo ho torno a dir, a mi m'agrada aquesta sèrie. Està molt bé. M'ho passo bé mirant-la. Ric en veu alta, i això és més de lo que li demano en una sitcom.
0: Ric en veu alta, com rius en veu baixa?
1: Et fa gràcia una cosa, però no rius.
0: És que avui no estic bastant odiosa.
2: Sí, no passa res.
1: Però bueno, ja m'has entès perfectament.
2: 27 minuts de programa.
1: I un petit apunt.
0: Clavat.
2: Ah, sí? Només en porten 3.
0: Sí.
1: Un petit apunt, perquè a veure si les plataformes i tal prenen nota.
2: I tant.
1: Un any que porta aquesta sèrie pràcticament en producció, perquè va començar a rodar-se l'estiu passat, 28 capítols. Vale? No 8, no 6, no 10, 28. 14 per temporada.
0: Molt
1: dos bé. Temporades en un any. Vale?
0: Molt bé.
1: Així més. Està renovada per una tercera, per cert.
2: Molt bé.
1: Però us he deixat molt freds, eh?
2: D'aquí dos mesos, amb el ritme de producció que té aquesta sèrie, d'aquí dos mesos ja estarà...
1: Però a finals d'aquest any ja tindrem la tercera temporada, pràcticament.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Poden entrar-hi molts motius sobre això que has dit ara. Vull dir, perquè és més ràpid, més lent...
1: Bueno, que s'ho apuntin, per si de cas.
2: Bueno, que se facin, que cadascú faci les coses.
1: No, que les facin com jo vull.
2: Ja
1: que és com a mi m'agraden. Dit això... Com i clar.
2: Això va dir...
1: Com i clar, això va de gustos, no?
2: Això van dir d'altres persones i va ser molt complicat a nivell mundial.
1: Una mica.
0: A veure, què vols dir, Ivan?
1: No, ja està.
0: Què
1: més? Ah, bueno.
0: Bueno, és que avui portaràs tu la secció.
1: Sí, la tercera... Vaig per la tercera temporada. Vaig per la tercera temporada d'Eufòria. I m'esplayaré més la setmana passada, la setmana que ve, quan me l'acabi, perquè... Perquè això, el que està sent aquesta tercera temporada,
2: recollida
1: és un absolut
2: de cable
1: desastre.
2: Espectacular.
1: És un absolut desastre. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és una altra sèrie. Aquest podria ser un spin-off, però és que la tercera temporada d'Euphoria, llavors me'n fado.
2: Només se poden recomanar sèries quan s'han acabat. Si no, no es poden recomanar sèries.
1: Me queden dos capítols, la setmana vinent es ve la rajada. Dit això?
0: Dit això.
2: D'una sèrie que havíem de mirar, eh?
1: Jo les que... Saps el que passa?
2: Aquest retorn d'eufòria no s'havia de fer. No, ja està predestinat al fracàs.
1: Jo us recomano que us mireu la primera o segona temporada sí o sí. O sigui, bueno, sí o sí, a veure, si voleu.
2: No, si us si volem, no, el que tu vulguis.
1: Si us ja ha quedat
2: clar.
1: Però és que saps el que passa? Que acabant a la segona temporada, la sèrie queda com una mica inconclusa, i és que el que passa a la tercera, llavors és que és el cas de Vis a Vis, que és no miris aquesta sèrie, perquè t'enfadaràs. No la miris.
0: Pues no, no la miris, no, no la mireu, no us enfadeu.
2: No us enfadeu.
0: Que ja estem prou galents tots, no cal enfadar-se.
1: No, més. No, només no.
2: No us enfadeu.
0: Avui, Ivan, portaràs tu la secció?
1: Sí, senyor, perquè portem la segona part de què va ser d'ells, parlant de sitcoms de Disney Channel.
0: Molt bé. I com vols que ho fem, això?
1: Com vols que ho fem, això?
0: Pues mira, no m'estic de sintonia.
1: Pues és que és molt fàcil de fer, això. Mira, comença a tirar la sintonia, perquè jo crec que no necessita cap més introducció a la propera sèrie.
0: A veure...

0: Parlem de Shake It Up, t'imagines? No, és Hannah Montana. I avui repassarem, doncs això, la vida dels protagonistes d'aquesta sèrie anys després, a veure què ha passat amb ells.
1: Bueno.
0: Jo crec que, bueno, és de les sucoses, aquesta. Comencem per, no sé si us sona d'algo, Miley Cyrus, la protagonista de la sèrie.
2: La que de Breaking Ball.
0: Correcte, que interpretava a Miley Stewart, bàsicament una noia que era una estrella de pop en secret.
1: Sí, jo la vaig agafar tard, jo crec que sense no he vist Hannah Montana i no vaig entendre massa bé la trama.
0: Bueno, a veure, amb aquell univers cinematogràfic, si se li pot dir així, tothom era molt curt. Perquè...
2: Era la Clark Kent de...
0: Clar,
2: de
0: Channel, correcte.
2: Es canviava la perruca i era una persona completament diferent.
0: Ningú la reconeixia. Vinga, va, parlem de Miley Cyrus, perquè continua dedicant-se a la interpretació, sí. Evidentment que sí. És una superestrella de la música global. Uh-huh. Vale. Després de Disney Channel, va fer una ruptura molt deliberada amb la seva imatge infantil. I van veure èxits com, no sé si algú li sonarà, Breaking Ball, uh-huh, Flowers i diversos àlbums que van estar molt bé rebuts. Té, de fet, 3 Grammys, un d'ells per Flowers, aquesta sèrie.
1: És que t'anava a dir, per mi Flowers és com la consolidació o la maduració una mica...
0: De la Miley Cyrus actual,
1: sí,
0: correcte.
1: Sí.
0: Jo estic molt d'acord amb ella. A més, també, amb aquest toc que té com... Com molt inspirat amb Dolly Parton, pot ser, no? Uh-huh. Amb aquesta estètica... De fet, també crec que va fer
2: sí,
0: una versió
2: una
0: cançó de Dolly Parton, eh? Que sí?
2: Sí.
0: Doncs això, ha fet alguns papers puntuals en cine i televisió, com per exemple a Black Mirror, una altra sèrie que no sé si us sonarà d'algú, i continua sent una de les exestrelles de Disney més influents del món. Es va reconciliar amb Hannah Montana anys després i va impulsar un especial de reunió que jo penso va quedar bastant descafeinat.
2: Sense el seu pare, no?
0: Amb el seu pare.
2: Ai, va ser
0: aquesta va ser la cosa. Va faltar molta gent del cast, però el seu pare, que se suposa que és amb qui tenia problemes, no. Després ho repassarem. Evidentment, no està retirada, no? Aquesta pregunta que ens fe, que li faig sempre. I està vetada per Disney, no oficialment, però durant molts anys la relació va ser freda després d'aquest canvi d'imatge radical. Uh-huh. Ara sembla una mica més reconciliada amb aquella etapa i podria ser una de les poques, per no dir l'única, que s'hi ha retrobat amb Disney després de totes les seves polèmiques. Uh-huh. Es podria dir que si no fos una de les estrelles més importants de la companyia, probablement hauria acabat com altres protagonistes, com Michael Musso o Jake T. Austin, que van acabar amb Lolit perquè van tenir alguna mena de problema legal i Disney va dir... Nunca más.
1: Fins aquí, ja. Bé, la trajectòria de la Miley, la veritat...
0: De les més brillants de Disney Channel, és així.
2: Torna la sensació que quan les seves estrelles tenen problemes a la vida, les aparca bastant.
0: Sí.
2: No les recolze massa.
0: No.
2: Les cancela bastant.
0: Clar, perquè tu també t'has d'imaginar que tenen una imatge, que no defenso Disney amb això, però tenen una imatge de cara a un públic infantil que depèn de com es pot pervertir molt.
2: Claro.
0: Llavors imagino. Seguim parlant del cas de Hannah Montana.
1: El titular
2: de la intel·ligència.
0: El titular, és que
2: com que
0: veia que no us ho feien gaire gràcia la setmana passada.
1: No, que sí.
0: Miley Cyrus va destruir Hannah Montana per convertir-se en una icona pop mundial. És que...
2: No va destruir Miley Cyrus a Hannah Montana.
0: Bueno, se la va intentar carregar, la va intentar enterrar, però al veure que hi havia un fandom va dir, bueno, pues fem una reunió, va.
2: L'altre dia vaig fer amb la Judit un exercici periodístic amb la intel·ligència artificial.
0: Sí?
2: I, sorpresa, no va ser la solució.
0: Sorpresa.
2: Per satisfacció també, no sé la Judit, però per satisfacció meva, anava molt equivocada amb el que se li va demanar. Sabent que, no, sí. que per molt que hagués encertat, no haguéssim escollit la seva resposta, però vam fer una prova i es va equivocar.
0: Continuem parlant del cas de Hannah Montana, parlem d'Emily Osment, que interpretava a Lily, la seva amiga de l'ànima, que durant les primeres temporades, la primera temporada, ni tan se val sabia que Hannah i Miley era la mateixa persona.
2: Ara mateix no li fico cara
1: jo tampoc.
2: A pues, cap altra persona del repartiment de Hannah Montana.
1: Jo tampoc.
0: Pues aquesta és una de les més famoses. Continua actuant, sí, i força. És un dels casos més estables post-Disney. Papers protagonistes en sitcoms i comèdies televisives. Va liderar la sèrie Young and Hungry. I va tenir un paper secundari a Young Sheldon i ara mateix és una de les protagonistes de la sèrie derivada, de fet és la protagonista de la sèrie derivada d'aquesta, de Young Sheldon, que es diu George and Mandy First Marriage, el primer matrimoni de George i Mandy. El que faria d'aquesta la seva tercera sitcom d'èxit a la seva carrera.
1: Sí que li poses cara, eh?
0: Home, Emily Osment, jo crec que sí. Jo crec que sí. A més, també ha mantingut una carrera musical alternativa, és a dir, està que ho pete. Sí. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney.
2: Si fiques Emily a Google, et surt la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuitena.
1: Mira, escoltem una de les seves... Em sembla que és seva la cançó, All the Way Up.

0: És un videoclip molt 2000, eh? Però molt, molt.
1: Ja fa pinta. Bé, doncs això, Emily Osment, carrera fantàstica, després de Hannah Montana, eh? Es podria dir que jo crec que després de... Bueno, també hi ha Billy Ray, és veritat, en aquesta sèrie. Però bueno, en fi, seguim parlant del cast. Parlem de Michael Musso, que feia d'Oliver Oaken. No sé si tots
0: no,
1: el tenim...
0: No,
1: que, si no m'equivoco, estava al Chiringuito.
2: Mai
1: que
2: millor dit, ni Flowers.
1: Treballava al Chiringuito, aquest que també era un
2: dels escenaris principals.
1: No, era un Chiringuito que hi havia allà a la platja, que era un dels escenaris de Hannah Montana.
2: Uf, bon pèl, eh?
1: Sí, molt.
2: Una mica Leo Messi, eh? Leo Messi quan era jove. Quan debuta amb el Barça, Leo Messi era aquest noi.
1: Aquí ens diu, un dels casos més complicats. Continua actuant... molt poc. Va ser Jeremy a Phineas i Ferb durant les quatre primeres temporades i les dues pel·lícules, però no ha tornat a interpretar-lo durant el revival degut a les seves polèmiques legals.
2: Busca Leo Messi, Judit. Leo Messi debut i compara amb aquest noi. I la gent, els joients també, mentre l'escolten a l'Ivan.
1: Home, ara qui ho dius?
2: No, no, 100%.
1: Sí, sí. Després de Disney va fer doblatge a alguns projectes menors i la seva carrera es va frenar després de diversos problemes personals i legals, incloent una detenció per alcohol quan era jove.
0: Ai.
1: Està pràcticament retirat del gran focus i, evidentment, està vetat per Disney, tot i que no oficialment, però aquí ens diu, no oficialment, però gairebé sí, de facto.
0: Bueno,
1: per
0: pues tant, quan
1: sí.
0: Et conviden a marxar, pues que et fan fora.
1: Correcte. Disney va reduir molt la seva presència després de les seves polèmiques i actualment ja no treballa amb ells. No va sortir, com dèiem, al revival de Phineas i Ferb, ni va participar a l'especial reunió de Hannah Montana. Michael Musso apuntava alt, però els escàndols li van tallar la carrera.
0: Aquí li haguessin hagut de dir,
2: les
0: li van
2: ales,
0: tallar les ales.
1: Claro. Correcte.
2: Si no és, tan, que... no és tan difícil fer.
0: No.
1: Vinga, va. Seguim amb Jason Earls, que era el germà de Miley a la sèrie. Aquest senyor que tenia com 35 anys quan la sèrie original estava en emissió, però com que feia una mica de pinta així d'adolescent, doncs mira, l'han posat el germà gran de la Miley. Ves?
0: Anda. O sigui, ara que els estic buscant sí que em sonen, eh?
1: Home, clar. Continua actuant, sí, de manera intermitent. Va continuar treballant amb Disney després de Hannah Montana, especialment a Kickin' It, que no tinc ni punyetera idea del que és.
0: Vale.
1: Fa convencions de fans i tot això, i projectes puntuals. No està retirat de la vida pública i no està vetat per Disney. De fet, va continuar dins d'aquesta família. És un dels pocs que mai va marxar del tot de Disney, ens diu aquest titular.
2: Molt, molt,
0: molt bé.
1: Molt bé, molt bé. A veure, entrem al punt més...
0: Aquest és el pare.
1: Sí, correcte. Entrem al punt una mica més polèmic de tot plegat. Billy Ray Cyrus.
0: El pare de veritat, eh?
1: El pare de veritat de Miley Cyrus i alhora també feia de Robbie Ray, a més es deia igual. Bueno, no, perdó, no. Es deia Robbie Ray. Sí. A la sèrie Robbie Ray era el pare de Miley Stewart, també. Dit això, continua actuant poc. Segueix vinculat, sobretot a la música country, perquè venia d'aquest món. Va reviure la seva popularitat amb Old Time Road de Lil Nas X.
2: Bona cançó, realment.
1: Sí, sí, sí. La seva vida personal i familiar ha ocupat molts titulars. Aquí va la llista.
0: A veure.
1: Alguns fills han deixat entreveure públicament que la relació familiar és complicada. Va estar allunyat dels seus fills, sent conegudes les seves desavinences amb Miley. En una entrevista al 2011 va arribar a dir que Hannah Montana havia destruït la seva família,
2: sí,
1: perquè la fama sobtada va alterar molt l'equilibri d'aquella família. Separació i divorci amb Tish Cyrus després de dècades junts. Casament molt comentat amb la cantant australiana Fire Rose. Relació posteriorment molt mediàtica i aparentment conflictiva. Aparicions públiques estranyes. Entrevistes confuses. I rumors sobre problemes personals. Entrevistes confuses,
0: rumors sobre problemes personals.
1: No? Entrevistes confuses i ens imaginem, no?, el que va passar aquí.
0: Que anava begut.
1: Que va arribar una mica
0: alterat.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, no està retirat del tot, no està vetat per Disney, perquè, evidentment, va ser un dels pocs que hi va aparèixer al revival de Hannah Montana. El pare, bueno, revival, la reunió, el pare de Hannah va tornar al número 1 15 anys després gràcies a TikTok. Aquest és el titular radiofònic que ens dona la gent del chat, bueno, la gent del chat GPT, el propi chat GPT.
0: Jo, home, aquest, el titular l'hagués vinculat més... algo com de pare i filla, no sé, però no van dubtar mai de que no aniria bé fer una sèrie com aquesta, posant pare i filla a vida real, a una sèrie tan d'èxit,
1: és que jo crec que
0: pare i filla a la ficció.
1: Jo crec que van veure més els dinerets, m'entens? Perquè yeah. Billy Ray Cyrus era una persona molt important,
0: yeah.
1: Tenia una filla que podia ser llançat a l'estrellat només per ser la filla de... I a banda de tot això... Miley va brillar per sobre de tot.
0: Ja, perquè quan dius que amb mala relació amb els seus fills vol dir que en tenia més d'una de filla.
1: Sí, sí, sí. Oh. Sí, sí, i és això. És públicament tots han dit que, bueno, el pare una mica així.
0: Bueno, tu no es pot tenir.
1: No, clar. I acabem amb Moisés Arias, Rico, que va ser, si no m'equivoco, va incorporar a la tercera o a la segona temporada, no va estar des del principi. Continua actuant, ha fet cinema independent i projectes més adults, ha treballat amb directors respetats i s'ha reinventat molt, no està retirat, no està vetat per Disney, eh? El petit Rico s'ha convertit en un actor indie de culte.
0: Ai, perdó.
2: Aquest ara surt a Fallout, a la sèrie.
1: Sí. Té una... és molt particular, eh? És molt reconeixible.
2: Sí, té una fisonomia, té una fisonomia bastant particular.
1: Així
2: sí.
1: És. Com anem de temps?
0: A veure, espera't un moment. Bé.
1: Bé, eh?
0: Que tenim, sí, 10 minuts per omplir.
1: Pues venga, va. Anem amb la següent de les sèries, que és Buena Suerte, Charlie. Ara tires la música.

0: una de les sèries més estimades de Disney Channel, en la meva humil opinió, l'última sèrie de Disney Channel, per a mi, molt disfrutable. Quan dic molt disfrutable és que te la poses a dia d'avui i és una sèrie que es pot gaudir molt. És una comèdia de situació. Doncs això, anem per parts, va. Aquesta comèdia va ser un èxit absolut per la seva aparent normalitat en comparació amb altres sèries del canal. Ni Max, ni Superestrelles, ni Nens Prodigi, ni Visions del Futur. Només una família lleugerament desestructurada. L'argument d'aquesta sèrie és que una família numerosa que, per sorpresa, o sigui, són tres fills, que per sorpresa tenen, els pares tenen un altre fill. I llavors s'han de repartir la criança una mica entre tots. D'acord? I la seva protagonista principal era Bridget Mendler, que feia de Teddy Duncan. Per mi, jo te diria, un dels crèdits de la meva infantesa. Aquí és un dels casos més sorprenents de tota la història de Disney. Continua actuant? No. Però no per males raons, eh? Després de la sèrie va fer música i algunes pel·lícules, va participar a la fallida sitcom Undateable i va cantar la seva sintonia introductòria, igual que fa amb Buena Suerte Charlie. Va estudiar a universitats d'elit, va obtenir titulacions a Harvard i al MIT, que no sé què és, però fa pinta de ser una cosa molt important, i ha acabat convertint-se al tanto en emprenedora tecnològica i CEO d'una empresa relacionada amb comunicacions espacials. O sigui, no es pot fer un gir més dràstic a la teva carrera i a sobre tenir tant d'èxit. Retirada, es podria dir que sí, eh? Fa anys que la interpretació no és la seva prioritat, tot i que jo l'última vegada que la recordo va ser en una reunió d'aquestes que es feien durant el Covid via Zoom de Buena Suerte Charlie.
1: MIT és Institut de Tecnologia de Massachusetts.
0: Mira, veus?
1: És una universitat privada d'investigació pública ubicada a Cambridge,
0: evidentment,
1: a USA.
0: Evidentment no està vetada per Disney i de fet ella ha parlat positivament de la seva etapa a Disney. De fet, tot el cast s'estimen molt, o s'estimaven molt, i sempre han dit que tant de bo aquesta sèrie no s'hagués emès a Disney Channel, s'hagués emès amb una cadena més gran, perquè probablement hagués durat 10 anys.
2: Carai.
0: Sí, perquè Disney normalment una cosa que feia és que als 4 anys s'acabava la sitcom, perquè aquí és quan començaven les renovacions importants de contractes, demanaven massa diners, i llavors Disney deia no, això no.
1: Molt bé,
0: vale?
1: Molt bé, Disney.
0: Molt bé. Anem amb Jason Dolley, el germà mitjà. Continua actuant de forma molt esporàdica. Després de Disney ha fet alguns projectes puntuals, ha desaparegut bastant del focus mediàtic. No està retirat, però bueno, gairebé. No està vetat per Disney. I aquí ens diu el titular radiofònic, més alt del de Bridget, perquè...
1: perquè és una caca.
0: Sí.
2: Sí.
0: PJ Duncan és probablement el membre del repartiment que més s'ha allunyat del focus.
1: Vaja.
0: Vale, vale.
2: Pues vaya titular, si això és una descripció.
0: Sí.
1: Això forma part del cos de la notícia.
2: Sí. Això és context. És que, a més, podria treure molta més xitxa d'ironia i no ho fa.
1: Perquè no és periodista, Judit.
2: Vale.
0: No busque,
1: perquè
0: no
1: té la capacitat per fer-ho.
2: Vale.
0: També així, també estem donant aquí una mica, exposant, no?, els fallos del ChatGPT.
2: Exacte.
0: Donant raons per no fer-lo servir
1: l'altre
0: per redactar coses.
1: Se'm va equivocar amb els horaris del Mundial l'altre dia. Has de ser beneit, per equivocar-te.
0: Mira que només has de buscar Google.
1: Mira que està tot arreu. Diu que va agafar un horari dels Estats Units que no era el correcte. Perquè, clar, com que es fa als Estats Units, entre altres països, que no, clar, no és el mateix horari en un lloc que en un altre. Ai, beneit.
0: Vinga, va. Anem amb Bradley Steven Perry, el fill petit abans de que arribés Charlie, clar. Continua actuant, sí, encara que amb menys protagonisme que durant l'època de Disney. Va seguir Disney Channel amb Ant Farm i Mighty Meth. Dos sèries que no van estar gaire ben valorades, les coses com són. Ha participat en sèries, ha seguit participant en sèries i pel·lícules i també s'ha interessat per la producció audiovisual i altres projectes creatius. Té un canal de YouTube on ha fet vídeos amb Mia Talerico, que era Charlie, el nadó de la sèrie, que a dia d'avui, per cert, té 17 anys.
2: Carai.
0: Fa 17 anys d'aquesta sèrie i jo estic molt gran.
2: Estàs.
0: És que clar.
1: Bueno, és que avui ho comentava a la redacció. És que tu i jo, artista, fa 12 anys que vam fer la selectivitat.
2: Sí, sí.
1: 12 anys ja, eh?
2: Sí, sí.
0: Bé, va,
1: i hi ha gent que s'està escoltant que dirà estàs tu queixant-te per 12 anys, també té raó, però 12 anys són 12 anys. Ja.
2: 12 anys.
0: I parlem de Mia Talerico, Charlie, la nana que pràcticament va créixer durant davant de les càmeres. Durant les primeres temporades, bé, la seva aparició, evidentment, no era més que un nadó amb càmera. Tot i que de vegades sí que intentaven donar-li alguna mena de gag, les dues últimes temporades ja sí que tenia diverses línies per episodi. I escolta, sent una nena de 4 anys, no se li pot demanar més.
2: No,
0: ho feia prou bé.
2: Mentre no muntes numerets i rebequeries...
0: Correcte, més ja t'he dit, és que tots s'estimen molt, anys després segueixen en contacte tots amb tots, vull dir,
2: que
0: fantàstic.
2: Bé,
0: la nena pràcticament que va créixer davant les càmeres, continua actuant? Sí. però molt menys del que alguns fans esperaven. Eh? Va participar a la sèrie Mani i ha tingut una adolescència relativament normal i enllunyada del foc. No està retirada, però tampoc ha fet el salt de gran estrella juvenil. No està vetada per Disney, per raons òbvies. I, doncs això, llegeix el titular o no?
2: Sí, sí, sí.
0: La Charlie de la sèrie és avui un adolescent que ha crescut molt lluny del focus mediàtic. Com hem dit, encara ha fet alguna aparició pública amb Bradley Steven Perry, crec que es deia, sí, correcte, al seu canal de YouTube cuinant alguna cosa, eh? Vull dir que prou bé. Ara anem amb un dels casos polèmics d'aquesta sèrie, Leigh Allyn Baker, Amy Duncan. És una actriu, jo penso, bastant reconeixible perquè sempre ha estat la típica secundària o episòdica de comèdies de situació fins que va arribar Buena Suerte Charlie. Eh? És probablement la figura més polèmica del repartiment. Sí, continua actuant i ha treballat en doblatge, producció i comentari mediàtic. I fins i tot va reprendre el seu paper de Helen durant un capítol al revival de Willy Grace. Polèmiques. Al tanto, perquè aquí hi ha un bon paràgraf. Eh? Sí. Durant els últims anys s'ha posicionat políticament en temes molt controvertits als Estats Units. Ha destacat l'escena pública per promoure l'autonomia corporal, és a dir, que està en contra de les vacunes. També una manera bastant elegant de dir-ho, eh? Vull dir, sí, ets magufa,
2: sí.
0: Nena.
2: Sí, sí.
0: No hi ha res, no hi ha més aquí.
2: Autonomia corporal, però què és això?
0: Enfrontar-se a la cultura de la cancel·lació, evidentment, a conseqüència del tema de les vacunes, i defensar obertament les polítiques de Trump durant el cicle electoral del 2024. Les seves opinions sobre les vacunes i la educació han generat molta divisió entre els fans i el cast de la sèrie, els quals han optat per no involucrar-se amb ella res amb res més. Fins i tot va ser esborrada d'algunes de les fotos de making of que pengen algun dels actors anys després de, oh, mira que bé que ens ho passem a una sota Charlie, pues, en la seva cara estava emborronada, amb aquella foto. Això, juntament amb la situació de Bridget, fan que sigui impossible fer un revival d'aquesta sèrie amb tots els protagonistes, però bueno, escolta, jo aquí deixo la idea de que sí que es podria fer un spin-off, no? Com a mínim tenint a mi el Talerico, que és Charlie a la sèrie original, i que, escolta, ara podria agafar el relleu de Bridget, o jo què sé, o veure els vídeos que gravava la seva germana gran per Charlie, perquè aquesta és una mica el cor de la sèrie. Al principi i al final de cada capítol començaven com amb un videoblog on Teddy li donava com un consell a la seva germana petita.
2: S'assembla una mica a la Paris Hilton, no, aquesta dona?
0: Estem parlant de... Sí, sí que té... Sí que té... Bueno, jo
2: que
0: no...
2: Que està en contra de les vacunes, t'has fet moltes coses
0: molt de temps,
2: a la cara,
0: Fa molt de temps que no la veig físicament des de que va fer una... Bueno, això, des de que no va sortir públicament a dir totes aquestes animalades.
2: Botox en porti segur. Per això està molt tieso.
0: Està vetada per Disney, no oficialment, però és de pressuposar que Disney no voldria treballar amb algú que té aquestes polèmiques, eh?
2: Que és un fatxa, ja està, no passa res.
0: Sí, i a més te diré que aquest titular l'he escrit jo, eh? No l'ha escrit el ChatGPT. Leigh Allyn Baker s'ha convertit en Amy Duncan amb els anys, que
2: té
0: el personatge protagonista de la sèrie, que la mare estava una mica cucú.
1: No estava arribant.
0: I ja t'he dit.
2: D'aquí escriure notícies en 3 dies, eh?
1: Molt millor.
0: Ja ho veus, jo estic llançat ja. I vinga, va, acabem, crec,
2: amb
0: Elik Aaron Kramer, que era el pare, Bob Duncan. Continua actuant? Sí. Ha continuat apareixent a televisió i cinema, amb regularitat, eh? És probablement qui ha tingut la carrera més constant dins de la interpretació adulta. Està bastant irreconeixible a dia d'avui, vale? Perquè ha passat... No vull fer body shaming, eh? En absolut. Però és sorprenent veure una foto d'ell ara perquè dius, ostres, és aquest? Ha passat una mica del tipus típico pare de sitcom, tipus Homer Simpson, a una mica Jason Statham. Eh? Ha fet
1: està
0: aquesta transició.
1: Fort, la veritat.
0: Està quadradíssim i és un rapat amb la barbeta aquesta així en plan Walter White.
1: Segur que hi sembla, ara no em sortirà el nom. Hi havia un lluitador de la WWE.
0: Sí, crec que...
1: Dels originals.
0: Crec que sí.
1: Ara és aquest. Ah, no em surt el nom.
0: té un punt, sí. No està retirat, no està vetat per Disney i, doncs això, el titular és el pare dels Duncan ha mantingut la carrera molt més estable més enllà de Disney.
2: Molt bé.
0: I, per tant, això, el resum d'aquesta sèrie és que l'única figura polèmica podria ser Leigh Allyn Baker. Però...
1: Stone Cold Steve Austin. Busqueu-lo i és aquest senyor que dius ara a la realitat.
0: És al·lucinant. Si mireu Buena Suerte Charlie, jo us recomano que mireu una foto d'aquest senyor actualment perquè
2: recordo.
0: Està massadíssim.
1: Jo no sé
2: la cançó de sintonia m'ha vingut al cap d'haver-la escoltat molt, però no recordo la
0: és
2: sèrie.
0: És ja de les últimes sèries de Disney Channel. O sigui, és una de les primeres a MacD, directament.
1: No...
0: És del 2010, ja. Per tant, és normal. Jo tenia 11 anys quan va sortir aquesta sèrie.
1: Jo no la tinc gens controlada, aquesta
2: sèrie. No sé,
1: sèrie.
2: La sintonia em sona molt, però no... No ho sé.
0: Jo us la recomano, eh? Buena Suerte Charlie, la teniu a Disney+. Plus. Si voleu mirar 3 o 4 capítols així per fer un tast, està bé, eh? De veritat. Us ho recomano molt.
2: Doncs continuarem fent aquestes entregues de...
0: I tant.
2: Perquè ens queda, per exemple, també la de Demi Lovato.
0: Ah, mira, ui.
1: Torna Camp Rock, eh?
2: Ah, sí?
1: Faran nova pel·lícula de Camp Rock, confirmats els Jonas i la Demi Lovato, també.
0: Ah, i la Demi Lovato va tenir una infantesa dura, gràcies a Disney i la fama.
2: El programa de Fanny i les estrelles o algo
0: així. Sanny entre estrelles.
2: Bueno,
0: quasi. Sí, sí, sí.
1: I en versió espanyola segur que també ho trobaríem, eh?
2: Era molt xulo.
1: Del física o química...
0: Sí, no. És que jo una espanyola la faria, eh?
1: N'hi ha d'haver, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: Els nens de Los Serrano...
1: Això.
2: Sí. Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries 2 a Oblida Ràdio.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 1:15 del migdia i des de l'estadi municipal...
3: El partit del Badalona.
2: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
4: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam, si me'n recordo, Terrícmics. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

molt bé, sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990,

per si t'interessa. El tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre.

Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al Caesars Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la una de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitud, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant: què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir: no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir: Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar: bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia: i ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer, i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret, i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre, i ara... ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: doncs, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de

i la Lola Auger de Barcelona. A continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973. When I...

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va a dir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordas El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Vigé de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: La Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar, doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Però també, pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa arriba.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: Hola, tresors! Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada, pujar per la porta de davant, respectar els seients reservats. Apa, macos! Ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus!
1: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.

0: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
1: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.

Hem portat a l'escola, al partit i a treballar. Hem estat a les festes del barri i a tots els esdeveniments importants. De dia i de nit, formem part de la vida d'aquesta ciutat. I ens enorgulleix veure-la créixer. Portem gairebé 40 anys donant un servei de transport públic de qualitat. Nosaltres també hem evolucionat amb nous projectes, però seguim fidels al nostre origen. Ser una empresa d'economia social i arrelada al territori. Sempre al teu costat. Som Direxis. Som Tuxal.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Són les 11.
3: Notícies Badalona.
4: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Irídia ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi contra l'alcalde Xavier García Albiol per referir-se a un detingut com a escòria humana, revelar la seva nacionalitat i difondre la seva imatge a les xarxes socials. En la seva publicació a Instagram, Albiol també va afirmar que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc. El Centre per la Defensa dels Drets Humans avisa que aquestes manifestacions poden incitar a l'odi contra un col·lectiu pel seu origen. Per això, ha demanat a la Fiscalia que obri una investigació. Segons la denúncia, els fets es van produir aquest dimecres després que la Guàrdia Urbana de Badalona detingués un presumpte responsable d'un delicte de furt. L'alcalde va publicar la fotografia de l'arrestat emmanillat a la part posterior d'un vehicle i el vinculava a una estrabada a una dona de 81 anys al barri de Llefià. Irídia assenyala que en un sol dia el missatge va acumular més de 67.000 m'agrada i 5.800 comentaris despectius i discriminatoris cap a l'arrestat. Segons l'entitat, el nombre d'interaccions, sumat al fet que l'alcalde és una autoritat pública i que el seu compte té una gran repercussió mediàtica, evidencia l'àmplia difusió que ha tingut aquest contingut. A més, l'escrit apunta que en publicar la fotografia on es podia veure el rostre de la persona, Albiol hauria menys tingut el dret a la presumpció d'innocència de l'home. Part del personal bibliotecari de Badalona s'ha sumat a la vaga de biblioteques de Catalunya. A banda de millores laborals i salarials, també reclamen que el nou pla de biblioteques prevegi nous equipaments i més personal. És la primera vegada que aquest col·lectiu s'organitza conjuntament per reclamar una mesa sectorial pròpia que reconegui la professió i permeti millorar les condicions laborals dels bibliotecaris. A Badalona, les biblioteques de Canyador, Pomar i Sant Roc s'han adherit a la vaga tancant alguns dissabtes. Les bibliotecàries denuncien que amb el creixement de la població i l'increment dels serveis que ofereixen les biblioteques, les plantilles actuals són insuficients. Precisament lamenten que els criteris que defineixen els requeriments mínims d'espai, personal, equipaments, horaris i fons documentals han quedat obsolets, ja que no s'actualitzen des de 2008. Pel que fa al salari, reclamen un augment que inclogui els complements per atenció al públic i la revisió de les jornades laborals de dissabte, així com de les compensacions horàries. Laura Solà és la delegada sindical de la CGT.
5: Exhaustes, sense mesures de conciliació, amb jornades laborals de fins a 11 hores, treballant fins a 6 jornades a la setmana sense compensació, i bàsicament aquesta no conciliació és degut a la necessitat d'estar cobrint constantment les baixes endèmiques de personal no cobert i la mancança ja bàsica d'aquest personal.
4: A Badalona, el Pla de Biblioteques de 2011-2025 preveia la creació de 3 noves biblioteques per donar servei a barris com Bufalà, Bonavista, La Salut, Llefià, Canyador i Casagemes, entre d'altres. El document també incluïa projectes d'ampliació de les biblioteques de Sant Roc i Pomar, així com el trasllat de la Biblioteca de Lloreda. Tot i que el pla establia que cada 5 anys s'havia d'ampliar o construir un nou espai, l'únic projecte que s'ha materialitzat ha estat la Biblioteca de Canyador-Casagemes. Davant l'augment de la població i l'ampliació de serveis, les professionals consideren que molts equipaments han quedat petits.
5: L'hem d'una població de 260.000 habitants amb un servei bibliotecari de 6 biblioteques, quan els estàndards n'estarien demanant com a mínim 9. Llavors tenim biblioteques que a part no compleixen a nivells de metres quadrats ni a nivell de possibilitat de recursos humans de donar servei, absorbint un servei bibliotecari destinat a una realitat totalment diferent.
4: Actualment els sindicats del sector bibliotecari mantenen negociacions amb el Parlament. De moment, dimecres van acordar verbalment amb la Generalitat la revisió del decret que regula el sistema de lectura pública de Catalunya, que ordena i estructura les biblioteques públiques.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 2:15 del migdia i des de l'estadi municipal,
3: el partit del Badalona.
6: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
7: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar al teu costat el que són algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem al Ripollès amb un cantant i guitarrista de Ripoll. Ell es diu Jordi Soler i ens acompanyarà per començar aquestes estrenes amb La clau de la pista de ball.

obrint aquest estrenes d'aquesta setmana el cantant i guitarrista de Ripoll, Jordi Soler, la seva cançó La clau de la pista de ball, que ha obert, com us deia, aquest estrenes d'aquesta setmana. Anem obrint fronteres ara mateix per escoltar un grup d'Estocolm, a Suècia, que va ser format l'any 1998 com a tribut del grup ABBA. Ara, amb cançons pròpies i una miqueta més grans, ens proposen escoltar aquesta, la seva tornada dels 18s. Es diu You Got the Look. You got the Look.

Tot i que la cançó és d'autoria pròpia, es nota molt que hi ha certa semblança amb una de les cançons de Roxette, el You Got The Look, precisament. You Got The Look és el més nou dels 18s, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Tornem a Catalunya, exactament fins a Tarragona. Anem ara mateix per escoltar a Quim Salvat i la seva nova cançó, Sempre Estaràs Aquí.

Sempre estaràs aquí. Aquesta és la nova cançó de Quim Salvat, aquest músic i compositor de Tarragona. Una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a fer un viatge i en aquest cas anem fins a Suècia de nou per escoltar el DJ i productor musical suec Alesso i amb la col·laboració dels nord-americans One Republic. Alesso és el DJ considerat número 13 del món i aquesta és la cançó que comparteixen, In Your Eyes.

In Your Eyes, aquesta és la nova cançó d'Alesso, el DJ i productor musical de Suècia, i la col·laboració dels One Republic, aquest grup nord-americà. Junts comparteixen aquesta cançó. I anem de duets, en aquest cas, però anem per una banda amb els Búhos, els nois de Calafell, i la col·laboració de la cantant Leire Martínez. Junts per aquest No hi ha pla B. No, no.

No hi ha pla B, aquesta és la nova cançó de Buhos amb la col·laboració de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh des del País Basc, la veu de Leire Martínez. Seguim endavant i ara mateix anem amb una història que ens arriba des de l'altre costat de l'Atlàntic, des de Nord-Amèrica, amb el cantant, compositor i també youtuber Alex Warren. La seva nova cançó es diu Passenger.

La cançó es diu Passenger, és la més nova d'Alex Warren, aquest cantant i compositor nord-americà, que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya amb Renaldo en Clara, formats a Lleida per la cantant i compositora Clara Vinyals. Aquesta és la nova des del seu últim disc, anomenat L'Encant. L'escoltem amb Tu podria estar.

És el més nou de Reinaldo en Clara. La cançó es diu Amb tu podria estar i forma part de L'Encant, el nou disc. Seguim endavant. Es diuen Bewitched. És un grup de quatre noies irlandeses. I les escoltarem precisament amb el seu nou èxit ara mateix, Firefly.

Es diu Envèrnia, és un grup en valencià íntegrament femení i amb la col·laboració del Diluvi, una de les veus i grups més sòlids i estimats del panorama valencià, comparteixen aquesta cançó que ens prepara per l'estiu. I és que es diu així la cançó, l'estiu, Vèrnia i el Diluvi. Anem seguint el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, una setmana més amb vosaltres per tal de viure i escoltar junts aquestes cançons noves. Es diuen Belle and Sebastian, és un grup escocès i tenen nova cançó que ara escoltarem, It Only Takes Only Lion.

0: Es diuen Bella and Sebastian, aquesta és la seva nova cançó, It Only Takes One Lion, una altra novetat interessant d'aquesta setmana, estrenes. Es diu Edu Font, arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, i l'escoltarem amb la seva nova peça anomenada Un tio estrany.
1: Diuen que el cel no és tan bonic,

Així ens ha arribat Edu Font, la seva nova cançó es diu Un tio estrany, i ens arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles. I seguim fent un viatge, i ara mateix anem fins a Gran Bretanya, la girl band britànica Flo, amb les seves tres components, ens porten nova cançó, Don't Break Her Heart.

La girl band britànica Flo i la seva nova cançó Don't Break Her Heart, així també ens ha acompanyat en aquest estrenes. Es diu Julia Sart, ella és nascuda a Andorra, és una d'aquestes joves promeses en el món de la música i ens presenta nova cançó que es diu Algú enamorat.

Es diu Júlia Sart, aquesta és la seva nova cançó, Algú enamorat. Ella arriba des d'Andorra, bé, de fet, és nascuda a Andorra. Compartint històries i escoltant música, com sempre, com cada setmana, a través d'estrenes, arriba el més nou de Madonna, amb ritme i el Love Sensation.

Com us deia, molt de ritme, arriba el més nou de Madonna, es diu Love Sensation, una altra de les novetats de la setmana. Arriba ara mateix a nosaltres Sara Reus, és de Mallorca i ens presenta aquesta cançó que es diu El Far.

Es diu Sara Reus, ella és mallorquina i així ens arriba des de Ses Illes amb la cançó El Far. Acabem avui aquest estrenes amb Prince, que torna amb 10 cançons extretes dels arxius del músic, des de les seves primeres sessions a Minneapolis fins a una de les darreres gravacions abans de la seva mort. Un disc que es dirà Timeless, que sortirà, si tot va bé, el dia 28 d'agost i després de 10 anys de la seva mort. Acabarem amb ell, amb Prince i la cançó Stone. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: ¡Al ataque!

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
2: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
0: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
0: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
2: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
0: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet.
2: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del migdia d'ahir divendres i dos quarts d'una d'aquesta jornada de dissabte, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total dels 610.000 vehicles previstos.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Com diem, situació doncs molt normalitzada ja a la xarxa viària. Recordem que aquesta primera part de l'operació sortida s'acaba d'aquí a menys d'una hora i és que a hores d'ara només hem de destacar un carril tallat a la 27 a la Pobla de Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a l'AP7 en direcció Girona, al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic apunt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
2: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí. El ferit greu ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària en el seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
0: Obrim ara la plana d'incendis, i és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, es troben en situació de perill molt alt, precisament com diem, d'incendi forestal, durant la jornada d'avui, segons el darrer comunicat dels agents rurals.
2: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. Tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i es demana precisament en aquests territoris extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5 i el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
3: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
0: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
2: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència Centre.
5: L'any passat va ser un fre, doncs quan hi havia un incendi agrícola arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
2: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
0: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
2: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
6: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
7: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com evoluciona tota la temperatura.
6: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al Parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
0: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
2: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
0: Al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins als màxims o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan, un dels molts punts on aquestes temperatures podrien tocar sostre serà a Terrassa.
2: En aquest municipi, des de Protecció Civil, es recomana precaució i prendre mesures, sobretot aquells col·lectius més vulnerables, i és extrapolable a la resta de municipis. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per calor intensa de cara als pròxims dies. Segons la previsió, l'episodi amb més calor començarà aquest diumenge 21 i es podria allargar fins a la revetlla de Sant Joan. Terrassencs com en Josep, en Francesc i la Laia ja adapten les seves rutines per afrontar-ho.
9: O sigui, quan acabes de dinar, més agradable fer una migdiada i després sortir a partir de les 7 de la tarda, començar a refrescar una miqueta, està clar.
10: Mira, algo haremos, a piscina, algo de playa i casa i aire acondicionado.
11: M'estimo més l'estiu que l'hivern, encara que a vegades molesta, però bueno, et fas una bona dutxa,
12: amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
8: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
0: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
2: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc, s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies al servei d'emergències mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
0: I més successos, i també a les platges, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
2: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals...

0: aquesta primera.
1: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
0: Parlem ara del medi natural, i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
1: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls, Queralt Àries.
2: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
3: Per noctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit, per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
2: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarasa s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
4: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí haver de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
2: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
0: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
1: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada 2 setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
0: I aquí, a nivell català, marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
1: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
5: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de 4 dècades de dictadura. Mig segle després, la UGT assegura que aquell compromís continua plenament vigent davant dels reptes actuals. Ens ho explica el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.
6: Algunes coses que tenim damunt de la taula no deixen de ser tan diferents de les que hi havia fa 50 anys. Continuem una lluita pel treball decent cada dia, continuem una lluita per lluitar sobretot contra aquesta fòbia contra els immigrants.
5: L'acte ha reunit representants sindicals, responsables institucionals i militants de diverses generacions per recordar un episodi que forma part de la història del moviment obrer i de la recuperació de les llibertats democràtiques al país. Ens ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
7: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
5: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
0: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
1: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per

0: asseguren l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sonar 2026. S'ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Salrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor Colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoperreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.100 drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Aritzeta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Precisament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadrilli a mitja a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això sí, els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Múrcia. Anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: L'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
1: I acabem parlant de handball perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarín han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador, que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Orgull de L, orgull de G.
13: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
14: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
15: L'univers infinit. Innovació Astronòmica de Sabadell.
16: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 km per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 km al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
10: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
0: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi.
1: A més, com a última hora, els bombers ja han estabilitzat 3 petits incendis de vegetació a Flix, Montornès del Vallès i Torrefeta i Florejacs. Precisament anem a conèixer l'evolució de la meteorologia de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
17: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts de la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
0: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort, i pugen fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
1: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
0: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previstos.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem tres carrils tallats, un a la B20, al nus de la Trinitat, un altre a la A27, a la Pobla de Mafumet, en sentit Tarragona, i un altre a la C14, a Basella, en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats dos turismes i dos motocicletes.
0: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
1: Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
0: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals la l'Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del Pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El Pla Alfa, precisament, és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis, de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament, Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
18: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
1: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com hem explicat, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb incertesa.
0: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és, doncs, determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergències Centre.
19: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament, a dia d'avui, no tenim clar com serà.
1: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
0: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores tres petits incendis de vegetació. A Flix, de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, i aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. A Flix, 11 dotacions dels bombers amb dos mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs, l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola que ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
1: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
0: Des de...
1: Aquest nivell de perill, com diem, oscil·lar entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, en perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil es recomana precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
21: Mare, fa una calor horrible a casa. Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores. Una caire que poso capes dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
20: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
22: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus, i ara és quan la gent desesperada, doncs ja ve.
20: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
22: Ara mateix és aire, l'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Em diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar hi ha molta humitat. Si poses més humitat, més xafogó.
20: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
1: No ens movem de la rodalia de Barcelona. De Mataró ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
0: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
23: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
24: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, de sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
23: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
1: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
0: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
1: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a 2 les víctimes mortals d'aquest episodi.
0: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
0: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
1: Música. Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
0: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
2: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
3: Per noctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit, per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
2: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
4: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí haver de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
2: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
1: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
0: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir, llavors, del territori espanyol.
1: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
0: En un acte a València, Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
1: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
0: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
1: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries, precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els quatre aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
0: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
5: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
7: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa, doncs, que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure la mà. En el cas dels ulls això no passa i per tant tu pots estar observant l'eclipsi a ull nu nu o amb les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant a ser.
5: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que, en condicions similars, no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.
8: La terra no engendra una planta així, que no acaba sent una impostora.
0: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra banda, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoparreig i l'experimentació.
1: Seguim parlant de música, perquè el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria.
1: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
11: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
9: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Aritzeta.
1: I encara un altre apunt cultural, hem de parlar també de jocs de taula, un fenomen que viu des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: A Cardedeu, precisament al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
12: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
13: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
12: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui de nou a partir de les 8 al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pasqual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: Per tant, una segona victòria avui deixa i el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos matchballs al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el centre d'esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar i al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadriliamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar un altre d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
0: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
14: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
15: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
14: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
0: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
1: I un altre apunt d'hoquei patins, el Generali Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
0: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
1: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
25: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
26: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
27: Jo vaig notar com
17: Electricitat.
25: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
18: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
19: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
20: ¿Qué estás haciendo?
21: Soy yo, Joel, tu hijo.
25: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
20: Pensé que tu moriries antes.
22: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
26: Yeeha! Així us declaro marit
20: i cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
27: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
22: Gràcies, gràcies!
28: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
29: Un altre cop l'extinció, no!
25: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
30: Pues queda't aquí, i ahir vaig jugar.
31: No m'hi veus capaç, oi?
32: Que és una mica en mi.
31: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
32: Oh, i tant que sí!

0: Són les 3.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Les obres del viaducte del Canal del Gorg estan aturades. Segons el govern local, es tracta d'una parada temporal per fer-hi ajustos tècnics i estudis complementaris, una qüestió habitual en obres d'aquesta envergadura. I Manol Sam, gerent de Marina Badalona, explica que durant aquest temps també s'està estudiant fer millores en l'estètica de la infraestructura perquè quedi més integrat el canal i el seu entorn i que volen ser curosos amb les demandes dels veïns. La previsió és que els treballs acabin passat l'estiu.
3: La nostra preocupació també està molt directament relacionada amb la necessitat de que és una obra molt especial en un entorn molt especial com és el canal, en el que els veïns també ens estan demanant que siguem molt curosos i, per tant, estem aprofitant tota aquesta avinentesa per fer uns estudis també complementaris a que millorin a tot el que és l'aspecte estètic.
2: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte ha de permetre la navegació de petites embarcacions pel canal del Gorg. Les obres es van començar el febrer de 2025 i, segons el projecte, havien d'estar enllestides entre l'abril i el maig d'aquest any. Ara, però, el calendari s'ha revisat. Les tasques es reprendran previsiblement a principis de setembre i es treballa amb l'objectiu d'acabar el viaducte a finals d'any. Posteriorment, el trasllat definitiu de la via ferroviària, condicionat a la disponibilitat d'ADIF, es podria executar a finals de gener. Els veïns del carrer Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves en la via morta del costat de l'estació de Badalona, afirmant que se senten durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La Generalitat, en un escrit, assegura que és conscient de les afectacions i intenta minimitzar l'impacte acústic. Des del mes de febrer que els veïns del centre pateixen un soroll constant i molest, tant de dia com de nit, d'un tren de proves, assegurant que s'afegeix als enrenous permanents al pàrquing de l'estació i la música alta i els botellots que es produeixen en aquest espai. El problema s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir si suportar el soroll del tren o passar calor dins de casa. Així ho explica la veïna Manuela Ocaña.
4: No podemos descansar, ahora en verano es insoportable, aparte de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que es, son algunos edificios, pero es que bueno, puedes entender que estamos delante de la estación, que tienen que haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
2: La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Una de les veïnes, Sílvia Palau, ofereix una possible solució traslladant el tren a una zona sense habitatges. L'escoltem.
5: Nosaltres hem demanat que aquesta via morta continua, s'allarga fins gairebé la zona de les naus de Granlan i que hi ha espais, hi ha zones que no hi ha habitatges i que aleshores les posessin allà. No? I no ens fan cas.
2: Els veïns han presentat queixes formals a l'Ajuntament, a la Generalitat i a Renfe. D'una banda, la Generalitat explica en un escrit adreçat als veïns que es tracta de proves puntuals i concretes necessàries per garantir el correcte funcionament. Igualment, lamenta i és conscient dels inconvenients, però també apunten que treballen per minimitzar l'impacte acústic d'aquestes actuacions. Des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que també miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 2:15 del migdia i des de l'estadi municipal,
1: el partit del Badalona.
7: Última oportunitat per l'ascens a Segona Federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
8: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
9: Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. En el resum d'aquesta setmana també hem volgut incloure un tema d'interès general, com el de la prevenció i la cura de la nostra pell, ara que arriba l'estiu. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels que més es pot prevenir. Les dades apunten que més del 80% dels casos es poden evitar amb bons hàbits. Alba Triador va tractar aquest tema amb el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Continuarem fent ruta fins a Terrassa, precisament on vam anar a conèixer un camioner amb unes inquietuds molt peculiars. Es diu Lluís Martínez i Sergi Estapé va ser qui va conversar amb ell sobre aquesta professió i tot el que comporta. Acabarem al Prat, on vam tenir una secció de llengua molt interessant amb en Benjamí Company, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i el periodista del Prat Ràdio, Ivan Conde. Un espai molt didàctic on vam parlar d'estrangerismes, futbol i molt més. Ja ho veureu. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
8: Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
9: Dissabte s'ha celebrat el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, un tema que ens fa pensar en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possibles lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Alba Triador n'ha parlat amb el dermatòleg Alejandro Lobato.
0: Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
10: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
10: A vosaltres.
0: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
10: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
0: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
10: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
0: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
10: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
0: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
10: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
0: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
10: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
0: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
10: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que amb el temps poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
0: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
10: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
0: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
10: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
0: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
10: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
0: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com

0: I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
1: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines mira, són, que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no? Sí, perquè no en som conscients.
0: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
1: Clara deia les mans i les ungles, m'ha sorprès posar-se sí. protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem sí. les mans, justament, sí. que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
0: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en la evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
1: No estan avalades.
0: Exacte.
1: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
0: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
1: Perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
0: Exacte,
1: entenc.
0: Això mateix.
1: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
0: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
1: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
0: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge de la capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
1: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
0: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
1: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?

0: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives i molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, uh-huh. i per una altra banda la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
1: ¿Ens les expliques?
0: Sí, la regla del ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
1: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
0: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
1: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
0: Mm-hmm. Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
1: Mm-hmm. Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
0: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, uh-huh. diguéssim, que canvi.
1: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
0: Uh-huh. Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques, com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions amb fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica. Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
1: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
0: Sí, dependent del tipus, clar, això s'ha d'individualitzar, mm-hmm. s'ha de veure el tipus, la persona, però jo sobretot el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
1: Mm-hmm. I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
0: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap, i persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
1: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem bona nota. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: El nostre company Sergi Estapé ens descobreix ara el terrassenc Lluís Martínez, una persona acostumada a fer quilòmetres al voltant o al volant d'un camió i amb inquietuds que sembla que són molt interessants. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Lluís Martínez, com comentaves. Què tal, Lluís, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta'm una cosa, va, comencem una mica. El primer que vas començar així a treballar va ser de cambrer, no?
2: Sí, això mateix.
1: Que vas acabar els estudis i no vas voler continuar, o com va anar això?
2: Bé, bueno, les necessitats de casa més aviat em van obligar a haver de treballar, però, bueno, no vaig poder acabar els estudis realment.
1: Mm-hmm.
2: No? I bueno, és la vida.
1: Sí, sí, no? Llavors comences, bueno, és molt clàssic, no? Molta gent ho hem fet, no?, de cambrer, i després també vas treballar a alguna fàbrica, no?
2: Sí. Realment, o sigui, deixes el món de l'hostaleria, doncs perquè realment és una feina que crema bastant, atendre la gent i demàs, on tenies moltes hores i tal. I, bueno, agafes l'oportunitat de fer 8 horetes i estar més tranquil, i, bueno, vaig provar i endavant vaig estar una temporada, sí.
1: Molt bé, fins que va arribar un punt que fas una mica un canvi a la teva vida quan et vas treure el carnet de conduir camions, no? Com, no sé, si és ja vas fer-ho, no sé, molta gent ho feia a la mil i no sé quan ho fas, tu quan decideixes treure't aquest carnet?
2: Mira, justament jo vaig tenir l'oportunitat de treure els carnets a la mil i realment pensava, jo caminer, per què? O sigui, no veig la necessitat ni m'agrada ni res. I després, amb els anys, curiosament, no vaig veure una bona oportunitat de guanyar bastant diners, encara que fos sacrificat, i justament m'hi vaig haver de posar, doncs, per això. Però sí, l'oportunitat la vaig tenir, la tenia davant i no la vaig agafar.
1: Mm-hmm. Molt bé, comences llavors a treballar, bueno, a conduir camions, no?
2: Sí, a fer internacional i, bueno, a patejar carreteres d'Europa, sí.
1: Però va haver un moment que diríem que ho feies pel teu compte, no? Eres com, bueno, sí, portaves tu...
2: Realment, quan jo vaig començar, bueno, i ara també una mica, perquè per ara que hi ha manca de conductors, doncs ja no és tan estricte així. Realment les empreses, si no tenies un mínim de 2 anys d'experiència, no t'agafaven. I aleshores, doncs clar, per agafar aquesta experiència, o posaves pel teu compte, ho era molt difícil que algú et donés l'oportunitat. Tenint en compte, clar, que et donen al teu càrrec una màquina que pot valdre, doncs, més de 100.000 euros, tranquil·lament, saps? Mm-hmm. Depèn. Val molta pela, i clar, posar amb una persona novel una màquina així, doncs, és molt confiar.
1: Mm-hmm. Però arriba un punt que, bueno, el que dèiem, no?, que treballaves pel teu compte, però finalment decideixes, doncs, dir, deixo aquest camí i tu començo a treballar per altres, no?
2: Sí, Sergi, perquè és que realment l'època que jo vaig estar d'autònom, realment els 2 primers anys van ser anys realment molt bons i la resta van anar cap avall de tal manera que em vaig arruïnar 3 vegades. És que no hi havia vida, no es vivia, no hi havia vacances, no hi havia hores, tot eren maldecaps, tot eren preocupacions. Aleshores, quan, gràcies a Déu, per obligació, perquè jo treballava per una altra empresa, aquella empresa va tenir un problema i vam haver de deixar de facturar, doncs em vaig veure amb l'obligació de mirar de vendre-ho tot i de treballar per compte meva. I llavors, realment, la meva feina de camioner realment va començar a ser rentable quan vaig treballar per algú altre.
1: Mm-hmm. És molt diferent, no? És un altre tipus molt d'obligacions, no?
2: Molt. O sigui, és fer la mateixa feina amb la diferència de que, exacte, el que té la paraula és aquestes obligacions. T'oblides del preu del gasoll. Jo sabia el preu, més o menys, no, potser és exagerat, de totes les benzineres, el gasoll, el preu que estava abans. Ara t'asseguro que no sé ni el preu que va. No ho sé. Mm-hmm. M'entens? El gasoll, les rodes, les assegurances. Qualsevol reparació que tinguis de cotxe, perquè facis una idea, amb un camió es pot multiplicar per 3 o per 4 el seu cost. Clar. Aleshores, clar, has de fer una bona facturació. La majoria d'empreses paguen per quilòmetres. Si no fas quilòmetres i estàs esperant a llocs o tens un problema en el camió, el que sigui, no estàs cobrant res. Aleshores, això es nota molt.
1: Mm-hmm. El que sí que en parlàvem un dia, sigui pel teu compte o sigui treballant per un altre, és una feina en la qual us trobeu sols, no? Bueno, és molt solitària, no?
2: Sí, clar, realment et trobes amb companys o així, o realment no. I abans sí que hi havia molt l'esperit de germanor amb el transport. I també els viatges es quadraven molt perquè anessin més d'un company a la mateixa ruta. I anaven un amb l'altre. Abans quasi tots portàvem l'emissora de aficionat i ens van comunicar, no xerràvem tot el viatge. Ara no, ara per les presses, per el que sigui, tot és molt més individualitzat i tothom va molt a la seva i és molt solitari. I o et crees unes distraccions compatibles amb la conducció, entén-me, evidentment, o portes malament.
1: Mm-hmm. Entre elles, distraccions, ets un fan d'escoltar la ràdio, no?
2: Molt. Jo tinc unes rutines de ràdio que pràcticament tota la ràdio, bàsicament és Catalunya Ràdio, és RAC1, a l'informatiu, m'enxupo a l'informatiu de la tele de Terrassa al vespre, i si, quan puc me l'enxufo per internet, amb la tablet. Escolto la nit esfèrica, que és un programa també de Ràdio Terrassa,
1: sí,
2: que és un dels millors programes de la ràdio espanyola catalana mundial. Les Teres un solete, són meravellosos. Tenen un programa molt dinàmic, la veritat, amb unes seccions, i quan s'ajunten tota la crew és que estan zumbats, foten una tertulia entre una secció i l'altra, van ajuntant comentaris i estan com un llum. És divertidíssim.
1: Bé, de fet, la nit estèrica en vam parlar aquí, a la secció que tenim al viatge al centre de la ràdio, en vam parlar fa unes setmanes, i vam parlar amb l'Ester, que realment, com dius, doncs fan un programa divertit.
2: Sí, per això ho vam... És molt interessant, eh?
1: Uh-huh. T'ha entrevistat a tu o no?
2: No, encara.
1: Encara no? Pues, li haurem de dir a l'Ester que t'entrevisti un dia que parli amb tu. Escolta'm una cosa, cosa que també... parlàvem anteriorment, és que potser a vegades els camions no... diríem que no són molt valorats per la carretera, no? La gent es queixa molt, diuen que molesteu, què em pots dir d'això?
2: Clar, realment nosaltres, jo ho entenc, eh? O sigui, hem de tenir en compte que anem carregadíssims. Aleshores, clar, són vehicles lents, ja diuen, els carrers que ja estem quan anem amb pujades són carrers de vehicles lents. I estem molt limitats. I falta moltíssima pedagogia, ja no del camí, de la carretera. Moltíssima. Un camió no només molesta quan estan avançant, perquè anem limitats de velocitat. I sí que és cert, sobretot la gent es queixa dels avançaments, i sí que és cert que si l'avançat no agafa la il·luminació que necessita i baixa un parell de puntes de velocitat, allò va més ràpid i es pot fer llarg. Però, clar, també hem de pensar que amb 40, 42 tones, el fet d'haver de frenar el camí i recuperar la velocitat de tot aquell pes és una borrada. Vull dir que hem de ser més conscients de que un camió és absolutament necessari per les vides de tothom, perquè és que un camió ho transporta tot, des d'un bolígraf que tinguis a la mà, fins a la nevera que tens a casa, fins a la bombeta que canviaràs demà perquè se te fos. Absolutament tot, un cordó de sabata, tot. Aleshores, hem d'acceptar els camions com a bé necessari o com a mal menor. Però, clar, és molt important. A la carretera es necessiten camions encara que pesi. I és fotut que, mira, ara justament aquesta setmana ja han començat les restriccions de l'estiu perquè la gent, evidentment, vol anar a la platja, tal, tal, tal. Un camioner que porta el telèfon fora de casa i pot arribar a les 11 a casa seva s'ha d'esperar perquè l'APC està tancada de 10 a 12 del migdia pels camions. Que potser és bona feina perquè ja només ens faltaria els camions a les retencions, sí, però que se'n va de vacances a passar un dia tranquil·lament sense pressa relativa o la pressa que té se l'autoimposa perquè realment té festa, no se'n dona compte que aquell senyor que l'estàs tallant perquè et pos davant mil coses, aquell senyor porta hores treballant, vol anar a casa que porta tota la setmana fora i s'ha d'esperar les dues perquè tu, amb tot el dret i tot el que tu vulguis, vols anar a la platja. És una qüestió de pedagogia, com t'he dit abans, jo crec, eh?
1: Bueno, i de fet, suposo també que pagueu a vegades justos per pecador. Segur que hi ha camioners que fan alguna cosa que no s'ha de fer, però també hi ha conductors, motoristes, etc. Per tant, no s'hauria d'estigmatitzar a ningú, no?
2: Mira, això és qüestió de traça en la teva feina. Quan tu estàs fent contínuament una feina, la comences, estàs aprenent i estàs molt atent a la feina. Quan la teva feina és una rutina, et permet, jo què sé, doncs, engegar-te un cigarret o donar-li un cop d'ull a un WhatsApp que t'ha arribat, o jo què sé, o mirar enrere i tornar a la màquina perquè ho fas cada dia. M'explico. La rutina crea hàbits bons i dolents. I en aquest cas, doncs, el camioner domina la seva màquina perquè està 15 hores fent de caminer cada dia. Repeteixo, 15 hores cada dia a la seva feina.
1: Faré l'última pregunta d'aquest tema, després passem a altres. Vas fer transport internacional. Això també, bueno, et dona un bagatge, no? Has conegut molts països, això déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, això és una mica trampa, també, perquè realment nosaltres som, entre cometes, experts en autopistes i polígons. Sí, clar, jo he anat, encara tu mateix més, he passat 1.000 vegades per París, per Colònia, per Múnich, per Londres, però tots són els perifèrics. Quan realment tens la sort de gaudir d'una ciutat és perquè has pogut col·locar un cap de setmana que passes fora de casa teva, has pogut col·locar el camí en un lloc relativament segur i proper en algun lloc, perquè, clar, depèn d'on te'l deixis, ni tens autobús, ni taxi, ni res, no coneixes la zona. No és fàcil. Els viatges sí, però es veuen autopistes i polígons. O sigui, traiem-nos del cap el romanticisme de que un camioner és, com deia un polític que ja va morir que fa molts anys, que tirava molt a la dreta, que érem turistes pagats.
1: Ah.
2: Sí, és això. Sí, aquell senyor Iribarne. Deia que érem turistes pagats. Però no és així. No, senyor.
1: El Lluís, com dèiem, ha treballat a cambrer, a fàbriques i tal, és camioner, però hi ha una cosa que t'hauria agradat potser més, no? Que seria una mica el món de la faràndula, no? Dedicar-te a l'espectacle, no?
2: Sí. Jo de petit sempre, bueno, sempre m'ha cridat l'atenció, les llums, el brilli-brilli, l'espectacle, a veure del dia la gent, a mi això m'omple moltíssim. És divertidíssim ser la persona que estàs fent riure la gent amb tu, o amb tu o de tu. A mi és realment igual. El que m'interessa és que la gent li provoquis un somriure o un bon riure perquè aquell dia canvi, si no és massa bo. M'entens? Per mi és genial. A la vida és bàsic. I de petit voldria ser això. Però, clar, doncs la vida, les circumstàncies, ja sabem, les costumbrantes, que els artistes estan mal mirats i tot, doncs la vida porta cap a altres cantons. Però sí, realment, quan hi ha uns hàbits de conducta generalitzat que van contra la personalitat d'una persona, és complicat tirar endavant. No, complicat no, si ja no ho ets, ja no és una possibilitat. I també m'has comptat amb el temps que sí que era una possibilitat.
1: Mm-hmm.
2: Però ja està.
1: Però has pogut, diríem, fer després com amateur? No sé, perquè em vas dir que t'agradava, més agradat ser actor, cantant o balleria, has pogut fer alguna cosa o no?
2: Sí. No, mira, realment no he pogut, doncs, justament per el que et deia, no? Per la meva feina, perquè faig una hora de 1.000 hores al mes i moltes vegades fer activitats grupals com teatre o espectacles o així, jo penso, tampoc he trobat, cuidado, però t'ha de crear una mica de compromís per respecte als teus companys i tens durant la setmana per fer assajos, per parlar les coses, per fer reunions, coses que jo haig de descartar de primera mà, i només compto ara, amb pràcticament tots els caps de setmana, però abans encara menys. Abans no. M'explico? O sigui, tot això... Que... I individual? Doncs no. No, perquè no... Jo necessito algú que m'ententi de fora de la cortina de l'escenari en plan dir davant de la gent, m'entens? I si no tinc ningú, quan ja feia sol, doncs no ho faig.
1: I em comentaves també que tenint en compte les hores que estàs fora, quan estàs per aquí t'agrada estar amb la teva gent, amb la família, amb els familiars...
2: Clar. Però llavors amb ells sí que fotem xou. O fotem un karaoke, que ens ho passem bé. Allò, coge aire, deja ja la nota, que te vas a ahogar, m'estic fes així. No sé, ens veiem molt i ja està. Però sí, la qüestió és intentar disfrutar tot el moment que podem.
1: Això és important. Sí, perquè també no cal ser un professional, no? O sigui, pots fer espectacle, com dius tu, no? Allà amb els amics i mira, escolta, fer uns riures, uns acudits i cantar, no?
2: Clar, com molt bé deies abans, jo em passo el dia escoltant la ràdio, però a part d'escoltar programes de tertúlia, d'informació, de tal, busco molt programes que em facin riure.
1: Clar.
2: Aleshores, vulguis que no, subliminalment, d'allà treus moltes tonteries per fer riure. I jo mateix, o sigui, jo tenia un passotet, jo també ric. Perquè a vegades se m'acudeix fora de la genada, si és que abans d'explicar-la no em dóna temps, ja m'estic tapant de riure. No entens? O sigui, bueno, va com va, per això. Sí.
1: Doncs avui hem conegut una mica més el terrassenc Lluís Martínez, camioner i una persona que li agrada doncs el món de l'espectacle, perquè no, i que sempre que pot, encara que sigui en plan aquí dintre les seves amistats i les seves familiars, pot fer una mica el xou. Lluís, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Sergi, deixa'm dir una cosa molt petita, per favor. M'enganxes que estem gairebé tornant del Gay Pride de Sitges, i el que vull dir, una cosa que crec molt important, respectem a tothom, estimem a qui vulguem estimar, siguem lliures i no jutgem a qui vols estimar, perquè realment penso que ens enamorem de persones i no de cossos. I tirem endavant estimant a qui tenim a la vora i païnt com puguem la vida que ens toca, perquè la vida és una merda. Però depèn de nosaltres, sí, la base, o sigui, els problemes i aquestes coses ho porten la vida. Depèn de nosaltres, amb un somriure, tirar endavant, perquè amb voluntat i amb carinyo i amor, amb amor, t'has tirat endavant. Ja està, cert.
1: Molt bé, Lluís, moltes gràcies.
2: Per favor, un plaer. Gràcies. Adéu.

0: Molts ulls de tot el món miren aquests dies el Mundial de Futbol. El futbol i l'esport en general és un dels àmbits on els estrangerismes són molt presents. Corner, hat-trick, play-off, xut... Hem de lluitar contra els estrangerismes o en alguns casos és comprensible que existeixin. Marxem als estudis del Prat Ràdio, on ja hi tenim el Benjamí Company i l'Ivan Conde. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, avui aprofitem, entre d'altres coses, que s'està disputant el Mundial de Futbol per, doncs, portar un tema, podríem dir, del qual, de què s'està parlant tota l'estona, però derivar-lo cap a l'aspecte que ens agrada a nosaltres, que és també la llengua i totes les derivades que té. Començarem parlant de futbol i després acabarem parlant de moltes altres coses. Benjamí, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, estic xungo perquè el tema futbol a mi no em va ni bé. En tot cas, el tema de la llengua i la llengua i els esports, doncs sí, farem el que podrem.
1: No et preguntem per favorit del Mundial ni res. No,
2: és que no sé ni un punyeter equip que jugui ni que sigui el preferit, res de res.
1: No hi ha cap problema.
2: Et diria Brasil.
1: Després, si d'aquí a un parell de mesos guanya, ho podem recuperar. Comencem per això, pels noms. Hi ha una diferència, podríem dir, de tradició entre el català i el castellà. És cert que sempre comparem català i castellà, podríem fer-ho amb d'altres llengües, però el català ha mantingut molt la denominació original, no? Futbol, sí. Handball, basquetbol...
2: Sí, en general, sí. El castellà... cap als anys 60, que és quan comença la televisió i la ràdio a prendre més força, ja ho sé que la ràdio és d'abans, però el castellà intenta adaptar, vull dir que en aquest sentit va intentar ser curós, no? I jo quan era petit me'n recordo que a la pantalla sortia Partido de Balompié, i és una, o sigui, ho van intentar i estava molt bé, però... és un exemple de no va donar resultat. O sigui, la paraula futbol va passar com una piconadora per sobre de tot això.
1: I en català no hi ha hagut mai una paraula nostrada per dir futbol, no?
2: No s'ha intentat. Quan la normalització lingüística ha començat, finals dels 70, principis dels 80, ja es va veure que no es podien fer invents estranys. Vull dir, futbol era futbol. Futbol, eh? No futbol. Futbol...
1: Futbol amb la...
2: paraula aguda, sí.
1: Que és curiós perquè a Mèxic es diu igual, es diu futbol.
2: No ho sabia.
1: De fet, a la cerimònia d'inauguració, no, la gent que ja coneix persones de Mèxic ho té més normalitzat, però la persona que feia com el discurs inaugural, no, solemnament, davant de 80.000 persones, a molta gent li crida l'atenció que deia, doncs això, no? Ha llegado el momento del futbol.
2: No? Ostres, no ho sabia, doncs...
1: Aquestes derivades que només en unes zones, no, es diu d'una manera o d'una altra.
2: A Catalunya, 8 de cada 10 persones diuen futbol.
1: O sigui que és una de les coses que hem de començar també a canviar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Bueno, com tot, els esports sempre han estat molt, molt anglesos, o molt... no, anglesos no, molt fonèticament angloparlants, no? Vull dir, tal com dèiem ara fa un moment, només del futbol en tenim unes quantes paraules que moltes no ho sabíem. D'on ve el xut, no? El fet de xutar. Mm-hmm. Ai, he dit xut a la pretenca, eh?
1: Sí.
2: Amb CH, xut. Jo no dic mai xut, d'acord.
1: Hauríem de dir xut, més.
2: Exacte,
1: que
2: un
1: xut, no?
2: Sí, sí. Uh-huh. Doncs ve del xut anglès, del tret, del disparo, no?
1: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, hi ha moltes paraules, no, que venen directament de l'anglès, com pot ser, doncs, corner, per posar un exemple,
2: sí,
1: no? El dribbling, el playoff, etc. En aquelles, com aquestes tres que hem dit, que hi ha una versió o una opció en català, hem de prioritzar sempre dir servei de cantonada en comptes de corner, per exemple?
2: Ostres, no sé què dir-te. Sí, probablement hauríem de fer això. Com a lingüista, com a treballador de normalització lingüística, hauríem d'intentar fer això. El que passa que correm el risc, com va passar amb el castellà amb el balompié, doncs, de que siguin... El corner és una paraula que està molt implantada, fins i tot a vegades fora del futbol ja la fem servir. Posa'm aquesta planta, quan estàs a casa amb la dona, posa'm aquesta planta allà al córner, que quedarà molt bé. Jo la primera vegada que he sentit això he pensat, ostres, aquesta paraula ha vençut totalment. Però no, tirem endavant el servei de banda, s'ha de dir?
1: Sí, servei de cantonada, no, en cas del córner. Després hi ha el servei de banda també, o la treta de banda, fins i tot, que es pot arribar a dir. Mira, farem una mena de test ràpid, també per la gent que potser li agradi el futbol i parla català, però hi ha conceptes potser que no té tan frescos, no, del futbol, sobretot si no consumeix, doncs, retransmissions en català tan sovint. per veure també, clar, són conceptes esportius i potser tu no els tens tan apamats, però, per exemple,
2: segur.
1: Espinillera, com es diu en català?
2: Uf, jo què sé, no sé ni què és.
1: No, és el material que es posa davant de la...
2: D'acord.
1: La part baixa de la cama, que és canyallera. I, per exemple, la protecció del genoll, en català...
2: Genollera. No?
1: Genollera, exacte.
2: Sí, aquesta sí que la conec.
1: I per escalfar-se, també per fer feines, aquest material de color fosforescent, per ser més cridaners, com es diu, el peto... Sí, exacte.
2: Una armilla.
1: Una armilla o un pitrall. I sobretot del català, per tancar, hi ha una cosa molt bonica, que és els xuts forts o els llançaments molt potents, que això té una sonoritat especial. Es pot dir gardela, es pot dir cacau, es pot dir canyardo...
2: Cacau l'havia sentit, i canyardo també. Em sembla que canyardo ve d'un...
1: D'un jugador.
2: Ah, vale, és que anava a dir-ho i pensava...
1: No, d'un ciclista. Ara, oi, sí. Aquestes coses del directe...
2: Sí, jo no me'n recordo, però jo t'ho anava a dir, em pensava que el Canyardo era un esportista, però ara no sabia dir-te...
1: Sí, mira, del famós ciclista navarrès, Mariano Canyardo.
2: D'acord.
1: Que era molt ràpid, molt fort, sí. I d'aquí va venir...
2: Això de Canyardo i un cacau també ho havia sentit del meu pare quan jo era petit, tot i que era un home, no era gaire futbolista, però alguns partits importants, doncs sí que els veia. Sí, sí.
1: De tot saber. No, al final.
2: Sí, exacte.
1: I
2: sí,
1: això,
2: sí.
1: I la, parlem molt de l'anglès, però fins i tot paraules com no tifo, que ve de l'italià, de tifare, de suportar o de donar suport de manera passional, i com s'han anat, no?, quedant el nostre
2: sí.
1: Vocabulari.
2: Sí, sí, sí.
1: Benjamí, això que es veu en l'esport, i podríem també parlar del handball, podríem parlar del bàsquet,
2: sí,
1: passen molts aspectes, no?, de la nostra llengua, i de vegades no som conscients de com fins i tot algunes coses ens han arribat d'aquella manera, no?
2: Sí, exacte. Ara estava pensant, ara que has dit, acabant aquest tema, i has dit el handball, mireu, al contrari del que deia ara fa un moment del balompié, el balonmano, en canvi, ha triomfat.
1: Sí.
2: Va triomfar. O sigui, en castellà és balonmano.
1: O el baloncesto, que també
2: exacte.
1: Passa en italià, que es diu palacanestro, que també vol dir, literalment, pilota cistella.
2: No ho sabia, palacanestro.
1: Sí, sí.
2: Que bo.
1: En canvi, el francès és més aviat com el català, no? Es diu basquetbol, es diu handball, o sigui que aquí potser... No dic que hi hagi una influència francesa, no ens ficarem en aquest embolic, però sí que és cert que de vegades
2: sí.
1: Aquestes coses que francès i català van en la mà, de la mà
2: moltes vegades. Pot ser que a vegades el tema solucions lingüístiques siguin una mica semblants, perquè el francès o els estudiosos de la llengua són bastant conservadors, o més que conservadors, bastant curosos, el mateix que acostumem a fer amb la llengua catalana. Sí, sí. Hi ha altres paraules de l'anglès. Ara m'ha vingut al cap el meu pare, com parlava de... Clar, quan el meu pare era jove, doncs les motos portaven una espècie de cotxet enganxat al costat.
1: El sidecar. Oh, no ho havia pensat mai en el significat d'aquesta paraula.
2: El meu pare en deia el sai.
1: Ah, ostres.
2: Clar, perquè havien sentit sidecar, no? Sidecar. I jo no, jo de petit sempre havia dit, perquè jo encara en vaig veure alguns, molt pocs, un sidecar, no? Però el meu pare deia un sai, que em va costar molt d'arribar a entendre fins que no era gran i vaig estudiar anglès.
1: Uau.
2: I tal. Sí, sí.
1: T'ha passat algun cop, com m'ha passat ara a mi, de dir una paraula durant 20-30 anys i caure'n, que això vol dir això? Perquè és
2: sí.
1: Que m'ha passat ara amb sidecar o amb sidecar. O sigui, mai havia fet
2: tu què dius, sidecar, no?
1: Sí, no mai havia fet la divisió de la paraula i dir, clar, vehicle o cotxe al costat,
2: no? Sí que m'ha passat moltes vegades, però ara no me'n recordo.
1: Clar, al final.
2: Quan era jove, estudiava llengües, perquè, clar, vull dir, he fet filologia i, per tant, ja m'agradaven el llatí i el grec. Estudiant llatí i grec, que a mi em costava molt. M'agradaven, però em costava molt. Jo el llatí i el grec el suspenia de quina manera. Bueno, al final els vaig aprovar, clar. Però, per exemple, sí que descobries moltes coses, no? A casa els meus pares, doncs, eren o són floristes i, per exemple, doncs, hi ha una planta que és el filodendron. I quan estudies grec, dius, ostres, filos, filú, és amic. I dendron és arbre, l'amic dels arbres. Ja està! És una planta que necessita enfilar-se amb els arbres i no els hi fa mal, al revés, els protegeix el tronc. Doncs amb coses d'aquestes sí que n'aprens molt, o amb noms d'insectes, per exemple, que el mateix nom, o nom de plantes, el mateix nom ja t'aporta molta informació de com és aquella... Hi ha una planta que l'altre dia la vaig tornar a trobar, que feia molts anys que no la veia, que era... No me'n recordo, és l'arbre nacional d'Uruguai i d'Argentina. No me'n recordo com en diuen en castellà, però el seu nom en llatí és Eritrina crestagalli. I aleshores, clar, Eritrina ve del grec vermell, eritros,
1: Com que d'aquí al ve el país, Eritrea, també. Crec que és el mateix origen.
2: Doncs mira, no ho sabia. Doncs,
1: el Ceibo, en
2: Ceibo,
1: castellà.
2: Exacte, sí senyor. El Ceibo, en castellà, el nom llatí és Eritrina crestagalli. Ja t'està dient crestagalli com la cresta d'un gall i vermella. Doncs sí, la seva flor és molt bonica i és com una espècie de cresta de gall. A mi em recordo una altra cosa més que una cresta de gall, però ara deixem-ho aquí perquè quedaria una mica lleig i vermell.
1: La gent ho pot buscar, no?
2: I ja està. Sí, la flor de...
1: Vale.
2: Sí, segons com tu mires, té una forma curiosa.
1: Es pot dir.
2: Doncs, sí,
1: amb el tema d'Eritrea, que ho he buscat ràpidament, és perquè està al costat del mar vermell i per també d'Erithros, del grec vermell, o sigui que...
2: Doncs mira, això ho he après avui. Doncs... I després parlàvem de les paraules, de les traduccions errònies, que a mi em fa molta gràcia, no? O sigui, em fa gràcia també el meu pare que deia Sai, no? En lloc de Saicar o el, com has dit, el corner? No,
1: ara ja no...
2: Quina altra paraula era? La...
1: Sí, com sigui, perquè
2: bueno,
1: jo ja no me'n recordo.
2: Passa,
1: has escoltat tu algun cas ja de gent que aplica a una posició de feina, per exemple? En comptes de quan tu et presentes o postules a un...
2: Ah, no ho havia.
1: Això ve de l'anglès, que es diu apply, i com a mínim la gent de la meva generació ja és una batalla perduda.
2: No,
1: tothom aplica per intentar obtenir una...
2: Ah, doncs no ho havia sentit.
1: Una posició de feina. També es diu molt la de posició, perquè és com en anglès, ja no és un lloc de feina, o és una posició. Mm. Aplicar per una posició.
2: Sí, lo de la posició sí que ho he sentit, però lo d'aplicar no. Sí,
1: que hi ha molts fenòmens d'aquests.
2: Sí. Després, el que et comentava, no? les traduccions errònies, que algunes han quedat fixades històricament, no? Per exemple, el canal de la Mànega, és la denominació ve del francès, canal de la Manche. Jo no sé francès, el pronuncio tal com puc, i clar, vull dir, Manche significa Mànega, perquè la Mànega és un pas estret, no?, entre dos països. I què van fer en castellà? Van dir, canal de la Manche. Ah, doncs pues el canal de la Manche. I així s'ha quedat, no? Vull dir, amb un canvi de nom que no té res a veure, perquè allà no hi ha cap manxa ni cap taca.
1: És com si a fora d'Espanya diguessin Castilla la...
2: Sí,
1: la manga.
2: La manga, exacte.
1: No? O la manxa del Mar Menor.
2: I després hi ha un instrument musical que molt poca gent coneix, que és un instrument preciós, us el recomano, que és el corn anglès. El corn anglès és el parent gran de l'oboè. Ja, l'oboè doncs, té un instrument que és una mica més greu, que és el corn anglès. I clar, jo toco l'oboè i el corn anglès l'he tocat alguna vegada, però no en tinc cap perquè val molts diners. Però un dia vaig pensar, ostres, però si el corn anglès és un instrument sobretot molt francès, els millors fabricants i la tradició... Com és que li diuen corn anglès? La veritat és que és un error de traducció, perquè en francès és corn anglès, perquè la seva embocadura, com que és molt llarg i no es pot tocar recte perquè els braços no t'hi arribarien, fa una mica d'angle. Llavors, el toc és una mica esbiaixat. Per tant, ve del francès corn anglès, que té, doncs, que té una mica de, fa una mica d'angle. Llavors, en castellà, què ha passat?
1: Anglès...
2: El cuerno inglés. El cuerno inglés, tu busca per internet corno inglés o cuerno inglés. Però el que és molt curiós també és que amb altres idiomes també s'ha quedat igual, perquè amb anglès aquest instrument és l'English horn. El cuerno inglés.
1: Sí, fins i tot a la pròpia... No?
2: Exacte, i no en té res, absolutament res d'anglès.
1: Doncs, Benjamí, ja un altre dia amb calma, també coneixem més exemples de paraules mal derivades, podríem dir.
2: Perfecte.
1: Però bueno, sempre és...
2: Sí, podíem passar-hi hores, eh?
1: I ja ho farem, com tindrem temps, doncs en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies, un dia més.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Són les 4. Notícies Badalona.
1: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Irídia ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi contra l'alcalde Xavier García Albiol per referir-se a un detingut com a escòria humana, revelar la seva nacionalitat i difondre la seva imatge a les xarxes socials. En la seva publicació a Instagram, Albiol també va afirmar que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc. El Centre per la Defensa dels Drets Humans avisa que aquestes manifestacions poden incitar a l'odi contra un col·lectiu pel seu origen. Per això, ha demanat a la Fiscalia que obri una investigació. Segons la denúncia, els fets es van produir aquest dimecres després que la Guàrdia Urbana de Badalona detingués un presumpte responsable d'un delicte de furt. L'alcalde va publicar la fotografia de l'arrestat emmanillat a la part posterior d'un vehicle i el vinculava a una estrabada a una dona de 81 anys al barri de Llefià. Irídia assenyala que en un sol dia el missatge va acumular més de 67.000 m'agrada i 5.800 comentaris despectius i discriminatoris cap a l'arrestat. Segons l'entitat, el nombre d'interaccions, sumat al fet que l'alcalde és una autoritat pública i que el seu compte té una gran repercussió mediàtica, evidencia l'àmplia difusió que ha tingut aquest contingut. A més, l'escrit apunta que en publicar la fotografia on es podia veure el rostre de la persona, Albiol hauria menys tingut el dret a la presumpció d'innocència de l'home. Part del personal bibliotecari de Badalona s'ha sumat a la vaga de biblioteques de Catalunya. A banda de millores laborals i salarials, també reclamen que el nou pla de biblioteques prevegui nous equipaments i més personal. És la primera vegada que aquest col·lectiu s'organitza conjuntament per reclamar una mesa sectorial pròpia que reconegui la professió i permeti millorar les condicions laborals dels bibliotecaris. A Badalona, les biblioteques de Canyador, Pomar i Sant Roc s'han adherit a la vaga tancant alguns dissabtes. Les bibliotecàries denuncien que amb el creixement de la població i l'increment dels serveis que ofereixen les biblioteques, les plantilles actuals són insuficients. Precisament lamenten que els criteris que defineixen els requeriments mínims d'espai, personal, equipaments, horaris i fons documentals han quedat obsolets, ja que no s'actualitzen des de 2008. Pel que fa al salari, reclamen un augment que inclogui els complements per atenció al públic i la revisió de les jornades laborals de dissabte, així com de les compensacions horàries. Laura Solà és la delegada sindical de la CGT.
2: Exhaustes, sense mesures de conciliació, amb jornades laborals de fins a 11 hores, treballant fins a 6 jornades a la setmana sense compensació, i bàsicament aquesta no conciliació és degut a la necessitat d'estar cobrint constantment les baixes endèmiques de personal no cobert i la mancança ja bàsica d'aquest personal.
1: A Badalona, el Pla de Biblioteques de 2011-2025 preveia la creació de 3 noves biblioteques per donar servei a barris com Bufalà, Bonavista, La Salut, Llefià, Canyador i Casagemes, entre d'altres. El document també incluïa projectes d'ampliació de les biblioteques de Sant Roc i Pomar, així com el trasllat de la Biblioteca de Lloreda. Tot i que el pla establia que cada 5 anys s'havia d'ampliar o construir un nou espai, l'únic projecte que s'ha materialitzat ha estat la Biblioteca de Canyador-Casagemes. Davant l'augment de la població i l'ampliació de serveis, les professionals consideren que molts equipaments han quedat petits.
2: L'hem d'una població de 260.000 habitants amb un servei bibliotecari de 6 biblioteques, quan els estàndards n'estarien demanant com a mínim 9. Llavors tenim biblioteques que a part no compleixen a nivells de metres quadrats ni a nivell de possibilitat de recursos humans de donar servei, absorbint un servei bibliotecari destinat a una realitat totalment diferent.
1: Actualment els sindicats del sector bibliotecari mantenen negociacions amb el Parlament. De moment, dimecres van acordar verbalment amb la Generalitat la revisió del decret que regula el sistema de lectura pública de Catalunya, que ordena i estructura les biblioteques públiques.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 2:15 del migdia i des de l'estadi municipal,
0: el partit del Badalona.
4: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
5: El millor del Badalona matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
5: Badalona matí. Els millors moments.
7: Els millors moments. Ja estem a les portes de l'estiu i els hotels de la ciutat ja comencen a acollir turistes després d'uns primers mesos de l'any amb bones xifres, amb el Mobile World Congress o amb la Final Four de la Basketball Champions League. El repte és mantenir aquest nivell d'ocupació durant els mesos també de juliol i d'agost, tot plegat amb la mirada posada en la regulació o prohibició, en aquest cas, a Badalona, dels habitatges d'ús turístics a curt termini i també amb l'increment de la taxa turística des del passat mes d'abril. Avui en parlem de tot plegat amb en Jordi Batet, que és director de l'Hotel Marina Badalona. Què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia, què tal?
7: I ens acompanya també en Iago Camps, que és director del Badalona Tower. Què tal? Benvingut.
9: Bon dia, bon dia.
10: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
7: Iago, amb quines perspectives afronteu la temporada?
9: Bé, les perspectives són bastant positives, són bastant bones, però encara queda. Vull dir, hem de lluitar fins a l'últim moment, sí, per fer les reserves, sí.
7: Perquè quin és el nivell de reserves? Hores d'ara estem amb una tendència similar a la de l'any passat, més o menys igual, per sota?
9: Nosaltres, bàsicament, igual que l'any passat, que estem al voltant del 70% i és justament el darrer moment que fem la pujada final. No?
7: Uh-huh. Estem parlant dels mesos de juliol i agost, eh?
9: Sí, evidentment,
7: estaríem
9: sí.
7: Plens del 70% sí. A l'espera d'arribar a aquest, aquest cartell de complet, no? En el cas del Marina Badalona, Jordi, us trobeu en una situació similar?
8: Sí, sí, estic absolutament d'acord amb el Iago. Estem en una situació a dia d'avui molt parella a el que va ser l'any passat, que va ser un estiu molt, molt bo, on nosaltres, des del mes de juny fins al mes de setembre, per quadrar una miqueta el que podria ser una temporalitat d'estiu, vam fregar el 90% i vam pujar una miqueta més del 90%, i a dia d'avui les reserves es mantenen més o menys en el mateix ritme. Sí que parlàvem fa un momentet amb el Lleó, que ell em deia, i estic absolutament d'acord, que ara és veritat que cada vegada el client de l'últim moment és el que ens fa pues, anar una mica de bòlit, no? En aquest cas, per poder planificar d'alguna manera con, amb una certa realitat. Però esperem un estiu, almenys nosaltres, molt positiu, molt bo.
7: Us esteu trobant cada vegada més amb un client d'última hora? Ho dic perquè també és veritat que hi ha un context a nivell internacional una mica delicat també pel que fa a la crisi del petroli, no? Arran de la guerra també a l'Orient Mitjà, i això ha tingut una repercussió directament en les aerolínies, no? També. I no sé si això de retruc també us afecta.
9: Sí, sí, evidentment sí que ens afecta, i també ho estàvem parlant amb el Jordi, que a vegades veus que... o creus que depèn de quines coses amb la guerra diran ens afectarà, i al final pues, tampoc ens afecta tant, no? I perquè es compensa, perquè hi ha gent que potser tenia viatges més lluny i el que fa és que es queda més a Europa. Llavors guanyem clientela que inicialment s'anava més lluny. No? Llavors diguéssim que és bastant complicat, com deia ell, a vegades planificar, perquè no ho saps. I nosaltres sí que, per la situació estratègica, diguéssim, comptem molt amb el client de l'últim moment, diguéssim, gent que i molt, molt de prop, del sud de França, o de, jo què sé, de València, o de Madrid, que l'últim moment es decideix venir a Badalona a passar uns dies, no?
7: Imagino que us trobeu una mica amb la mateixa tessitura, Jordi.
8: Absolutament, absolutament. Nosaltres sempre pensem, som el sector de les variables, no? Nosaltres depenem de moltíssimes coses perquè un client finalment opti per... I sempre parlem d'un client vacacional, al igual que un client corporatiu, però quan de pel mig està una possible futura crisi del petroli, doncs tothom es para i tothom s'ho pensa molt abans de planificar un viatge o abans de fer un event. Però certament nosaltres també estem molt sorpresos amb la situació de que algú com una situació en la qual nosaltres esperàvem o teníem la sensació de que es pogués paralitzar una miqueta tot aquest tema, doncs la veritat és que no està sent així. I llavors el que diu el Iago, absolutament d'acord amb ell, Vull dir, potser doncs, hi ha molts clients que planificaven alguns viatges en alguns països que podien estar doncs, propers també a una zona de conflicte, i aquests clients doncs, han variat les seves preferències i opten per altres destinacions, i aquí doncs, possiblement nosaltres també ens veiem afavorits.
7: Barcelona és una de les destinacions més atractives segurament del conjunt d'Europa, no? Com heu viscut, per cert, la visita del Papa?
9: Pues...
7: Ha tingut un impacte en les vostres ocupacions, això?
9: Sí, sí, sí. Més que per la visita en si, és per l'acumulació. És a dir, és la visita del Papa més pre-Fórmula 1, i tot junt fa que Barcelona s'ompli, llavors fa l'efecte rebossadero, diguéssim, i totes les ciutats al voltant de Barcelona pues, es beneficien. Mm-hmm.
7: Creieu que en aquest sentit la ciutat està consolidant una marca turística pròpia, o continua encara depenent de l'efecte de Barcelona? Ho dic perquè també Badalona està molt present a fires com Fitur, no?, per exemple, i d'altres, on també mira de posicionar-se.
8: Considerem que és superpositiu en aquest cas que continuem assistint a fires i esdeveniments on la ciutat de Badalona pugui parlar en nom propi, i no tant vers a la ciutat de Barcelona o vers a l'àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona, no? Molt positiu, però no ens hem d'oblidar, vull dir, estem massa a prop de la ciutat de Barcelona, i tot el que sigui bo per ell serà bo per nosaltres. Ara ho deia el Iago, no? Feies la pregunta, no?, de la visita del Papa, però potser nosaltres... Potser no hem vist que hem tingut clientela que venia per això, però si això li afegeixes al Gran Premi de Fórmula 1, que al cap i a la fi no és el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona, sinó és el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya, llavors tots aquests events doncs fan que tots els hotels, ja no només de la ciutat de Barcelona, sinó de l'àrea metropolitana, i evidentment nosaltres, com una part molt important d'aquesta àrea metropolitana, doncs ens vam afavorits per dret.
7: Quins avantatges ofereix Badalona respecte a altres destinacions metropolitanes, no? De quina manera, diguéssim, els hotels de la ciutat venen també a aquesta posició estratègica a l'hora de captar clientela?
9: Bé, pues, la nostra avantatge bàsicament és... que pots disfrutar que estàs proper a una capital turística mundial, però pots disfrutar també d'un entorn no tan dens com Barcelona. A més, tens tot l'oci a les platges de Badalona, l'interès turístic i cultural del museu, vull dir, és una combinació entre les dues coses.
7: Platges que aquest cap de setmana semblaven ja que estiguessin
8: a
7: ple mes d'agost, eh?
8: Estem a l'estiu. Sí.
7: Déu-n'hi-do, estem a l'estiu totalment. Sí. Quin impacte té l'increment de la taxa turística sobre les reserves i sobre la percepció dels clients? Recordem que des del mes d'abril la tarifa s'ha incrementat en un 50%. No sé si realment heu notat, diguéssim, una davallada de reserves en aquest sentit, o un malestar pel que fa a la clientela, o l'impacte no ha estat tan gran com l'esperat?
8: L'última vegada que estàvem aquí
7: era abans que s'implantés.
8: Vam estar parlant d'això i et contestaré exactament el mateix. Vull dir, jo crec que el

0: I això també ho parlàvem l'última vegada, que no tinguem cap recàrrec municipal, com, com és a la ciutat. Nosaltres no en tenim això. Però sí és cert que el que més ens preocupa possiblement al sector hoteler és que ens posem per davant de moltes ciutats europees amb aquest tema, que sigui com un concurs d'aviam qui és el més car i aviam qui és el que té la taxa turística més cara, perquè llavors sí que possiblement el client, el viatger, sí que pugui optar per altres opcions a part de lo que sigui, doncs vindre a Catalunya o vindre a la província de Barcelona i evidentment vindre a la ciutat de Badalona. La gent continua viatjant, però la gent al final doncs també veurà que si a Lisboa o a Amsterdam tenen una taxa turística inferior a lo que és la província de Barcelona, doncs a lo millor també opten per una altra destinació.
1: Mira, complementant la teva darrera pregunta, justament per nosaltres és un avantatge competitiu tenir una tassa més baixa que Barcelona, i estem prou a prop perquè algú digui de pagar 7 euros per nit pagar 1,9, pues, són dues parades més de metro, vaig a Badalona i no a Barcelona. Vull dir que tot influencia, diguéssim, la situació, no?
0: Parlant, si em perdones...
2: Digues.
0: Si us plau, no taxa municipal, per no apropar-nos i que ho digui el Iago, eh?
2: Insisteix, malgrat que aquestes taxes puguin acabar revertint amb precisament la promoció turística o la millora de les destinacions, no? També amb aquest objectiu estan pensades.
0: Claro, no, absolutament, i per això dic, vull dir, no estem en... Parlo de manera personal. No estem en contra de la taxa turística. Estem en contra de que això es converteixi al final en una situació on, i em repeteixo, el viatge opti per una altra destinació.
1: Hauria de ser global, no? El que no pot ser és competir amb València, que no té tassa.
0: Exacte,
1: no? Vull dir que,
0: exacte. Per exemple, no? Correcte.
2: Quin impacte tenen, d'altra banda, els pisos turístics sobre l'activitat hotelera? Ho dic perquè també l'Ajuntament de Badalona ha anunciat que finalment els prohibirà, una prohibició que encara estem a l'espera d'aquesta limitació de noves llicències de pisos turístics a la ciutat de Badalona, i mentrestant, el que s'està aplicant és la normativa, l'ordenança municipal del 2014.
1: Bé, és un tema complicat. Realment jo crec que la proliferació que havíem arribat amb el tema dels pisos turístics era un problema, perquè inclús ja no és per un tema dels hotels, inclús per al client no és el mateix els controls i els nivells de seguretat que tenim que complir, depèn de quins establiments, que potser pisos que potser no complien aquestes mesures de seguretat. Llavors jo crec que realment és més important del que inicialment sembla, no?
2: Per tant, veieu amb bons ulls que Badalona s'uneixi amb altres municipis com per exemple l'Hospitalet o Barcelona en aquesta prohibició a partir del 2027 de pisos turístics?
1: Això és molt personal, però en el meu cas sí.
2: Jordi.
0: Quan parlem de la paraula provisió ja estem parlant de paraules majors, no?
1: Sí.
2: Que no s'atorgaran llicències.
0: Exacte. Llavors, jo sóc absolutament contrari, també ho vam parlar l'altra vegada, de prohibir, sí de regular. I amb aquí estic amb el Iago 100%. Vull dir, tots juguem amb les mateixes regles. Un client, quan ve a una destinació, li has de donar l'opció de poder escollir absolutament quina és l'opció que ell considera més adient per la seva estada. Hi ha clients que volen estar en un hotel per les raons de servei, per raons vàries, i clients que volen estar en un pis turístic per la mateixa raó. Ara bé, i faig valer les paraules del Iago. Si nosaltres hem de complir estrictament una regulació a nivell laboral, a nivell de seguretat, a nivell fiscal, a nivell... tothom. Si tothom sap que hi ha pisos que no estan complint cap mena de normativa i que estan a plataformes molt conegudes, aquests pisos automàticament han d'anar fora. Que hi hagin pisos d'ús turístic que el client pugui escollir, absolutament d'acord. Però complint amb les mateixes normes que complim tots.
1: Sí,
0: regulació.
1: Sí.
2: Per tant, aquí cal un cos d'inspecció també de pisos turístics a la ciutat, eh?
1: Sí.
2: Important. Expliqueu-nos quin és el perfil una mica i la procedència del client que espereu rebre als vostres establiments aquest estiu.

0: Bueno, nosaltres pues és com un 50 i 50, no? 50 d'arreu del món, principalment Europa, centre d'Europa, i l'altre 50% nacional. Nacional, sí, sí, sí, d'una distància més de 600 quilòmetres, aproximadament.
1: I familiar?
0: Sí, sí, sí. El que passa és que la tipologia del nostre establiment no és com de costa, amb habitacions molt grans i més, i són més parelles, i parelles amb un nen, o dos nens, no, màxim. Llavors, és més el perfil de cap de setmana, però amb més dies, diguéssim.
2: Nosaltres estem igual absolutament. Tenim, lògicament, el client nacional, que predomina, i seguidament, doncs, també, com deia el Iago, doncs, el client francès, principalment del sud de França, per una proximitat, doncs, que és absolutament, doncs, la que hi ha, i després, doncs, molt de la resta d'Europa, no? I també tenim el Mundial. Vull dir que hi ha moltíssima gent que s'ha anat a creuar l'Atlàntic, i que està passant les seves vacances. Un mes de juny per nosaltres són el client corporatiu i els events, doncs, han sigut molt importants, i que el client vacacional, doncs, ha baixat una miqueta, precisament per aquest tema, però sí, pràcticament el mes de juliol i agost, doncs, el client vacacional és el que predomina.
1: I ja per acabar, ho dic perquè ens plantem el mes de setembre, i mirant les vostres, els vostres portals webs, ens ha semblat veure que ja ho teniu també tot ple per la Supercopa de l'ACB. Heu estat seu també de la final a 4 de la FIBA Champions League, no? Una mica, quin impacte tenen, doncs, esdeveniments com aquest? En el cas de la Supercopa serà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre, doncs, per hotels com els vostres.
0: Pues absolutament, sí, sí, sí.
1: Torneu a ser seu.
0: Jo exactament com seu no, el que passa és que ens afecta tot, vull dir, la gent que vingui, inclús premsa que vingui, premsa internacional que vingui a cobrir a l'event, pues s'allotja a hotels com el nostre, no? Tot esdeveniment important, esportiu o no, que es faci a Badalona, sobretot, pues, per nosaltres és realment importantíssim.
1: Bona notícia.
2: Bueno, parlaves fa un moment, no?, de la importància que té que Badalona parli ja amb nom propi, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs això és parlar amb nom propi.
1: Amb el bàsquet ho fa.
2: Amb el bàsquet ho fa, i ho fa molt, molt bé, no? Doncs a la resta, doncs, hauria de ser exactament igual que amb el bàsquet, no? Sortir-nos una miqueta del nom de Barcelona, que ens tira molt, és evident, però que Badalona pot anar per lliure tranquil·lament i fer arribar, doncs, esdeveniments tan importants com ha sigut la Final Four, com va ser la Copa del Rei en el seu moment, i ara la Supercopa de bàsquet.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, Iago Camps, Jordi Batet, per haver-nos acompanyat avui.
0: Gràcies.
1: I que vagi molt bé. Bon estiu, bona campanya.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Del Badalona Matí.
1: I avui, aprofitant que tenim la revetlla de Sant Joan a tocar, volem parlar també de les típiques coques, però amb un nou establiment aquesta vegada de Badalona, amb la pastisseria Grau, que obria justament les seves portes durant la Shopping Night Tutti, per tant,
5: doncs sí,
1: pastisseria nova a la ciutat.
5: I festa grossa, que van obrir en un dia ideal,
1: Sí, sí,
5: ells feina. Ja tenen, la feina no els hi van faltar. Ells ja tenen establiments a altres punts del territori i ara, doncs, han apostat per la nostra ciutat. Ens acompanya la seva pastissera, la Natàlia Grau. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Com estàs?
6: Molt bé.
5: Quin balanç en fas d'aquesta primera setmana aquí a Badalona?
6: Doncs ha començat molt intensa.
1: Molt intensa.
6: Sí. Vam aterrar el dia de la Shopping Night.
1: Us imaginàveu que, diguéssim, hi hauria
6: ens
1: aquesta...
6: Ens ho havien explicat, però no érem també conscients de les dimensions que podia agafar aquesta festa. I la veritat és que molt sorpresos i molt contents de la rebuda que va haver per part de la gent. Sí, sí, molt bé.
1: Explica'ns una mica d'on veniu, no? Què és la pastisseria Grau? Quins són els seus orígens?
6: Pastisseria Grau és una pastisseria que comença a Esparreguera. De fet, és cinquena generació. Jo sóc la cinquena generació de pastissers de la família. I que ha anat creixent. Ha anat creixent a poc a poc. Vam començar, doncs, això, no? Esparreguera, que és on tenim l'obrador, és on tenim una de les botigues, i a partir d'aquí hem anat fent Martorell, després hem vingut aquí a Badalona, hem estat també a Sant Cugat, i estem en aquest moment.
5: Deies tu, no? Ets la cinquena generació sí. d'una família de pastissers.
6: Sí.
5: Com s'aconsegueix mantenir l'essència i anar innovant, creant?
6: Bueno, s'han d'ajuntar dues coses, no? S'ha d'ajuntar la passió per l'ofici i el voler millorar, el voler posar-se al dia. S'ha d'estar una miqueta amb tot, no? Amb la tradició, no deixar mai el que és el producte de pastisseria tradicional, mm-hmm. que és el que
4: I
6: nosaltres toquem,
4: no?
6: Però a la vegada tampoc quedar-te enrere mm-hmm. i anar innovant tenint l'equilibri de les dues coses.
4: Mm-hmm. Quin diries que és el vostre tret distintiu?
6: La pastisseria artesanal, sobretot. Sí, no hi ha, ara mateix no hi ha un producte estrella, sí que en tenim un que és per Pasqua, que és la mona de caputxina, que aquesta ve de les cinc generacions que l'anem fent.
4: Com és aquesta mona caputxina?
6: És una mona que porta, està feta amb pa de pessic i llema, i per fora porta un biscuit de rovell d'ou, que va fet al bany maria, i fornejat, flambejat al forn. Bueno, és...
4: Molt bé.
6: La fem nosaltres, aquesta, i no es troba a masses llocs.
4: Arribarà el dia també per tastar aquesta mona caputxina.
6: Sí, no, ja vindrà. Aquesta, això és com el més nostre, no?
4: Feu
6: que tenim, però...
4: i feu salat, a la pastisseria?
6: Sí, també tenim un apartat dintre de l'obrador, que és el de càtering. Uh-huh.
5: Us preguntava abans, fora d'antena, si teniu en compte, des de la pastisseria Grau, les tradicions específiques de cada territori on aterreu, on poseu botiga.
6: Clar. Pensa que hem aterrat...
5: Heu estudiat sobre Badalona, ja?
6: Algunes coses sabem. Acabem d'aterrar ara mateix i la intenció està en, sí, fer-nos de la ciutat, no? Uh-huh. I sí que tenir algunes col·laboracions amb diverses coses d'aquí, que ja us anirem explicant. Uh-huh.
4: Per què Badalona?
6: Ens va sorgir l'oportunitat de venir a Badalona. És una ciutat que ens semblava interessant, que podia tenir recorregut per la pastisseria. I bueno, no ens ho vam pensar. Vam trobar un molt bon lloc, també, on estem situats. No. És un molt bon lloc.
4: El carrer Canonja,
6: El carrer Canonja, correcte. Sí.
5: Hem parlat de la pastisseria Martorell,
6: sí.
5: Esparreguera, Badalona,
6: sí,
5: Sant Cugat. Voleu expandir-vos més?
6: Bueno,
5: això té aturador,
6: sí, no ens tanquem, no ens tanquem. Sí. Ara estem rodats. Mm-hmm. Estem en el moment i, bueno, ara pararem alguna setmana, perquè sembla que estiguem inaugurant cada setmana.
5: La Natàlia s'ha format a l'Espai Sucre i, de fet, la pastisseria recentment ha guanyat el primer premi d'un ou de xocolata inspirat en Gaudí.
6: Sí.
5: Ara tot va de Gaudí perquè estem dins el centenari,
6: correcte.
5: No? Explica'ns una mica com ha funcionat aquest concurs.
6: Doncs va ser un concurs que es va fer amb el Gremi de Pastisseria, el Museu de Xocolata i el Pargüell. I el que es va fer és es va convocar pastissers de tot Catalunya perquè presentessin un projecte d'un ou que havia d'estar inspirat en el Pargüell. Cadascú havia de presentar la seva idea, el seu projecte.
4: I que és preciós, eh? Estic
6: sí, l'estem veient ara, eh?
4: Instagram, que us convido a visitar, també. Déu-n'hi-do,
6: sí,
4: quants
6: sí.
4: centímetres?
6: Era era molt alt, entre la base i tot. Devia pesar uns 20 quilos, aproximadament.
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí. Transportar-lo va ser tota una aventura,
4: Transportar-lo i que arribés intacte, no?
6: Sí. Ara us ho explicaré, això també, perquè
4: també
6: vam tenir tanta feina gairebé fent l'ou com fent l'estructura on el posaríem per poder-lo transportar, clar, de l'obrador d'Esparreguera fins al Pargüell, i el guanyar, doncs, el Pargüell fins al Museu de la Xocolata on estàs posat.
5: Això és com el dimoni, gairebé, transportar-lo.
6: Sí.
4: Perquè l'obrador el teniu només a Esparreguera.
6: Només a Esparreguera.
4: I des d'allà
6: distribuïm
4: a
6: les botigues. Uh-huh. Sí. Doncs llavors, d'aquests projectes que et deia que es van presentar, van quedar 10 finalistes i van estar exposats aquí, així com veus, amb una urna d'aquestes, van estar exposats al parc i els visitants tenien un QR, cada un tenia un QR, podien votar el que més els hi agradés.
4: Molt bé, per tant...
6: I va resultar que va ser el nostre.
5: El vostre.
6: Sí, molt contents.
4: tenim Sant Joan a tocar, que és una altra, ja, diguéssim, les pastisseries, jo al·lucino perquè sempre ho diem, tot i que van sempre, diguéssim, seguint el calendari i pràcticament no hi ha setmana
5: el
4: que
5: Santoral
4: se celebri
6: sempre hi ha algun
4: cosa,
6: festiu.
4: No? Per delit també de les nostres panxes, val la pena dir-ho. I ara estem a les portes de Sant Joan. Mm-hmm. Què prepareu vosaltres
6: ara
4: a la
6: pastisseria
4: Greu? Grau.
6: Ara ens venen les coques.
4: Coques.
6: A tope amb coques, sí.
4: Alguna d'innovadora?
6: Aquest any el que hem fet és innovar en forma, en el format.
5: Mm-hmm. Com és, doncs?
6: Hem passat a unes coques molt més petites, fetes, van posades en unes caixes tancadetes, molt maques, ja si passeu ja les veureu. No hem anat tant a la coca tradicional que veus aquí, que és la coca gran, mm-hmm, perquè ens hem anat trobant, doncs, que les famílies també cada vegada són una miqueta més reduïdes. I per altra banda, la gent també vol provar més varietat.
5: I llavors, que si a un li agrada amb fruita, a l'altre no, que li agrada la de pinyons...
6: Exacte. O tothom porta una coca. Llavors, exacte, quan te'n vas a unes coques molt grans, ostres, sembla que...
5: Et queda coca que és molt, per no? sucar l'endemà i correcte, una setmana seguida.
6: Doncs aquest any hem innovat en el que és format, mm-hmm, que és unes coques pràcticament una per dues persones i l'altra per quatre o cinc persones.
5: O sigui, capsetes amb tastos, podríem dir, de les diferents especialitats o...?
6: No, perquè realment són tan petitones...
5: Quina és l'estrella? Quina és?
6: Mira, l'estrella és la de brioix amb crema. Vale. Aquesta és la més venuda en tots els seus formats que puguem fer.
4: La clau d'una bona coca de Sant Joan és la fórmula del brioix?
6: La fórmula del brioix, mira, en el fons hi ha moltes fórmules de brioix que els pastissers no amaguem. Mm-hmm. Es publiquen, s'expliquen... El secret està en temps, temperatures...
4: I producte.
6: I cocció.
5: Ja.
6: Bàsicament, és a dir, jo et puc donar la mateixa fórmula a tres mm-hmm pastissers diferents i la coca no sortirà igual. Perquè s'ha de tenir molt en compte, doncs, tot això, no? El mm-hmm seu repòs, la temperatura de l'amassat, la temperatura de fermentació, que sigui lenta, de quina manera la cous...
5: Teniu comandes ja?
6: Sí.
5: I
6: sí,
5: per sí quines coques es decanten els badalonins i badalonines? Perquè es
6: tiraran per la de crema, sí. També sí els hi portarem, farem la de crema, farem la de fruita confitada, mm, la de llardons, i llavors el que fem nosaltres és que les coques de brioix les obrim i les farcim. Amb crema, amb nata, amb cabell d'àngel, que aquesta és com molt tradicional, mm-hmm, i trufa.
4: Mm-hmm. I la de llardons?
6: La de llardons...
4: Acostuma a ser també una de les més venudes?
6: És de les més venudes, sí. La de llardons, el que passa és que, al ser una coca primeta, que és de, mm-hmm, és de pasta de full, la gent s'emporta la de brioix i...
4: La de llardons és
6: una
4: per
6: de
4: sopor, no?
6: Exacte, i una de llardons que és com a l'extra.
5: O per berenar, quan la vas a comprar ja te la vas sí menjant, no?
6: Sí, sí, sí, llavors sempre, amb totes les compres, en cau una de llardons, a més mm-hmm a més.
4: Fent el tafaner, com deia una mica en el vostre perfil de xarxes,
6: sí,
4: veig que hi ha molta cura pel detall, no? Vull dir, la pastisseria sí d'entrar pels ulls...
6: Totalment,
4: sí,
6: totalment, no és una necessitat bàsica. Llavors, ha de, l'has de voler comprar, t'ha d'entrar pels ulls, ha de ser algo que realment et vingui de gust, mm-hmm, i això s'ha de cuidar moltíssim.
5: I què hi trobem a l'aparador? Si ara passegéssim pel carrer d'en Cueta, el carrer Canonja, i passéssim per davant de la pastisseria, mm-hmm, què és el que veiem?
6: Mira, el que és a la part de l'aparador, ara hi veuràs coques. Hi veuràs coques, hi veuràs... Et parlo d'ahir diumenge, mm-hmm, mm-hmm. Pasta de full, també hem tingut. Sí. El tema de pastissos més tradicionals, musos, semifreds, els tenim... Clar, no els veuràs a l'aparador, però sí que quan entres els veuràs
5: els
6: a dins.
5: Mm-hmm.
6: Val? I la nostra idea, a partir d'ara que ja comencem a assentar-nos una miqueta, és fer producte acabat al moment, sobretot els caps de setmana.
4: Què
6: és a dir,
4: producte acabat al moment?
6: El que seria, per exemple, una banda de crema o un tortell. Alguna
4: que
6: cosa que...
4: De farcir,
6: correcte,
4: in
6: situ
4: davant del client,
6: coses que
4: eh?
6: Es van farcint
5: al
6: moment. Sí, que de fet el dia que vam fer la inauguració per la Shopping Night...
4: És el que oferíeu, no? També.
6: Ho teníem, jo vaig estar allà de cara, mm-hmm, de cara a l'aparador i anàvem omplint el producte i el anàvem servint. Mm-hmm. Doncs la idea vindria a ser aquesta, no?
4: Sí, una mica també de manera personalitzada, no?
6: Exacte.
4: Que et puguin dir, doncs, aquesta
5: i les textures.
4: No m'agrada doncs, el kiwi, però sí que m'agrada la
6: exacte,
4: pinya i la maluixa, per
6: perquè
4: exemple,
6: s'està
4: no?
6: fent allà mateix.
5: Mm-hmm. I les textures es mantenen.
6: Exacte, és que
5: si no,
6: al final...
5: Si no, potser arribes a casa i la pasta de full ja no està tan crunchy com ens agrada. No?
6: Clar, el que et diferencia de la pastisseria industrial o que pots trobar en un supermercat o qualsevol altre lloc, al final és que estigui feta, que te la puguis menjar fresca.
5: Clar.
4: Doncs, Natàlia Grau, un gust. Haurem d'anar a la pastisseria Grau també per tots aquests productes i aquestes coques de Sant Joan. Que vagi
6: moltíssimes
4: molt bé.
6: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies a tu.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: I amb l'arribada del bon temps, canviem les sabates tancades per sandàlies, per xancletes, per calçat més lleuger en definitiva. Però aquest canvi, que sovint agraïm pel que fa a la comoditat o per la calor, també pot comportar alguns problemes pels peus si no escollim bé quin calçat hem de triar o no els donem les cures adequades als nostres peus. Per això avui parlem de sandàlies, parlem de salut de peus, parlem de prevenció durant aquests mesos d'estiu i ho fem amb els nostres experts habituals, els doctors Anna Tribó i Francesc Monés, de la Clínica Podològica Monés de Badalona, que ens explicaran què hem de tenir en compte per gaudir de les vacances, de la platja, de les passejades, però fer-ho sense patir molèsties ni tampoc lesions. Què tal? Benvinguts, com esteu?
7: Hola,
8: bon dia.
4: Arriba la calor, eh? Quins són els problemes amb els peus, diguéssim, que més acostumeu a veure a consulta en aquesta època de l'any?
7: Bé, doncs ben bé el que has dit, eh? Problemes relacionats amb el calçat, ja siguin per fricció, per traumatisme, per sobreesforç o infeccions. Normalment és el que més ens trobem en aquesta època de l'any.
8: Sí, problemes relacionats amb l'entorn. Una cosa el calçat i l'altra és l'ambient, canvia. Calor, humitat, activitats a l'aire lliure, tot això exposa el peu a coses que no havien passat durant l'hivern, on portem un calçat més acomodat al peu,
4: està
8: més protector,
4: protegit, no?
8: La temperatura no és la mateixa.
4: Per tant, els peus pateixen més a l'estiu que no pas a l'hivern?
8: Pateixen diferent. A l'hivern també poden patir alteracions i poden patir problemes relacionats amb altre tipus d'activitat, però a l'estiu pateixen uns temes determinats.
4: És època de sandàlies. Quines característiques hauria de tenir una sandàlia que sigui saludable?
7: Bé, la sandàlia saludable ens ha d'acompanyar el peu, és a dir, ens hem de sentir el peu subjecte, ha de tenir forma a la zona de l'arc, sobretot. No és recomanable utilitzar una xancla de piscina, d'aquestes que s'uneixen només a la zona del dit gros, entre el dit gros i el dit petit, per activitats que no siguin justament sortir de la piscina. És a dir, aquesta xancla va bé per anar de la piscina a la dutxa, de la dutxa al vestidor, o moure't per un entorn d'aigua, humit, com pot
4: que
7: ser...
4: Que no caminaràs.
7: Exactament. Però grans tot el tram, des de la platja, per exemple, fins a arribar a casa teva, si has d'agafar un transport públic, si has de, etcètera, caminar una mica, ja no és recomanable utilitzar aquesta xancla. Primera, perquè serà una xancla que estarà humida, que vindrà humida de la platja i anirem, doncs, dues hores amb la pell macerada, estovada, en remull, en contacte amb tot el, amb tota la, doncs, tot el que pugui haver-hi de microorganismes que puguem haver adquirit del terra, de la dutxa, de la piscina, etc. I segon, pel traumatisme, és a dir, aquest calçat no acompanya el peu, sinó que el que fa és donar-li una làmina de protecció entre el terra i el teu peu. Però tot el que són impactes, friccions, torsions, no queden ajudats. Llavors, una estona molt bé, clar que sí, però no podem anar a comprar al súper la càrrega de la setmana amb unes xancletes planes de dit, per exemple. Tenir en compte l'activitat que vas a fer i planificar una mica la protecció d'aquest peu, perquè sigui un peu que et duri tot l'estiu, perquè si no és fàcil que llavors arribem a l'agost amb molt dolor, amb dolor a la planta del peu, amb dolor al taló... I llavors,
4: i més que ens anem de vacances,
7: clar,
4: no? Allò, poses a la maleta la sabata més incòmoda que tens per anar a visitar qualsevol capital, no?
8: La idea seria posar-nos un calçat adequat a l'ambient de l'estiu, que és la calor i la humitat i tot això, però amb les característiques que hem portat a l'hivern. Normalment a l'hivern portem calçats amb soles relativament gruixudes, que amorteixen, que acompanyen una mica la forma del peu, la forma de l'arc plantar, que no tenen un drop, que no tenen una diferència, que tenen una diferència a l'hivern entre el taló i la puntera d'una lleugera diferència, no talons, però un centímetre, aproximadament. Clar, si això ara, a l'estiu, ho convertim en una sola, molt poca cosa, completament plana, dura, sense forma, ni contraforç, i no portem el taló ben agafat, doncs llavors ens poden aparèixer aquests problemes que comentava l'Anna, de dolor, de sobrecàrrega, de durícies, de talons amb moltes clivelles, de callos o ulls de poll que surten freqüentment a les plantes dels peus, doncs a la gent que n'hi surten, per alteracions estructurals i pel que sigui, a l'estiu probablement li sortiran més perquè exposarà el peu a més pressió, a més fricció, a més sobrecàrrega en a la zona plantar on li surten normalment.
7: Sí, i el que has comentat de si hem d'anar a fer turisme, per exemple, per una gran ciutat, etc, és molt recomanable tot el que sigui activitats turístiques utilitzar calçat tancat. Millor passar una mica de calor, però utilitzar una bamba esportiva amb un mitjó de cotó que ens permet doncs, estar en el tram de l'aeroport arrossegant maletes, amb les rodetes de les maletes. Doncs tu portes una protecció sobre les ungles que fa que aquella maleta, si et trepitja, doncs no et provoqui un traumatisme, que hagis d'anar llavors a urgències, ja t'esguerra una mica les vacances. Llavors, tenir la capacitat de planificar una mica el calçat, és a dir, un calçat tancat amb protecció, amb una miqueta de mitjó, i en el cas dels pacients que necessiten plantilles, doncs aprofitar aquells moments per utilitzar la plantilla com a tractament i fer ús unes hores al dia de la plantilla, doncs és el més apropiat. És a dir, realment, això, mentre estàs amb el trajecte de desplaçament, moure maletes, carregar pesos o tota la part turística d'una ciutat, anar protegit. Després, quan un està cansat i necessita refrescar-se, doncs es destapa el peu, es refresca, va amb una xancleta...
1: Fem una mica de joc, ara pensava. Per exemple, me'n vaig a fer el Camí de Sant Jaume, Camí de Santiago. Quin calçat m'emporto?
8: Dona, doncs...
1: Per veure
8: ha de ser,
1: les 24 hores del dia.
8: Clar, això, anem a fer una activitat especialment dura, intensa i llarga dels peus, de tot el sistema esquelètic, però sobretot dels peus. Llavors, hem de pensar bàsicament amb els peus. Ha de ser un calçat extremadament protector, molt ben pensat per caminar, tancat, evidentment, com ha dit l'Anna, i a més, amb les
1: característiques...
8: Que ens subjecti el termell i amb les característiques que el nostre peu individualitzat requereixi, perquè hi ha gent que no té cap problema en els peus i que normalment fa activitat física i camina, però hi ha molta gent que tampoc en té cap de problema, però es posa a fer una activitat molt intensa durant una setmana. Doncs això s'ha de vigilar, s'ha de protegir molt el peu.
1: No?
8: Soles gruixudetes, de goma, normalment, soles que protegeixin, que no siguin molt toves, i peu agafat, taló agafat, i sobretot a la mida. La zona de l'avantpeu, la zona dels dits i la zona de l'empenya del peu ha d'estar subjecte, però s'hi han de poder moure per evitar friccions, per evitar...
1: I arribo l'Albert a la pensió hora de descansar i què faig? Em trec aquestes xiruques i deixo que el peu transpiri?
7: Sí. El que ens hauríem de posar a la motxilla seria aquell calçat amb el que caminarem les 6 hores del trajecte, les 7 hores del trajecte. Hem de portar-hi uns mitjons de recanvi, perquè pot ser que en aquest trajecte parem en algun moment a descansar i tinguem molta calor si ens descalcem. És un bon moment per canviar el mitjó, perquè el mitjó va acumulant sorreta, pedretes, llavors canviem el mitjó, la pell se serena, ja no està tan humida, un mitjó de recanvi per cada trajecte, i un cop arribem a l'alberg, ens descalcem, si cal, ens refresquem el peu i ens posem una xancla, sandàlia, crocs, per exemple, fresca, però que ens resulti còmoda, també. No hem d'utilitzar una xancla qualsevol, sinó alguna cosa que dius, ai, aquí el meu peu descansa.
1: I això serviria, per exemple, també, Anna, si ens anem, doncs, no sé, fer un trekking als Pirineus Catalans, però sabem que també posarem els peus, per exemple, és molt habitual a l'estiu, també, si estàs fent muntanya, banyar-te al riu o al pantà, en aquí quin calçat hem de portar?
7: Clar, llavors, en aquesta situació, per exemple, l'ideal és una sandàlia una mica agafada d'aquestes aquàtiques que hi ha marques d'esports que sí que en venen.
1: Els típics escarpins, que li diuen, també?
7: Sí, però l'escarpí queda molt mullat, queda molt xop i si l'has de tornar a carregar a la motxilla, llavors et mulla la roba, llavors... Va molt bé una Crocs, les Crocs, ara estic dient una marca comercial, però bueno, és un
1: aquest
7: calçat...
1: Aquest tipus de sabata,
7: aquest tipus de sabata, que és una sabata que s'asseca molt ràpid, la pots lligar fora de la motxilla, llavors es va secant mentre tu continues el trajecte i quan arribes a l'alberg on sigui pots tornar a utilitzar aquesta Crocs. I calçat de recanvi, a nivell de portar una altra sabata, depèn de lo llarg que sigui el trajecte, que estigui, vull dir, depèn dels dies que inclogui la travessa de muntanya. Si tu tens un calçat per caminar, se suposa que amb un calçat salves la situació.
1: Els amants, Francesc de Costa Brava, Costa Daurada, Illes Balears, tot això, què? Quin calçat s'han de posar a la maleta?
8: Aquí farà molta calor. Aquí hem d'anar fresquets, unes sandàlies, si anem a caminar, unes sandàlies que avui en dia hi ha molts models, unes sandàlies tipus bambes, que poden estar fins i tot reixades, obertes, però que protegeixin, que ens ajudin a caminar bé. Si només anem amb una cala, arribem amb una moto o amb una bicicleta, doncs llavors sí que podem fer servir una xancleta per moure'ns per la platja, sobretot protegir-nos amb la roca. Si anem a una platja de sorra és un tema, si anem a una platja i caminarem per la roca, és un tall amb un musclo, amb una roca punxeguda, ens pot esgarrar tot el matí o tot el cap de setmana, protegir-nos. Aquí potser sí uns escarpins, d'aquests que parlàvem abans, una sabata més de goma, que podràs banyar-te, nedar i sortir a fer una volteta per les roques, doncs seria ideal.
4: I si som en lloc de ruralites o gent de mar o muntanya, urbanites en tota regla, no? Si som d'aquells que esperem l'estiu per visitar capitals, Londres, Istanbul, París, què fem?
7: Que bonic, també. Bueno, tot és molt bonic, eh? Els tres plans estan molt bé. Doncs en aquí el que hem dit, tenint en compte que quan sortirem al dematí ben d'hora has d'anar ben calçat, faràs unes... Si calcules els quilòmetres que et mouràs dins una gran ciutat, poden ser molts. Pots arribar a fer 14 quilòmetres en un sol dia. Llavors has d'anar preparat amb el teu calçat més amic. El teu amic, el que utilitzaria és un octubre a la ciutat o per anar fins i tot al gimnàs, el teu calçat esportiu. Pots anar la mar d'elegant, però pots posar-te unes bambes esportives, perquè per l'asfalt és una gran protecció una bamba esportiva, amb un mitjó, i després, a part, doncs, a la maleta pots tenir un calçat això més tipus sandàlia, no tan protector, però que serà usat pel vespre, si el desplaçament no és llarg, o per moments de descans, o controlats, com ara un restaurant, o un museu, una cosa així.
8: Un apunt del trekking que he parlat abans de la muntanya. Sí? Si anem a fer muntanya de veritat, sobretot els peus ben protegits, si ens banyem, unes crocs, una sabata fresca i que es pugui mullar. Però si anem a caminar realment per la muntanya, anem a fer... El millor calçat possible. Penseu que una torçada de peu, un mal calçat, provoca activació fins i tot dels serveis d'emergències per anar a rescatar gent. A vegades veus per la muntanya gent. Per la muntanya, muntanya, no estic dient per un passeig. Per la muntanya s'ha d'anar molt ben preparat de peus, perquè probablement és la zona més conflictiva del cos que provocarà més accidents. Una relliscada, caminar per pedres, fer una petita escalada, tot això ha de ser amb un calçat molt ben protegit i amb molta seguretat.
4: Ja s'atents, penseu en què trepitgeu, no? Mireu
7: també,
4: a terra.
7: També. Però sí que és veritat que, per exemple, per anar per ciutat o fer turisme urbà, podem aprofitar el calçat esportiu que utilitzem durant l'any, però és cert que el calçat que utilitzem per anar al gimnàs a fer peses o força no és el calçat que podem pujar a una travessa de muntanya al Pirineu, perquè no necessitem soles que tinguin més subjecció, amb més call, amb més tac a sota, més agarre, perquè si no podem relliscar. Necessitem millor fixació del turmell, és cert. És a dir, saber doncs que si vas a un ambient de muntanya, mitja muntanya, alta muntanya, necessites un calçat dissenyat per mitja muntanya, alta muntanya. No podem utilitzar el de l'asfalt.
4: Posem-nos ara per acabar, no?, en la tesitura de que hem fet tard en el sentit de que hem estrenat sandàlies, i posaria la mà al foc que, com jo, el 50% dels oients que ara mateix ens estan escoltant, doncs ja porten bullofes als peus, no? Uh-huh. Perquè aquestes sabates tan boniques que t'has comprat resulta que et fan mal. Què? Les sí. hem de guardar al calaix i desistim?
8: No. Sí, que, sí, home, si ens hem equivocat de molt, és a dir, si aquella sabata no es pot portar perquè ens apreta tant o ens fa... No, llavors sí canviar-la. Però sí que és veritat que això passa sobretot al principi de temporada. Ara venim amb la pell més...
4: Després se't fa dura, la pell.
8: Més dèbil, l'hem protegit molt durant l'hivern, està més estuada i tal. Llavors, els primers calçats d'estiu, i sobretot amb tires, i que, no, que no agafen tota la superfície del peu, poden provocar alguna butllofa. Si no és això que dèiem, que ens hem equivocat de molt amb la sabata, doncs esperar una mica... Protegir el peu, el mitjó, no és una cosa... Que avui en dia el jovent em porta molt de mitjó, sí. És cert, eh? Està molt de moda i no els importa portar...
4: Porta mitjó i xancletes, allò mitjó que abans veiem els turistes,
8: pues
4: no?
8: No és una tonteria, i sobretot els primers moments de començar a portar calçat d'estiu, que és quan ens surten les butllofes. Protegir una mica el peu, i si el peu s'hi va adaptant, i la pell es va enfortint i es va fer un... Es va fent... Es pot protegir més bé.
7: Sempre hi ha trucs, també. Si tenim, per exemple, just la civella ens fricciona i per sota, doncs, és molt rugosa, doncs allò es pot portar al sabater i dir-li, escolta, mira, em pots polir una mica això perquè justament aquí hi ha un repunt que se'm clave. O bé, si just és una tira que és molt dura, doncs hidratar la tira del calçat amb alguna crema hidratant, posar crema hidratant en el calçat i crema hidratant en el peu, per estovar-ho. Totes aquestes tècniques funcionen. O utilitzar-ho 2 hores al dia i a poc el peu se va acostumant, sense intentar que no arribi a passar lo de que es faci una butllofa, una frictena. Un cop ja s'ha fet la butllofa, llavors aquella zona sí que està molt irritada, es fa una ferida, has de deixar-ho curar, t'has d'esperar ben bé 10-15 dies a tornar a utilitzar la sandàlia, i és un procés, però
4: doncs,
7: sí, sí.
4: Veiem que encara hi ha esperança, sobretot pels nostres peus. Ja veurem si per les sandàlies noves. Que vagi molt bé.
8: Moltes gràcies, bon estiu.
4: Adéu.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: I avui posem el focus en una realitat que és molt present a molts barris de Badalona, la necessitat d'acompanyar infants, adolescents i famílies perquè tinguin més oportunitats educatives, socials i alhora també emocionals. I ho fem des del barri de Llefià, on l'entitat ISOM desenvolupa des de fa més d'una dècada diferents serveis socioeducatius i també comunitaris. Des del 2014 gestionen el Servei d'Intervenció Socioeducativa de Llefià i posteriorment també s'han afegit els serveis de Montigalà Bufalà i de Sant Crist. Avui, per parlar de tot plegat, saludem el nostre company Alexis O, que es troba a la Tribu, un altre dels espais que gestiona l'entitat ISOM al nostre municipi. Què tal, Àlex, com va?
9: Bon dia, així és, ens trobem aquí al centre que ISOM té al barri de Llefià, a la Tribu, exactament, un espai doncs, que aquí es treballa amb infants, adolescents i famílies per donar resposta a situacions de vulnerabilitat social i també educativa. Perquè ens fem una idea de la dimensió de la feina, només durant el 2024 els serveis SIS, d'intervenció socioeducativa, de Llefià i Bufalà Montigalà van atendre prop de 140 infants i adolescents i més de 80 famílies. A més, des d'aquí també s'impulsen programes de suport escolar a una quinzena d'escoles, tres instituts de Badalona Nord, així com projectes culturals i també casals inclusius d'estudiants. Avui ens acompanya en Joan Antoja, que és director operatiu de serveis socioeducatius i comunitaris d'ISOM. Joan, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
10: Gràcies a vosaltres per venir.
9: Per començar, explica'ns què és exactament el Servei d'Intervenció Socioeducativa, el SIS, i quin paper té aquí als barris de Badalona.
10: El Servei d'Intervenció Socioeducativa és un model que planteja la Generalitat per atendre aquells infants, adolescents i les seves famílies que es troben en situació de risc social, no? Tenen algunes dificultats, estan en situació de vulnerabilitat i aleshores des dels serveis municipals se'ls deriva cap aquí per poder revertir aquestes situacions i que, per tant, puguin seguir amb la seva vida.
9: Venen derivats dels serveis socials municipals, també dels centres educatius o exclusivament de serveis socials?
10: En el cas del SIS, dels serveis socials municipals. Tot i que en algun dels serveis, com la Tribu on som ara, per exemple, sí que existeix la possibilitat d'inscriure's de manera lliure. És a dir, que pot venir qualsevol família que tingui un nadó entre 0 i 3 anys i inscriure's i participar de l'activitat.
9: Parlem de la Tribu, ja que som aquí, som al carrer Europa número 12, aquí al barri de Llefià. Exactament aquí què feu?
10: Doncs aquí, a la Tribu, el que fem és acompanyar les famílies que tenen infants entre 0 i 3 anys, doncs en aquest moment, doncs que per algunes generen moltes dificultats. Famílies que, per exemple, es troben sense suport en el territori, que tenen dificultats per afrontar la criança, que tenen dubtes, que no tenen xarxa. Aquest és un espai en el que poden venir pels matins i llavors comparteixen aquest espai amb d'altres famílies que es troben en aquesta situació i amb educadores que les acompanyen en tot aquest procés.
9: Veiem que és un espai on poden jugar, poden fins i tot fer el cafè, menjar fruita, és un espai molt acollidor.
10: Correcte, de fet és el que busca, no? És l'espai, diguem, que és el tercer educador, no? I llavors el que busca és que aquests infants puguin estar per aquí, puguin estar fent les seves activitats, totes les activitats que hi ha tenen un objectiu al darrere, llavors els estimulen, juguen i per altra banda les seves famílies estan assegudes aquí a la taula, les veuen, tenen contacte visual, per tant les famílies poden estar, poden tenir aquest espai de conversa, aquest espai en el que poden doncs, exposar les seves inquietuds, en el que poden fer aquest treball i els infants poden estar per aquí gaudint d'aquest moment també.
9: A banda de la Tribu, a ISOM, aquí a Badalona, treballa a Llefià des de l'any 2012, però també hi ha centres a Montigalà, Bufalà i Sant Crist.
10: Des del 2014 que som aquí a Llefià, des del 2018 a Bufalà i des d'aquest any al barri de Sant Crist.
9: Són barris que tenen necessitats no especials pels habitants que viuen. Quin seria el perfil majoritari d'aquestes famílies, d'aquests infants?
10: Doncs són famílies que es troben això en algun moment de vulnerabilitat o de dificultat i que necessiten algun tipus d'acompanyament que pot ser molt, molt divers, poden tenir diferents dificultats i llavors l'objectiu del servei és acompanyar-les en aquest moment i acompanyar-les en aquest procés. Doncs la criança a vegades no és fàcil, a vegades hi ha situacions estructurals que no ajuden i que per tant requereixen doncs, això de que algun professional doncs, pugui estan aquí, ajudar a marcar uns objectius, fer un pla de treball i revertir aquesta situació. Al final, per nosaltres, l'èxit és això, no? Doncs quan les famílies venen, les acompanyem durant un temps i al final doncs, deixen de venir perquè han assolit aquests objectius, han superat aquestes dificultats o han adquirit aquestes eines que els hi mancaven doncs, per poder desenvolupar la seva tasca parental.
9: I el Servei d'Intervenció Socioeducativa de Llefià, una mica feu lo mateix, quines activitats realitzeu ara mateix?
10: Clar, ara estem parlant de la tribu, que és el 03, però el Servei d'Intervenció Socioeducativa és des del 0 fins als 18. Llavors, el mateix que t'explicava de la tribu es fa amb les altres franges d'edat. Què vull dir? Doncs que per la tarda, després de l'escola, venen infants des de 4 fins a 18 anys, bueno, i adolescents, que no són infants ja, fins a 18 anys, i llavors tenen una activitat en la qual intentem treballar tots els àmbits dels infants. Això vol dir doncs, que venen aquí, berenen, fan els deures, fan activitats de caire emocional, relacional i també de participació. Llavors, d'aquesta manera, intentem doncs, assolir també uns objectius, no?, per cadascun dels infants. A més, tot això va acompanyat del treball amb les famílies, és a dir, el mateix que estem treballant amb els infants, ho treballem amb les famílies, no?, i el mateix que t'explicava per la tribu, doncs, ho fem amb les famílies dels serveis de les tardes. En el cas del 16-18 és una mica diferent, perquè són els, clar, són joves ja, i llavors aquí és un treball molt més individualitzat, amb el jove, en el qual doncs, se l'acompanya en aquest procés, no?, de l'educació postobligatòria.
9: També treballeu, ara que deies, amb adolescents i joves, és a través del projecte referent, s'anomena?
10: Correcte, exacte. Sí, el projecte referent és la franja 16-18.
9: I quines inquietuds detecteu entre els joves?
10: Doncs entre els joves ens trobem sobretot que es troben, no, què fer, no, davant de la situació actual, de molta incertesa, moltes dificultats, al mercat laboral, a les dificultats per emancipar-se, amb la falta a vegades de referents, ens trobem que estan, podríem dir, una mica perduts, no? I que el nostre encàrrec, la nostra tasca va en doncs, poder-los ajudar en aquest procés, acompanyar-los, no? I doncs, retornar, per exemple, al sistema educatiu, continuar amb l'educació postobligatòria, entrar en el mercat laboral. Una mica l'objectiu és acompanyar el jove en el seu projecte de vida i al final doncs, allà on el jove vol anar, doncs nosaltres l'acompanyem i li donem les eines perquè això pugui ser possible. I vinculat també al treball amb la família, no? Perquè al final, com et deia, no? Nosaltres estem per aquí per acompanyar i per acompanyar les famílies i també donar-li a la família les eines perquè pugui treballar amb aquest jove.
9: Un dels grans eixos que comentàvem és el suport també educatiu. Com funciona aquest treball que feu amb les escoles, instituts, des d'ISOM?
10: Amb les escoles i els instituts tenim un programa vinculat a Caixa Pro Infància que el que fem són teràpies psicològiques, logopèdia i psicomotricitat. Aleshores, a partir de les necessitats que detecten les escoles i del treball en xarxa en el programa Caixa Pro Infància, des d'aquí organitzem tot el que són aquestes teràpies, logopèdies i psicomotricitats.
9: Heu detectat un augment de les dificultats d'aprenentatge o de problemes emocionals entre infants i joves?
10: Sí, sí, sí. En els últims anys no para de créixer. No para de créixer les dificultats.
9: I Joan, a banda dels CIS d'aquí de Badalona, des d'ISOM, aquí a la nostra ciutat, quins altres projectes teniu en marxa?
10: Doncs ISOM, bueno, és una entitat que ja té una trajectòria de 25 anys, aquí a Badalona des de fa 12, i llavors els projectes són tots orientats als infants, adolescents, famílies i persones en general que estan en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, doncs, tenim projectes que van des de l'àmbit de la protecció a l'àmbit de la prevenció, llavors són CRAES, pisos de primera acollida, pisos assistits, pisos d'emancipació, després, sobretot també de treball per prevenció de les violències, de l'atenció als infants, adolescents que han sigut víctimes d'abusos sexuals, en el cas de la Barnahus. Llavors, també tenim projectes relacionats amb l'àmbit clínic, que també estan vinculats amb el CIS, que parlàvem, en relació a teràpies psicològiques. I a nivell de prevenció, doncs el CIS, els serveis de prevencions de violències, els casals d'estiu inclusius, el SOAF, el SAFE, serveis d'habitatge per atendre les famílies que es troben en risc d'exclusió residencial, Housing First, també educadors de carrer. I ara el projecte que estem creant, que és el Hub Interseccional Social i Sanitari d'ISOM, que és un projecte que intenta integrar tots els serveis sota un mateix sostre, tots que entrin per una mateixa porta, de manera que es pugui atendre a les persones des d'una finestreta única, diguem, des d'una porta única, de manera que no hagin d'anar passant entre serveis, entre diferents serveis.
9: I Joan, ja per acabar, quins reptes de futur, no?, tenen aquest servei d'intervenció socioeducativa que teniu aquí als diferents barris de Badalona?
10: Doncs ara mateix el repte que tenim és consolidar-lo. És un model nou proposat per la Generalitat que s'està aterrant des de la ciutat en xarxa amb les entitats, amb les tècniques de l'Ajuntament. Amb l'Ajuntament estem fent tot un treball per poder-lo aterrar. I aquest és el gran repte ara, doncs poder consolidar aquest model i que sigui el model de ciutat.
9: Doncs Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí. Que tinguis un bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
3: El millor del Badalona Matí.
11: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
12: Els millors moments.

0: Són les 5.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Les obres del viaducte del Canal del Gorg estan aturades. Segons el govern local, es tracta d'una parada temporal per fer-hi ajustos tècnics i estudis complementaris, una qüestió habitual en obres d'aquesta envergadura. I Manol Sant, gerent de Marina Badalona, explica que durant aquest temps també s'està estudiant fer millores en l'estètica de la infraestructura perquè quedi més integrat el canal i el seu entorn i que volen ser curosos amb les demandes dels veïns. La previsió és que els treballs acabin passat l'estiu.
3: La nostra preocupació també està molt directament relacionada amb la necessitat de que és una obra molt especial en un entorn molt especial com és el canal, en el que els veïns també ens estan demanant que siguem molt curosos i, per tant, estem aprofitant tota aquesta avinentesa per fer uns estudis també complementaris a que millorin a tot el que és l'aspecte estètic.
2: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte ha de permetre la navegació de petites embarcacions pel canal del Gorg. Les obres es van començar el febrer de 2025 i, segons el projecte, havien d'estar enllestides entre l'abril i el maig d'aquest any. Ara, però, el calendari s'ha revisat. Les tasques es reprendran previsiblement a principis de setembre i es treballa amb l'objectiu d'acabar el viaducte a finals d'any. Posteriorment, el trasllat definitiu de la via ferroviària, condicionat a la disponibilitat d'ADIF, es podria executar a finals de gener. Els veïns del carrer Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves en la via morta del costat de l'estació de Badalona, afirmant que se senten durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La Generalitat, en un escrit, assegura que és conscient de les afectacions i intenta minimitzar l'impacte acústic. Des del mes de febrer que els veïns del centre pateixen un soroll constant i molest tant de dia com de nit d'un tren de proves, assegurant que s'afegeix els enrenous permanents al pàrquing de l'estació i la música alta i els botellots que es produeixen en aquest espai. El problema s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir si suportar el soroll del tren o passar calor dins de casa. Així ho explica la veïna Manuela Ocaña.
4: No podemos descansar, ahora en verano es insoportable, aparte de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que son algunos edificios, pero es que puedes entender que estamos delante de la estación, que tienen que haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
2: La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Una de les veïnes, Sílvia Palau, ofereix una possible solució traslladant el tren a una zona sense habitatges. L'escoltem.
5: Nosaltres hem demanat que aquesta via morta continua, s'allarga fins gairebé la zona de les naus de Granland i que hi ha espais, hi ha zones que no hi ha habitatges i que aleshores les posessin allà. No? I no ens fan cas.
2: Els veïns han presentat queixes formals a l'Ajuntament, a la Generalitat i a Renfe. D'una banda, la Generalitat explica en un escrit adreçat als veïns que es tracta de proves puntuals i concretes necessàries per garantir el correcte funcionament. Igualment, lamenta i és conscient dels inconvenients, però també apunten que treballen per minimitzar l'impacte acústic d'aquestes actuacions. Des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que també miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 1:15 del migdia i des de l'estadi municipal,
1: el partit del Badalona.
7: Última oportunitat per l'ascens a Segona Federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
8: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.
8: A
0: El preu de l'habitatge, tot i que no deixa de pujar, ho fa d'una manera més moderada, un fet que ve donat per la situació macroeconòmica sorgida després que el conflicte a l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz hagi disparat l'Euribor més de mig punt. I això es tradueix en un encariment de les hipoteques. En el primer trimestre van caure el nombre de compravendes. Volem saber com ho viu el sector i per això parlem amb la presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, la Montserrat Junyent. Bon dia, Montserrat.
10: Bon dia.
11: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Montserrat, primer de tot, com definiries la situació actual del sector?
10: Bueno, jo et diria que la situació, la veritat és que és complexa, perquè estem vivint uns moments que no són els que necessita el mercat, que és estabilitat i seguretat. I en aquests moments tenim tot el contrari. Una situació insegura jurídicament i en el context macroeconòmic també, i especialment doncs, això fa que el mercat doncs, es comporti d'una manera doncs, no normal.
0: Inestable, no?
10: Inestable, efectivament. Clar.
0: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en els primers tres mesos de l'any es van registrar un 2,5% menys de compravendes que en el mateix període de l'any passat. Es pot dir, doncs, que el boom immobiliari de l'habitatge està frenant?
10: Bé, jo diria que el que s'està és estabilitzant, perquè el 2025 va ser un any excepcional a tots els nivells i, per tant, es van superar unes vendes que no se superaven des del 2007, quan començava el tema de la bombolla. Per tant, en aquests moments el que fa és estabilitzar-se. Que això no vol dir que és que el descens acabi l'any per sota de el que es va fer l'any passat. Jo crec que les previsions són que sigui sent superior a la mitjana, però no baixarem com per dir que l'habitatge ja està amb una tendència de baixada de preus.
0: Montserrat, ha variat també el temps que es triga en vendre un habitatge. A què es deu això? Hi ha menys oferta, més competència entre compradors, el preu, no sé si és massa alt també?
10: Bueno, jo diria que aquí hi ha molts factors, que és el comportament també individualitzat de cadascú en funció de tot el que està succeint i sobretot pues, del que es va dient. Què fa que si abans, precisament, quan hi havia un habitatge en venda, doncs millor no discutir massa el preu perquè probablement et quedava sense, en aquests moments, diguem-ne que ara sí que ja estem entrant en una etapa de més negociació en quant a això. Però, insisteixo, això no vol dir que tinguem una tendència absolutament a la baixa, sinó senzillament que és una estabilització i porta la normalització en aquest aspecte d'una negociació entre comprador i venedor. Per tant, això fa que la mitjana de venda no sigui tan ràpida com era l'any passat.
0: Si parlem de Badalona, de la comarca, com veus la situació actual del mercat immobiliari aquí a Badalona i també a la comarca del Barcelonès? No sé si hi ha alguns canvis que destacaries respecte a anys anteriors.
10: Bueno, jo diria que a veure, Barcelona i la seva àrea metropolitana pues pateixen una pressió molt important en quant a la demanda d'habitatge i realment pues, tenim un problema d'oferta d'habitatge i sobretot d'oferta d'habitatge assequible. Això no en tenim i com que no tenim i no hem generat habitatge assequible, pues, la pressió en aquest aspecte es manté. No tenim, no hi ha oferta suficient, no és que no s'hagi construït, que també, evidentment, no s'ha construït, sinó que també hi ha hagut un creixement important demogràfic, una modificació en el que és l'ocupació mitja d'un habitatge. Abans estàvem vivint en un habitatge quatre persones, ara estem entre una i dues, i si a més, doncs, com dic, creixem en població, i no hem construït i no hi ha rotació en aquells que estan en aquests moments amb lloguer i es mantenen i no hi ha, no en tenim, doncs, òbviament això fa que no tinguem oferta suficient per donar resposta a aquesta necessitat habitacional de tota la població, a tots els nivells.
0: Clar, tu parlaves ara, no, d'aquest problema que tenim de país, de l'habitatge, habitatge assequible també. Com us afecta el repte que té el país en l'accés a l'habitatge? Creus que es percep a l'agent immobiliari com un dels dolents de la pel·lícula?
10: No, que es percep, no. Claríssimament se'l té en el focus i en el punt de mira i se'l responsabilitza de tot el que està passant en el món de l'habitatge. Jo diria que aquí tenim un problema de relat. Ha sigut fàcil culpabilitzar amb un determinat col·lectiu de tota la problemàtica de l'habitatge, quan en realitat aquí hauríem de començar a analitzar per què hem arribat en aquesta situació i realment qui ha sigut que ha propiciat que arribem a aquesta situació. Jo arrencaria precisament de l'any 2007-2008, quan comença el tema de la bombolla que tenim en aquells moments, i a poc a poc, doncs, bueno, la gent es tanca, es produeix una crisi financera, no hi ha accés al crèdit i automàticament la gent, doncs, passa a un mercat de lloguer. Aquest mercat de lloguer, que fins aleshores tenia una certa estabilitat, no era un mercat que generés una problemàtica que fos impedís trobar un habitatge de lloguer, arribem a tensionar aquest mercat. El 2013, a més, no se'ns ocorre una altra cosa que començar amb les modificacions de la llei d'arrendaments urbans i passem de 5 anys a 3 anys, i així, doncs, una sèrie de mesures, i hem anat fent, doncs, cada vegada pedaços a la llei d'arrendaments urbans, creant claríssimament situacions d'inseguretat jurídica. Clar, qui gestiona, qui posa en el mercat habitatges? El sector privat. El sector privat, doncs, que utilitza els serveis d'un professional immobiliari, doncs ja tenim la víctima propiciatòria del problema de l'habitatge, que són aquells que realment poden solucionar-lo. Per què? Perquè nosaltres, al final, com a operadors que estem en el mercat, tenim ple coneixement del que està succeint. I el que està succeint ho tenim clar, i no saber o fer política sense tenir en compte aquestes realitats ens porta, pues, bueno, a fer polítiques que el resultat és clarament invers al que realment es voldria. O sigui, en lloc de facilitar l'accés, en lloc de permetre l'accés, sobretot a col·lectius vulnerables, i aquells que realment necessiten, el que hem aconseguit, i especialment amb els topalls de preus i amb les determinades, amb les zones tensionades, que pues, les persones que podien pagar aquests lloguers els segueixen puguem pagar i a més els poden pagar més barats. En canvi, aquells que no tenen accés, degut a que obliguen d'alguna forma a fer una selecció entre els aspirants, doncs es queden fora. I per tant estem perjudicant els que realment volíem afavorir. I no som els agents immobiliaris els culpables de tot això, sinó al contrari, nosaltres sempre reivindiquem que som part de la solució. Ara bé, se'ns ha d'escoltar, però no només a nosaltres, a tot el sector. No som nosaltres els únics a qui no s'escolta. No s'escolta, bàsicament, doncs, a molts dels altres operadors que estan en el mercat i que coneixen, igual que nosaltres, el que està succeint.
0: Clar, l'activitat immobiliària és un exercici global, no?, on hi conflueixen aspectes jurídics, fiscals, també humans, per situar l'oient, no?, per canviar, no?, aquest relat que dèiem. Quina és la vostra tasca, la dels API?
10: Bueno, pues, a veure, un agent de la propietat immobiliària que fa? Gestiona una venda, gestiona un arrendament perquè algú li ha demanat els seus serveis. Què fa? I des del punt de vista estrictament legal, des de la definició més pura jurídica, un agent de la propietat immobiliària l'únic que fa és posar d'acord

0: que li ha estat encomanada tiri endavant. Això és la seva tasca. Per tant, no es posiciona en un cantó ni en l'altre, sinó que propicia. I aquest és el gran desconegut pel mercat, perquè se'l fa sempre, se l'identifica, lamentablement, en una de les parts. I no és això. També pot treballar quan un llogater li diu demanda un pis de determinades característiques, determinada zona, determinat preu, i es posa a buscar. I, per tant, el que fa és una prospecció del mercat per localitzar l'habitatge que aquell arrendatari, esperant amb aquest pis, demanda. Per tant, és igual qui li demani la seva intervenció, ja sigui l'arrendador com l'arrendatari, ja sigui el comprador com el venedor. Però, lamentablement, doncs, el que queda és que els agents immobiliaris defensen un propietari, quan el que fem, això sí, és defensar el dret de propietat. El dret de propietat sí, perquè és un dret constitucional, és un dret essencial, fonamental, i a partir d'aquí això sí que es defensa. Però defensem algú que està en la Constitució. Altra cosa és l'accés a l'habitatge, que també és un dret, però aquest el que ha de ser és que l'administració pues, té l'obligació de crear les condicions adequades perquè els seus ciutadans puguin accedir a l'habitatge. Això no li correspon estrictament al sector privat. Ens correspon a tots, i a dia d'avui l'administració no està en condicions de posar els habitatges que es necessiten en el mercat, i menys de manera immediata. Per tant, el que no es pot fer és ignorar dins de l'equació aquell que té la possibilitat de participar facilitant aquests habitatges, els que hi hagin, però hem de donar facilitat per això a construir i a incorporar doncs, la màxima agilitat amb els tràmits administratius. En fi, hi ha moltes mesures, i nosaltres des del col·legi, des de l'associació, fa temps que estem intentant posar en marxa, i la veritat és que amb èxit per part de moltes entitats que ens han mostrat la seva adhesió, un pacte transversal. Ho estem veient que succeeix en molts altres àmbits, amb habitatge sent el problema que la ciutadania percep com un dels més importants en relació a les necessitats de la població, i resulta que no som capaços de posar-nos d'acord per gestionar i sentar-nos i dialogar uns i altres i trobar les solucions per desbloquejar aquest problema tan greu, que és un problema estructural.
1: Qui hi hauria en aquesta taula, Montserrat, de negociació?
0: Pues mira, nosaltres aquí reivindiquem la màxima transversalitat, i hem de ser tots. I tots són, pues, evidentment, el sector privat, el sector públic. I dintre del sector privat entenem que hi pot haver tots els àmbits que considerin que tenen quelcom a dir en el món de l'habitatge. També pues, les entitats que defensen, evidentment, els habitatges socials, les forces, el tercer sector, tots hi hem de ser, perquè tots estem en el mateix problema. És un problema social molt greu, i si no som capaços de vèncer aquesta posició summament allunyada dels dos extrems, no ens en sortirem, perquè lamentablement quan a dia d'avui es prenen mesures, doncs sembla que no hi hagi només que un interlocutor per l'administració, i no pot ser que nosaltres participem a posteriori, que quan ja tenim el problema, a veure què fem. No, hem de ser proactius i no reactius, perquè si no, no ho solucionarem.
1: Doncs Montserrat Junyent, presidenta del Col·legi d'Apis a Barcelona i de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès avui la trucada del Badalona Matí.
0: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Gràcies.
1: Fins una altra.
0: Bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: I a motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat a Badalona una guitarra, que avui tenim l'honor de tenir aquí a l'estudi del Badalona Matí, inspirada en l'obra de l'arquitecte català. Una guitarra que s'ha concebut a partir dels elements simbòlics i orgànics del Parc Güell. I avui ens acompanya el luthier Antonio Manjón, que és també president de l'Associació de la Guitarra de Badalona.

0: Barcelona, artifacts també d'aquesta idea. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com ha estat el procés de construcció d'aquesta guitarra dedicada a Gaudí?
1: Ha estat un procés molt lent, a partir de la idea d'homenatjar al mestre. Doncs, en principi era una idea general de fer un homenatge, i com jo sóc constructor de guitarres, era fer una guitarra. Es va anar concretant en fixar els elements decoratius inspirats en el Parc Güell. I això va ser la concretació de tot. Hi ha diferents motius, hi ha diverses parts del parc que queden reflectides a diferents parts decoratives. Tenim com a base que ha de ser un
0: perquè
1: instrument...
0: Perquè tota la guitarra, diguéssim, inclou, ara l'estava mirant, inclou elements que fan referència a l'obra de Gaudí, en concret del Parc Güell, tant al revers com l'envers de la guitarra, fins i tot la part, diguéssim, tu em corregiràs i em perdonaràs, perquè segurament tenen noms totes aquestes parts de la guitarra que jo desconec, però fins i tot, diguéssim, la part inferior de la guitarra, el que seria el cul, però també la part superior.
1: Culata, es diu, és a dir, que anaves bé. Sí, hi ha diferents parts, elements decoratius. En principi, la idea era, com deia, era molt vaga. Vam concretar amb el Parc Güell, perquè vam pensar que la part d'inspiració que trobava Gaudí a la natura és la que més s'acostava a la nostra feina, perquè treballem amb fusta, amb arbres, no? Llavors, això va fer que es concretés, i vam concretar, doncs, mira, la part del cap de la guitarra tenim el que seria la silueta de la casa del guarda. Després, a la part de la roseta, de la boca de la guitarra, tenim el drac de les escalinates. A tot el voltant del perímetre de la guitarra tenim els merlets que feia servir en Gaudí en diferents parts del parc, a les cases dels guardes i al voltant de la barana de sobre de la plaça. Llavors, al darrere he volgut simular la plaça, la plaça central, amb els bancs, a les jardineres que queden a la cintura, al mig del banc, que fan sortida amb escales, i la part de dalt serien les palmeres i que rodegen el parc. En aquest cas...
0: Aquí hi ha un detall, tu ens diràs que jo te'l senyalo, tu ens dius que és, que trobo que és molt bonic.
1: Sí. Això seria...
0: Semblen les escates, també, una mica com del drac, o
1: no,
0: què simula?
1: No, això és un punt de les cases del guarda i la casa d'administració. A dalt tenien un punt que era com una claraboia. En aquest cas, fan servir com ventilació, perquè són claraboies fetes amb trencadís.
0: Qualsevol element arquitectònic, no?, que aprofitava Antoni Gaudí també per deixar la seva petjada. En el cas de la guitarra passa una mica el mateix, que qualsevol, diguéssim, espai, no?, per petit que sigui, doncs també té aquest guarniment. Una mica com es treballa, no? De què és la guitarra, per començar? De quina fusta?
1: La guitarra són diverses fustes. La principal, la del davant, que és la més important a nivell sonor, és abet alemany, abet de Centre Europa. La part de la caixa de ressonància està feta de xiprer. Aquesta seria un acostament a la part més religiosa de Gaudí, però és un tipus de fusta que es fa servir sobretot en guitarra flamenca, però també en guitarra clàssica. El diapasós de Banús, la decoració del cap està feta d'auró, el mànec és de cedre arrissat, la placa del cap seria arrel de noguera. I són diverses fustes, totes fetes.
0: I com s'inclouen tots aquests elements? Estan serigrafiats? Hi ha alguns que m'assembla que era nacarat, no?
1: Sí,
0: quins
1: tot
0: materials
1: encaixat,
0: utilitzes?
1: Tot és fusta, fusta natural.
0: No?
1: Exactament. I està fusta tot encaixada, o natural, o tintada, i alguna tintada, i després hi fet servir nacre, tant per simular els bancs de la plaça com per no sé si ho has vist, però la part del darrere, el que parlàvem de la culata, vol fer i simular les columnes de sota de la plaça, de la sala hipòstila, i hi fet servir la part de sota amb nacre, i després el reste de la columna dòrica, que seria amb auró.
0: Aquí, Antonio, t'imagino visitant el Parc Güell, una mica fotografiant, quedant-te, no?, amb la teva retina, capturant aquelles icòniques imatges, no?, del parc, arquitectònic, que volies després plasmar la guitarra. Quantes hores de feina hi ha aquí al darrere? Quan va començar?
1: La idea va començar fa més de 8 anys.
0: Més de 8 anys.
1: Sí, això va ser. A partir d'allà, fent idees, era, com deia, era una idea més vaga de fer algun homenatge a Gaudí, sense concretar, fins que vaig decidir que el que més s'acostava era el Pargüell, pel que deia la connexió amb la natura. No? A partir d'allà, 2 anys seria la feina de posar-te... Sí que és un... Tens idea, però d'això plasmar-ho a la fusta i que allò s'entengui, doncs implica proves i camí tirar endavant i tirar enrere, no? Uh-huh. És a dir, que no tota la feina que hi ha, que es reflecteix aquí, és, hi ha molta més feina enrere perquè hi ha proves que...
0: No, hi ha assaig
1: i error, és, no? Molta feina, però no es veu que recordi res del Pargüell, no?
0: En aquest assaig i error hi ha tingut a veure també l'Antonio Torres?
1: Hi ha unes referències, és a dir, en el cas dels constructors de guitarra, el geni de Gaudí l'he volgut que d'alguna manera quedi reflectit amb el geni de la construcció de la guitarra, que és l'Antonio de Torres. I en aquest cas, el claviller que he instal·lat a la guitarra és el mateix que ell va posar a la seva obra mestra, que era la guitarra cumbre, que va fer.
0: Tens un taller de construcció de guitarres al sí. municipi veí de Sant Adrià des de fa més de 30 anys, no?
1: Sí.
0: Quina mena de guitarres han sortit del teu taller?
1: Bueno, bàsicament és guitarra de concert. Guitarra de concert, jo treballo més el que seria la guitarra clàssica, alguna guitarra flamenca, però molt poca producció en guitarra flamenca. Bàsicament estic especialitzat en guitarra clàssica.
0: I quina, o quin és el perfil de persona que et demana que li construeixis una guitarra?
1: Normalment sempre hi ha alguna persona que es vol donar el caprici perquè ha estimat la guitarra de sempre i vol tenir una guitarra de qualitat, però normalment és a partir d'estudiants de grau superior que ja estan acabant i que necessiten un instrument que els doni una resposta, i llavors o professors o concertistes ja que busquen una qualitat de so d'un bon nivell.
0: Té nom aquesta guitarra que avui has portat a l'estudi?
1: Aquesta és bàsicament guitarra Gaudí.
0: Guitarra Gaudí.
1: Ha estat fàcil d'escollir.
0: Ha estat un encàrrec o no?
1: No, ha estat un projecte personal, una idea l'admiració sobre el treball del mestre i això el que et deia, com jo el que sé fer és guitarres, plasmaré aquesta admiració amb una guitarra.
0: Estaria molt bé poder-la escoltar, no? Poder escoltar com sona en algunes de les construccions d'Antoni Gaudí.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: sé si hi ha planificat això.
1: No hi ha cap. Ha estat treball de taller, però sí, seria molt maco amb un bon guitarrista i poder-la escoltar en un espai del mestre. Sí, sí,
0: salvant la gran distància, no? Que ens sap amb l'obra de Gaudí, avui ja que la tenim aquí als estudis del Badalona Matí, aprofitarem per sentir-la. Has vingut acompanyat d'un guitarrista, Antonio?
1: Sí, he vingut amb el Jibo Gao, un guitarrista xinès que està fent un màster aquí, de fet ha acabat ara ja, acaba de terminar el curs.
0: Al Conservatori del Liceu, no? De Barcelona.
1: Sí, amb el mestre Guillem Pérez Quer, i bueno, un bon nivell, un gran... amic i un gran guitarrista.
0: Doncs anem a escoltar com sona aquesta guitarra Gaudí. Amb quina peça? Coneixes el nom de la peça que interpretarà?
1: Sí, tocarà Catalunya, una peça d'Isaac Albéniz adaptada per la guitarra.
0: Molt bé. Doncs endavant.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I a aquesta hora, quin gust, escoltar aquesta guitarra de la mà d'en Llibogou, una guitarra gaudiniana. Seguim parlant d'allò una mica que ens caracteritza, de la llengua, del català. Ho fem amb el Centre per la Normalització Lingüística i un cop més ens acompanya l'Oriol Quadras. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: Avui parlarem de lo caloret, que en deien, de l'estiu. Això mateix, exacte, de la calor, de les vacances, Per què no, també, no de les falles, però sí dels petards de Sant Joan. Però primer de tot anem a posar en context algunes informacions que són importants relatives al Centre per la Normalització Lingüística, no? Aquells que estigueu interessats en algun dels cursos d'estiu que ofereixen, doncs pareu atenció, perquè l'Oriol ens explica què hi ha previst per aquest mes de juliol.
2: Exacte, doncs moltes coses, com sempre, per aprendre i practicar el català. Per una banda, teniu els cursos intensius de juliol, nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2, perquè ens entenguem, són nivells molt, no, doncs, principiants, diguem-ne.
1: Un català incipient.
2: Sí. En horari de matí o de tarda, i les inscripcions són els dies 30 de juny i 1 de juliol, en línia o presencial. Sigui com sigui, sempre tota la informació la trobeu al nostre web, cpnl.cat/Badalona, o si voleu anar directament al portal d'inscripcions, doncs cpnl.cat/inscripcions.
1: Molt bé. Altres nivells es poden cursar també?
2: No, ara en els intensius no. En tot cas ens hauríem d'esperar a setembre, però sempre hi ha opcions. Aleshores, persones que tinguin nivell bàsic 3 cap amunt tenen l'opció de les tertúlies, d'acord? Són tertúlies en horari de matí, i és cada dilluns i dimecres, del 6 al 22 de juliol, a Sant Adrià, a l'edifici del Polido.
1: Molt bé, perquè recordeu que el Centre per la Normalització Lingüística aquí al nostre territori, diguéssim que abasteix, no?, la zona de Badalona i també de Sant Adrià.
2: Efectivament.
1: Vinga, parlem ara sí de la calor. No sé quan hauran arribat els termòmetres, però vaja, aquest matí escoltava que podien enfilar-se fins als 30 graus, Ara ho miro de seguida. Però fa molta caloreta.
2: Fa molta calor.
1: I hi ha alguna terminologia associada també, doncs, a aquestes temperatures, no?
2: I tant. Sempre podem trobar curiositats lingüístiques interessants. Primer de tot, anem amb quatre
1: 28
2: cosetes...
1: graus aquesta hora a Badalona.
2: Déu-n'hi-do. Anem amb quatre punts per no cometre errors. Primer de tot, la calor en femení, que a vegades se'ns escapa això de el calor, dir-ho en masculí.
1: La calor, la calor.
2: I un altre que és encara més habitual d'error, que és dir aire acondicionat, posant-li aquesta A. I no, en català és aire...
1: És condicionat.
2: Condicionat.
1: Condicionat.
2: Sense aquesta, efectivament.
1: Molt bé. Què més?
2: Llavors anem amb paraules curioses, orígens interessants. Una és la xafugó, que si ens mirem l'etimologia veiem que ve de ofocare amb doble F, del llatí, però concretament de la forma prefixada amb ex, ex ofocatio, no? Aquest ex fa d'intensificador i aquest sufix, no, d'atio, fa que en derivi el substantiu. I, no, és a dir, literalment, ex ofocatio significa aquella calor o allò que ens provoca un ofegament total i absolut. O sigui, quan parlem de xafugó...
1: És aquella calor que se'ns enganxa tot, que costa no moure's fins i tot.
2: Sí, i et porto un altre detall curiós, que és encara més interessant.
1: A mi hi ha vocabulari relatiu a la meteorologia o al temps, que és que el trobo molt bonic, no? Núvol, boira... Hi ha moltes paraules. A més, són uns grans conservadors també de les dites, no? Els experts també, els meteoròlegs, gent que es preocupa pel temps, els pagesos, moltes vegades ho diem. I hi ha un terme que a mi m'encanta, que és rúfol. Això d'avui fa un dia rúfol.
2: Un dia rúfol, no? És preciós.
1: Que és molt bonic, també.
2: I tant.
1: S'apropa l'estiu. I ens volies parlar d'un altre terme.
2: Sí. El terme canícula, no? Són aquestes 4-7 setmanes en què fa molta calor, que és part de juliol i...
1: Que es van encadenant onades de calor,
2: exacte,
1: potser.
2: I pràcticament tot l'agost, doncs té un origen molt, molt, molt, molt, molt curiós. No? Això de canícula, que t'inicia en cani, no? Que ens pot recordar canòdrom. De fet, ve d'aquí, ve de gos. originalment. Llavors, d'on surt això? La caniga, no? La canícula, és l'astre principal de la constel·lació del Ca major, la constel·lació del gos. Uh-huh. I, de fet, és això, canícula, en llatí és el diminutiu de gos.
1: Uh-huh. Hi ha algunes paraules que tenen variacions, no?, a l'hora també de ser dites, de ser pronunciades fins i tot, i potser podem sortir de dubtes de si ho fem de manera correcta o no.
2: Sí, ara veurem dos fenòmens fonètics. Aquí no entrarem tant en què és correcte i què no és correcte. A vegades la feina dels filòlegs se'ns posa molt en això, en la gramàtica normativa, a dir, com els policies una mica de la llengua, d'això ho has dit malament, això és incorrecte, això... Hi ha una part que és molt interessant i molt àmplia, que és la gramàtica descriptiva, que és simplement observar què passa i per què la gent parla d'una manera,
1: o d'una altra.
2: I aprofitant vocabulari d'això de l'estiu, de la calor, doncs podem observar aquests fenòmens. Oi que hem sentit molta gent, a vegades nosaltres mateixos, que en comptes d'estiu diem istiu.
1: Istiu,
2: exacte. Doncs això és una assimilació vocàlica. Diguem-ne que aquesta primera vocal, que hauria de ser una E, copia, s'emmiralla en aquesta I que ve just després, i per això diem istiu, en comptes d'una E i una I, doncs fem dues Is.
1: I aquí a Badalona, la gent gran, i a vegades també la gent que no és tan gran, no diu anem a mar, sinó anem a Marc.
2: Anem a Marc. Ostres, anem a Marc. Doncs mira, això no ho havia sentit.
1: Això és molt típic de gent gran de Badalona, que van a Marc, i t'ho diuen així.
2: Un localisme.
1: Sí, sí.
2: I aleshores podríem...
1: Exemples?
2: Sí, ara hem vist l'assimilació, doncs podem veure el procés contrari, que és la dissimilació, i en aquest cas ho veurem amb consonants.
1: Amb una consonant.
2: No? I que sobretot la gent gran, hem sentit dir, en comptes de juliol, juriol, amb una R. Doncs passa exactament el mateix. En comptes de tenir aquestes dues L's, doncs diguem-ne que una de les consonants, concretament la primera L, dissimila, és a dir, es distancia de la segona L, i la canviem per una R. Precisament per marcar distància entre una consonant i l'altra, perquè no soni com una cacofonia. Dues consonants idèntiques molt seguides, doncs precisament fem això, fem aquest procés invers.
1: Doncs avui hem tingut només temps de fer aquest petit tast de vocabulari d'estiu. Moltíssimes gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
1: Recordeu que per Sant Joan també estarem celebrant, no?, el solstici d'estiu, aquesta revetlla, la Flama del Canigó, que també és una celebració, una tradició, no?, amb un origen literari que celebrem a casa nostra, també a Badalona, perquè la Flama passa per Badalona el 23 de juny a la tarda. Així que gràcies, Oriol, que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos ha acompanyat al llarg de tota la temporada, i fins la pròxima, que vagi bé.
2: Bon estiu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ara que acaba el curs, són molts els joves que es plantegen quin serà, vaja, el seu futur formatiu. Com a Badalona, a molts municipis catalans s'han ofert espais d'orientació professional aquestes últimes setmanes. I aquí a la ciutat, la plaça Josep Tarradellas va acollir la Fira de l'Orientació Educativa amb gairebé una setantena d'estants. Edu Baciana, Júlia Susino, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
1: Vosaltres hi vau anar?
4: Sí, i vam aprofitar l'ocasió per parlar amb joves i conèixer com veuen el seu futur acadèmic i laboral. Vam sortir al carrer a preguntar als adolescents si tenen clar quins són els seus talents innats i cap a on volen encaminar els seus estudis.
5: Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
4: I aquí hem preguntat, doncs, estudiants que estan a punt d'acabar l'ESO i han de decidir si opten pel batxillerat o per la formació professional, però també a joves que acaben el batxillerat i es plantegen si fer una carrera universitària o un cicle formatiu de grau superior.
3: I pel que fa a esbrinar els seus talents, molts joves encara es troben en un procés d'assaig i error. Alguns s'assessoren a través dels orientadors dels seus centres educatius, d'altres amb la família o amb amics. I també n'hi ha que busquen informació a internet o aprofiten espais com aquesta fira per conèixer de prop les diferents opcions. Tot plegat forma part d'un procés clau, entendre què se'ls dona bé i cap on volen encaminar el seu futur. Els hem preguntat si coneixen el seu talent natural i això és el que ens han dit.
6: Jo crec que se'm dona prou bé l'àmbit més artístic com la música o les arts plàstiques.
7: Sé que les ciències no m'agraden i, per tant, les lletres i tema més humanístic m'interessa més i, per tant, penso que tiraré per allà.
8: Jo crec que sóc més bona en tot el que implica creativitat, tot lo artístic.
9: Que el meu talent natural seria com més al costat artístic, però més enfocat a la part de dissenyar i de crear.
10: A mi m'agraden molt les matemàtiques i la física i la química. Coses de números en general, però el que són llengües jo poc.
4: A més, també els hem preguntat si des dels instituts reben prou ajuda per descobrir quines són les seves habilitats i punts forts. En aquest sentit, hem trobat respostes diverses, però la majoria coincideix que aquesta orientació és insuficient.
6: Personalment, a mi m'han ajudat més els meus pares, que també són docents, i llavors m'han ensenyat altres camins que potser els instituts no t'ensenyen.
7: Jo trobo que hem avançat molt, però no lo suficient. Normalment ens inciten a tirar cap a un batxillerat i després cap a un grau directament, en lloc de veure les noves sortides que hi ha, que poden ser igual de bones i adaptades a les capacitats de tothom.
9: Sí que ens orienten, però l'orientació sento que està una miqueta més limitada i com a uns àmbits molt específics.
10: La meva mare sempre m'ha ficat molt en el món de les matemàtiques. Sempre em parlava al cotxe de matemàtiques i em feia operacions senzilles.
4: Seguint amb la recerca del talent propi, els hem plantejat si creuen que seria útil fer un test que els ajudi a identificar quin és el seu talent abans de decidir què estudiar.
7: Jo crec que mentre els testos siguin més d'autoconeixement que d'estudis en si per conèixer-se a un mateix i saber què se li dona bé, què se li dona malament o què li agrada i què no li agrada, pot impulsar que descobrim nous camins que no ens havíem plantejat.
8: I a més, alguna vegada crec que sí que hem fet algun test a classe, però crec que també per al teu compte pots fer-ne per autoconèixer-te una mica més.
11: És possible que sí, però també no només es tracta de talent, sinó de què et vols dedicar-te.
10: Crec que s'hauria de fer un test per veure els teus talents, però també per veure què t'agradaria fer i on et sents més còmode.
6: Potser se't dona més bé coses més matemàtiques, però t'interessa més fer un social, però realment no és una mala idea.
3: Doncs com heu pogut escoltar, molts joves estan interessats en fer un test d'aquest tipus, però també apunten que els agradaria disposar d'eines per descobrir quin tipus de feina els podria agradar, més enllà de les seves habilitats innates. En un moment clau com aquest, en què han de decidir entre batxillerat o formació professional o universitat, també els hem preguntat si creuen si han rebut prou orientació per prendre aquesta decisió.
6: Comencen a plantejar aquesta pregunta massa tard i que també és molt d'hora perquè som bastant joves i és una decisió bastant important que potser t'empeneixes més al futur.
7: Jo trobo que ens impulsen sempre cap al batxillerat perquè és la costum i és el que es porta fent tota la vida. Cicles formatius o FPs tenen més complexitat perquè hi ha molta diversitat i és més fàcil enfocar-nos cap a directament al batxillerat, que és el camí més senzill en quant a durada i en quant a popularitat, que no pas a altres ambients.
11: Per exemple, nosaltres portem unes quantes setmanes, una de les nostres professores ens explica una mica d'orientació, què podem fer i això.
8: El batxillerat és el que s'ha vist sempre i que moltes vegades inconscientment se'ns impulsa més cap allà, però crec que també és molt important que ens donin la visió més extensa.
1: És que empatia màxima, després d'aquests dies de selectivitat, no? per a uns quants, Déu-n'hi-do, 45.000 alumnes a Catalunya, i també tot el neguit que genera el triar, no? Una nova etapa formativa, doncs també s'entén aquest neguit, aquests nervis i aquests dubtes, no? Que a vegades tenen els joves en aquesta etapa vital, que és important.
4: Clar, alguns es queixen que sovint se'ls impulsa massa cap al batxillerat i troben a faltar més informació i assessorament sobre les opcions de formació professional, ja que potser hi ha cicles que encaixarien millor amb el seu perfil. En aquest context, llavors, l'investigador Toni Estruc defensa que identificar el talent innat, el que ell anomena com a geniotip, és clau per ajudar els joves a triar bé el seu futur.
12: Un dels grans problemes que tenim és que no sabem diferenciar capacitat d'habilitat. La capacitat és allò pel que ens capaciten, justament en el sistema educatiu, i l'habilitat és innata.
3: I en relació amb aquest concepte del geniotip, també hem preguntat als joves si, en cas de descobrir de cop quins són realment els seus talents, canviarien l'enfoc del seu futur professional. I això és el que ens han dit.
7: Jo crec que el talent realment no és tan important com el que t'agrada, perquè per molt que a vegades ens donin bé algunes certes coses, el que realment ens apassiona o el que ens interessa no sempre ha d'anar per allà, i crec que podem desenvolupar nous talents, encara que no siguin ni innats ni res, per tal de sentir-nos còmodes i que ens agradin noves coses.
8: Sí que m'impulsaria molt a tirar cap a la banda on jo sàpiga que tinc talent, perquè sento que m'ho condicionaria a pensar que em portarà millors oportunitats i que m'anirà millor.
9: En el meu cas, sento que tinc com molt clar quin és el meu talent, llavors ja porto com des de l'any passat o així, fent-me com una idea del que vull fer.
11: Jo crec que no, perquè el que estic fent m'agrada realment, doncs no, és un no rotund.
10: M'agrada molt el que faig i no, jo no canviaria res.
3: Doncs bé, veiem que la majoria assegura que no canviaria el camí escollit.
1: Ho tenen clar.
3: Doncs sí, sí, més clar que jo, potser. Encara que el seu talent no estigui del tot alineat amb els estudis que han triat. També els hem volgut preguntar com en el futur la IA podria influir en els estudis o professions que triïn.
6: Sí, ja ho està començant a fer, així que no em sorprendria que més el futur impliqués més. Crec que la intel·ligència artificial ha marcat bastant un abans i un després en tots els àmbits actualment, i trobo que no l'estem utilitzant del tot bé i per tant pot influir bastant a l'hora d'escollir una feina o a l'hora de fer els treballs.
8: Contemplo el perill de la substitució de persones o del talent de la gent que sigui que treballa.
9: En un futur sento que això anirà més i al final ens acabarà doncs consumint i estarà com present en tots els àmbits.
11: Vulguis que no, és una eina nova. És com l'arribada d'internet que va canviar la manera d'estudiar, doncs igual.
4: Alguns fins i tot comparen l'impacte de la intel·ligència artificial amb l'arribada d'internet. Veurem si realment serà tan revolucionària com ho va ser l'explosió d'internet a finals dels anys 90, principis dels 2000.
3: I més enllà d'això, des d'Universia, la xarxa de col·laboració universitària més gran d'Iberoamèrica, destaquen que les noves generacions tenen cada vegada més clar el que valoren a l'hora d'escollir una feina. De fet, asseguren que el procés s'ha capgirat. Ara són els joves qui trien les empreses i no al revés.
4: I relacionat amb això, l'ETT Randstad fa una enquesta anomenada Work Monitor que ens dona pistes sobre què valora el jovent a l'hora d'escollir feina. Un dels factors més importants és la conciliació familiar.
1: Tot i ser joves, però valoren tenir temps, no?
4: Exacte. Gairebé dos terços dels enquestats consideren que la vida privada és més important que la laboral.
1: Per això se n'ha parlat també del burnout, no?, i de com afecta les generacions més joves.
3: Doncs sí, la conciliació i el salari són els aspectes que més pesen a l'hora de decidir el proper pas professional. De fet, segons l'enquesta, la conciliació va superar el salari amb un 57% dels joves prioritzant-la davant el 55% que donava més importància al sou.
4: I hi ha opinions diverses, però en general els joves busquen un equilibri, que la feina els motivi i alhora els ofereixi una vida còmoda i estable. I no ens enganyem, per algú la feina és tot un pal.
5: És una lata el treballar.
7: Jo intento trobar una estabilitat entre el que m'agrada i el que em pugui donar una vida còmoda i tranquil·la, ja que les coses actualment estan bastant malament. La feina no t'ha de consumir i has de treballar per viure i no viure per treballar.
8: Jo també estic a favor de ficar una mica en un equilibri. Sempre ficaria per davant el que em pugui beneficiar, però per el que m'agradi a mi, no per les oportunitats laborals que em doni. Prefereixo viure més el que estic estudiant o el que estic aprenent.
9: Sí que està bé agafar una feina doncs remunerada. Em dona la sensació de que vas anar a feina doncs amb una miqueta de desgana. No entendria per què hauries de fer alguna cosa que no t'agrada només perquè t'estan pagant millor.
10: No és bo fer és uns estudis que ho fas amb desgana, perquè et motives menys i estudies menys.
3: Doncs com ho sentiu? Les respostes que hem recollit aquí al Badalona Pregunta corroboren aquestes dades.
4: Doncs sí. Com sentiu aquestes dades? Tot i això, molts joves també valoren especialment que la feina els agradi més que no pas el sou.
1: És molt important, eh? Espero que us agradi, perquè, nois, toca continuar treballant.
5: La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Seguim parlant d'empresa, en aquest cas parlem d'emprenedoria femenina i ho fem un cop més amb la Mar Torrent. Què tal, Mar, com estàs?
2: Bon dia, Núria.
1: Ella ja sabeu que és humanista, és mentora, que acompanya processos d'exploració personal i d'emprenedoria i coach de negocis digitals. Per tant, avui, doncs, diguéssim que estem a l'Equador, no?, d'aquest 2026.
2: Estem arribant.
1: En què vam començar temporada, doncs, incitant-vos, en certa manera, totes aquelles que teníeu moltes idees emprenedores, a engegar el vostre projecte, escoltar vos i a fer-vos cas, no? Perquè en definitiva moltes vegades no ens fem cas, no? Quan tenim doncs, aquesta una mica passió innata per emprendre, no? I avui, que estem al tram final de la temporada, doncs volem una mica fer la mirada enrere, no? I fer una mica en perspectiva de balanç de com ha anat aquest primer semestre del vostre negoci.
2: Exactament. Fem com una parada tècnica. Sí? Jo sempre dic que com tu pots saber com continuar si no mires el que està passant en el teu negoci, en el teu projecte, emprenedoria, és igual la fase en la que estigui, però tu has de saber què ha anat passant aquest primer semestre, aquest segon trimestre, inclús aquest mes, sí, perquè si t'incorpores ara aquest mes, per prendre decisions estratègiques.
1: Una revisió continuada, que ens permeti seguir avançant i seguir millorant.
2: Totalment. De fet, jo la recomano fer sempre acabant el mes. Sí, comences el mes, et proposes coses, et poses objectius, igual que fem al principi d'any, i tu has de mirar què ha passat, o sigui, del que tu t'has proposat, què has aconseguit, què no has aconseguit, què ha funcionat, què no ha funcionat.
1: I que no fer el check, no, en verd, no sigui frustrant, sinó que sigui motivació per fer-ho el mes següent.
2: Totalment, o sigui, aquí no venim a jutjar-nos del que no hem fet, del que no ha funcionat, sinó a tenir més coneixement i avançar de manera més enfocada, més clara, i realment anar cap allà on volem anar, i fent les coses que realment ens porten al resultats que volem.
1: Tu ens posaves, ens proposaves posar-nos in situ, no?, a través d'alguns exemples.
2: Sí.
1: Com ho fem?
2: Sí. Vale, va. Doncs jo porto com cinc fases, sí? Són les fases que jo proposo sempre per, ei, asseu-te, ha agafat un parell o tres d'hores a la teva agenda, ha posat un parell o tres d'hores a la teva agenda i analitza què ha passat. I comencem sempre per observar això, què ha passat, sense interpretar, sí? Mires durant aquest segon trimestre, durant aquesta primera meitat d'any, on has crescut? La primera pregunta per mi és, on has crescut? Doncs tu mires els teus subscriptors, la teva facturació, les clientes, les col·laboracions, els tallers que has fet, inclús les sol·licituds d'informació que has tingut, o les recomanacions, o els testimonis que t'han donat, per exemple, això per començar. Per altra banda, quins objectius t'has proposat i has complert? Sí, mires la teva planificació de principi de mes o de trimestre, sí, potser has començat a enviar newsletter i realment això ho has mantingut i vas revisant, vas mirant. Després,
1: i això també et permetrà adaptar el teu negoci, no?, la teva manera de funcionar, les teves necessitats.
2: Sí, és veure què has fet, què ha passat. Què ha passat? Simplement, és com, per mi és com un moment...
1: Una radiografia.
2: Sí, i d'honestedat. És que no cal jutjar-ho, és honestedat. Vale. Del que em vaig proposar, això ho he fet, això no ho he fet, això ho he deixat a mitges, que la següent pregunta seria aquesta, precisament. Què has deixat a mitges? Potser vas iniciar un podcast i després només has publicat un episodi, bueno, doncs s'ha quedat a mitges. Això et serveix també per veure, té sentit continuar aquest podcast, per exemple, com a canal de comunicació, és per després, al final, prendre decisions de com seguiràs, sí? I també una altra pregunta que a mi m'agrada molt compartir quan faig mentories és què ha aparegut de manera inesperada i podria obrir un nou camí. Per exemple, no? De cop i volta, diverses persones t'han demanat com ajuda sobre un tema que tu no estaves oferint, sí? I tu te n'adones...
1: I s'obre una porta, no?
2: Exacte, doncs que aquí tu tens, ostres, puc tirar d'aquí, sí?
1: Una nova possibilitat de treball.
2: Exacte.
1: Per tant, es tracta d'això, de tenir dades i sensacions de com ha anat tot en aquesta primera fase, i que això es pot anar renovant. Ara estem parlant del primer semestre, però com diu la Mar, convé fer-ho de manera continuada.
2: És continuat.
1: Hem fet balanç d'aquest trimestre, semestre, quadrimestre, el que a vosaltres millor us funcioni, i enfoquem al següent, no?
2: Sí,
1: llavors seria la cinquena i última fase.
2: Doncs totalment, aquí obres el camí d'aquest nou trimestre, d'aquest nou semestre, d'aquesta segona meitat de l'any, sí? Llavors, la pregunta per mi més important o la base de tot és si tinguessis un sol objectiu aquest tercer trimestre, quin seria? Potser seria créixer la meva base de dades de subscriptors, potser seria créixer el número de clientes, potser seria fer-me més visible fora de xarxes, cadascuna el que tingui sentit, el que realment ella senti, que amb tot el que ha avaluat, tota la informació que té, la pot portar més ràpidament allà on vol, sí? I en relació a això, aquest objectiu que tu determines, quines serien les teves tres prioritats relacionades amb aquest objectiu? No 10 prioritats, 3. Sí? 3 prioritats que tinguin sentit amb aquest objectiu que tu et planteges per aquest trimestre, per aquest semestre. Uh-huh. I aquí es crea una línia de feina i es comencen a intuir quines són les accions.
1: Uh-huh. Prioritats que podrien ser com quines, per exemple?
2: Per exemple, vols créixer, no? Dèiem, objectiu, créixer amb número de clientes. Doncs potser una de les prioritats és parlar més de les teves sessions. Uh-huh. Del teu projecte o parlar més del teu servei. Mm-hmm. Sí? Potser és fer créixer la teva comunitat a la xarxa on estiguis, si estàs a Instagram, si estàs a Substack, si tens una base de dades i fas newsletters. Potser també es tracta de fer créixer això, sí? Vols l'objectiu és arribar a més clientes, potser et toca sortir a venda també fora, diguéssim, de xarxes i deixar-te veure més a events tipus networking, per exemple.
1: Uh-huh. Doncs molt bé, queda resumit de quina manera doncs, hem de potenciar el nostre negoci i alhora no perdre'ns només, diguéssim, amb aquesta línia doncs, que ens pot semblar lineal, no? Valgui la redundància, sinó que val la pena fer parades per
2: mirar
1: enrere, parada tècnica, com deies, passar per la ITV, no? I revisar tot allò que hem fet, si ha funcionat,
2: sí,
1: o no,
2: sí.
1: I com ho podem doncs, millorar. Mar, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer que ens hagis assessorat al llarg d'aquesta temporada. Moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
2: Fins aviat.
1: Adéu. Adéu.
0: El millor del Badalona Matí.
3: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments.
4: Els millors moments.

0: Són les 6. Notícies Badalona.
1: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Irídia ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi contra l'alcalde Xavier García Albiol per referir-se a un detingut com a escòria humana, revelar la seva nacionalitat i difondre la seva imatge a les xarxes socials. En la seva publicació a Instagram, Albiol també va afirmar que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc. El Centre per la Defensa dels Drets Humans avisa que aquestes manifestacions poden incitar a l'odi contra un col·lectiu pel seu origen. Per això, ha demanat a la Fiscalia que obri una investigació. Segons la denúncia, els fets es van produir aquest dimecres després que la Guàrdia Urbana de Badalona detingués un presumpte responsable d'un delicte de furt. L'alcalde va publicar la fotografia de l'arrestat emmanillat a la part posterior d'un vehicle i el vinculava a una estrabada a una dona de 81 anys al barri de Llefià. Irídia assenyala que en un sol dia el missatge va acumular més de 67.000 m'agrada i 5.800 comentaris despectius i discriminatoris cap a l'arrestat. Segons l'entitat, el nombre d'interaccions, sumat al fet que l'alcalde és una autoritat pública i que el seu compte té una gran repercussió mediàtica, evidencia l'àmplia difusió que ha tingut aquest contingut. A més, l'escrit apunta que en publicar la fotografia on es podia veure el rostre de la persona, Albiol hauria menys tingut el dret a la presumpció d'innocència de l'home. Part del personal bibliotecari de Badalona s'ha sumat a la vaga de biblioteques de Catalunya. A banda de millores laborals i salarials, també reclamen que el nou pla de biblioteques prevegui nous equipaments i més personal. És la primera vegada que aquest col·lectiu s'organitza conjuntament per reclamar una mesa sectorial pròpia que reconegui la professió i permeti millorar les condicions laborals dels bibliotecaris. A Badalona, les biblioteques de Canyador, Pomar i Sant Roc s'han adherit a la vaga tancant alguns dissabtes. Les bibliotecàries denuncien que amb el creixement de la població i l'increment dels serveis que ofereixen les biblioteques, les plantilles actuals són insuficients. Precisament, lamenten que els criteris que defineixen els requeriments mínims d'espai, personal, equipaments, horaris i fons documentals han quedat obsolets, ja que no s'actualitzen des de 2008. Pel que fa al salari, reclamen un augment que inclogui els complements per atenció al públic i la revisió de les jornades laborals de dissabte, així com de les compensacions horàries. Laura Solà és la delegada sindical de la CGT.
2: Exhaustes, sense mesures de conciliació, amb jornades laborals de fins a 11 hores, treballant fins a 6 jornades a la setmana sense compensació, i bàsicament aquesta no conciliació és degut a la necessitat d'estar cobrint constantment les baixes endèmiques de personal no cobert i la mancança ja bàsica d'aquest personal.
1: A Badalona, el Pla de Biblioteques de 2011-2025 preveia la creació de 3 noves biblioteques per donar servei a barris com Bufalà, Bonavista, La Salut, Llefià, Canyador i Casagemes, entre d'altres. El document també incluïa projectes d'ampliació de les biblioteques de Sant Roc i Pomar, així com el trasllat de la Biblioteca de Lloreda. Tot i que el pla establia que cada 5 anys s'havia d'ampliar o construir un nou espai, l'únic projecte que s'ha materialitzat ha estat la Biblioteca de Canyador Casagemes. Davant l'augment de la població i l'ampliació de serveis, les professionals consideren que molts equipaments han quedat petits.
2: L'hem d'una població de 270.000 habitants amb un servei bibliotecari de 6 biblioteques, quan els estàndards n'estarien demanant com a mínim 9. Llavors tenim biblioteques que a part no compleixen a nivells de metres quadrats ni a nivell de possibilitat de recursos humans de donar servei, absorbint un servei bibliotecari destinat a una realitat totalment diferent.
1: Actualment els sindicats del sector bibliotecari mantenen negociacions amb el Parlament. De moment, dimecres van acordar verbalment amb la Generalitat la revisió del decret que regula el sistema de lectura pública de Catalunya, que ordena i estructura les biblioteques públiques.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 12:15 del migdia i des de l'estadi municipal,
0: el partit del Badalona.
4: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
5: El millor del Badalona matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
5: Badalona matí. Els millors moments.
7: Els millors moments. I ho explicava justament ara. L'Hospital Municipal de Badalona acull aquesta mateixa tarda una nova sessió del cicle Aules de Salut i en aquest cas s'intentarà desmuntar els mites que planen sobre les addiccions com l'alcohol, per exemple, o el joc, l'addicció als jocs. Un espai obert a tothom, amb una xerrada que també abordarà les tendències actuals pel que fa a consum. Una de les ponents és la psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, la Cira Díaz, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: I ens acompanya també en Pol Vergara de l'associació SAUPAM. Què tal, Pol?
9: Molt bon dia.
7: Desmuntar mites, aquest és una mica l'objectiu. Quins són aquests mites que hi ha a l'entorn de l'alcohol, del joc, de les benzodiazepines, del tabac, per exemple?
8: Doncs, per exemple, que a partir dels 30 anys no hi ha problema. Que, per exemple, prendre de manera regular no hi ha cap problema. Que la droga legal o la droga receptada no hi ha problema, per exemple. Que el joc és més en adolescents, joc patològic és més en adolescents que no pas en adults, que tampoc. Mm-hmm. Pues...
7: Per tant, l'addicció al joc afecta tant joves com adults.
8: Sí, exacte.
7: Mm-hmm. Coincideixen les addiccions, ara que tractàvem aquesta qüestió, no? Pel que fa doncs, a les diferents franges d'edat, no? A les diferents generacions, solen ser les mateixes entre joves i adults o són diferents?
9: Bé, al final també el que estem veient nosaltres que no és que siguin també més o menys, sinó que també que estan transformant-se, és a dir, les noves maneres de consum que estem trobant en joves són diferents en les quals podíem veure'ns potser fa 5-10 anys. Per exemple, abans un exemple és el tema del tabac, ara no és el tabac, sinó que també és el vàper. És a dir, no és potser la mateixa substància que es replica i llavors podem fer una comparació perquè també un dels mites que també volem desmuntar a l'aula de salut d'aquesta tarda és que, no, és que els joves ara com que consumeixen pitjor, com que consumeixen malament, jo crec que més bé hem d'anar a la línia de transformació. No és sigui replicar perquè el context també canvia, per tant, les substàncies també canvien.
7: Mm-hmm. Com per exemple la introducció dels vapers, també amb aquests dissenys, diguéssim, tan doncs, acolorits, llampants, que criden l'atenció, no? I que sembla que sigui inocu.
9: I que si olores i... inclús el teu cos activa una sensació de plaer, com que diu, escolta, no cal tenir un sistema d'alarma perquè no té pinta que això sigui
7: per la salut. Aquesta sessió dins del cicle Aules de Salut de BCA, la novena ja, està pensada des d'un enfocament de la prevenció i de la detecció, no?, de les addiccions. Com es pot prevenir una addicció?
8: Bueno, hi ha diferents tipus de prevenció. Hi ha diferents tipus d'atenció a la població per poder detectar factors de risc, poblacions de risc, llavors fer una prevenció indicada a les persones que estan ja sota senyals d'alarma. Uh-huh. És molt important detectar senyals d'alarma sutils perquè l'adult, la conducta addictiva és molt emmascarada. És com una gran mentira, és com una doble vida. Uh-huh. Llavors, clar, és molt important detectar senyals d'alarma molt sutils, però que en si mateix són molt importants.
7: Uh-huh. Quins són aquests factors de risc que deia?
8: Que,
7: hi ha una població més vulnerable o una altra a l'hora de patir una addicció?
8: Sí, sí, però això també és un mite. Perquè, clar, l'addicció és una patologia mental, i això és important deixar-ho clar, perquè no tothom que consumeix drogues té addicció. Llavors, clar, a partir d'aquest llindar, parlant de població adulta, a partir de 30 als 40 anys, que tenim factors de risc relacionats amb l'edat adulta, amb la responsabilitat dels adults.
7: Amb les preocupacions, no?, d'aquesta etapa vital.
8: Exacte.
7: També.
8: Amb els, també canvis, la vida és canvi, és continu canvi. El que passa és que, clar, aquests canvis de l'adolescència que porten a l'adult jove i l'adult madur, cada cop se van fent un gruix que quasi la persona no té un creixement intern profund, no ho podrà sostenir. Uh-huh. Aquesta maduresa emocional, si no fa un creixement madur, no podrà sostenir un matrimoni o una parella estable, sana, perquè no és el mateix sa que tòxic, clar, un acompanyament als fills, una guia als fills, una bona guia als fills, uh-huh, un desenvolupament de la feina, un entrebanc a la feina, un estrès laboral, una sobrecàrrega, uns pares que se van envellint i i se tornen dependents, i ara què faig amb tot això? Uh-huh. Amb els fills, que pues, a vegades pues, que ser mare i ser pare és molt, molt, molt difícil.
7: Per tant, una mica podem concloure que en les addiccions, diguéssim, l'origen d'una addicció en una etapa jove pot anar associada a l'oci, no? Al lleure, i en canvi en una etapa doncs, ja més adulta, a la preocupació.
8: Bueno, com deia...
7: Aquesta necessitat d'esvair-se de la realitat.
9: Multifactorial. O sigui, jo també veuria que l'origen... Perdó, és era... L'origen del focus, ens podem trobar amb joves que venen a consulta, de l'espai d'assessorament que tenim, multifactorial des d'una pressió de grup, emmascarada, indirecta, sutil, de que no tot... fiquen la substància directament a la boca, però sí que hi ha dinàmiques darrere que poden preocupar. Pot haver-hi un esdeveniment familiar, de parella, amb aquesta falta d'habilitats socials per poder ser assertiu, per poder saber dir no, que al final també és una mica el treball que fem també darrere, que no és només bàsicament consum sí, consum no, perquè una mica, perdó, amb la línia que abans estaves comentant, fer prevenció també és en els centres educatius i poder fer psicoeducació. Al final la prevenció no és que sigui fer una única acció, sinó que en funció de com sigui la persona, en quina situació estigui la persona, fer accions perquè així no esdevinguin situacions més problemàtiques.
7: Mm-hmm. Pol, abans posava molt el focus també en la necessitat de prevenció, no? I en els diferents tipus de prevenció que hi ha. Com es pot prevenir una addicció? Com fer doncs, que tot el món no giri entorn d'una copa o d'un porro, per exemple, no? Quan aquesta és la realitat potser d'algunes persones que es troben patint aquest trastorn.
9: Clar, és això, la prevenció, en funció de quin punt estigui la persona, si va a fer un taller a primer batxillerat o a formació professional que estan experimentant, es parla més de reducció de riscos, de vale, perquè és important el fet de beure aigua, perquè és important el fet de fer abstèmia si et ve de gust una nit. És molt diferent a algun cas que es pot trobar en adult, on hi ha una perpetuació, és potser un ús diari. En joves potser no ens trobem tant amb el tema de l'ús de l'alcohol d'aquesta manera, aquesta dinàmica, ens trobem més al que és conegut com les botellades, com les formes canvien.
7: Una borratxera més explosiva, no?
9: Sí, sí, sí.
7: O de més
9: sí.
7: quantitat. Quins comportaments ens poden posar en alerta de que podem estar patint una possible addicció o algú que tenim a la vora doncs, pot ser addicte, no? I per tant cal prestar atenció.
8: Mira, a partir de l'adultesa, els senyals d'alarma, per exemple, la persona comença a aïllar-se. Però no aïllar-se d'una manera explosiva, com deia el company, de l'intensitat de l'adolescència, sinó que mica en mica deixa d'anar als jocs d'abans o ja comença a anar als mateixos jocs amb les mateixes persones entorn al consum. Clar, moltes persones pensen que no passa res per aquesta copa, per aquestes copes. Cada divendres faig això, que la importància és l'ús. Quan comença a canviar el fet de prendre alguna cosa pel gust de prendre-ho, pel gust del sabor, no? A prendre alguna cosa perquè ja és el premi de la setmana, perquè ja no suporto el dia a dia, però clar, aquests no suporto el dia a dia no ho veuen. Mm-hmm. Per exemple, una mica de deixadesa, però és molt sutil, és un avanç progressiu, de, bueno, cuida-t'ho els nens, bueno, jo me'n vaig a fer esport, bueno, jo, una escapada de la realitat, progressiva, cada cop estic menys amb la família, cada cop tolero menys els, per exemple, rifirrafes a la parella, cada cop estic menys d'escolta, no faig una escolta activa, puc tenir una actitud de defensa, d'irritabilitat, que els baixos bruscos que dius, ostres, no entenc per què ha saltat d'aquesta manera, perquè no és per tant.
7: Quin tractament oferiu a una persona que pateix una addicció? No? Imagino que són molt diferents i també adaptats a cada individu.
9: Clar, en el cas en el que jo estic a l'espai de consulta és gent que ve des de moments angoixants de que creu que el consum se li ha de les mans en algunes situacions i l'enfocament és més psicoeducatiu i de fer un pla de treball conjunt i fins aquí es va veient com hi ha qualitat, o sigui, incorporar qualitat de vida, perquè sempre diem que nosaltres no ens fixem en el consum sí, consum no, sinó incorporar hàbits de salut. O sigui, el seu canvi no ha de venir únicament en què deixi de consumir, perquè si el causant, el detonant, segueix perpetuant-se d'alguna manera, acabarà sortint d'alguna altra manera.
7: És molt difícil sortir d'allà, no?
9: Pot passar del... O sigui, m'he trobat amb casos que van dir, no, va deixar de consumir, però ha passat al joc online, a les apostes, precisament. Clar, com ja no és un consum, sembla que és menys problemàtic, i a la problemàtica que pot haver-hi amb les addiccions i substàncies, pot ser al mateix nivell, perquè altera el sistema de recompensa, pot haver-hi les mateixes complicacions. Aleshores, és anar des de l'arrel, anar fent psicoeducació, i en els casos que siguin més complicats, per exemple, en coordinació amb el cas, que tenim alguns casos, que el tractament ja és més clínic, que, però nosaltres fem potser la part més psicoeducativa.
8: A partir de 18 anys ja comencen a venir a...

0: Assistir a l'infermeria és vital.
1: I quin paper juga la família o el cercle més íntim del pacient? Ho dic perquè no sé si es fan també teràpies conjuntes, no? Entenc que a vegades pot ser doncs, la clau també, aquella mà estesa que es necessita.
2: Bueno, nosaltres també fem un espai d'acompanyament a les famílies, perquè al final també no només és poder sostenir per la temàtica, sinó que també són persones afectades de manera indirecta, o sigui, no tenen l'afectació de la relació de dependència que pot haver-hi possible amb la substància o amb el joc, sinó que hi ha moltes preguntes, hi ha moltes coses, moltes incerteses, i a vegades també, en alguns casos, la família pot ser part del causant de les dinàmiques que poden haver-hi, i aleshores és una mica fer aquesta pota entre la mediació, entre la informació, entre quines aconsellaments es pot fer, però el més important és que si veiem que la dinàmica es troba mitjanament complexa, com poder anar justament treballar a l'arrel del problema. És el que he dit, si no sortirà, per una altra, la conducta manifesta no serà el consum, però poden ser les autolesions, poden ser altres coses, però clar, no és únicament consum sí, consum no, sinó com tinc jo el malestar, com l'afronto i quines són les eines que puc tenir o em poden donar.
1: Abans, Cira, parlaves de mentida, no? L'addicte sovint no es creu que és l'addicte, no? L'addicció és una malaltia, se li diu també així, de la mentida. Menteixen sovint a famílies, amics i fins i tot hi ha aquest autoengany, no? Aquesta automentida. Com s'aconsegueix una mica treure el vel, no? I guanyar autoconsciència de la problemàtica que es té.
3: Mira, precisament a la part... En totes les potes se parla del vel d'una manera directa o indirecta, però a la part psicològica, que hem de tenir en compte que la patologia mental, en aquest cas addicció, afecta a les tres dimensions, a la part conductual, a la part d'interpretació de la realitat i al món emocional. A la part d'interpretació de la realitat és on se generen distorsions cognitives, distorsions que tenim tots, però en un potencial, amb una amplificació que fa que generi aquest món virtual. Clar. Des de la psicologia s'intenta que la persona comenci a detectar aquests vels sense, amb indicacions de no jutjar-se, no castigar-se, no fer una culpa reiterada, obsessiva, que no ajudarà. Llavors és com un anàlisi més objectiu de l'escena i llavors veure què hi ha realment, perquè aquesta falta de aquesta manipulació, aquesta falta d'evidència, aquesta falta de valor per veure la realitat, no deixa de ser el resultat d'algo que està més profund, que és un dolor, un patiment.
1: Què diuen les dades? Sabeu quina és la prevalença de les addiccions en la societat o en diferents franges d'edat? No, ho dic perquè no sé si estan molt més camuflades del que pensaríem.
2: Doncs jo ara, és que he vingut aquí sense dades, i que justament això, nosaltres volem desmentir això de que la prevalença, amb joves, per exemple, que enfoquem molt diferent a l'exacte, que el percentatge potser està baixant, amb el tema del consum d'alcohol, amb el tema dels benzos sí que hi ha hagut una tendència en augment, podem veure diferències de gènere, és molt diferent la prescripció de benzos, per exemple, o l'ús en dones que no en homes, i això també
1: és
2: un valor important, sí, però perquè també les dones manifesten abans quan hi ha un malestar, els homes tendeixen a no manifestar-ho, aleshores també quan venen en l'espai d'acompanyament les dones solen venir sense un gruix tan problemàtic, però perquè hi ha hagut una verbalització abans. Sí que és que hi ha una medicalització més en temes de benzodiazepines, per exemple, que també són substàncies que no hem d'obviar que tenen un potencial addictiu. I sí que veiem més el patró de tendència. Sí que, perdó, perquè no tinc aquí els números, però...
3: Mira, és curiós el que comentaves de l'evolució, perquè, per exemple, un podria pensar que anem millor. I en algunes sí, en algunes no.
1: Vale? En quines sí, per exemple?
3: Tabac, anem a millor. Tot i que encara...
1: Tot incloure el consum de vapor, eh?
3: Bueno, tabac tradicional, digamos, cigarreta industrial, per exemple, Tenim que encara, pic de... Parlem d'adults, madurs. 45 a 64 anys, 32-35% de la població. Bueno, estamos ahí. Llavors, però clar, si parlem de l'alcohol, parlem dels immunosedants, dels tranquil·litzants, dels calmants, que aquesta podria ser una de les grans addiccions...
1: En l'etapa adulta.
3: Sí, silencioses. Vull dir, cuidado, perquè no se'n parla molt, i amb el perfil de dona, per exemple, és molt, molt greu.
1: Quina prevalença té, en aquest cas?
0: Clar, en el cas de les... clar, un pot pensar que és un mite, que si ho recepta un metge no hi ha problema.

0: problema. Clar que no hi ha problema si ho recepta un metge,
1: però també si no genera una adherència.
0: Clar, no? I s'aprèn el que és la pauta de prescripció. Clar, el problema és quan se continua. Clar, llavors, clar, tenim el doble de consum en dones, més enllà de la prescripció, que ja és addicció. Edat inici tardana, 34 i mig. Pic màxim de 55 a 64. Clar, ús regular, llarg plaç, cronificat. Que aquest és el problema. El problema no és la persona que fa un ús explosiu, perquè això s'adonarà compte molt més abans, perquè tindrà problemes molt més abans.
1: És quan es cronifica.
0: Exacte, quan és molt més sutil, perquè és gota a gota, pastilla a pastilla, sento si soc molt clara, no? Molt visual, però és que dia a dia la persona no veu que va escurant la muntanya d'aquest problema i llavors arriba un moment que no hi ha muntanya.
1: Doncs, Cira Pol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet un tas del que pot ser aquesta nova sessió del cicle Aules de Salut, que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. Entrada lliure, oberta, per tota la ciutadania que s'hi vulgui adreçar?
0: Sí, exacte.
1: Sí? Doncs ja ho sabeu, ja esteu també vosaltres convidats. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I en plena temporada de bany, quan els termòmetres s'enfilen i les platges de Badalona s'omplen de gom a gom, de fet semblen ja alguns dies, sobretot en cap de setmana, que estiguem en ple mes d'agost, ens preguntem des del Badalona Matí per com es garanteix la seguretat en aquest espai, no? Després d'un 2025 que ha estat marcat per l'augment dels ofegaments a Catalunya. Què li preocupa més de cara a aquest estiu a les platges de Badalona a l'Ajuntament? Avui en parlem amb l'Eduard Aguayo, ell és cap del Servei de Protecció Civil a l'Ajuntament. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Acabem d'entrar en una nova temporada de bany. Amb quins recursos afronta Badalona l'estiu d'aquest 2026 pel que fa a salvament marítim, a socorrisme?
4: Bé, doncs, cal dir que ha canviat molt el Servei de Socorrisme l'any passat i aquest, respecte a anys anteriors. S'ha incrementat molt més el pressupost, s'ha adequat més a la realitat i tenim 21 socorristes treballant cada dia a la platja. A més, a diferència de l'any passat, com deia, aquests dos anys ha canviat molt, però aquest any també hi ha una novetat, que és que el servei els mesos de juliol i agost hi haurà també un servei no preventiu, si reactiu, ara t'explico si vols aquest detall, en 13 persones de 7 a 9 del vespre o 9 nit, podríem dir gairebé, perquè el cert és que...
1: De 7 del matí, eh? Fins
4: del
1: vespre.
4: Sí, perquè la realitat que... Bé, és públic i notori que qualsevol que estigui a, no sé, a la platja, a l'estació, per exemple, el mes de juliol a les 7 de la tarda, que és quan acaba formalment el servei, i així és a la majoria de platges de Catalunya, a les 7:30 continua havent-hi la mateixa gent, i a les 8 també. Per tant, hem cregut convenient, i ha estat voluntat també de l'Ajuntament i els tècnics. Així ho va aconsellar, doncs poder perllongar. Reactiu vull dir que no hi haurà gent a les torres de vigilància, a les cadires, que també puc comentar una novetat d'aquest any al respecte, de les cadires, sinó que hi haurà gent als 7 mòduls d'assistència que hi ha. Per tant, si hi ha alguna incidència, els ciutadans, ciutadanes que sàpiguen que es poden adreçar a aquests mòduls, i hi haurà servei mesos juliol i agost, també, de 7 a 9. Aquesta és la novetat més important. I la segona novetat més important d'aquest any és que les cadires s'aniran substituint. És cert que anem una
1: les
4: mica...
1: Les cadires amfíbies, pel bany adaptat.
4: No, perdona, em refereixo a les cadires de vigilància.
1: Les torres, clàssiques torres, no? Que li diem que són cadires elevades, exacte.
4: Sí. S'aniran substituint, el que passa que aquest any ens arribaran poquetes, però anirem incorporant unes torres de vigilància cobertes, si més estil americà, si volem, però un petit, que serveixen també perquè socorristes doncs estiguin...
1: Amb una mica més de superfície?
4: Té una miqueta més de superfície, però a més, sobretot, la protecció solar, que és una reivindicació del sector dels socorristes des de fa molt de temps, d'estar en unes condicions...
1: Home, doncs sí, perquè has de vigilar la platja, això està bé, però potser no cal insolar-te, no?, en aquestes hores de vigilància, també.
4: Hi ha protecció...
1: Clar, sí que és veritat que disposen de tendalls, no?, sí, d'alguna mena de parasols, fins ara. Molt bé, doncs aquestes són algunes de les novetats. Ens explicaves, Eduard, que de 7 a 9 nou, els mesos de juliol i agost, ho dic per concretar també amb aquesta mesura, hi haurà aquests 13 efectius, has dit que seran 13, mm-hmm. que estaran doncs, també ubicats en aquestes casetes no, de vigilància, en aquestes torres de vigilància, en aquests mòduls, perdó, d'assistència. I quin perfil és? Es tracta de socorristes també o no?
4: Sí, sí, són socorristes.
1: Són socorristes també.
4: Durant, al llarg del dia, des de, recordem que el servei comença a les 10 del matí, mm-hmm. de dilluns a diumenge, els 107 dies de temporada de platja, va començar el 30 de maig i s'allarga fins al 14 de setembre, si no vaig errat, que és diumenge. Aquests 107 dies, el servei són 19 socorristes, un coordinador, 18 socorristes, un coordinador i dos patrons, hi ha una embarcació i una moto aquàtica, també, que podem veure per la costa, i es dona servei totes les platges que tenim a Badalona, la de la Marina, que actualment hi ha un servei discontinu, és aquella que està tocada al port, uh-huh. al cantó Barcelona. Hi ha un servei discontinu perquè s'estan fent obres i no està oberta tots els dies. Allà hi ha un mòdul d'assistència, una torre de vigilància, la platja del Coco, ja quan passem al port i anem venint cap aquí.
1: Quan està oberta la platja de la Marina?
4: La informació que et donaré no sé si és la correcta a dia d'avui. Els caps de setmana s'obre.
1: Caps de setmana s'obre.
4: Actualment, però no sé quin dia s'engesteixen les obres. Uh-huh. Jo t'ho puc consultar i si cal ho...
1: Que quins són els treballs?
4: Ho podem difondre, vale? Però ja et dic que els treballs s'estan fent, uns treballs de Marina Badalona a la mateixa platja, uh-huh. i la pols que s'aixeca i causa molèstia als usuaris i perquè
1: no és compatible no. amb estar-se allà amb la
4: tovallada. A l'estar allà prenent el sol.
1: Si traspassem, diguéssim, al port...
4: Si passem al port, com et deia, tenim el Coco, uh-huh. l'estació... pescadors, pont d'en Botifadeta, Cristall, que també tenim una incidència davant de l'últim temporal, uh-huh. el Harding, sembla que es deia, del
1: mes de... mes de gener.
4: Sí, gener-febrer. I allà hi ha una zona...
1: La sobretot la zona de la Barca Maria, no?, que és correcte. On s'estan fent les obres.
4: Sí, i aquí sí que hem d'alertar que per la Tavella aquell tram doncs, estarà avallat, uh-huh. perquè no, és una zona d'obres, per tant no s'ha d'accedir.
1: Uh-huh. Les obres, per tant, entenc que afectaran també la temporada de bany?
4: Les obres, l'únic que puc dir és que les actuals, la part del col·lector ja es va fer, que la d'ara les està fent a DIF, i desconec la previsió de la resta, que és aquell tros de llosa que ha quedat una mica malmès.
1: De totes maneres, veiem doncs, que el passeig, cap al passeig, evidentment, és recomanat doncs, no passejar-s'hi, perquè està encara trencat.
4: Perdó, recomanat, està prohibit. S'indica expressament. A la sorra...
1: A la sorra sí que hi veiem gent que hi passa.
4: Correcte. A veure, és materialment impossible doncs, impedir que la gent, i a més, l'amplada de sorra en aquella zona és
1: s'han anat recuperant, no?
4: Però és la nostra obligació també com a ajuntament indicar que per allà no es pot passar, és una zona d'obres, per tant no és d'accés públic. Volia comentar també un altre detall en quant a, que me l'havia deixat abans. Uh-huh. Estem fent una prova pilot durant aquests 3 mesos d'estiu d'un sistema amb intel·ligència artificial, en concret a la platja de l'estació, que es diu sistema LIFE, L-A-I-F, uh-huh. i que consisteix en una càmera, és un projecte que ha desenvolupat la UPC en col·laboració amb una altra empresa, uh-huh. i que és una càmera que està constantment, diguem, mapejant la gent que està a l'aigua per si algú té un patró de comportament d'ofegament. Uh-huh. Si és així, ho detecta, li envia a una sala que hi ha amb un operador, que això és de l'empresa i de l'OPC, li envia una alerta allà i aquesta persona valida si allò és correcte, si és un positiu o és un negatiu, i automàticament genera una alerta que ens arriba a l'Ajuntament. Però, uh-huh. evidentment, primer els socorristes, vale, però també el servei de seguretat per saber que s'està actuant allà o que cal actuar. És una prova pilot que estem fent, que ja porta 2 anys provant-se a Castelldefels, no conec cap altre lloc on s'hagi fet, i ja et dic que està en marxa des d'aquest mes. Uh-huh. No veiem
1: des d'aquest mes ja, eh? Sí, mes ho estarà juny. També juliol i agost.
4: Juny, juliol i agost. La prova són aquests 3 mesos. Com a prova pilot...
1: Que... De moment, sortosament, no s'ha detectat cap comportament, no. diguéssim, de res, no?
4: Bueno, sí que hi ha hagut algun rescat, hi ha hagut rescats, però rescats, evidentment, parlaves abans de molts ofegaments a Catalunya, uh-huh. rècord. Cal dir, jo crec que la gent del sector i del servei de seguretat sempre diuen el mateix. No és el mateix. O sigui, el medi aquàtic és un lloc més perillós, per exemple, doncs, si no estàs en condicions uh-huh. de salut, no sé, per ingestar d'alcohol, per el que sigui.
1: Si hi ha canalla no supervisada. No?
4: Si hi ha canalla no supervisada, és un medi... Què vull dir amb això? Que la majoria de gent que s'ofega perquè ofegar vol dir que es mor ofegat, mm-hmm. si no, no t'has ofegat, en tot cas estàs quasi ofegat perquè t'han rescatat, però la majoria de gent que s'ofega i mor per això no és per ofegament pròpiament dit, sinó mm-hmm. perquè potser té un infart per dir alguna cosa
1: i està dins l'aigua.
4: I està dins l'aigua. Per tant, aquestes patologies prèvies, de vegades dels usuaris, que fan que m'està en aquell lloc, que té doncs, més risc que a terra ferma, doncs que desencadenin certes conseqüències fatals, no? Però no és tant el que la gent s'ofega, sinó que a la gent li passa el mateix que li passa
1: coses.
4: A terra, però a dins de l'aigua i acaba mm-hmm. així.
1: El servei que deies que respon a un concurs mm-hmm. que, diguéssim, cobreix l'any 2025 i aquest 2026, no? Exacte. Ofert, prestat per Proactiva.
4: En aquest cas sí.
1: Uh-huh. I que s'eleva, què, als 400.000 euros aproximadament?
4: Més. Era un contracte, com deia, una de les novetats va ser que l'any passat venien d'un contracte de 4 anys uh-huh. i l'any passat es va licitar de nou i vam elevar, doncs estàvem parlant per la memòria, uns 330.000 euros pels uh-huh. aquests 107 dies de temporada amb 14 socorristes, en tenim 21 comptant coordinador i patrons.
1: Més els 13, no? I que hi haurà de 7 a...
4: Són, correcte, són 13.
1: Són els que s'han incorporat.
4: De 21 ens quedem en 13, de uh-huh. 7 a 9, reduïm. Aquest concurs, el pressupost de sortida, no és el d'adjudicació, 700.000 euros. És a dir, uh-huh.
1: Per aquests dos anys, eh?
4: Per any.
1: Per any.
4: L'Ajuntament ha doblat l'aportació per poder prestar un servei més uh-huh. en condicions. I l'any que ve anirem en aquesta mateixa línia.
1: És prorrogable aquest concurs? O de cara a l'any que ve s'ha de fer un nou concurs?
4: De cara a l'any que ve hem de fer un nou concurs.
1: S'ha de tornar a licitar, eh?
4: Bueno, més que res perquè tècnicament hem de veure, com et deia, el tema de torres i polir algunes coses. És el segon any també que el bany assistit està separat del salvament i socorrisme uh-huh. i té entitat pròpia, amb una dotació també de 100.000 euros.
1: Amb un altre servei, no? Que sí. És el, diguéssim, el que presta aquest...
4: Està diferenciat. Hi ha dos punts, uh-huh. hi ha la platja de pescadors, a baix del carrer de Mar, i un altre pont de Mutiferreta, allà on estava l'antiga caseta de Guàrdia Urbana, al carrer Torre Badal, allà és pont uh-huh. de Mutiferreta, allà hi ha el segon punt.
1: Pel que fa a la perda de sorra de les platges del litoral, això suposa un repte afegit pel que fa a l'organització de tot aquest dispositiu de socorrisme, de salvament?
4: Respecte al socorrisme, el que provoca és que haguem de preveure, i pels tècnics ens és complicat, modificacions del contracte. Per què? Perquè aquest anar i venir de sorra que ens hem trobat amb els temporals pot fer canviar l'orografia de la platja de cop i uh-huh. fer, doncs, com passa ara, que el cristall, tot i que mantenim allà hi ha una cadira encara, platja de cristall, o barca maria, com en deies, però haver de canviar, de distribuir serveis. Això ja es preveu, perquè és un fet que no depèn de nosaltres, i més amb un contracte que duri més d'un any, uh-huh. doncs és molt important adaptar-se als canvis de la orografia de la costa.
1: Estem a les portes de la Revetlla de Sant Joan, serà poc menys d'una setmana. Normalment la gran part de l'activitat per la Revetlla es concentra a la platja, per això ahir mateix l'alcalde explicava a Televisió de Badalona que reforçaran també els controls policials, i pel que fa al socorrisme, hi haurà un servei especial de reforç aquella nit? Es mantindrà la vigilància fins a les 9 del vespre?
4: La vigilància fins a les 9 és els mesos de juliol i agost. Uh-huh. La de Vetlla ja fa alguns anys que no fem un dispositiu específic de servei de socorrisme a la nit, perquè seria molt complicat de dimensionar, i l'experiència que tenim de l'últim més de 10 anys
1: s'havia fet... Per tant, aquí seny,
4: Seny.
1: Cal apel·lar aquest seny català, no?
4: Seny, perquè el que no podem fer és tenir un servei de socorrisme desplegat tan gran, és a dir, cal seny. Pensem que el futur, com et deia, hem parlat de la intel·ligència artificial mm-hmm. aplicada a això, al final el socorrista haurà d'estar. Però avui dia, quants mòbils hi ha a la platja un dissabte d'agost, mm-hmm. un diumenge d'agost? Hi ha desenes o desenes de milers, anava a dir, milers de mòbils segur. Per tant, té sentit, si ens hem de plantejar futur, com ha de funcionar, com han de funcionar a tot arreu a serveis de salvament i socorrisme, que sempre farà falta el socorrista, aquesta mm-hmm. intervenció física, però avui dia s'estan fent moltes coses amb drons, com dèiem, amb càmeres a mia, per gestionar alertes i evitar, com deies, doncs, tenir una persona aturant-se al sol mm-hmm. i convertir-lo en una persona reactiva i que pugui acudir quan realment mm-hmm. hi ha un servei.
1: Que per aquí passa, també la logística futura i l'atenció al final al ciutadà, del futur.
4: Correcte.
1: Sobre, ja que hem parlat de Sant Joan, molt breument, sobre els petards, no? Mm-hmm. Aquest atractiu, no? Hi ha qui enamora i hi ha qui detesta els petards, també cal... Val la pena recordar-ho, però de fet, quines són les recomanacions que feu des de Protecció Civil sobre la manipulació dels petards, no? On encendre'ls, on convé encendre'ls, on no?
4: Bé, bàsicament, sempre, jo crec que són molt, molt recidivants, com diguem, sempre dient el mateix, sí que aquest any hi ha alguna novetat respecte al tema de velles inclusives per part de la Generalitat, però sempre és el mateix, jo crec que la gent... Primera, i la més important, estem en plena campanya forestal, per tant, a menys de 500 metres. O sigui, no anar a la Vallençana a tirar petards, no és el lloc indicat. Vale? Per tant, evitar fer foc, per sort, les fogueres ja no es porten com quan, quan érem petits, però evitar fer foc a menys de 500 metres de la zona forestal. Això vol dir també molta cura i recomanable no tirar petards en aquesta zona. Evidentment, doncs, la canalla compta. Hi ha petards i cada cop és més fàcil comprar artificis potents per ús domèstic, quan antigament certs petards només els manipulaven professionals. Per tant, anar en compte de que sigui adequat el petard, doncs, per l'edat de la persona que l'ha d'utilitzar. No fiar-se, evidentment, d'aquells que no peten, no acostar-se fins que no hagi passat una estona...
1: I vigileu amb la repesca, l'endemà, que hi ha molta gent que va repescar aquells petards que no han suposadament petat, però que potser són fallits, i que poden suposar un risc.
4: I sobretot pel jovent, no introduir petards en llocs on realment, refereixo, no sé, ampolles, papereres, a llocs on realment...
1: No destrosseu el mobiliari urbà, per favor.
4: No destrossar, perquè al final l'estem pagant tots.
1: Vinga, tornem al tema del socorrisme. Quin van ser, no sé si tens presents les dades, una mica, amb quin balanç es tancava la temporada de platges del 2025 pel que fa a actuacions de salvament,
4: doncs,
1: o incidències registrades?
4: De memòria, clar, incidència, hi ha una estadística, no la tinc aquí ara mateix.
1: Clar, aquí inclou des de picades de medusa,
4: sí.
1: No? He perdut el nen
4: Nens
1: i no el trobo.
4: Correcte.
1: Fins i tot, doncs, hi ha algú que s'està ofegant.
4: Sí. La veritat és que morts, ofegats... que jo recordi l'any passat només va haver-hi un servei important en rescat i de més, que a més va ser reanimat pels socorristes i va sobreviure uns quants dies a l'hospital. Mm-hmm. Per tant, com l'actuació va ser una actuació d'èxit, malauradament el destí, perquè una persona ja amb pluripatologies al respecte i finalment va morir.
1: I no va acabar superant.
4: Però la resta, què és l'habitual? Doncs això, picades de medusa, picades de peix aranya... nens perduts, per això tenim un sistema de megafonia a totes les platges, que cal també estar atent, no només s'informa l'obertura, el tancament del servei, canvis de bandera, també es podem fer servir si cal, si tenim algun nen perdut. Bàsicament, ja et dic, les assistències van en aquesta línia, per sort.
1: El perfil de banyista que acaba requerint més assistència a les platges és molt divers?
4: Sí, depèn de l'horari. A més, ens estem convertint en una platja ja fa uns quants anys, molt turística.
1: Molt concorreguda.
4: Molt concorreguda, desenes de milers de persones, ja et dic, a l'estiu, i molt turista. I molt turista europeu també, que està acostumat a uns serveis doncs, com el que prestem aquí, amb aquesta línia, no?, de tenir llocs d'assistència, tenir socorristes a la vista. Jo crec que la platja de Badalona... realment, mirant una banda o l'altra, no et pots sentir desatès si necessites que algú t'ajudi. Si veuràs un socorrista, veuràs un guàrdia urbà, veuràs... vaja, crec que és una platja que té uns serveis...
1: Bandera Blava, em penso que són quatre, no les platges de Badalona
4: saps
1: que tenen?
4: Saps què passa? Que la gestió de la platja, hi ha unes preguntes com aquesta, o la sorda que et deies, la compartim per la banda de seguretat, medi ambient, que són les que dominen més aquest tema... i via pública en una part també, no?
1: Pel que fa, tornant a seguretat, els corrents són un problema? Hi ha corrents significatius aquí? Podem abaixar la guàrdia o no?
4: No hi ha cap zona especialment destacada que puguem dir com a d'altres zones de Catalunya, però sí que és cert que alguns llocs on és més fàcil que es generi algun corrent, aquí els consells, com sempre, són no intentar nedar per sortir en direcció contrària a la corrent, sinó escapar-te per un lateral de la mateixa, si pots, els que ho han patit alguna vegada, o jo mateix també quan treballava com a socorrista...
1: També tenim una platja que cada vegada està més utilitzat al seu mar, no? Gent que neda mar obert, gent que fa paddle surf, gent que fa patir de vela...
4: I això és excel·lent, que hi hagi realment que ens bolquem a la façana marítima, cosa que la gent que tenim de certa edat doncs trobem a faltar quan érem petits, no? És cert, i com deia, el perfil de l'usuari de la platja és molt divers, per la part esportista, la gent gran que va cada matí molt d'hora...
1: Matiners, eh?
4: Sí, hi ha molts, i cadascú també, diguem que té el seu sector, la seva zona, no es pot generalitzar, però sí que és cert que el perfil és molt divers.
1: Molt bé. Hi ha algun tram de costa que sigui especialment sensible des del punt de vista de la seguretat? Estic pensant en espigons. Aquest any el pont del petroli estarà en obres i per tant, entenc que no s'hi pot entrar, però tot i així, sempre s'ha de remarcar la necessitat de no saltar des d'aquest tipus d'infraestructura.
4: És molt important, perquè per molts elements que posem des de l'Ajuntament per evitar els salts, cal recordar, jo crec que s'ha de repetir i s'ha d'emmarcar en majúscules. Tenim casos de nens que encara adolescents que han quedat tetraplègics per saltar al carrer del mar. Em refereixo a l'espigó que hi ha al carrer del mar. Realment no és necessari, de veritat, ni el pont del petroli ni el carrer del mar, a part que està prohibit, estan posant en risc la seva vida. I, ostres, jo veure adolescents, i parlo d'un parell de casos concrets, d'acord, d'un de 14 anys tetraplègic, per saltar des d'allà no és necessari, de veritat.
1: Clar, és que a més enganya, perquè a priori podríem pensar que és un espigó petit, no?
4: de
1: poca fundària, però abans ho deies, que amb aquests corrents marins, amb aquest moviment, no? de la sorra també, doncs la barimetria del mar canvia, i el que era doncs una situació de l'any passat potser ha canviat aquest any.
4: No només en la batimetria, com deia, en la profunditat que hi hagi, perquè potser un metre per saltar de tres, doncs, depèn com no es la dia, sinó la proximitat al formigó, inclòs la resta de nanos que també estan a sota, no? Perquè va haver-hi un cas que va caure un damunt de l'altre. O sigui, ja no era donar-se contra el fons o la poca profunditat, sinó donar-se un cop entre ells. De veritat, insistim, està prohibit, socorristes estan desesperats, recordar-li a la gent. Sí que és cert que la bona notícia és que no cada dia veus gent infringint això, però recordar-ho, que no està prohibit i que és molt perillós.
1: I recordar també la necessitat de fer cas a les banderes, perquè encara hi ha gent que entra a l'aigua amb bandera groga o amb bandera vermella sense ser conscient del risc, o potser no conscients i els hi és igual, no? Però aquí hi ha una alerta, evident.
4: Sí, i a més, a veure, bandera verda jo crec que tothom, com un semàfor, no? Tothom ho pot entendre. La groga, doncs, el bany no està recomanat, perquè és perillós, no els hi balla amb precaució, però vermella...
1: De fet, si entreu al web municipal, al web de l'Ajuntament de Badalona, cada dia teniu indicacions, en temporada de bany també, de quin és l'estat de l'aigua de cada platja, més sectorialitzat, de la ciutat de Badalona, de quina és la temperatura de l'aigua, de quin és el color de la bandera que oneja, i per tant, no hi ha excuses aquí.
4: I s'actualitza Twitter, anava a dir, per l'X, també. S'actualitza periòdicament durant el dia si hi ha algun canvi.
1: Em penso que ho hem repassat pràcticament tot, Eduard, excepte els cops de calor, que cada vegada són més freqüents, perquè déu-n'hi-do la calorada que fa ja en aquesta època de l'any.
4: I aquest cap de setmana tenim una alerta de moment del Servei Meteorològic de Catalunya al respecte.
1: Doncs molta alerta també d'aquesta calor, anar ben hidratats, passar temps a l'ombra també, per tant aquí el parasol és altament recomanable, i mirar de gaudir d'aquest entorn natural que tenim, l'espai públic, diguéssim, no?, de lleure democràtic que tenim a la ciutat de Badalona, i per tant s'ha de preservar, però alhora també se n'ha de fer un bon ús. Gràcies, Eduard, que vagi bé.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Ens volem centrar també en la salut. Avui ens visita de nou la col·laboradora del Badalona Matí, Sònia Ruiz. Ella, ja sabeu que és doctora nutricionista. Què tal, Sònia, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs bé, avui ens proposaves fer referència al Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments.
2: Correcte.
1: I amb aquesta excusa, que se celebrava aquesta jornada, doncs ara recentment també, parlar, per exemple, de quin és l'aliment que provoca més intoxicacions alimentàries. deies, no? Si és la carn, si és el peix, si les verdures, si són les verdures, perquè segurament aquí hi ha molt fals mite, no?
2: Sí, de fet molta gent pensa que les intoxicacions alimentàries com a tal estan causades sobretot per la carn o el peix, no? Dels grups que has dit, carn, peix o verdures, però la realitat també és una mica complexa, perquè les fruites i les verdures que es consumeixen crues també estan implicades en molts brots de malalties transmeses pels aliments. Això passa perquè, a diferència de la carn o el peix cuinats, aquests aliments, clar, no passen per un procés de cocció que pugui eliminar possibles microorganismes que estan presents doncs, en el propi aliment, i la contaminació pot produir-se a molts llocs, durant el cultiu, el rec, la collita, el transport o fins i tot la pròpia manipulació. Ara bé, això no vol dir que les verdures siguin perilloses ni que hàgim d'excloure-les, ni molt menys. Tot el contrari, són una part essencial per la nostra alimentació, però sí que va bé recordar que hi ha una importància vital en rentar-les bé i manipular-les correctament abans de consumir-les.
1: I la cocció sempre, diguéssim, és un valor afegit si hi ha dubte de la possible, doncs, sí, que sigui un aliment que no té totes les garanties.
2: Exacte, al final la cocció és una primera línia de defensa, per així dir.
1: Si un aliment fa bona olor o té bon aspecte, podem ja d'entrada estar tranquils?
2: No necessàriament, això també és molt típic, no? Que anem a la nevera i...
1: I ensumem.
2: Sí, té bona pinta, no? Doncs vinga,
1: va. Fa tres dies, però pot passar.
2: Exacte. Aleshores, clar, aquest és un dels mites més estesos, i molts microorganismes responsables d'aquestes intoxicacions alimentàries no alteren ni l'olor, ni el gust, ni l'aspecte, no?, dels aliments. Aleshores, això significa que un producte pot semblar fresc i tot i així contenir bacteris capaços de provocar descomposicions, vòmits, febre, i el nostre nas és molt útil per detectar aliments clarament deteriorats, però no és una eina fiable per garantir la seguretat microbiològica, no? De fet, alguns dels bacteris més freqüents en intoxicacions alimentàries poden estar presents en aliment aparentment que estan impecables i perfectes, amb la qual cosa, amb això hem de ser molt curosos.
1: I quin és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa? Jo estic pensant, per exemple, en la taula on tallem moltes vegades els aliments, no?
2: Sí, sí, probablement.
1: Que tenir poses un peix, com després l'enciam, com el que sigui, l'embotit de l'entrepà.
2: Sí. Tal qual, probablement la contaminació creuada és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa, no? És a dir, transferir microorganismes d'un aliment a un altre a través de les mans, els ganivets, les taules de tallar, que deies, o superfícies vàries de treball. Un exemple molt habitual és preparar pollastre cru i després utilitzar la mateixa taula per tallar una amanida sense rentar-la adequadament. I clar, en aquests casos el problema no és tant l'aliment en si, sinó la manera com el manipulem. Per això, rentar-se també les mans sovint, utilitzar també utensilis nets, separar els aliments crus dels cuinats, són mesures molt més importants de les que pensem, en veritat.
1: Anem a la carnisseria, sí, a la xarcuteria o a la peixateria, no? I comprem peix, carn... Cal rentar-la després, tot i que ja ens hagin preparat, diguéssim, aquell tall, o no?
2: La resposta és que no. Tot i que moltes persones ho continuem fent per costum, rentar el pollastre és una pràctica que les autoritats sanitàries com a tal desaconsellen. Quan l'aigua impacta sobre la carn crua, pot dispersar petites gotes contaminades per tota la cuina, l'aigüera, fogons, utensilis o fins i tot altres aliments que hi hagi a prop, no? I això també augmenta el risc d'aquesta contaminació creuada. La mateixa lògica s'aplica als ous, perquè molta gent em pregunta si s'ha de rentar els ous abans de guardar-los, però tampoc és recomanable. Hem de pensar que la closca de l'ou té una capa protectora natural que ajuda a impedir l'entrada dels microorganismes.
1: I d'aquesta manera no disseminem el que hi pugui de la closca, no?
2: Exacte, si la rentem, doncs podem eliminar aquesta barrera protectora i facilitar la penetració de bacteris com la salmonella. Aleshores, la manera segura d'eliminar possibles microorganismes no és rentar aquests aliments, sinó cuinar-los adequadament i manipular-los amb una bona higiene.
1: Ara que les temperatures van cap amunt, i de quina manera? Quant temps podem deixar un aliment cuinat fora de la nevera?
2: Aviam, com a norma general...
1: Jo aquest és un mantra que ja et dic que m'emporto cap a casa.
2: Com a norma general, es recomana no més de 2 hores. I a l'estiu, que ara comencen les altes temperatures, com deies, o quan la temperatura ambiental és elevada, aquest temps encara es redueix més. Hem de pensar que els microorganismes es multipliquen especialment bé
1: amb altes temperatures, no?
2: Ahà, i és el que els experts anomenen com la zona de perill, que se situa a aprox entre els 5 i els 60 graus centígrads. Això significa que un plat cuinat que deixem sobre el marbre tota una tarda pot convertir-se en un medi ideal perquè els bacteris es multipliquin. De vegades pensem que el risc només apareix quan l'aliment està visiblement fet malbé, no, el que dèiem abans, però el creixement microbià pot produir-se moltíssim abans. Per tant, hem de tenir també alerta en això.
1: També és veritat que just després de cuinar sí que convé, no? O estic equivocada, esperar-se una miqueta i no guardar, no desar un aliment
2: en calent, a la nevera.
1: Però sí, no ens passem d'aquestes dues hores de recomanació. La congelació, una altra pregunta.
2: Sí.
1: Elimina bacteris i paràsits?
2: No exactament. Aviam, la congelació no elimina la majoria de bacteris, simplement natura el creixement, que això és superimportant, de diferenciar. Correcte. Això significa que quan descongelem l'aliment, aquests microorganismes poden tornar a multiplicar-se si les condicions són favorables. Ara bé, hi ha una excepció molt interessant, que has comentat el tema dels paràsits, i són també els anisakis, no?, que són el típic paràsit dels peixos crus, etcètera, etcètera. Llavors, en aquest cas, la congelació sí que és una eina fonamental de prevenció, i quan consumirem aquest peix cru o poc cuinat, com ara el sushi, sashimi, ceviche, carpaccio, seitons amb vinagre, la congelació prèvia d'aquests aliments és necessària per destruir les larves d'aquest paràsit. Ens el mengem igualment, però almenys estan morts, això és important. Per tant, congelar no serveix per netejar un aliment contaminat per bacteris, però sí que és una de les mesures més efectives per prevenir també el risc d'anisakis en determinades preparacions.
1: I per reincorporar-los al teu organisme vius, que puguin proliferar.
2: Correcte, correcte. Això ens recorda al final que una idea molt important, no?, que la congelació no és només una manera d'allargar la vida dels aliments, sinó en alguns casos també una eina de seguretat alimentària imprescindible. Això també és un pensament, sí, que hem de tenir en compte.
1: Quina diferència hi ha, Sònia, entre data de caducitat i data de consum preferent? I no sé si això canvia també en època d'estiu.
2: Sí, mira, de fet, és una diferència molt important i que sovint genera moltíssima confusió, La data de caducitat està relacionada amb la seguretat alimentària. És a dir, quan se supera, el fabricant no garanteix que el producte sigui segur per al consum. En canvi, la data de consum preferent fa referència principalment a la qualitat, no?, de l'aliment, el sabor, la textura, l'aroma, les propietats organolèptiques en general. Això significa que molts aliments poden continuar sent segurs després de la data de consum, preferentment si s'han conservat sempre correctament. I, de fet, una gran part del malbaratament alimentari actual es deu a la confusió entre aquests dos conceptes, O sigui que és important també saber-los distingir.
1: Per donar més vida, aquests aliments.
2: Sí.
1: I ja per acabar, potser ens sorprendràs amb aquesta resposta, però quin és el lloc més contaminat d'una cuina?
2: Moltes persones responen que l'aigüera, però en realitat
1: Això estava pensant, l'aigüera, que és una mica un oxímoron, perquè és on rentes, però no és que estigui massa net.
2: Però en realitat solen ser els fregalls, les típiques balletes o els traps de cuina, Pensem que aquests objectes acumulen humitat, restes de menjar que anem netejant, temperatures ideals perquè els bacteris proliferin, i alguns estudis han observat concentracions de microorganismes sorprenentment elevades en fregalls domèstics d'ús habitual. O sigui que hem d'intentar, sobretot, canviar-los sovint.
1: Renovar-los.
2: Correcte. Rentar-los a altes temperatures o desinfectar-los regularment. I de vegades ens preocupem molt, no?, pels aliments i oblidem que els estris amb els que manipulem també formen part d'aquesta seguretat alimentària.
1: Clar, el fregall sí que és veritat que el vas reposant, no?
2: Sí.
1: El que és el drap de cuina aquest que absorbeix, no?
2: Sí.
1: Potser sí que a vegades s'allarga més del compte i caldria potser posar-lo una miqueta amb llegir o estendre-lo al sol, anar-lo canviant.
2: Sí,
1: exactament. Doncs, Sònia, moltíssimes gràcies per tots aquests consells tan oportuns també en aquesta època de l'any.
2: Sí,
1: que vagi molt bé, gràcies per la teva col·laboració
2: igualment
1: durant tota la temporada. Adéu.
2: Adéu.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.
1: I el Badalona es troba immers en la setmana més important d'ençà que va començar la temporada, i és que el club de futbol sabrà diumenge si la temporada vinent jugarà a segona o bé ho farà a tercera federació. I per altra banda, el club també avui té una cita important perquè presenta la nova imatge corporativa a partir del següent curs. De fet, la presentació es du a terme aquesta mateixa hora a l'hotel Badalona Tower, on es troba el nostre company, en Ramon Duran. Ramon, què tal? Què està passant? Com es viu el moment?
5: Bon dia, Núria, què tal? Doncs aquí estem a l'hotel Badalona Tower, parlant de proximitat, molt a prop vostra, i s'està duent a terme aquesta presentació, aquest rebranding del Club Futbol Badalona, doncs amb la presència doncs, de tots els patrocinadors, de les empreses que col·laboren, de personatges històrics del club, doncs, que han volgut viure una mica doncs, aquest... anunci de procés de transformació, és a dir, recuperar una mica l'essència del passat del Badalona, però també caminant cap al futur. Per entendre una mica tot això, tenim amb nosaltres l'Albert Freixa, que és un dels responsables de l'empresa Vibrus, que és la que s'ha encarregat de fer tot aquest estudi i tot aquest procés de transformació per poder aportar doncs, dades que avui doncs, es donen a conèixer en aquest acte que s'està duent a terme aquí al Badalona Tower. Albert Freixa, molt bon dia, com estàs?
6: Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
5: Ha costat moltíssim recopilar aquestes dades, fer aquest tipus de treball d'investigació. Vosaltres sou una empresa que ja us dediqueu a aquest tipus de situacions, no?
6: Sí, doncs la veritat és que ha sigut un procés molt llarg des de l'inici que vam plantejar aquest projecte amb una col·laboració amb el club i amb una reunió que va començar amb el Marc, doncs ens va agradar molt el projecte que estan duent a terme a nivell estratègic per fer créixer el club i juntament és un projecte també de ciutat i realment el projecte va començar al setembre de 2025, farà gairebé doncs, un any, i sí, som una empresa que estem acostumats a fer aquest tipus de projectes amb altres clubs, institucions, marques, empreses, i molt content d'haver fet aquest projecte.
5: Perquè avui en dia hi ha moltes maneres d'arribar a la gent, no? Però com es pot fer per potenciar una marca com el Club Futbol Badalona perquè encara arribi més lluny?
6: Doncs, primer de tot, és una marca que té més de 123 anys d'història i el que hem fet és conèixer una mica no, d'on ve aquesta història, no? I hem fet entrevistes doncs, amb diferents parts vinculades al club, des d'afició, amb ciutadania, amb l'Ajuntament, patrocinadors, jugadors, exjugadors, amb moltíssima gent. Aquest procés de recaptar tota aquesta informació històrica i d'entendre una mica d'on ve el club va durar aproximadament uns 3 mesos i a partir d'aquí doncs, fem una anàlisi de la situació actual, d'on vol anar el club, d'on ve, i a partir d'aquí doncs, fem unes reflexions estratègiques per construir un posicionament que estigui vinculat en el passat però també reflecteixi el que necessita reflectir de cara al futur, no? I poder-se construir cap endavant.
5: Això no només es tracta d'un canvi de forma de l'escut.
6: No, exactament. Es tracta doncs, d'un posicionament de marca que construeixi doncs, aquesta narrativa per arribar doncs, a noves generacions, per connectar amb les anteriors i que el club doncs, tingui una coherència per poder seguir endavant i transmetre doncs, realment el que ha de transmetre, que ha sigut un club que ha patit molts canvis a la història i segurament doncs, hi havia coses que malauradament s'havien perdut i el que hem intentat doncs, és construir a partir de les coses més importants perquè sobretot el futbol a Badalona torni a connectar doncs, amb la ciutat.
5: Doncs felicitats per la feina, Albert, i gràcies per fer-nos entendre una mica millor tot aquest procés.
6: Moltes gràcies.
5: Doncs amb l'Albert Freixa, Núria, doncs espero que hagi pogut quedar més clara una mica la idea aquesta de l'acte que s'està duent a terme avui aquí al Badalona Tower, no? On el Badalona doncs, ha hagut de fer un cop d'ull al passat per caminar cap al futur i veurem, sobretot el més important, diumenge, doncs, si serà a la segona federació o si continuarà sent a la tercera federació, en el sentit més estrictament esportiu.
1: Una reinversió en positiu. Moltíssimes gràcies, Ramon, que vagi bé.
5: A vosaltres.
3: El millor del Badalona Matí.
7: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
8: Els millors moments.

0: Són les 7.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Les obres del viaducte del Canal del Gorg estan aturades. Segons el govern local, es tracta d'una parada temporal per fer-hi ajustos tècnics i estudis complementaris, una qüestió habitual en obres d'aquesta envergadura. I Manol Sant, gerent de Marina Badalona, explica que durant aquest temps també s'està estudiant fer millores en l'estètica de la infraestructura perquè quedi més integrat el canal i el seu entorn i que volen ser curosos amb les demandes dels veïns. La previsió és que els treballs acabin passat l'estiu.
3: La nostra preocupació també està molt directament relacionada amb la necessitat de que és una obra molt especial en un entorn molt especial com és el canal, en el que els veïns també ens estan demanant que siguem molt curosos i, per tant, estem aprofitant tota aquesta avinentesa per fer uns estudis també complementaris a que millorin a tot el que és l'aspecte estètic.
2: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte ha de permetre la navegació de petites embarcacions pel canal del Gorg. Les obres es van començar el febrer de 2025 i, segons el projecte, havien d'estar enllestides entre l'abril i el maig d'aquest any. Ara, però, el calendari s'ha revisat. Les tasques es reprendran previsiblement a principis de setembre i es treballa amb l'objectiu d'acabar el viaducte a finals d'any. Posteriorment, el trasllat definitiu de la via ferroviària, condicionat a la disponibilitat d'Adif, es podria executar a finals de gener. Els veïns del carrer Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves en la via morta del costat de l'estació de Badalona, afirmant que se senten durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La Generalitat, en un escrit, assegura que és conscient de les afectacions i intenta minimitzar l'impacte acústic. Des del mes de febrer que els veïns del centre pateixen un soroll constant i molest, tant de dia com de nit, d'un tren de proves, assegurant que s'afegeix als enrenous permanents al pàrquing de l'estació i la música alta i els botellots que es produeixen en aquest espai. El problema s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir si suportar el soroll del tren o passar calor dins de casa. Així ho explica la veïna Manuela Ocaña.
4: No podemos descansar, ahora en verano es insoportable, aparte de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que es, son algunos edificios, pero es que puedes entender que estamos delante de la estación, que deben haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
2: La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Una de les veïnes, Sílvia Palau, ofereix una possible solució traslladant el tren a una zona sense habitatges. L'escoltem.
5: Nosaltres hem demanat que aquesta via morta continua, s'allarga fins gairebé la zona de les naus de Granland i que hi ha espais, hi ha zones que no hi ha habitatges i que aleshores les posessin allà, no? I no ens fan cas.
2: Els veïns han presentat queixes formals a l'Ajuntament, a la Generalitat i a Renfe. D'una banda, la Generalitat explica en un escrit adreçat als veïns que es tracta de proves puntuals i concretes necessàries per garantir el correcte funcionament. Igualment, lamenta i és conscient dels inconvenients, però també apunten que treballen per minimitzar l'impacte acústic d'aquestes actuacions. Des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que també miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 1:15 del migdia i des de l'estadi municipal,
1: el partit del Badalona.
7: Última oportunitat per l'ascens a Segona Federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
8: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.
11: I ha acabat el curs escolar, finalment, i dic finalment perquè ha estat un curs atípic. De fet, acabarà demà, tot i que doncs, avui ja moltes escoles entren en aquest tram final, en aquest comiat de curs. Ha estat un curs estrany, com dèiem, amb vagues, amb reunions, amb tancades al Departament de la Comunitat Educativa i amb una prova pilot de Mossos a les aules que sembla que finalment tiraran endavant, tot i les queixes que havia suscitat. Un curs aquest que serà difícil d'oblidar per molts. Volem fer fer-ne balanç amb la presidenta de la FAVA, la Federació de Centres Públics Educatius Públics de Badalona, la Núria Sabater. Què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia.
11: Un curs estrany que acaba, deia jo, que pot acabar també doncs, aquesta manera de posar punt i final al curs, incidint en com el començarem també de cara al setembre. I imagino que vosaltres teniu doncs, aquesta mateixa impressió, no, Núria, de, com a mínim d'estranyesa, de raresa.
0: Home, doncs sí, ha estat un final de curs amb tot el tema de les vagues molt intens. Intens per dues bandes. Per una banda, per la banda reivindicativa i que tota la comunitat educativa ha acompanyat al professorat en aquestes reivindicacions, però alhora incertesa de com començarà el nou curs, sobretot un dels temes que més preocupa a les famílies, ja a part de si continuaran les vagues, quantes hi hauran, a vegades aquest problema de què faig, porto els nens al col·le i rebentem el sistema o me'ls quedo a casa per facilitar la vaga, no? És a dir, sempre hi ha aquesta dualitat de què fem, no? Però a part d'això, un dels temes que més preocupen és el tema de les sortides i de les colònies cara al nou curs. Perquè, bueno, ja ho vam comentar el darrer dia, hi ha en algunes comunitats educatives en concret on hi ha molt alumnat amb risc d'exclusió social, això és una patacada molt forta, perquè vol dir que nens que normalment no surten del seu entorn i l'única opció que tenen és aquesta, no la tindran. Ja no només de colònies d'esbarjo, sinó a nivell educatiu cultural, però també perquè, clar, això afecta a tot el programa acadèmic, perquè aquestes sortides sí que hi ha algunes que són només de lleure, però que són una molt mínima part, la resta estan sempre vinculades
11: al material lectiu, no?
0: De l'escola. Exacte. Aleshores, clar, què passarà quan no hi ha aquest complement escolar? Ho complementaran d'una altra manera? No? És a dir, hi ha aquesta dualitat.
11: Per tant, els infants aquí poden sortir perdent?
0: Sí, perquè, clar, està molt bé que tu vegis el romànic a classe, però si a més pots anar al MNAC i veure-ho in situ i que un especialista t'ho expliqui, la comprensió d'aquest temari i l'enriquiment per aquella canalla és molt més gran que no només a l'aula.
11: Per tant,
0: això és clar, a la llarga sí que hi haurà una afectació cap a l'alumnat.
11: Per tant, entenc que les famílies no esteu d'acord amb aquesta, diguéssim, decisió de suspendre sortides o colònies de cara al pròxim curs, pel que fa a algunes escoles també de Badalona.
0: Sí, aquí hi ha com el cor dividit, no? Per una banda, ho entens, perquè és feina extra per als docents, perquè cada vegada que surt una classe a fer aquestes sortides, en el moment que tenen alumnat que necessita reforç, doncs els CIEs, del que sigui, degut a la mancança de personal, es queda desatesa d'alguna manera, és a dir, no tens els recursos suficients com per atendre correctament aquell dia a tot l'alumnat, t'has de dividir. És una moguda per tot el professorat degut a la manca de recursos. És una mesura, i aleshores s'ha de reivindicar aquest paper. És a dir, nosaltres quan fem una sortida hem de sortir amb mateix personal que necessitem a l'aula. No podem sortir si necessitem un nen o dos o tres o quatre amb unes necessitats especials. No podem sortir sense aquest personal. I si no hi ha prou professional a l'escola, aleshores, els que pateixen són o uns o els altres. Però a part, aleshores, clar, és necessari fer aquesta reivindicació i fer-ho veure. Què comporta fer una sortida? A part, en el cas de les colònies, tot el tema organitzatiu, de part de gestió que hi ha darrere i la part de gestió que hi ha darrere d'organitzar una sortida. Que és una mesura de pressió important? Sí, perquè, clar, els nens han anat de colònies i les cases de colònies no tenen reserves cara a l'any vinent.
11: En aquest sentit, això, però,
0: a que a la llarga protestin també.
11: Parlaves d'aquesta major dotació, no? Necessitat de recursos. I en aquest sentit, malgrat, diguéssim, el preacord al qual va arribar finalment també USTEC i altres sindicats amb el Departament d'Educació, no s'ha donat per vàlid pel conjunt de la comunitat educativa després d'aquest darrer referèndum, no?, que es va celebrar també entre el professorat, ja preveu aquesta major dotació també de recursos que el Departament ha dit que aplicarà, igual que aplicarà les millores salarials, no? Per tant, entenc que amb aquestes mans que se sumaran també al col·lectiu de docents, aquests recursos que es reclamaven per fer necessàries doncs, aquestes sortides, que al final tenen a veure també amb material lectiu o fins i tot amb aquest, diguéssim, espai d'oci dins de l'escola, que representen també les colònies, sí que quedarà garantit o com a mínim hi haurà més suport.
0: Clar, aquí és on està l'interrogant. És a dir, quant de personal destinaran? Serà el necessari? El rebran totes les escoles? És a dir, aquí és on està l'interrogant. Perquè moltes vegades, és com fins ara, han dit, anem a fer una escola inclusiva. Està molt bé fer una escola inclusiva, però tu no pots ficar, bueno, fico un personal més i ja està. És a dir, t'has d'adaptar i no pots, moltes vegades, aquestes adaptacions ho fan. Hi ha tants alumnes, tantes persones de reforç, però no s'has de mirar quines patologies tenen aquests nens, quines necessitats tenen. Si hi ha un nen que té una dependència de tenir sempre una persona doncs perquè està doncs és sordomut i encara està en aquest procés d'adaptació després de l'operació auditiva, sempre necessita un intèrpret a l'aula. Mm-hmm. Aleshores, clar, moltes vegades aquestes coses ells no les valoren, diuen tants alumnes amb necessitats especials, pim, pam, pum, tanta gent. Mm-hmm. Però quins alumnes? No és el mateix tenir a un nen doncs, que va en cadira de rodes que un nen que va que només té una dislexia lleu o un nen que té un TEA, és a dir, hi ha moltes variants. Uh-huh. I això no es té en compte. I a més amb el que dèiem, que dins de l'educació especial no augmenten les places. Quan els nens d'educació especial no van a les escoles, encara que tinguin aquesta necessitat, van a les regulars.
11: Uh-huh, a l'escola ordinària.
0: Si no dotes per a aquests nens que a més tenen ja unes necessitats específiques que haurien d'anar a un especial i que van a l'ordinària perquè no tenen plaça, uh-huh, això va sumant. Aleshores, totes aquestes coses ho has de tenir en compte. Aleshores, que estàs amb aquest interrogant de seran prou recursos, seran els adients, es podrà, aleshores hi haurà aquesta reculada i es podrà fer.
11: Amb tot, consideres que cal obrir una via de negociació diferent, un acord en educació més enllà dels sindicats, on les famílies també siguin agents actius en la presa de decisions? Ho dic perquè ahir la consellera d'Educació i de Formació Professional explicava al Parlament que obrirà un nou canal que permeti una deliberació pública calmada i serena, deia ella, sobre com millorar el sistema educatiu i que sobre escoltar la comunitat educativa més enllà de la taula sindical.
0: A veure, aquí per una banda s'ha d'escoltar primer el professorat, perquè són els que viuen cada dia les aules i són els que tenen la informació de primera mà del que succeeix. Ara en aquests moments doncs, està la situació enrocada, perquè s'ha dit, està en un punt. La via de negociació que es va fer l'última vegada amb aquest preacord era com una manera de desencallar la situació i començar a setembre, vale, ara tenim això i anem a veure què podem aconseguir a partir d'aquí, però això no s'ha aconseguit, aleshores tornem al punt gairebé d'inici. I obrir una via cap a la resta de la comunitat educativa, les famílies, és un camp, però a vegades no és el més adient. Perquè clar, les diversitats i les necessitats són molt complexes i molt variants depenent de la població, de les necessitats del teu fill o filla, de la comunitat educativa i del teu entorn, de on estàs situada, de si tens exclusió social o no. O sigui, són molt agents que s'han de tenir en compte. I sí, és una manera de potser de desencallar el conflicte. Uh-huh. Però potser no, en cap moment han de deixar de banda, potser no, és que en cap moment han de deixar de banda el professorat, que al cap i a la fi és el que té aquestes necessitats.
11: Anem a una altra de les demandes també de les associacions de famílies d'alumnes, perquè una de les peticions que hi ha sobre la taula també és córrer camí, no?, cap a aquesta adaptació climàtica, cap a aquesta pujada de les temperatures, doncs, que estem a 18 de juny i ja tenim sobre la taula doncs, un avís, no?, per una onada de calor. Un calendari públic amb objectius anuals és el que demanen també les associacions per protegir el benestar de l'alumnat i dels docents, no? En aquest sentit, us sentiu escoltats?
0: No, en aquest sentit, el departament fa oïdes sordes. És a dir, fins a data d'avui han estat, en la majoria dels casos on hi ha una climatització que moltes vegades és un simple ventilador de sostre,

0: a las escuelas o a las familias y a las familias que no habría de sessions. No pot ser que siguem les escoles i les famílies les que haguem de solucionar un problema que és seu i exclusivament seu i que soluciona amb col·locar el sistema de climatització adient a cada escola o institut. Entenem que no es pot fer d'un dia per l'altre, que s'ha d'estudiar cada edifici perquè hi ha edificis que són molt antics amb temes de cablejat, etc, que a vegades és insuficient per suportar un sistema climàtic i que s'ha d'estudiar, però s'hauria de tenir un calendari de saber, bueno, doncs anem a començar aquí, allà, en aquells indrets que fan, doncs, per exemple, les zones de Ponent que tenen més calor o en les zones de, és a dir, fer algo, però és que no fan res. I el professorat que quan va i ha parlat, tampoc.
1: Núria, canviem de qüestió perquè a meitat d'aquest mes de juny algunes famílies ja han començat i les que no, doncs serà en breu a rebre els ja, diguéssim, habituals vals escolars, no?, en aquesta època de curs. Les famílies critiquen també des de les associacions federades de Famílies de Catalunya, des de la FAC, que el val escolar no tingui en compte la renda i reclamen destinar els fons a l'escola pública. No sé si vosaltres com a FAVA també bé, doncs, secundeu aquesta idea, si li doneu suport i si penseu, doncs, que la iniciativa del val escolar és positiva o no.
0: El val escolar, per una banda, és positiu perquè realment està, doncs, alleugerint no gaire, una mica el
1: 60
0: tema
1: euros per alumne, primària i secundària.
0: Sí, però és que costa molt més el material. Si no ho tens socialitzat, evidentment, si ho tens socialitzat per l'escola, aleshores a vegades sí que ho cobreix, a vegades no.
1: Difícilment, no sempre... difícil de que ho cobreix.
0: Sí, sí, per això.
1: Sobretot a secundària.
0: Exacte, a secundària ja et dic jo que no. És a dir, no. I en primària i infantil, depenent de com tingui la socialització, el centre escolar no pots utilitzar aquest vale. Aleshores ho has de fer mitjançant, bueno, has d'anar a una botiga i per la compra de material, etc. El que sí que és cert és que aquest vale s'està donant a tothom indiscriminadament i amb aquest vale hi ha famílies que antigament tenia motxilla. La motxilla és el que ajuda a pagar excursions, sortides, etc. I que es donava a rendes que eren gent que ho necessitava, però rendes una mica més altes que les que normalment s'estan donant actualment. I ara aquestes famílies, a causa dels vales escolars, a moltes els han retirat aquesta motxilla. I aleshores estan patint la resta de l'any, doncs van justets a l'hora de pagar les sortides, per exemple. Aleshores, clar, s'hauria de mirar molt bé què es fa amb els vals escolars, a qui es donen, on els pots utilitzar, que no sigui que donin facilitats també per si una família no, per la socialització que té el centre, no pot utilitzar, per exemple, doncs que ho pugui donar per el tema, doncs, de sortides, és a dir, un ampli més ventall de necessitats.
1: I que s'ajusti, demaneu per rendes,
0: i que s'ajusti,
1: o no?
0: S'hauria d'ajustar,
1: perquè, clar,
0: està molt bé que sigui universal, però en aquests moments en què l'escola pública pateix tant, doncs que, jo ho sento molt ara aquí, però que nens de la privada, si tu pots pagar una escola privada, pots pagar representa que pots pagar els teus llibres. I no necessitaries aquest vale. I aquest vale escolar es podria destinar als centres públics o augmentar el vale escolar de la resta de les persones. Clar, és excloent aleshores? Sí. Tornaríem amb el tema, doncs, que està passant ara amb les motxilles. Quin llindar col·loques? Potser hi haurien famílies que sí que els hi fa un servei que es quedarien sense.
1: Hi ha dues qüestions que m'agradaria tractar també molt breument, perquè ens quedem sense temps. Una d'elles és la prova pilot d'incorporar Mossos de Paisà a les escoles. De fet, la consellera Núria Parlon assegurava fa uns dies que la iniciativa s'havia aturat, però ara, des d'Educació, diuen que es manté, que el pla segueix en marxa i que, per tant, s'avaluarà al desembre i també a finals d'any sobre com ha anat. Tira endavant a aquest pla, què en sabeu la FAVA i què us sembla, doncs, el fet d'incorporar Mossos de Paisà a les escoles?
0: La informació que tenim les famílies és la que han donat als mitjans de comunicació. Als centres que sí que s'ha incorporat, entenem que els han donat més informació.

0: però creiem que no és una solució. Què fa un mosso allà? És a dir, el que es necessiten són altres mesures, no un mosso allà de control. No fa res. És a dir, hi ha altres maneres de fer les coses, i si tinguéssim més inversió, més personal i de manera coherent a dins de les escoles públiques, aquesta figura no faria falta.
1: D'altra banda, avui ens feien notar també alguns professors d'escoles de la ciutat de Badalona que faran una marxa, ho hem explicat abans també, cap a la una del migdia, fins des de la plaça del Che fins a la plaça de la Vila, on es preveu que arribin els docents a partir de les dues del migdia, per doncs, denunciar aquest allau de robatori que han patit alguns centres escolars, més significativament el Baldiri Reixac, on haurien entrat fins a 5 ocasions per robar, doncs, sobretot material d'ordinadors, no? de PCs, material digital també, i demanen doncs, que hi hagi una actuació més proactiva per part de l'Ajuntament de Badalona per defensar també els centres educatius. Què en penseu al respecte?
0: De fet, hi ha un tema que havíem tractat ja fa uns mesos amb l'Ajuntament, que era que ja s'havien comès alguns, ja no només en el Valdés, sinó en d'altres centres, i hi havia un tema d'actualització del contracte de seguretat. Aleshores, per exemple,
1: vols dir que està caducat el contracte de seguretat?
0: Hi ha dos temes, és a dir, hi ha un sistema d'alarma i que en alguns casos sí que ve la Guàrdia Urbana a col·locar-ho, però aquest sistema s'havia d'ampliar a d'altres escoles, ja que semblava ser que en alguns centres o bé s'havia espatllat i s'havia de fer o i s'havia de renovar, o bé no estava connectat a una central de la Guàrdia Urbana, i això provocava que qui hi anés, des que saltava l'alarma, fos més lent el procés. Aleshores havia ja va sortir a concurs, o havia de sortir a concurs, perquè jo encara no ho he vist, un contracte i he destinat tota una partida en el qual s'ampliava aquest contracte que hi ha de seguretat, i també a un sistema més potent, on potser fins i tot es podrien incloure algun sistema de càmeres. El sistema de càmeres és bastant difícil per un tema de protecció d'imatge, d'infants, etc., però sí que volien donar un sistema de seguretat més fort. Perquè clar, de res serveix que tinguis una alarma si sona i ningú va. Aleshores, què passa? Si un lladre ve que sona i ningú va, doncs t'ho farà una vegada, dues vegades, tres vegades i quatre vegades. I evidentment doncs és necessari, tenint en compte els robatoris que s'estan fent, doncs fer un sistema molt més potent i amb una realitat i amb una connexió correcta.
1: Molt bé. Doncs Núria Sabater, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i donar doncs, també a conèixer el vostre punt de vista des de la FAVA. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon final de curs. Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I ara és moment de repassar tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal de Guanyem Badalona. Avui en parlem amb la seva presidenta, la Dolors Sabater. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Que tot just arriba als estudis de Radio Ciutat de Badalona després de que s'hagi celebrat una sessió plenària extraordinària que ha servit per aprovar diferents factures pendents de pagament en aquesta sessió del ple municipal. Entre elles, la partida destinada a l'organització de la Final Four, celebrada el passat mes de maig per un import de 60.700 euros o per exemple, també s'ha aprovat la tramitació de les factures dels serveis de neteja d'edificis, de dependències i centres docents municipals, prestat en aquest cas per Fomento de Construcciones i Contrates, amb un import de més de 2 milions d'euros. Quin balanç en fa, no? Això és el que tenim més calent a l'aigüera.
3: Bé, hi ha una cosa que és com molt simptomàtica d'aquest govern, que és la imprevisió, i contínuament estan convocant plens extraordinaris o informatives extraordinàries d'un dia per l'altre, perquè ara, com que es troben, no?, amb aquesta cosa tan greu, no?, que és la intervenció, és molt greu que un ajuntament quedi intervingut per Hisenda i té unes conseqüències gravíssimes, perquè vol dir que hi ha molts milions del remanent que no pot fer servir el propi ajuntament per reinvertir-los, doncs ara sembla que intenten treure's del damunt algunes d'aquestes factures que han sigut incapaços de tramitar en el seu moment, i han convocat, no?, aquest ple, doncs, per fer-ho. És un símptoma de la gravetat d'aquesta intervenció, i també crida molt l'atenció que ells, que diguem, la seva gran destresa és de donar les culpes de sempre als altres, i la majoria d'aquestes factures que eren irregulars s'han iniciat en el propi mandat seu, no? Per tant, que queda el descobert que són... culpabilitzen els altres per dissimular, quan en realitat són ells mateixos que ho estan provocant.
1: Això sobre aquest ple extraordinari, que acabava fa qüestió d'una hora, potser, dos quarts de deu del matí, aproximadament. Parlem ara del que ha passat aquesta setmana. Aquesta setmana han fet 3 anys que Xavier García Albiol, doncs, es constituïa com a alcalde amb majoria absoluta de la ciutat de Badalona. També n'ha fet 35 com a regidor a l'Ajuntament. El balanç de l'alcalde és positiu. Ell es mostrava en una entrevista al programa Badalona 360, doncs, satisfet del suport dels veïns, i deia que des de l'oposició li tenien enveja. De fet, deia això.
4: Ara tinc un suport majoritari com mai cap alcalde ha tingut, i jo crec amb sinceritat que els de l'oposició tenen enveja. Tenen enveja perquè saben que són uns tristos, perquè saben que la gent no confia en ells. Anem a veure. I el que els sap greu és aquesta trajectòria, doncs, de cada dia més confiança amb els veïns. I jo els convido que surtin al carrer, que s'hi preguntin els veïns, però són molt tristos, eh? Tenim una oposició molt trista.
1: Què li semblen aquestes paraules i aquest qualificatiu?
3: Bé, jo crec que forma part de tota de la desesperació per conservar un relat que ja no s'aguanta, perquè el seu mandat és un mandat de frau absolut. Tots els pilars en què va fonamentar la campanya s'han ensorrat. El badalonisme, que volia dir que, no, ell deia, no faré ideologia, sóc l'alcalde de tothom. No, només cal veure amb quina virulència ens persegueix i ens ataca a un espai polític com el de Guanyem, perquè som crítics, perquè el fiscalitzem, no?, perquè estem denunciant tots els abusos que fa i totes les mancances que té. I l'últim episodi, no?, aquest intent, que de moment és fallit, però veurem com continua, de fer fora la nostra consellera del BCA, per això, no?, perquè ha sigut una persona crítica. Per tant, queda clar que en aquest sentit ha mentit, i s'ha vist també en temes de la llengua del català i en posicionaments. Moltes vegades els debats al ple semblen més un debat al Congrés dels Diputats que un debat pensant en les necessitats de la gent que vivim a Badalona, no? Això per una banda. Per l'altra, està fent una mena de política que abandona la realitat del dia a dia, i per dissimular-ho, perquè la gent es conformi, situa sempre a l'horitzó projectes molt, molt sonats, que els ven com si ja existissin, i en realitat no els té ni tan sols les condicions mínimes per iniciar-los. S'ha vist això amb el tema de la Ciutat de la Música, que si en parlem amb més detall és d'escàndol, no? Ven fum, executa fatal, l'ha hagut d'intervenir el propi ministeri. És una cosa que no havia passat mai, amb la gravetat que passa quan ell governa. Els diners que li donem als veïns i veïnes amb els impostos, en lloc de fer-los servir per donar bons serveis a la ciutat, se'ls guarda en un calaix, no els sap gestionar, i per dissimular va fent, o bé fa promeses de coses que estan a anys llum, o bé organitzar festes i festejos, o bé se'n va ell amb el seu, no?, com que ell té el seu iot i té els seus amics rics, se'n va a les fires dels rics a vendre Badalona com si fos Marbella.
1: Anem a una altra qüestió. Ahir tenien oportunitat també els diferents representants polítics de fer balanç d'aquestes 3/4 parts ja de mandat vençut en el programa Torn de Paraula. Queden un any per les eleccions. Li tornaré a demanar ara, o a formular una pregunta que ja ho vaig fer l'última vegada que va ser aquí, al Badalona Matí, no? I és si Guanyem tenen clar qui serà el seu candidat o candidata.
3: Guanyem, tenim clar que ens presentarem, tenim molt clar que la nostra funció és important, és necessària per la ciutat, per la democràcia i per acabar, no?, amb aquest abús de poder del viol. I nosaltres estem en els nostres tempos, treballant internament, com fem sempre, i sabem que tindrem un bon lideratge d'aquesta candidatura, però encara no estem en condicions de desvelar qui serà.
1: Anem a una altra qüestió. Una qüestió doncs, que ha aparegut en molts mitjans de comunicació i que fa referència un cop més doncs, a les piulades de l'alcalde Xavier García Albiol i a la polseguera que sovint aquestes aixequen. Ho dic perquè l'alcalde titllava un lladre que era detingut a la ciutat de Badalona d'escòria humana ara fa doncs, poc més de 24 hores després que hagués estat detingut per haver fet una estrabada, haver robat amb una dona de més de 80 anys i deia en aquesta piulada el tornaria nedant cap al Marroc i el titllava d'escòria humana. Quina valoració li mereix?
3: Bé, jo crec que és el seu estil, no?, populista, que d'alguna banda cada vegada és més més desenfadat en relació doncs, al racisme que amaga, però sobretot el que amaga és que ell està fracassant absolutament en el model de seguretat que té per Badalona. I per amagar el seu fracàs en el model de seguretat, recordem que les dades delictives pel que fa als delictes que afecten directament a les persones han pujat, que la mitja ha baixat perquè han millorat els delictes informàtics, però no els que toquen, no?, la butxaca i la seguretat al carrer. Recordem que ell no ha fet efectius molts llocs de treball que estan aprovats i que són justament per millorar la seguretat, models de persones que es dediquen a la mediació, a la prevenció, i propis agents de la Guàrdia Urbana que els ha deixat de posar. Allà estava, diguem, fent una mala política de seguretat o està fent molt malament i llavors necessita, perquè la gent continuï confiant en ell aparentment, doncs fer aquests postulats absolutament populistes que no resolen absolutament res.
1: Canviem de qüestió. L'alcalde ha explicat també que Badalona prohibirà fumar a la platja, però no serà fins l'any que ve, quan la majoria dels municipis de la demarcació de Barcelona, tret de Castelldefels i de Badalona, ja ho prohibeixen aquest mateix estiu. Assegura que no han pogut preparar l'ordenança per regular-ho. Creuen que es podria haver gestionat enguany? Vostès defensen que es prohibeixi fumar a la platja?
3: I tant que es podria haver gestionat, i tornem a estar en la mateixa situació que va passar amb el tema de l'ordenança dels pisos turístics, que és que tota l'àrea metropolitana fa una cosa i, per tant, nosaltres serem el pol d'atracció. És a dir, les persones que creguin que volen continuar estant a la platja fumant, doncs vindran a Badalona i, per tant, tindrem més fum que mai perquè serem un pol d'atracció, com ho hem sigut per totes les persones que volen convertir els habitatges en pisos turístics, que ara, en aquests moments, Badalona és un paradís perquè s'ha acabat la moratòria i som l'única zona on hi ha aquesta facilitat que el viol no impedeix. I aquí amb la platja doncs, han fet el mateix. S'està caminant cap a espais saludables, està demostrat que el fumar, no només qui ho fuma, sinó qui ho respira, doncs és un tema altament perjudicial per la salut, i per tant, en un lloc que hi ha tanta concurrència de població, amb tantes criatures, amb tanta gent de tot tipus, és normal que es prohibeixi.
1: Encara sobre les platges, el govern ha explicat que el Servei de Salvament i de Socorrisme del litoral badaloní amplia aquest any l'horari fins als 9 del vespre, els mesos de juliol i agost, de 7 a 9 del vespre. Hi haurà 13 socorristes que s'estaran als mòduls d'assistència per prestar, doncs, explicava ahir el cap de Protecció Civil, l'Eduard Aguayo, també aquest servei de vigilància també i de socorrisme quan, diguéssim, les platges encara estan sent molt concorregudes, no?, en aquesta hora del capvespre, també en plenes onades de calor com les que es preveuen de cara a aquests pròxims dies. Com ho valoren, això? Creuen que és necessària aquesta ampliació per l'ús?
3: Bé, el que volem és veure-la, no?, perquè l'any passat es van fer molts anuncis també i va costar molt, tot el tema del bany adaptat va trigar, les baranes no es van posar mai, les cordes de salvament, les cordes que ajuden a que la gent gran pugui entrar a la platja tampoc es van posar, els socorristes estaven, els punts de vigilància, per exemple, a la Barca Maria no existien, aquest any no caldrà que existeixi perquè el que no hi ha és Barca Maria, perquè està absolutament ocupada per les obres, no? No, l'anunci, quan hi va haver el temporal, va ser immediatament, això estarà. És que el perden, aquests anuncis, no? Sempre anuncia el que després no pot complir. Però també cal dir que la gent hi continua anant, perquè la gent necessita la platja i posen barreres que encara augmenten el perill I, per tant, jo no valoraré tot el que té a veure amb les platges fins que ho vegi, fins que hagi pogut parlar amb Deixem de ser invisibles un cop hagin estrenat i hagin pogut fer ús del bany assistit, hagi vist on estan aquests socorristes i quin a part de l'horari, uh-huh, quin àmbit de quants metres, no, tenen el seu càrrec, i un cop ho hagi pogut veure sobre el terreny, ho podré valorar.
1: I pel que fa a les platges i a l'ús que se'n fa també per Sant Joan i el dispositiu de Sant Joan, li volia demanar sobre els controls que s'han anunciat a les estacions de Rodalies i de Metro, també a la platja durant la revetlla de Sant Joan, controls policials per detectar persones que porten droga. D'aquesta manera, deien també des de l'executiu que es vol evitar que es produeixin comportaments incívics. El Sant Joan de l'any passat ja va ser força conflictiu, no? I per tant també molt comentat, els grups de l'oposició van demanar el cessament també aleshores del regidor de seguretat. Creuen que s'ha d'intensificar en aquesta línia aquest tipus de control?
3: El Sant Joan de l'any passat va ser un escàndol mai vist a la ciutat de Badalona, justament governant el Biol amb la seva demagògia amb la seguretat, va punxar absolutament. El que va passar no havia passat mai, més de 1.000 trucades per incendis per tota la ciutat, que a més no es podien atendre. Crec que ha sigut molt ridícul, molt, molt ridícul la imatge que ha donat l'alcalde, de dir que per evitar tot allò el que farà és posar dos gossos que vigilaran el tema de les drogues, quan a més ja ho han dit les entitats animalistes, justament els gossos en una nit de petards estan sotmesos a un estrès que cal intentar evitar. I ara ha fet tot aquest anunci. Torno a dir el mateix que amb el tema dels socorristes. Haurem de veure què passa en realitat, perquè si una cosa ha demostrat l'alcalde del Biol és que menteix contínuament i, per tant, els seus anuncis són absolutament paper mullat. Per tant, no ens podem refiar del que anuncia. Ens hem de refiar del que acaba passant. Llavors veurem... Llavors ell ara fa com un relat, no?, de qui ve el xèrif a controlar-ho tot, a controlar que la gent no porti. Suposo que s'ha posat amb el tema droga, perquè és el que ara hi ha el relat, inclús a nivell europeu, no?, de que el tema droga està com puntera a nivell de mitjans, mm-hmm, de comunicació, però el que va produir el gran desastre i la gran inseguretat a Badalona l'any passat van ser els incendis i en el mobiliari urbà i la falta d'efectius per controlar-ho. Mm-hmm. Per tant, caldrà veure què de tot això que ha anunciat acaba sent efectiu perquè realment hi hagi seguretat a la nit de Sant Joan, que és una nit festiva. Per tant, s'ha de permetre la festa. El que no pot ser és que aquest punitivisme i aquesta necessitat de tapar la imatge de fracàs de l'any passat s'acabi convertint en controlar a qui va a celebrar una revetlla que té els seus cànons d'hàbits, uh-huh, que s'han de poder ser.
1: Anem a una altra qüestió, hi ha una altra zona. Anem a la zona de les Tres Xemeneies, perquè aquests dies s'ha fet un pas més, perquè aquest indret esdevingui la seu del Catalunya Media City. La Generalitat formalitzarà la compra del complex i hem sabut també que aquesta reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies preveu, comportarà la construcció de dos nous hotels a la parcel·la, diguéssim, que correspon al municipi de Badalona. Què els sembla això? De 20.000 metres quadrats. Bé, de superfície.
3: Hi ha moltes coses a dir. Aquí hi ha una querella perquè no es pugui desenvolupar la part, diguem-ne, urbanística, d'especulació urbanística pel tema de les inundacions i perquè coses com aquesta que ara deies, la Generalitat comprarà. A quin preu ho comprarà? Ho hagués pogut comprar fa molts anys a un preu molt més baix quan allò eren terrenys industrials, però per afavorir, no?, per aquesta especulació, per afavorir els propietaris, han esperat que això estigui canviat de valor, no?, perquè hi ha una expectativa de negoci, i ara ho comprarà. Per tant, aquí, ull amb aquesta operació des d'un punt de vista de corrupció. D'altra banda, de veritat, la gran prioritat de Badalona és tenir dos hotels, o sigui, estem que la gent ha de marxar de Badalona, dels barris. La gent jove no es pot quedar a viure als barris de Badalona perquè no troba lloguer assequible, perquè no pot comprar-se habitatge. I la gran notícia, el gran bé per la ciutat és posar dos hotels, jo crec que és una presa de pèl absoluta.
1: Tot aquell entorn, de fet, acollirà la construcció de gairebé 1.800 pisos, uns 700 de protecció oficial, que des del Consorci també del Besòs creuen que fins i tot se'n podrien fer més si es retalla la superfície d'aquests habitatges, que està estipulada en 81 metres quadrats.
3: A veure, el problema de l'habitatge passa perquè hi ha milers i milers de pisos buits que els fons voltors, les grans consorcis que especulen amb l'habitatge, les grans empreses i bancs que hi ha al darrere, estan esperant per poder especular amb aquests pisos i mentrestant hi fan fora la gent que hi viu i mentrestant no els posen al mercat perquè la gent hi pugui viure. Aquesta operació de fer tants pisos, ja ho he dit, està qüestionadíssima. Una, perquè és una especulació directa. Aquesta zona és una zona inundable, la zona és una zona molt densa, que el que necessita és esponjar-se, necessita espais verds, espais naturals i equipaments per la gent treballadora, perquè necessita... mira què està passant al Gorg, no? La gent ve a viure al Gorg, paga milionades pels seus pisos i no té ni escola ni cap servei públic per poder anar. Llavors, i a més és que s'està projectant en una zona inundable. I, per tant, tot això és ciència-ficció, perquè això no s'ha de tirar endavant.
1: I per acabar, ja que abans també ha parlat molt per sobre de la ciutat de la música, anem a aquest espai que també està molt a prop de les Tres Xemeneies, no? Perquè després que fa més de 2 anys anuncies que l'antiga fàbrica Cassi acollirà la ciutat de la música de Badalona, aquesta setmana passada l'àrea metropolitana ha tret a licitació el servei de redacció del projecte d'execució, no? Amb un pressupost de gairebé 800.000 euros. Creu que aquest projecte acabarà convertint-se en una realitat quan hem vist tantes propostes al llarg dels anys?
3: Bé, d'entrada, la informació que nosaltres tenim és que és un simple, de moment, és una simple pluja d'idees, o sigui, encara no hi ha ni el pas de... perquè primer per licitar el projecte han de saber quin projecte volen licitar i ara han començat fent un concurs d'idees per veure quin serà aquest projecte. Per tant, estem a anys llum de lluny de tenir-ho, val? I ho recordaves molt bé, es va anunciar amb gran èmfasi. I per què va servir fer aquest anunci? Bàsicament va servir per congelar les necessitats immediates que tenia l'Escola de Música Moderna i el Conservatori, que cauen a trossos, que no estan rebent les obres que necessita, amb l'excusa de que no farem les obres perquè ja tindrem la ciutat de la música. Però quan la tindrem? Això va per molts anys. I en aquests molts anys, el dia a dia, el que fa el Biol és desatendre el que... És una tàctica que té, no? O sigui, desatén el present per fabular un futur que és fictici i que és de titulars demagògics, que sobretot el que busquen és perpetuar-se en el proper mandat, per poder dir tot això que us he posat la mel a la boca, de que ho volem tenir, no he fet absolutament res, però us ho continuo prometent i, per tant, voteu-me si voleu que potser ho acabem tinguent.
1: Duro Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I avui dediquem l'espai de salut a Goodman Hospital de Neurorehabilitació i a un projecte de recerca per millorar la mobilitat en persones que pateixen una lesió medular. Es tracta del projecte Restate, que pretén construir un sistema que llegeixi en temps real l'estat mental i físic del pacient per adaptar l'ajuda i alhora l'estimulació a cada moment. De tot plegat, avui en parlem amb l'Agustí Hernández. Ell és fisioterapeuta de Goodman i també investigador del projecte Restate. Què tal? Bon dia, Agustí.
5: Bon dia.
1: Doncs explica'ns d'on neix aquest projecte i quin problema és el que vol resoldre.
5: Bé, aquest projecte surt a través d'unes convocatòries que es fan a nivell de Ministeri a Espanya, i llavors vam presentar nosaltres una proposta junt amb la Universitat d'Elche i la Universitat Miguel Hernández, i el que volem és com una segona part d'un altre projecte que ja ha acabat, que es deia Regate, i el que intentem és unir dos tipus de teràpies o dos tipus de sistemes per fer que el lesionat medul·lar pugui involucrar-se més en el procés terapèutic de la recuperació de la marxa. Per una banda, hi ha la Universitat Miguel Hernández, que fa un sistema de BCI, que es diu Brain Computer Interface, que el que fa és llegir les ones cerebrals, diguéssim, a nivell elèctric, i això ho intentem combinar amb l'estimulació transcutània medul·lar, que és el que, la part del projecte que estem duent a Goodman.
1: I aquest maig, diguéssim, d'estimulació i a l'hora de lectura, no?, a partir d'estímuls elèctrics, com es produeix? Requereix d'intervenció, no? És tot extracorpori? Com funciona?
5: No, requereix d'intervenció. Nosaltres, la part de, diguéssim, els companys d'allà d'ells, el que fan és això, llegir aquestes ones cerebrals, aquesta senyal elèctrica, això es connecta a un ordinador i a través de l'ordinador llavors nosaltres podem gestionar l'ajuda que li donem amb l'estimulació elèctrica, perquè li fem estimulació elèctrica medul·lar, però també muscular, i també podem gestionar l'exoesquelet, perquè això es fa en uns exoesquelets o en un cicloergòmetre, que és una bici amb assistència. Llavors, això es fa a través d'una interfície de l'ordinador, el que volem amb això és que la persona estigui com implicada dintre del procés de recuperació, perquè moltes vegades poden estar fent, però d'una manera automàtica. I el que realment volem és com assistir-lo en el que necessita. És a dir, si ell està implicat en la tasca, el sistema li pot facilitar. Però si no està implicat, llavors el sistema li pot posar una mica més complicat perquè ell hagi de fer una miqueta més de força, per exemple, de les cames.
1: I com s'implica? La persona que pateix una lesió medul·lar i que forma part del projecte pot anar indicant a l'hora que es fan totes aquestes teràpies, no?, de rehabilitació, com se sent que necessita... I de quina manera pot col·laborar?
5: Ell col·labora... Nosaltres tenim uns sistemes, uns mecanismes, que és el que estem estudiant ara mateix, de quanta activitat muscular hi ha. Preguntem, òbviament, a la persona si està cansada, si no, com en quin punt està, perquè hi ha dies millors i dies pitjors, com per tothom. Llavors, llegim aquesta fatiga muscular, llegim també si hi ha aquesta implicació a nivell mental, perquè es fa amb un EEG, i si hi ha aquesta concentració, llavors nosaltres ajustem una miqueta tot el sistema en això, a que la persona pugui treballar de la manera més eficient i que li sigui millor per la recuperació d'aquesta marxa.
1: I també mesureu l'activitat muscular, no?
5: Sí.
1: Què us permet saber això que no us diu el senyal cerebral?
5: El múscul va fent activitat i es va desgastant a mesura, no?, que nosaltres fem força, doncs igual que anem al gimnàs i estem cansats, no?, d'haver fet una activitat, doncs per lesionat medul·lar és igual, el que passa que aquests llindars són més baixos. Llavors, a través d'una lectura de muscular, nosaltres intentem veure si la persona pot implicar-se encara una miqueta més, perquè encara té certa capacitat i va activant aquests músculs o no. I si no els anés activant, llavors tenim un sistema, no?, un sistema de FES, que es diu, que el que fa és ajudar una miqueta, aportar una mica d'electricitat, que és al final el que està fent la neurona. La neurona aporta l'electricitat al múscul, i si la persona es va cansant, doncs nosaltres podem aportar una miqueta més d'electricitat per fer que pugui fer, que completa la teràpia a l'hora de teràpia.
1: Quins són els pacients? Quin tipus de pacient es pot beneficiar d'aquest restating? No sé si és una, diguéssim, tècnica que s'utilitza només aquí. Sou pioners a l'Estat?
5: Bueno, ara mateix és un projecte d'investigació, llavors estem mirant a veure com integrar tots aquests sistemes d'una manera eficient, perquè no és que hi hagi una solució tecnològica d'alguna empresa que ho pugui fer. O sigui, està en fase d'investigació, òbviament. Llavors, el que volem fer és... tenim lesionats medul·lars segons unes escales els que estan més afectats, no lesions completes totals, però uns que estiguin bastant afectats, una àsia B, que es diu, fins a àsies D, i nosaltres, dintre d'aquest tipus de pacient, mirem a veure si podem fer-ho a través d'exoesquelet, que és com està plantejat, però també testejarem aquests sistemes en persones que tinguin encara una bona mobilitat i puguin caminar. Llavors, és com que intentem encabir la màxima gent possible, però en diferents packs, diferents estudis. I a nivell estatal, doncs, clar, com havia dit al principi, això és un projecte que és com hereu una miqueta del Trigate, que és un projecte que just hem acabat ara, en el que també estàvem buscant una miqueta el mateix, que passa és que l'activitat mental que havia de fer el pacient era una miqueta diferent, que hi ha un protocol, etc. No sé.
1: La recuperació és igual per tothom o hi ha molta variabilitat segons el pacient?
5: Hi ha variabilitat, clar. Depèn del nivell de la lesió, no? De l'alçada de la mèdula que està afectada, també de la gravetat de la lesió, no? Perquè és diferent si està molt afectat a un nivell cervical o poquet, no? Llavors, això ens limita una miqueta com el pronòstic, no? De la persona. Però tots aquests sistemes el que van és a fer que la persona estigui el màxim implicada, perquè és, en això sí que tenim molta evidència, de que quan més implicació hi ha en el procés terapèutic...
1: més és possibilitats d'èxit, clar, també, en aquesta, sí, recuperació,
5: això,
1: no?
5: Això mateix, sí, sí. Mm. Sí, sí, per això busquem aquest tipus de sistemes.
1: És... El motor més important, no?
5: Clar, i el fet d'estar connectat i amb voluntat de fer-ho. Això és important, no? Llavors, a nivell mental, que això mateix que tu dius, no? Que estigui connectat i que l'acció sigui volguda, no? Fa que es recuperin molt millor, sí.
1: Com es manté precisament això, la motivació, no? En un moment en què segurament també a nivell emocional és molt complicat pel pacient, doncs en aquests processos de rehabilitació, que a més sovint són molt llargs, i per tant llargs, sí. Mantenir aquesta motivació en el temps també és difícil.
5: Sí,
1: però... potser no quan veus els canvis.
5: Això
1: no?
5: Mateix. Sí, o sigui, teòricament podríem dir, sí, és difícil mantenir motivació. Hi ha dies de tot, no? Els pacients tenen dies de tot, és el que, bueno, com tothom, però és veritat que clar, quan van fent el seu procés de rehabilitació i van veient que, doncs, avui mouen una miqueta més les cames, o aquests braços que tenien tan afectats poden fer una miqueta més de moviment, això encoratja també, no? A continuar la teràpia, en la majoria de casos, eh? Però sí, això, vull dir, el fet de la teràpia per si és bastant encoratjadora, i veure els progressos.
1: Ja, és possible recuperar funcions anys després de la lesió, o hi ha una finestra de temps limitada? Ho dic perquè una tècnica com aquesta podria aplicar-se també a pacients que ja fa anys que pateixen aquesta lesió medular?
5: Podria aplicar, i depèn, això també sempre, diríem, com la pregunta que has fet abans, no? Depèn dels nivells de lesió, de la gravetat i també del temps. Si porta molt temps, doncs, clar, els guanys pot ser que siguin més minsos que una persona que està més a prop del moment de la lesió. Perquè els primers moments, no? Els primers mesos, el primer any, una miqueta més, hi ha com una capacitat del sistema nerviós d'adaptar-se a aquests nous inputs, no? I nosaltres li donem aquests inputs justament perquè puguin aprofitar, no? Aquesta finestra.
1: En quina fase es troba ara el projecte? Cap a on ha d'evolucionar?
5: Estem en una fase inicial, ara mateix. Estem dissenyant els protocols d'on han d'anar aquestes lectures de múscul, no? L'estimulació medular, que és aquesta estimulació que nosaltres fem a la mèdula també perquè s'activi, la persona sigui capaç d'activar una miqueta més els músculs, i estem en aquesta fase de dissenyar els protocols, i quan ho tinguem, això ho inclourem, no? Ho sincronitzarem amb la part que fa la universitat aquesta, Miguel Hernández d'Elche, i ja poder començar a fer proves. Però mentrestant, mentre fem els protocols, doncs, òbviament també ho fem amb persones sanes, amb pacients...
1: Sí, per tant, sí. Si els resultats són positius, quant de temps podria passar abans que aquesta tecnologia arribés a la pràctica clínica habitual?
5: Els diferents...
1: És difícil, no, calendaritzar?
5: És difícil calendaritzar, sí, perquè els sistemes existeixen i ja s'utilitzen a pràctica clínica, però no s'utilitzen integrats, és a dir, no s'utilitzen tots alhora. El projecte durarà 2 anys, és a dir, més enllà no podem anar, o sigui que dintre de 2 anys tindrem resultats de què s'ha fet, però tota la resta de sistemes, diguéssim, ja es poden utilitzar independentment, un per un. Però, i després és un projecte d'investigació, llavors aquí s'hauria de veure també com aplicar-ho a la clínica, no? Com gestionar-ho, això.
1: Doncs d'aquí a 2 anys serà també temps de fer balanç, i esperem, doncs, obtenir bones notícies, no? Perquè aquest sistema integrat pugui també aplicar-se de manera més generalitzada. Agustí Hernández, fisioterapeuta de Goodman i investigador del projecte Restate, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé.
5: Bon dia.
2: el millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí, els millors moments.
7: Els millors moments.

0: Són les 8.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Irídia ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi contra l'alcalde Xavier García Albiol per referir-se a un detingut com a escòria humana, revelar la seva nacionalitat i difondre la seva imatge a les xarxes socials. En la seva publicació a Instagram, Albiol també va afirmar que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc. El Centre per la Defensa dels Drets Humans avisa que aquestes manifestacions poden incitar a l'odi contra un col·lectiu pel seu origen. Per això, ha demanat a la Fiscalia que obri una investigació. Segons la denúncia, els fets es van produir aquest dimecres després que la Guàrdia Urbana de Badalona detingués un presumpte responsable d'un delicte de furt. L'alcalde va publicar la fotografia de l'arrestat emmanillat a la part posterior d'un vehicle i el vinculava a una estrabada a una dona de 81 anys al barri de Llefià. Iridia assenyala que en un sol dia el missatge va acumular més de 67.000 m'agrada i 5.800 comentaris despectius i discriminatoris cap a l'arrestat. Segons l'entitat, el nombre d'interaccions, sumat al fet que l'alcalde és una autoritat pública i que el seu compte té una gran repercussió mediàtica, evidencia l'àmplia difusió que ha tingut aquest contingut. A més, l'escrit apunta que en publicar la fotografia on es podia veure el rostre de la persona, Albiol hauria menys tingut el dret a la presumpció d'innocència de l'home. Part del personal bibliotecari de Badalona s'ha sumat a la vaga de biblioteques de Catalunya. A banda de millores laborals i salarials, també reclamen que el nou pla de biblioteques prevegui nous equipaments i més personal. És la primera vegada que aquest col·lectiu s'organitza conjuntament per reclamar una mesa sectorial pròpia que reconegui la professió i permeti millorar les condicions laborals dels bibliotecaris. A Badalona, les biblioteques de Canyadó, Pomar i Sant Roc s'han adherit a la vaga tancant alguns dissabtes. Les bibliotecàries denuncien que amb el creixement de la població i l'increment dels serveis que ofereixen les biblioteques, les plantilles actuals són insuficients. Precisament, lamenten que els criteris que defineixen els requeriments mínims d'espai, personal, equipaments, horaris i fons documentals han quedat obsolets, ja que no s'actualitzen des de 2008. Pel que fa al salari, reclamen un augment que inclogui els complements per atenció al públic i la revisió de les jornades laborals de dissabte, així com de les compensacions horàries. Laura Solà és la delegada sindical de la CGT.
3: Exhaustes, sense mesures de conciliació, amb jornades laborals de fins a 11 hores, treballant fins a 6 jornades a la setmana sense compensació, i bàsicament aquesta no conciliació és degut a la necessitat d'estar cobrint constantment les baixes endèmiques de personal no cobert i la mancança ja bàsica d'aquest personal.
2: A Badalona, el Pla de Biblioteques de 2011-2025 preveia la creació de 3 noves biblioteques per donar servei a barris com Bufalà, Bonavista, La Salut, Llefià, Canyadó i Casagemes, entre d'altres. El document també incluïa projectes d'ampliació de les biblioteques de Sant Roc i Pomar, així com el trasllat de la Biblioteca de Lloreda. Tot i que el pla establia que cada 5 anys s'havia d'ampliar o construir un nou espai, l'únic projecte que s'ha materialitzat ha estat la Biblioteca de Canyadó-Casagemes. Davant l'augment de la població i l'ampliació de serveis, les professionals consideren que molts equipaments han quedat petits.
3: L'hem d'una població de 260.000 habitants amb un servei bibliotecari de 6 biblioteques, quan els estàndards n'estarien demanant com a mínim 9. Llavors tenim biblioteques que a part no compleixen a nivells de metres quadrats ni a nivell de possibilitat de recursos humans de donar servei, absorbint un servei bibliotecari destinat a una realitat totalment diferent.
2: Actualment els sindicats del sector bibliotecari mantenen negociacions amb el Parlament. De moment, dimecres van acordar verbalment amb la Generalitat la revisió del decret que regula el sistema de lectura pública de Catalunya, que ordena i estructura les biblioteques públiques.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Aquest diumenge al Badalona s'ho juga tot. A 2:15 del migdia i des de l'estadi municipal,
1: el partit del Badalona.
5: Última oportunitat per l'ascens a segona federació. Club de Futbol Badalona, Compostela.
1: El millor del Badalona matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
7: I fa 50 anys, la mort del dictador Francisco Franco va propiciar un canvi de paradigma a Espanya. La transició va ser una època revulsiva en què es van crear els fonaments de la societat actual, un moment en què la ciutadania va recuperar drets, llibertats que s'havien anat perdent al llarg de la dictadura del general Franco, i que precisament avui s'inaugura una exposició que torna a posar aquell moment de la història en el mapa. Es diu un nou futur, una nova esperança al Museu de Badalona i té com a objectiu explicar els primers anys de la transició. Avui en parlem amb el director del museu, en Joan Francesc, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
7: L'exposició, Joan, s'inclou en el projecte Memòria en Xarxa i compta amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat. Es tracta d'una mostra itinerant, aquesta?
0: No. El projecte Memòria en Xarxa sí que és una mostra itinerant, però té un altre format. De fet, el projecte Memòria en Xarxa, aquesta edició, ja fa diverses edicions que funciona, hi participen 26 municipis diferents de la província de Barcelona. El projecte funciona d'una manera una mica específica, és a dir, el tema general és aquesta primera transició entre el 76 i el 78, i aleshores el que es planteja és un text central i llavors 5 temes. Llavors cada municipi aprofita i un tema específic d'aquest conjunt de temes que es proposen. Què passa en el cas de Badalona? Doncs que el que hem fet és aprofitar aquest plantejament del projecte Memòria en Xarxa i el que hem fet és tractar tots els temes. I ho hem fet per dos motius. Primer, per reivindicar el paper de ciutats com Badalona, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic, a protagonistes i diguéssim, força de xoc en aquesta època fascinant de la nostra història recent. I per l'altra banda ens permet posar en valor el fons documental que existeix a Badalona, que és espectacular pel que fa a aquesta època.
7: Clar, parlem d'una època en què la ciutadania tenia ganes de canvi i això es feia palès en la intensitat de moltes de les entitats socials, culturals, veïnals, no?, que es creen en aquell moment a la ciutat de Badalona. Quin és el llegat de l'associacionisme que ens queda d'aquella època? Encara persisteix?
0: Jo crec que aquesta exposició servirà per fer balanç, perquè et permet fer una visió en perspectiva d'aquesta època. Evidentment, l'efervescència, la militància, el compromís d'aquella època, jo diria que no és el mateix d'ara, perquè precisament hi ha un component que en aquells moments no existia, i és que, diguéssim, la infraestructura política estava per bastir. Per tant, l'activisme tenia un paper molt important. I en aquest cas, Badalona, amb el seu desenvolupament en aquesta època, desenvolupament polític de la ciutat, es veu perfectament. Què en queda? Doncs, evidentment, en un poble on les associacions són centenàries, doncs encara queda pòsit. El que passa que les coses han canviat. Jo crec que precisament el que dèiem, que aquesta vocació, aquesta reflexió sobre la transició, el fer balanç en aquest compte rodó, ens pot permetre reflexionar fins i tot no només del que vam fer aleshores, sinó del que estem fent ara. Perquè potser ens hem anat d'un extrem a l'altre, de deixar excessivament les coses en mans dels polítics professionals i aparcar una mica el compromís personal. Jo, que sóc arqueòleg, sempre acabo a la democràcia atenenca. La democràcia atenenca funcionava realment pel compromís dels seus ciutadans, no només com a sistema, sinó pel compromís dels seus ciutadans, el que els grecs anomenaven l'arete, que es podia traduir com la virtut, el fer les coses bé.
7: Parlaves, Joan, de tot aquest arxiu, no?, de tot aquest fons documental de què disposa el Museu de Badalona en relació també a aquesta època de la transició, els inicis de la transició. Amb quins elements compta la mostra? Hi trobarem fotografies curioses, inèdites, en aquesta exposició, altres materials?
0: Hi trobarem fotografies, fulls volants, cartells, pel·lícules... És a dir, el fons és extensíssim. Extensíssim. I el que veureu és una bona mostra d'aquest fons, que és més ampli, el que passa que tenim l'espai que tenim, però jo crec que tant des del punt de vista fotogràfic com documental, audiovisual en general, la gent tindrà un recull molt abocador, perquè tampoc estem parlant de tants anys, jo crec que hi haurà molta gent que reconeixerà amb ella, a coneguts, a parents, a amics... Sembla que hagi passat molt temps, però en història 50 anys són dues generacions. Estem parlant de tant.
7: A part de
0: hi ha una cosa important, i és que a partir de que s'ha dit, com utilitzant una mica com a excusa aquesta exposició, tot just hem començat un projecte al museu, que és que intentarem crear un banc documental de testimonis, sobre la història de la ciutat. Amb les noves tecnologies ens ho permeten fer-ho d'una manera barata, i ho intentarem fer perquè creiem que és important conservar, no prescindir d'aquests testimonis i guardar-los pel futur.
7: A part de la mostra, també realitzareu una sèrie de conferències i de taules rodones a l'entorn de la temàtica. Comptareu, entre d'altres, amb el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i també director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Andreu Mayayo, i ell parlarà de les primeres eleccions democràtiques, no?, que aquí a Badalona les va guanyar el PSUC i que es va acabar imposant amb en Màrius Díaz al capdavant de la formació, no? Què té de curiós, no?, i també de rellevant aquelles primeres eleccions, les del 15 de juny del 77?
0: Home, aquelles primeres eleccions són unes eleccions que potser no ho recordem, però unes eleccions bastant mediatitzades. Tinguem en compte que hi havia partits polítics que tant, diguéssim, cap als extrems de l'espectre polític, van quedar marginats pel que fa a la seva legalització. Es van acabar legalitzant poc temps després, però en principi hi havia la por de que els extrems creessin problemes. Fins i tot, és una anècdota, però pel que us feu una idea, el partit carlí no es va legalitzar fins més tard. Per què? Perquè el partit carlí el que feia és qüestionar la monarquia. Amb partits de menys importància per l'àmbit de l'esquerra passava el mateix. Tots els republicans, inclòs Esquerra Republicana, van tenir problemes per la seva legalització. Per tant, és una època on, diguéssim, tothom volia anar en compte per no prendre mal, però, clar, hi havia una dicotomia que, de fet, encara avui se'n parla, allò de la transició i la ruptura. Tots aquells partits rupturistes van tenir, en certa manera, problemes. I evidentment, la transició té com a component la transacció. I en aquest sentit és un dels elements que avui en dia es qüestiona. Per això dic que cadascú en pot fer el balanç que cregui segons les seves opinions i creences. El que ens interessa és que la gent hi pensi i reflexioni.
7: Aquesta xerrada tindrà lloc el dia 28 de maig a les 7 de la tarda. També oferirà una conferència en Joan Escolies. Ell és historiador especialitzat en l'estudi del catalanisme polític, no, del segle XX, i parlarà del retorn de Terradellas el 4 de juny. I ja podem dir també que amb una mirada més local, l'11 de juny tindrà lloc una taula rodona sota el títol de la transició a Badalona, no?, amb testimonis de la lluita ciutadana per les llibertats democràtiques. I val en aquest punt també recordar que l'any 76 va tenir lloc precisament a Badalona, la nostra ciutat, la primera manifestació autoritzada, no?, de la democràcia.
0: Sí, sí, això és un fet incontestable, i a més, en certa manera, ens parla del que dèiem, d'aquest paper protagonista del que s'anomena les perifèries o l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a aquesta època, és a dir, no només Badalona, sinó Cornellà, Sabadell, etcètera, aquest entorn barceloní, que és on realment hi havia, doncs, per exemple, molta consciència política que venia del món sindical, etcètera, tenen un paper molt actiu. I a Badalona, diguéssim, té unes característiques molt, molt específiques, amb la creació d'aquesta mena de consell que fa, en certa manera, un paper de transició entre l'Ajuntament franquista cap al que seran l'Ajuntament ja plenament democràtic. Això és un cas molt i que val la pena recordar.
7: Hi haurà encara més xerrades. El 8 de juny la historiadora Sara Díaz parlarà de les primeres passes del feminisme, també després d'aquests anys de dictadura franquista. L'accés a totes les conferències i també a la mostra és gratuït. Joan?
0: Sí, l'accés és gratuït i fins a completar l'aforament. Ojalà el completéssim en totes, perquè jo crec que són unes conferències d'altíssim nivell, fetes per primers espases sobre la temàtica. Val la pena recordar que en aquest cas aquestes conferències són, diguéssim, assumides pel Memorial Democràtic, que és, diguéssim, una dels elements en els que participa en l'exposició, i jo crec que s'ho val. És una bona oportunitat de fer memòria.
7: Joan, i deixa'm que et demani també per una altra proposta del museu, que és sí? la de fer apropar aquest estiu la bètula romana als infants, a través d'un casal d'estiu, que oferiu. Quan, com funcionarà i a qui s'adreça?
0: Home, s'adreça bàsicament a la canalla, però no només a la canalla, sinó que en certa manera respon a una preocupació del museu, que és apropar-se a un públic més ampli, més divers, i en certa manera servir a la comunitat. És a dir, ens dediquem als infants perquè són el futur, i ens dediquem als infants que són el futur, ho fem a través del passat. I a més, els casals del museu són uns casals, diguéssim, una mica més especials. Sabem que hi ha molta canalla que està fascinada per l'antiguitat, ho sabem perquè els veiem molt sovint, i en certa manera també volem respondre a aquesta expectativa de que es diverteixin, que s'entretinguin, que donem un servei també als pares, però que tinguin un lleure

0: Molt bé. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé la inauguració d'aquesta tarda, d'aquesta mostra dedicada també als primers anys de transició, un moment doncs, molt important, que no hem d'oblidar tampoc, que forma part de la història del país, i també doncs, per haver-nos explicat aquest Casal d'Estiu, que recupera el museu perquè ja s'havia fet, però es va deixar amb motiu de la pandèmia, i des d'aleshores havia quedat amb un calaix, i ara doncs, els infants poden aprofitar quan ja no tenen escola per treballar aspectes com l'arquitectura romana, la botànica, la mitologia i tants altres que sempre doncs, els se senten encuriosits, no?, per aquesta temàtica. Gràcies, Joan, sí. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
0: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel, Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
3: Anem a passejar.
0: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar cada
3: clar
0: mes.
3: Sí.
0: Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí doncs, seguir aquest recorregut que fem per la ciutat.
3: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ens. I ens trobem...
0: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà
3: a
0: Centre.
3: Sí, sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial. Però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyador i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rieres no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riera s'ho emporta tot.
0: Clar.
3: I tenim l'Avinguda Martí Pujol per sobre de la Riera de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
0: Clar, és que el nom el conserva la part nord.
3: Exacte.
0: La part, diguéssim, que toca els peus de la serralada marina.
3: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
0: A la muntanya de Cal Amigó.
3: Exacte.
0: Molt bé.
3: Neix allà.
0: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa a Martí Pujol?
3: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començarem a trobar coses. Per exemple... travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, I allà, a l'Avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'Avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
0: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
3: Exactament. Més a tocar, no poden estar. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases... que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també en certa manera de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona-Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'Avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petitó de tots els dimonis des de l'any 1940 i també hi ha unes inscripcions en llatí en el sostre, que ningú s'hi fixa perquè queden molt amunt, que recorden el
0: passat
3: romà de la nostra ciutat. De bé, tu.
0: Jo recordo que en aquesta illa, no, de cases que tu dius que hi havia aquí a l'actual plaça de Pompeu Fabra, hi havia una escola també quan jo era petita.
3: Sí, si no vaig errat, una de les seus del Col·legi Municipal Albenis, que posteriorment va esdevenir Institut Albenis. Suposo que et refereixes a això.
0: I també fins i tot un garden.

0: havia hagut, també.
1: Això del Garden ja no ho recordo.
0: Un viver de plantes, per allà a la vora.
1: Però l'escola feia cantonada, si no m'equivoco, feia cantonada.
0: Molt bé, com ha canviat, la ciutat, ja no pas tants anys.
1: I tant.
0: Molt bé, per on seguim?
1: Doncs
0: seguim,
1: a Pompeu
0: Fabra, Martí Pujol cap a baix, cap avall,
1: i ja passem doncs al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, la carretera de baix, i arribem a un carrer que ens permet parar-nos, que és el carrer Ignasi Iglésies. Des de l'avinguda Martí Pujol veiem uns pisos molt treballats que s'anomenen els pisos del gas, amb una façana molt, molt, molt artística. Suposo que s'anomenen els pisos del gas perquè en el seu moment la companyia del gas...
0: I devia tenir la seu, no?
1: No, més aviat els llogava els seus treballadors. Em sembla que anava per aquí la cosa. Els pisos del gas. Però si ens veiem en els pisos del gas, en l'alta vorera tenim un edifici molt important.
0: L'escola Sant Andreu.
1: El Col·legi Sant Andreu, exactament. Que té la seva entrada principal...
0: Era la meva escola.
1: Molt bé, la teva escola.
0: Era la meva escola.
1: Sant Andreu Natzaret.
0: Exacte.
1: Que es diu actualment. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Evarist Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolar. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I el calde li va dir, tranquil, senyor Arnús, és un pilar de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Arnús tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
0: Això no ho sabia.
1: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
0: Escola Sant Andreu.
1: Avui en dia és un altre orde religiós, les missioneres de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que en un principi va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar en part l'edifici i també l'estil del col·legi, i va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques, les monges franceses.
0: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
1: Bé, unint... Així, bueno, anem a prova. Seguim,
0: perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
1: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent va venir aquest orde de les Clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà, l'any 1868, s'hi va establir la segona parròquia de la ciutat. Badalona es va fent gran. De
0: la segona després de Santa Maria?
1: Evidentment. Només n'hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava poblant i cada vegada més gent i més gent i més carrers, més urbanitzat. I el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat, però amb un problema afegit. No hi havia edifici. No hi havia edifici. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
0: de Sant Josep. Ah, que no tindria edifici fins quin any? Algun altre dia ens hi portaràs cap allà, també.
1: I va estar 60 anys.
0: 60 anys.
1: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver la Guerra Civil pel mig. Per tant, 60 anys va estar la parròquia de Sant Josep a la Divina Providència. I si us hi fixeu, si aneu per l'Avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre, un a cada costat. Hi ha una raó. Les monges de la Divina Providència en aquella època eren monges de clausura. No era lògic que entrés gent per les seves instal·lacions, per on vivien. Per tant, hi ha el campanar de les monges i el campanar de la parròquia, que és el que on hi accedia el sacristà, el campaner, el mossèn de la parròquia.
0: Ara estava pensant que ens hem deixat entre l'escola Sant Andreu i la Divina Providència un edifici que dic, no recordo si em vam parlar o no, que és el Mercat Maignon.
1: El Mercat Maignon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. No n'hem parlat. La plaça Vella.
0: La plaça Vella.
1: No, exacte, sí, la plaça Vella. Jo, quan era petit, i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Maignon ni del Mercat Torner. Eren la plaça Vella
0: i la plaça
1: Nova. Sí, sí, a veure...
0: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
1: Clar que sí, clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia, el Mercat Maignon està en una seu provisional.
0: A la plaça de les Puntaires, també, en allà mateix.
1: Exacte, a la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
0: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final, en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
4: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no?, en aquestes hormones. I després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa més a símptomes estil nerviosisme, no?, persones molt nervioses, o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme, i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
0: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
4: Totalment, totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona, I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici alteracions d'aquest sistema hormonal.
0: De tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
4: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no?, em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
0: Per tant, d'aquí la importància, d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmuna, com deia la
4: Sònia.
0: Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
4: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per ser més estudiada, i hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
0: Aquest funcionament lent.
4: És a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent, i per tant també va acompanyat normalment d'inflor i en alguns casos a un desenvolupament del famós SIBO, no?, el sobrecreixement bacterial a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen, doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades, i a vegades no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? És a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també, en ocasions, alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12, i això encara empitjora més el cansament. O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipertiroidisme, doncs, passa just al contrari. L'excés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també, en ocasions, dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
0: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
4: Sí.
0: El gluten és un problema també per la tiroide?
4: Bé, aquí és important fugir dels extrems, O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, Això, sobretot, transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments tractaments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
0: Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
4: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui tan bé contaminat, uns bons, un marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni, també els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot de, que coneixem la peça, que i té un efecte antiinflamatori aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible, i si volem alguna cosa més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
0: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
4: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no? També aquí, durant anys, per exemple, es va demonitzar el broqui, la coliflor, la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos, i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control. I amb la tiroide, més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
0: I l'estrès ho desequilibra tot.
4: Absolutament.
0: De quina manera afecta la tiroide?
4: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
0: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara i li ressona tot això una mica, no?
4: Sí.
0: Doncs queda per atenció, per doncs sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide.
4: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys, i seria interessant, doncs, un estudi una miqueta holístic.
0: Complet. Doncs, Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
4: Igualment.
0: I fins la propera.
4: Fins la propera. Adéu.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Amb xancles i banyador.
5: Avui us parlaré de pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història, i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014, quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990.
6: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú. Els ciutadans de Badalona, que també ho estan passant malament, que estan patint una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de renunciar a res. Vull dir, han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat. ni a Badalona sense la penya.
0: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
5: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja es va traslladar al teatre principal on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
7: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni, y seguramente este año estaré de nuevo.
5: I curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya. En aquest cas, el 2004, Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
8: Sóc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encara que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
5: I si parlem de natació, hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015. Però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia. La primera va ser l'any 2008.
9: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari. Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
5: A l'any 2021, la que era capitana del Sígol, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada.
10: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo, hoy estamos aquí, reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sígol y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional serà també determinant per a llevar la ciutat de Badalona a lo más alto.
5: Un altre pregó que va ser curiós pel fet que es va haver de traslladar en l'últim moment pel mal temps va ser l'any 2001 amb Miguel Poveda.
11: Que estoy muy agradecido a todo el Ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
5: I anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler.
12: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud, hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
5: I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig, amb la Laura Fa.
13: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llàstima llàstima que, tot i ser el bressol del bàsquet, no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
0: Gràcies, Sílvia.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar el món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya. Farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs,
0: està bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí interpretada això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tornada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic del 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat, de fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diesen, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim un altre. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song. Una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc-jockey que sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: I aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South, eh?
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989. Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, que ens l'estimem molt, perquè, com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. Protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa en la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms, sí. De dona, no? Mm. I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el vostre
1: teu
0: nom,
1: no? No?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer potser no tant un salt d'època, una mica bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que de fet lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns Dies, la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix.
0: No, i de fet aquesta és això, és una mica una reflexió sobre l'intèrpret, que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball, però no, a vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no, sempre reivindicar un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues & Rhythms, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical, escolteu.

0: una fiesta.
1: Jo crec que hi ha cançons, hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
2: Digue-ho.
1: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com La puta, canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és La canción de amor en la que el chico gana. En tot a cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
2: I el títol, que és un gran reclam.
1: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
2: Ell.
1: El noi.
2: Sí.
1: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
2: està
1: cançó,
2: bé,
1: almenys
2: bé.
1: En la cançó, doncs, de que pogués guanyar.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Pets, des del seu disco Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem? Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores
1: això,
0: dius,
1: això no,
0: perdona, això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà.
1: Ho veig,
0: cançó.
1: Ho veig. Molt bé. Doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon, a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb, o de la pols bufada del vent.
1: Sí, sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot. Everything about it is a
2: love song. El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa de cara a la onada de calor que començarà demà. Després, precisament, que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificarà demà diumenge i sobretot de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts a l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes precisament a la demarcació de Lleida. Precisament un d'aquests efectes de la calor és que també puja el risc d'incendis. Avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. I un altre que també avui han controlat a Ciutat Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat, com us dèiem, i aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I canviant de terç, es tanca la crisi de l'antivirus, ja que han rebut d'alta els catalans i també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena a Catalunya, dels seus domicilis des de fa 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes de quarantena, han resultat negatives a l'última prova PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden fer vida normal sense cap restricció. I obrim plana cultural i anem a Tarragona, on parlem de que el Tour de França i la situació que viu el sector pesquer seran els eixos temàtics de les desvetlles dels ninots d'aquesta nit. Serà una de les activitats tradicionals de les festes de Sant Joan. L'acte organitzat pel Vall de Serrallonga i de Tarragona i Diables Vora Mar servirà per presentar els dos ninots que es cremaran durant la revetlla. Ens n'informes de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La cercavila tindrà lloc a partir de 11:45 de la nit. Arrencarà des de la plaça del Fòrum i recorrerà diversos carrers de la part alta amb l'acompanyament musical de la xaranga Toma Nota, fins a arribar al Passeig de les Palmeres. Com és habitual, els ninots tindran un marcat caràcter satíric i reivindicatiu. Han creat la figura d'un ciclista del Tour de França per denunciar la inversió de diners públics destinats a aquest esdeveniment esportiu i també un ninot en forma de vaixell per donar suport a les reivindicacions dels pescadors de Tarragona davant les restriccions europees que han reduït els dies de pesca. Marina Molina és la presidenta del Vall d'en Serrallonga.
3: Tenim un ninot que representa un ciclista. Vale, ho relacionem amb el tema de l'avinguda del Tour de França aquí a la ciutat. Ells han fet un vaixell per criticar a totes aquestes directives europees que limiten els dies que els pescadors poden sortir a la mar a feinejar.
2: La jornada es clourà amb una festa al Passeig de les Palmeres.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'En joc.

0: l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda. Bona nit, millor dit.
1: Bona nit, Ignasi. Doncs molt bé.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Començant pel bàsquet, el Barça vol la segona victòria a la final de l'ACB.
1: Van imposar-se dijous a València en el primer partit i des de les 8 juguen el segon. També el Roja Arena. El partit ja es troba al temps de descans. Ara mateix està dominant el València Bàsquet per 45-38 després d'un primer parcial amb més de, amb 15 punts de diferència favorable al València, doncs, que ha encarrilat aquesta victòria momentània del conjunt valencià. La sèrie final es trasllada quedarà dilluns al Palau Blaugrana.
0: En waterpolo, l'Horta continuarà primera.
1: Ha aconseguit superar amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en el segon, aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya, 13-12, i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
0: I pel que fa al futbol, el Sabadell ja és de segona.
1: I això que havia de capgirar l'eliminatòria després de la derrota per 1-0 al camp del Zamora, però ahir a la Nova Creu Alta hi va haver gesta i els arlequinats van golejar per 4-0. El Sabadell torna a ser de segona 5 anys després.
0: I cap de setmana de ciclisme, i és que Paula Blasi té la volta a tocar.
1: S'ha imposat a la segona etapa i lidera la general de la volta. Blasi té 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, la francesa Célia Guéry. Demà, darrera etapa, amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.
0: Avui sí, marxem de ronda. Una ronda en aquest dissabte 20 de juny de 2026 que es limita a un partit. Evidentment estem ja a final de temporada i s'estan tancant ja totes les competicions, però estem ben pendents del bàsquet de la Lliga CB, d'aquest play-off pel títol, segon partit de la final, el millor de 5. El Barça va sorprendre el València a la pròrroga en un primer partit espectacular i ara intenta aconseguir el 0-2 a la sèrie.
1: Sí, un partit que de moment està dominant el València Bàsquet, està al temps de descans amb el 45-38, però ho dèiem, ha començat molt bé el València Bàsquet amb un parcial de 26-11, més 15 en aquest primer període, però el Barça ha reaccionat al segon, ha retallat distàncies i amb un parcial de 19-27 favorable al conjunt blaugrana, doncs les coses s'han ajustat una miqueta i ara mateix aquests 7 punts de diferència al marcador quan el partit està, com dèiem, al temps de descans, amb aquest 45-38.
2: Amb Ignasi Trapero.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts, som els de l'enjoc i queden cada cop menys competicions, però encara hi ha coses en joc pel que fa als equips i esportistes de casa nostra. Avui obrim el programa amb waterpolo perquè aquesta tarda estàvem molt pendents de la divisió d'honor femenina, on un equip de casa nostra jugava la permanència, la màxima categoria femenina del waterpolo estatal, i hi ha hagut sort, l'Horta continuarà a divisió d'honor.
1: Sí, ha hagut de necessitar 3 partits per acabar-se adjudicant doncs, aquesta permanència en aquest play-out. El primer partit l'havia guanyat a l'Horta 14-12, al segon l'Irunya s'havia imposat 18-17 i també molt ajustat com al llarg de tota l'eliminatòria. Aquest darrer partit, el tercer, ha acabat guanyant l'Horta de només un gol de diferència, 13-12.
0: Doncs déu-n'hi-do, amb remuntada, amb patiment, però finalment l'Horta que es queda a divisió d'honor femenina, un partit que ha seguit en Jordi Cochran.
2: Victòria de l'Horta per 13-12, una victòria històrica que significa la permanència del conjunt hortenc a la divisió d'honor femenina de waterpolo en un partit que ha sigut, doncs, ha arrencat millor l'Irunya, de fet, però finalment en el tercer període que, amb una demostració de caràcter, de cor i d'orgull, l'Horta que ha aconseguit capgirar el marcador i finalment endur-se aquest triomf per 13-12 que significa la permanència a la divisió d'honor femenina. Sònia García, jugadora basca que està jugant al conjunt hortenc, una de les jugadores més destacades de la temporada, com valores aquesta permanència?
3: Bueno, ha sido una temporada muy dura, al final era nuestro primer año en División de Honor, ¿no? La máxima categoría del, bueno, del país, y yo probablemente diría que es una de las mejores ligas del mundo. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada, porque veníamos de estar muchos años en primera, al final el año pasado conseguimos el ascenso, y este año sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento. I així ha sigut.
2: De fet, et anava a preguntar per això. L'exemple d'aquest partit, de la remuntada que heu fet, pràcticament s'ha posat l'Irunya 4 gols per sobre.
3: Sabíamos que era un partido que tendríamos que marcar mucho ritmo, que no sé, que nos iba a costar, que íbamos a tener que aguantar hasta la última parte y que se iba a decidir la última parte por decisiones mínimas. De hecho, ya nos pasó a la ida en su casa, que fuimos a penaltis, por tanto la igualdad era máxima, pero sabíamos que con mucha intensidad y mucho ritmo y dando lo mejor de nosotras podríamos obtener la victoria como hemos hecho.
2: Una temporada, no sé com la podries valorar, perquè la temporada passada vau aconseguir aquest ascens i per primera vegada l'Horta jugava a divisió d'honor i ara aconseguir aquesta permanència. No sé com valores aquesta temporada, que segurament molt competida, molt patida, però que el premi val la pena.
3: Sí, la verdad que ha sido muy, muy, muy sacrificada porque los entrenamientos han sido muy duros. Es una temporada que se ha hecho muy larga. Y porque no es lo mismo, el año pasado veníamos de estar disputando partidos igualados prácticamente durante toda la temporada, ¿no? Entonces veías que el esfuerzo tenía su recompensa cada partido, pero aquí, sin embargo, División de Honor ha costado mucho más porque al final sabes que tienes que competir 4 o 5 partidos que son los que están en tu liga y el resto, pues, por tanto, entrenar y ver que no tiene su recompensa, ¿no? Hasta el último momento, pues es un poco duro mentalmente, pero sabíamos que era lo que tocaba y estábamos muy preparados para ello.
2: I et faig l'última pregunta. Dur mentalment, molt competit, però avui ja sí es pot celebrar.
3: Sí, totalmente. Ya lo podemos celebrar por todo lo alto, igual que celebramos el ascenso el año pasado, aquí en casa, con toda nuestra afición, toda nuestra grada, el club, niñas pequeñas que vienen a vernos y animarnos, así que a celebrarlo.
2: Felicitats per la permanència.
3: Gràcies.
2: Les paraules de Sònia García valorant aquesta fita històrica de l'Horta que ha aconseguit la permanència a la divisió d'honor femenina.
0: Felicitat i celebració a Horta per aquesta permanència a la divisió d'honor femenina de waterpolo i felicitat màxima i que encara dura estant de festa, de ressaca i empalmant una altra ressaca amb una altra festa a Sabadell. I és que en futbol el conjunt arlequinat torna a la segona divisió, Anna.
1: Sí, 5 anys després, i això que no ho tenia gens fàcil a Sabadell, perquè havia perdut al camp del Zamora la setmana passada, divendres passat, per la mínima 1-0. El Sabadell necessitava sí o sí guanyar. Si acabava així el partit i també la pròrroga, doncs el Sabadell ja aconseguia l'ascens, però ahir no únicament va guanyar, sinó que va golejar i es va acabar imposant per 4-0 i, per tant, doncs es va viure una festa grossa a la nova Creu Alta i el Sabadell que torna a ser de segona.
0: Una festa que s'ha prolongat avui doncs amb la visita pels carrers de la ciutat de Sabadell i doncs arribada a l'Ajuntament amb rebuda oficial al Saló de Plens del Consistori Municipal i amb la sortida al balcó dels jugadors. Tot això ho ha seguit també segurament amb ressaca el nostre company de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: Festa gran avui a Sabadell des de l'Ajuntament, on ara mateix està duent a terme la recepció oficial a l'equip que acaba d'ascendir, acaba de tornar al futbol professional gràcies al 4-0 d'ahir contra el Zamora. Tot i el marcador, guanyant en tenia prou el Sabadell per ser equip de segona. La cosa va anar bastant més complicada, ja que fins al minut 88 no va arribar al segon. Per tant, requeriria d'una pròrroga amb el momentani 1-0 que havia fet Javi López Pinto al minut 18. Després va ser la bogeria amb el gol d'Eneko Aguilar, amb el tercer de Quadri Liamet, que va tenir també invasió de camp i, per tant, es va aturar el partit quan només li restaven 3 minuts d'afegit i estava ja tot sentenciat, i quan es va reprendre, Xavi Moreno va acabar fent el quart. La ciutat està absolutament bolcada. A les 7 de la tarda ha sortit la rua des de l'estadi de la Nova Creu Alta, milers de persones que han sortit al carrer a celebrar-ho, i ara són a punt de sortir a saludar també des del balcó de la plaça Sant Roc de l'Ajuntament de Sabadell per poder dirigir-se a una afició que torna a ser 5 anys després de futbol professional. L'última vegada no ho va poder celebrar per culpa de la pandèmia, no va haver-hi públic i només va durar un any l'aventura. Aquesta vegada està sent tot molt, però que molt diferent.
0: Doncs una festa a l'Ajuntament que ha tingut moltes veus. Hem intentat resumir-les totes en la veu del tècnic de Ferran Costa i de dos dels jugadors importants d'aquest conjunt arlequinat, Rubén Martínez i Urri.
5: Esteu bé? I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar, i els cabrons han aguantat. Crec que aquesta temporada, a part de permetre que la temporada que ve juguem a segona divisió, dos aprenentatges molt bons. El primer, que som molt més grans del que pensàvem i que això no ho hem d'oblidar, que hem de tenir respecte a tothom, però no a ningú.
6: Quiero dar las gracias a todo el staff, porque sin ellos esto es imposible. Por supuesto al club, que también ha hecho todo lo posible para que estemos bien. Luego a Ferran Costa y a Lucas Vidal.
7: Què passa, arlequinats? Increïble, lo de tots vosaltres. L'any passat crec que quedava algun espai buit per la plaça, però aquest any us heu superat. Us heu superat, arlequinats. Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia alguna arlequinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
0: I una altra veu en aquesta festa, aquest dissabte a Sabadell, de Juan Carlos Lázaro Kaiser, el jugador arlequinat que arribava aquesta temporada, que acaba de ser, o estava a punt de ser, pare, i que doncs, ha celebrat també aquest títol als micròfons de Ràdio Sabadell.
8: Lo mejor de todo es vivir lo que estamos viviendo todos juntos y disfrutarlo al máximo. Voy a Valencia a ver a mi mujer, a mi hijo y próximamente, que no tardará mucho, a mi futura hija. Hoy en el momento acabemos aquí en la plaza con toda la gente que se lo merece disfrutar de esto. Yo cuando acabe bajaré a casa con mi mujer y mis hijos y bueno, a ver si sale hoy o mañana, pero no tardará mucho. Al final yo creo que ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente, mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre que venía un playoff, le sumble son negres y siempre con Wii, bueno, y el año pasado también, cuando venía un playoff, le sumble son negres y siempre ascendís el Sabadell.
0: Doncs celebracions a Sabadell després d'una nit màgica i a la Nova Creu Alta amb aquest 4-0, un 19 de juny de 2026 que quedarà doncs als llibres d'història del conjunt arlequinat i que ens van explicar com tan bé saben fer els nostres companys de Ràdio Sabadell amb en Pau Vitor i l'Adrià Arroyo i la veu de Sergi Garcés.

0: Brasil! La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol! Que se'n va sol! Quadri contra el porter! Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Marca el Sabadell! Sisplau! Tothom al seu lloc! On aneu? Que no s'ha acabat! Però marca el Sabadell el 3-0! En el minut 50! Marxa el triplet arbitral! Però què fem? Sisplau! Tothom al seu lloc! Que no s'ha acabat! Ai, senyor! Ai, senyor! La lluita a la defensa del Zamora. La vol dormir amb la cuixa. Ara s'equivoquen! Li regalen la pilota a Xavi Moreno! Sol Xavi Moreno! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Marca el Sabadell al quart! S'ha acabat, Adri! Som equip del futbol professional! Ara sí, el Sabadell! Per la porta gran, pel camí difícil, per on ningú no ens esperava, però hem arribat! Ha guanyat, ha sentenciat, i som, escolteu bé, equip de Segona! Som equip de futbol professional!
1: En joc, el programa de l'esport català.
2: Déu-n'hi-do, pell de gallina. La veu del Sergi Garcés, de l'Adrià Arroyo, del Pau Vitorio, els companys de Ràdio Sabadell, que ahir van viure una nit històrica amb aquest ascens de segona divisió del conjunt arlequinat, 5 anys després tornant a la categoria de plata, tornant al futbol professional, com ens deia el Sergi Garcés. Després del partit, precisament, a la transmissió dels nostres companys de Ràdio Sabadell, escoltàvem també moltes veus. Entre elles, doncs, la del president Pau Morilla Giné, que vol més.
3: Jo estic molt content de que hi ha d'una vegada tota aquesta gent meravellosa de la meva ciutat pugui disfrutar dels que ens mereixen, però mereix no a nivell de nom, sinó a nivell de la feina. Tothom empenyant, tothom creient, els vull donar a tots i els hi dic el mateix que els hi vaig dir quan estàvem tu i jo al centre del camp de Lugo. Que els estimo molt i que això només era el començament. Doncs ara exactament igual que si no haguéssim pujat. Exactament igual que fa 2 anys quan érem els pitjors de la història. Seguir treballant, els somnis no somien, els somnis es treballen i aquesta ciutat de treballar en sap molt i demà a seguir treballant no sé on anirem, però és que em preocupa molt poc. Nosaltres som el que fem i no el que arribem.
4: Enhorabona, president.
3: A tu, gràcies a tots, una abraçada forta. Honor a Sabadell!
2: Doncs honor a la Sabadell en una nova creu alta amb 12.000 persones novament ple, com ja havien fet a les semifinals davant del Real Madrid Castella, i entre tots els aficionats també l'alcaldessa de la ciutat sabadellenca, la Marta Ferrés, que estava eufòrica també als micròfons de Ràdio Sabadell.
5: Bueno, estic afònica, estem eufòrics, estem encantats, ha sigut brutal, ni un, ni dos, ni tres, quatre, per tant una passada, ens han donat una nit màgica aquesta gent. És meravellós el que estem visquent a la ciutat de Sabadell, amb aquest club, amb aquests jugadors, amb els arrequinats i arrequinades, amb aquesta afició. Estem encantats, gràcies Centre d'Esport de Sabadell, gràcies Sabadell, gràcies arrequinats per aquesta festa, per aquesta lliçó d'esport i perquè estem a segona, que és una passada. Jo crec que és la màgia de l'esport, la màgia d'aquesta afició, la màgia també del futbol, del Centre d'Esport Sabadell, no una ciutat volcada, que tenim aquesta pàtria de sabadellanquisme i que volem disfrutar, doncs, això, de tenir un altre cop un equip a segona.

0: Vinga, i si ahir i avui, perquè encara durant les celebracions ha estat dies de festa a Sabadell, demà a Badalona volen viure sensacions similars. I és que demà es disputa la gran final, la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina. A Badalona, això sí, no ho tindrà gens fàcil per aconseguir aquest ascens.
1: No, necessitarà un migdia èpic si vol acabar aconseguint aquest ascens a segona federació, perquè necessita capgirar el 3-0 de l'anada. Va perdre el camp del Compostela per aquest 3-0 i ara el Badalona doncs necessita capgirar-ho, fer aquests 4 gols per situar-se per davant a l'eliminatòria. Un partit que serà a partir de 12:15 del migdia, es podrà veure en directe a la xarxa i a les televisions locals i a la xarxa.
0: Doncs n'estarem ben pendents d'aquest Badalona Compost. Haurà de remuntar 3-0, com ja li va passar en la ronda anterior davant del Cornellà, que havia perdut 4-1 al partit d'anada. El Badalona ho va fer, va aconseguir el 3-0 i va acabar classificant-se per aquesta gran final. Veurem si demà pot repetir aquest miracle. Com arriba l'equip? Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
2: Bona nit. El Badalona intentarà aquest diumenge capgirar el 3-0 de l'anada al camp del Compostela. Es tracta d'una gesta a la que necessita l'equip de Mikel Sparren, igual que la que va aconseguir fa 15 dies contra el Cornellà quan va aixecar el 4-1 de l'anada. En aquesta ocasió el Badalona no li val l'empat i sí que tothom signaria o bé una pròrroga o bé una tanda de penals. Els escapulats no van fer un bon partit a l'anada, van cometre molts errors davant un equip experimentat que sap perfectament jugar amb les seves armes i que sap aprofitar, com va demostrar l'equip gallec, els errors de l'adversari. El Badalona haurà de pressionar des del primer moment, necessita, si pot ser, marcar quan abans millor, tot i que qualsevol previsió a vegades és inútil, però com dèiem, l'equip badaloní, això sí, estarà arrompat per els 4.200 espectadors que ompliran l'estadi municipal de Badalona en una hora difícil, 12:15, amb moltíssima calor, i és d'esperar doncs, que això sigui un factor a favor de l'equip escapulat, ja que el Compostela és un equip amb jugadors més veterans, podríem dir. Pel que respecta als jugadors, Mikel Sparren recupera a Paul Júnior i Josu, que estaven sancionats i no van poder jugar en el partit d'anada, i en canvi Jaume Pinyol, al mitja punta, és dubte per uns problemes al genoll. Per tant, demà a 12:15, el decisiu Badalona-Compostela s'haurà d'aixecar el 3-0 de l'anada.
0: Doncs no serà una tasca gens fàcil per als de Mikel Sparren. El tècnic de la Badalona, això sí, vol conscienciar els seus jugadors que no han de tenir pressa, que el partit és molt llarg, per intentar aconseguir aquesta remuntada.
3: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
0: Doncs ara 12:15 a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Demà aquest Badalona Compostela, el Badalona que ha de remuntar el 3-0 en contra del partit d'anada. Qui haurà de remuntar i molt en l'últim quart és el Barça-València.
1: Sí, havíem dit que reaccionava al segon temps abans d'anar al descans. Les diferències eren força notables, però ara sí que el València està apretant amb un parcial ara mateix en aquest tercer quart de 24-12. Està perdent de 23 el Barça ara mateix, 75-52.
0: Doncs se li complica el partit al Barça, que, això sí, recordem, doncs amb la victòria del primer partit del partit de l'altre dia, ha aconseguit de moment recuperar el factor pista o capgirar el factor pista que el tenia en contra davant de la València. Veurem com acaba aquest partit, però de moment perdem de 23 punts ara mateix al Barça. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la segona mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: en joc.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: El descans. Actualment, el ritme frenètic i esgotador de la majoria de la població, carregada de pressions socials, activitats i obligacions, tant laborals com familiars, afecta negativament el descans i a l'organisme. No assegurar un bon descans empitjora la qualitat de la son i l'estrès, dificulta el guany o la pèrdua de pes en funció de l'objectiu individual, altera l'estat anímic i la secreció de certes hormones com la grelina, augmentant la sensació de gana, debilita el sistema immunitari, dificulta la regulació de la pressió arterial i empitjora la situació en cas de patir certes malalties com la diabetis tipus 2. Per tant, mantenir un descans de qualitat serà de vital importància per a l'organisme. Per reduir el cansament i mantenir el rendiment diari, caldrà millorar el descans afrontant-lo de manera completa. Es recomana evitar el sedentarisme i practicar de forma regular alguna activitat física, mantenir una alimentació equilibrada i saludable i reduir l'estrès, que en el 57% dels casos provoca insomni. Es pot provar d'introduir petites pauses al dia a dia per llegir, fer una migdiada curta, meditar, prendre el sol amb un cafè una infusió de 10-15 minuts o qualsevol activitat que aporti sensació de benestar. També es poden realitzar exercicis de relaxació per reduir els estats ansiosos generalitzats, relaxar la tensió muscular i facilitar la conciliació del son. Una bona tècnica és la relaxació muscular progressiva de Jacobson, que consta de tres parts. La primera és la de tensió i relaxació. Es tracta de tensionar i després relaxar lentament durant uns minuts diferents grups musculars del cos, amb la finalitat de reconèixer la diferència entre els dos estats. D'aquesta manera, es propaga progressivament la relaxació muscular a tot el cos. A la segona fase, cal revisar mentalment els grups musculars comprovant que s'han relaxat al màxim. I finalment, a l'última part, es fan uns minuts de relaxació mental, pensant en una escena agradable i positiva o mantenint la ment en blanc, per tal de relaxar la ment i seguir relaxant la resta del cos. Si et notes cansat, irritat o et costa mantenir el ritme diari, procura seguir una rutina d'higiene de la son i de relaxació abans d'anar a dormir per millorar i assegurar un bon descans.
1: La xarxa de comunicació local.

En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: dos quarts de deu de la nit, som els de l'Anjo. Continuem amb la darrera mitja hora del programa. Què fa el Barça de Bascatana?
1: Doncs malament, perquè incrementa les diferències. Ara mateix està partint de 26-78-52 i ja és el darrer quart al partit.
0: Doncs sembla que la sèrie se situarà amb empat a un abans de venir cap al Palau Blaugrana. Per tant, això garanteix dos partits a Barcelona per veure si el Barça pot acabar de lligar aquest títol de la Lliga ACB. No serà gens fàcil amb aquest Super València. A tot això, qui ha aconseguit de moment allargar la sèrie, i parlem d'hoquei patins, a l'hoquei Lliga masculina, és l'Igualada, que ahir va aconseguir la victòria davant del Liceu.
1: Sí, havia perdut els dos primers partits a Riazor per un contundent 8-2 al mateix marcador. Ahir l'Igualada ja es va retrobar més amb si mateix i va acabar-se emportant la victòria de les Comas, guanyant el Liceu per 5-2. Això fa que forci ja el que serà el quart partit d'aquesta fase final, d'aquesta sèrie final de la final, per aconseguir el títol de l'hoquei Lliga masculina. Serà demà a partir de 2:15 del vespre aquest quart partit, on l'Igualada tornarà a comptar amb el factor pista favorable. Veurem si pot aconseguir doncs la victòria. Recordem que les Comas al partit de Lliga havia guanyat 4-0 l'Igualada i, per tant, doncs aquestes dues victòries l'avalen per seguir sumant victòries l'Igualada en el dia de demà.
0: Doncs a veure si poden repetir la victòria d'ahir. Volem saber com arriba l'equip i per això contactem 9 i 32 minuts amb el segon entrenador del conjunt de la noia, és el Joan Travé. Joan, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit.
0: 5-2, quina gran victòria, no?
2: La veritat, perquè va ser una gran victòria ahir, venint d'on veníem del cap de setmana passat, que va ser molt dur allà a la Corunya. Doncs una gran victòria i amb un ambient increïble al pavelló.
0: Què ha canviat d'aquests dos primers partits on pràcticament no vam reconèixer l'Igualada amb aquestes golejades del Liceu allà a Galícia, i en canvi ahir, fins i tot amb un 0-1 en contra, però li vau plantar cara i veu ser sobretot superiors a la segona part?
2: Sí, bé, l'equip és el mateix, Sí que és veritat que nosaltres a casa ens fem molt forts. La nostra pista, amb la nostra gent, l'equip sempre guanya un plus, no? I al final el partit també de la Corunya no deixa de ser també un aprenentatge més en el camí, perquè clar, són dues patacades molt fortes i t'has d'aixecar per nassos i ahir ho vam fer-ho.
1: No sé si arribava una miqueta contra pronòstic aquests 2-8-2, aquest resultat que va ser exactament el mateix en el primer i en el segon partit, perquè en el Liceu havíeu aconseguit a la primera volta aconseguir la victòria a casa, a les Comas 4-0, i després empatar a Riazor. Per tant, les diferències no havien estat tan àmplies i, si més no, s'havia decantat tot a favor de l'Igualada aquesta temporada, la fase regular. Per tant, molt diferent el que havíeu viscut a la fase regular que en aquest inici de play-off.
2: Sí, és que són situacions diferents. És igual que aquest any també ho hem vist molt amb la Champions, no? Aquests partits de caixa o faixa, doncs aquests equips també que tenen una infraestructura potser més preparada que la nostra, que li convulguis, i també segurament ells acabaven més tensesos, perquè nosaltres veníem d'una eliminatòria duríssima amb el Barça, que ens va desgastar moltíssim i que vam tenir molts pocs dies de recuperació. Doncs això també ens va afectar, però els primers sorpresos amb el resultat vam ser tant l'estaf com sobretot els jugadors, no? Va ser terrible, però el primer partit el del divendres i després l'altre, no? I dic, els primers sorpresos vam ser nosaltres i volíem revertir la situació, però bé, l'empat va ser un gran empat perquè ens va costar moltíssim també la Lliga.
1: Clar, perquè sorprèn això, no?, que en dos dies us facin 16 gols, quan, per exemple, Arnau Martínez era un dels porters almenys golejat de la fase regular amb 54 dianes, que de fet ahir li parava un penal a Toni Pérez. Com heu revertit aquesta situació? Perquè és molt difícil aturar a un Liceu quan va directe d'aquesta manera tan vertical a porteria, i més tenint en compte que en dos partits us havia fet 8 gols, que suposo que això pesa mentalment, i en canvi doncs aquest canvi de xip ja directament aquí a les Comas.
2: Sí, doncs la veritat és que tots els de l'estat hem intentat aportar una mica el nostre granet de sorra per intentar aixecar els jugadors, perquè els jugadors estaven tocats. Llavors hem fet molt treball de grup, molt treball motivacional. També tenim la Laura Vicente, que ens ajuda molt amb el tema de psicologia esportiva I bé, tothom a l'estafa ha portat una mica i hem fet molt grup i hem fet molta pinya aquests dies previs, a part del treball tàctic que també ho fem. I bé, estem contents perquè l'equip va tornar a ser el que ens té acostumats.
1: No sé si ara confieu plenament en què és possible, veient la situació, una miqueta ja ubicat doncs, aquest Igualada en aquesta final, i a més en el fet que podeu jugar a casa, les Comas novament, i que les coses us han anat bé. Ara una miqueta els precedents us van i us juguen a favor.
2: Bé, diria que a favor tampoc, però... Ara, com
1: més que res pel 4-0 de la primera volta de la Lliga, que veu aconseguir les Comas guanyar aquesta ocasió ahir també. Ho deia una miqueta per això, eh?
2: Sí. Que passa que també, igual que nosaltres no som el mateix equip, el seu tampoc no és el mateix equip, perquè bé, la temporada sempre són fases, nosaltres també hem perdut no tenim el Roger, i són partits diferents, però... La gent ens obliga, perquè anem pel carrer, ens trobem la gent i que guanyareu, ja els tenim. I la gent, com que ens obliga, no? Vull dir, la gent s'ho creu i això ens ho transmet a nosaltres i després també ens ho creiem. I el diumenge hem de sortir per totes per intentar guanyar el partit i forçar aquest últim partit de la Corunya, no? Però... i està a les nostres mans.
0: És bona senyal que doncs, la gent us obligui en certa manera, perquè això vol dir que la gent ja se sent o sent que l'Igualada en aquests últims anys, amb les victòries de la Europe Cup, ara plantant-te a la final de la Lliga, l'Igualada torna a estar doncs, en disposició de plantar-li cara a qualsevol equip, com a mínim aquí a nivell estatal.
2: Sí, això és una cosa que hem anat aconseguint aquests últims anys, de poder competir amb tothom, no? I l'Arisau té una plantilla espectacular, amb jugadors de primer nivell, i clar, el poder competir amb aquests equips, i ara, ja, com us deia abans, doncs venim de jugar contra el Barça, que també té una plantilla increïble, i la gent doncs, ve al pavelló, gaudeix, i som capaços de guanyar qualsevol. El que passa que, clar, això costa moltíssim, i ens desgasta, i has d'estar doncs, buscant mil estratègies i traiem el rendiment d'on podem. Però bé, estem contents perquè la veritat és que va ser una temporada increïble.
0: I demà quin partit espereu? Una mica com el d'ahir? O el Liceo una mica més dolgut us ho posarà encara més difícil?
2: A veure, coneixent el seu entrenador, el Copa... és com molt estratega i cada partit fa coses diferents i ens té com molt ben estudiats. Llavors, si com altres entrenadors són una mica més previsibles, ell no saps mai una mica el que farà i a veure que se n'empascarà alguna de, no sé, o farà un plantejament més conservador perquè ens tenen més respecte, potser també venien de l'últim partit i es pensaven que això ho tenien fet i ho tenien coll avall. I ens farà una pressió asfixiant, però que entenc que ells també comencen a estar desgastats igual que nosaltres. Llavors crec que hi haurà cert respecte per les dues parts. I com jo dic sempre, aquí el primer que s'avança és molt important. Això va ser clau que, tot i que ells s'avancessin, nosaltres després vam poder reaccionar, perquè aquests partits també el primer que s'avança és important.
0: I el factor Las Comas, no? Suposo que això també pot ser decisiu.
2: Sí, no, el factor Las Comas és molt decisiu perquè nosaltres, ja et dic, som molt més forts. Amb l'ambient que hi havia al pavelló, a mi em va recordar aquell ambient dels anys aquells, no?, que moltes vegades he trobat gent. Això sembla... torna a semblar Las Comas d'aquells anys, no? I això és de les coses que més il·lusió em fa quan m'ho diuen, no? Que molta gent ja torni a tindre com a mica aquell sentiment d'aquelles grans nits dels anys 90.
0: No? Aquelles 6 copes d'oro per les lligues, en fi. A veure si es repeteix, o com a mínim, de moment, demà allarguem la sèrie. Després ja veurem, no?
2: Anar donant guerra i... sí.
0: Molt bé. Doncs Joan Través, segon entrenador de l'Igualada, moltíssima sort demà i esperem estar parlant d'aquí uns dies, parlant ja d'un cinquè partit a Terres Gallegues i per què no un Igualada campió de Lliga.
2: Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
0: 9 i 40 minuts, no deixem l'hoquei patins, perquè a aquesta hora el Vila-sana està celebrant la Lliga, la Copa, el doblet, ho ha fet amb una rua i ara mateix amb un sopar de celebració on també hi haurà un homenatge a Maria Porta, la jugadora que ho deixa després de moltes temporades. Precisament ha estat una de les protagonistes d'aquesta rua que han seguit els companys de la Lleida Televisió. Deia això la Maria Porta.
4: Sí, bueno, sí, al final sí, és molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Bueno, la veritat és que aquests dies està sent, com he dit, una muntanya russa d'emocions perquè, bueno, s'han ajuntat moltes coses. S'ha ajuntat, doncs, Copa de la Reina, Champions i després també el fet de dir que plegava, que ho deixava, que penjava els patins. Bueno, ha estat sent una muntanya russa d'emocions, però al final guanyar i estar al costat de les meves companyes també m'ha ajudat doncs, a portar-ho bé i al final doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
0: Ben feliç també el president del Vila-sana, Ramon Porta, que ha volgut posar doncs, incidència, ha volgut destacar també el paper de la base del Vila-sana.
5: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte a Bolluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important. I nosaltres hem de fer honor al FEM 17, que va guanyar el campionat d'Espanya, el FEM 15, que va ser campiona de Catalunya, i el FEM 13, que va ser campiones de Catalunya i campiones d'Espanya. Ostres, això ens dona peu al projecte que estàvem fent, que nosaltres aquest any fem molts canvis i, evidentment, que hi ha gent que li agradi i gent que no li agradi, però ara la nostra obligació és obrir les portes perquè la gent jove, aquestes de 16 i 17 anys, que pugen, cada setmana 5 o 6 nenes entrenaran amb el primer equip per a veure si algú arriba dalt de tot. És la nostra feina. Ara vos fotrem una bona cassola i després uns cans calibres per poder disfrutar.
0: Doncs hi haurà festa grossa avui a Vila-sana. Qui també ha volgut posar en valor els èxits del conjunt lleidatà és el president de la Diputació de Lleida, Joan Talà.
6: La visibilitat és important, o sigui, poder explicar que portin el nom de les Terres de Lleida arreu del món, com fa Vila-sana, és important. Però jo valoraria més aquesta aposta que vam tenir des de Diputació de fer un pla esportiu en què es premiava l'esport femení, sobretot, però també l'esport inclusiu, i es premiava també l'esport de base. I Vila-sana una mica ho recull tot, no? Aquesta capacitat de fer un esport de base, perquè a banda de l'equip que veiem tots aquí, hi ha tot d'equips més petits, de xavalets i xavaletes joves que estan aprenent a jugar a hockey, i després, evidentment, com una altra manera, portar l'esport femení fins a aquest nivell. El Barça ha ajudat moltíssim a fer que l'esport femení sigui referent, però el Vila-sana, les Terres de Lleida, sens dubte ha sigut una de les claus que ara moltes nenes tinguin ganes de fer esport, hockey o altres esports, i que també tinguin aquesta oportunitat.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Vinga, i parlem també de futbol sala, i és que demà al migdia, tornada de la gran final per l'ascens a primera femenina.
1: Sí, tenim a Linyola, que és l'únic representant que ens quedava ja en aquesta lluita per aconseguir aquest ascens. No li van anar massa bé les coses perquè va perdre el seu camp per 1-4 davant de l'Estrella Gallec, i ara necessita desplaçar-se a la pista de l'Estrella doncs, per capgirar aquesta eliminatòria. Com diem, no serà gens fàcil, i a més, doncs, amb aquest resultat en contra, jugant en pista contrària, un partit que serà demà a les 12 del migdia, aquest duel a Galícia, a la pista de l'Estrella.
0: Així ho veuen el tècnic del Linyola, el Xavi Alís, i la capitana Montse Carles.
7: Satisfet de com ha anat la temporada, satisfet del gran rendiment que han donat les nostres jugadores, satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del play-off, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador, satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig, i això és el que hem de mantindre i el que hem de cuidar. La tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar la volta al marcador. Anirem a per totes.
8: Però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençut, ens queda Galícia. Donem moltes gràcies a l'afició, ens ha fet suport durant tota la temporada, i omplir el pavelló i viure aquests partits és un orgull com a jugadora i vilatana d'aquest poble.
0: Vinga, 9 i 45 minuts i en ciclisme. A Volta a Catalunya Femenina, Paula Blasi, que la té a tocar.
1: Sí, perquè avui a la segona etapa d'aquesta Volta a Catalunya, que es disputa en 3 etapes, doncs de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, ha acabat en primera posició. Paula Blasi és a primera, en segona posició, amb 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, que és la francesa Cèlia Gueri.
0: Doncs a Paula Blasi, només a arribar, els companys d'Esport 3 mostrava la seva satisfacció per aquesta victòria que la deixa molt a prop de guanyar la Volta a Catalunya.
9: Jo venia molt nerviosa i realment jo et diria que és una de les carreres més difícils que he tingut. Aquest port no era tan, tan dur com Tourmalet o Angliru, llavors ha sigut molt tàctic i el meu equip ha fet un treball excel·lent, però m'he quedat sola molt d'hora i era un grup encara molt gran i picava molt al vent, llavors ho he hagut d'intentar moltes vegades fins que m'he pogut anar. Avui és una de les primeres vegades que realment m'adono que ciclisme no només són cames, avui he hagut de jugar molt mentalment perquè quan quedaven 10 a meta veia que ningú tirava, se n'ha escapat dos i tothom donava, ell per la ràdio, m'estan dejando la torta a mi. I clar, hi ha un punt que dic, jo no tiraré a 20 dies, saps? I bueno, he hagut de jugar una mica amb el camp molt fred, però bueno, confiava en les meves cames i bueno, ho he intentat fins al final.
0: Paula Blasi, líder, i cinquena, Mireia Benito, que deia això.
10: A veure, ara estic molt rebentada, m'ha matat pujar així tant de cop, no anar apretant, parant, i sí que bueno, estic super orgullosa de la feina que han fet les meves companyes, crec que com a equip hem estat impecables. I bé, doncs al final ho hem donat tot, no? Jo tinc rampes fins a les pestanyes, o sigui que això vol dir que avui no hi havia més i, per tant, doncs contenta d'haver-ho pogut donar tot i molt feliç de sentir també els ànims a la carretera. Quan ha arrencat la Paula aquesta última vegada ja he vist que tenia moltes rampes, de fet he hagut de parar pràcticament per intentar recuperar, així que bueno, em quedo realment amb aquesta espineta, vinc de molta càrrega de competició i espero, doncs, un cop poder assimilar tot això, doncs poder recuperar una mica més les sensacions.
0: Doncs aquesta Volta a Catalunya, que acabarà demà amb la tercera i última etapa, arribarà a Barcelona i sortirà de Mataró. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
11: Després de les dues primeres etapes, la Volta Ciclista Catalunya Femenina encara a la recta final i ho farà amb el Maresme de nou com a protagonista. Mataró pren el relleu a Santa Susanna com a seu i aquest diumenge acull la tercera i definitiva etapa. Un escenari ideal per veure sortir un pilot que encapçala la catalana Paula Blasi després d'haver signat una brillant actuació en la segona jornada de la competició. Un desenllaç que es començarà a dibuixar des de la sortida que acollirà la capital del Maresme quan faltin 5 minuts per arribar a les 11 del matí. El camí de la geganta ja es prepara per tornar a viure de prop el millor espectacle ciclista nacional i internacional femení per primera vegada a la història. Des de l'organització, ja divendres admetien que esperen una gran afluència de públic. Escoltem Rubén Peris, director general de la Volta Ciclista a Catalunya.
12: La veritat és que estem molt contents. L'anem consolidant mica en mica, sense anar de pressa, pas a pas, però sí, va guanyant molt de prestigi i de ben segur, després, quan arribem aquí, estarà a rebentar, com estarà a rebentar el diumenge a Mataró la sortida, segur.
11: Un escenari que aquest any ja ha vist sortir la prova masculina. De fet, en aquesta ocasió es tornarà a repetir un recorregut especial amb motiu de la commemoració del centenari de l'esport ciclista Mataró, un traçat que passarà pel costat del velòdrom.

0: el reportatge en joc.
1: A Catalunya, les maratons viuen un moment crític. Actualment, només en sobreviuen dues, la de Barcelona i la de l'Escala. Aquest és un reportatge d'Ivan García, de Ràdio L'Escala.
2: Perfecte.
3: L'Escala i Barcelona, Barcelona i l'Escala són els dos únics punts on els maratonians catalans poden córrer una marató d'asfalt a casa nostra. No n'hi ha més. Marc Gispert, maratonià.
2: I hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies. Bé, ens hem d'esmarar una miqueta.
3: L'última ciutat en baixar d'aquest tren ha estat Lleida.
2: Fins ara hi havia la de Lleida, que la van eliminar l'any passat també, per falta d'ajudes del consistori. Animem una miqueta, ara que hi ha hagut el boom aquest del running i que tota la gent vol fer esport, hem de fomentar la salut, sempre amb hàbits saludables, hem de vigilar de fer les coses amb cap, amb seny, amb un entrenador i ben planificades, però sempre va molt bé que la gent s'animi a córrer, que faci esport i que no facin d'altres coses.
3: Com que l'oferta s'ha reduït a només dues curses, corredors com Cristian Caballero, que ja acumula 9 maratons a les cames, es veuen obligats a marxar fora de Catalunya per competir.
4: Jo, per exemple, personalment, quan busco maratons i curses de llarga distància, sempre haig de sortir d'aquí de Catalunya i buscar coses fora.
3: A l'Escala, Ajuntament i Àrea d'Esports mantenen una aposta ferma per aquest esdeveniment, tot i que bloquegi el poble durant 5 o 6 hores. Ho explica Port Enmínic, regidor d'Esports.
5: L'àrea d'esports, juntament amb el govern municipal, creu fermament en aquesta marató. Es torna a demostrar una vegada més amb l'èxit que ha tingut, no només amb la marató, sinó amb la mitja, amb la de 10, amb les curses infantils, amb la de 5 del dissabte.
3: Malgrat les complicacions logístiques, cites com la d'Empúries són la porta d'entrada ideal per a molts corredors i corredores que s'estrenen a la distància reina. El terrassenc Marc Otero, de 51 anys, és l'actual campió de la Marató d'Empúries.
6: Hi ha molta gent que debuta en aquestes maratons més casolanes, més petites. Aquí sents més la gent com t'anima. I com que passes dos o tres cops per diversos llocs que repeteixes el pas, doncs la veritat que la gent és molt propera. Les maratons internacionals grosses, a vegades sents, a vegades no, però aquí és molt propera, la gent allà al passeig, a la plaça, al costat del mercat, han animat molt això, si és una marató que la gent anima molt.
3: A diferència de la massificació de Barcelona, a l'Escala es respira història. Abans de començar a córrer, els participants trepitgen el jaciment d'Empúries. Corre vora les ruïnes gregues i romanes i amb unes vistes envejables del litoral escalenc són un valor afegit.
6: És una alternativa a altres maratons més grosses, perquè la veritat que tant ahir al capvespre com aquest matí veure això és preciós. No només és mirar el crono, sinó també una miqueta el paisatge, i tots els que caminen avui seran herois, o sigui que enhorabona a tots.
3: Però a l'asfalt clàssic li ha sortit una competència ferotge, les curses de muntanya. Ho analitza Anna Codina, actual campiona de la Marató d'Empúries.
7: Jo suposo que en muntanya està agafant molta tirada, perquè ara mateix pots fer moltes maratons de muntanya per aquí a prop, per aquí a Catalunya almenys, però és veritat que les maratons d'asfalt només ara mateix et trobes amb la Marató de Barcelona o aquesta, i si no t'has d'anar, doncs això, no? Pues a Sevilla, a València, tot això. Però és una llàstima, és una llàstima, perquè la veritat és que estaria bé que s'animessin més per aquí.
3: Una pèrdua que també lamenta Mamet del Castillo, segona a la Marató d'Empúries d'aquest any.
8: Sí, la veritat és que de mitja marató sí que hi ha moltes, però marató no hi ha. Hi ha només aquestes dues i aniria bé que hi haguessin més, la veritat. Un par més, pues sí, aniria molt bé.
3: Davant d'aquest panorama, tant el veterà Marc Otero com el jove Cristian Caballero animen a l'organització a no llançar la tovallola i a mantenir viva la cita d'Empúries. Tot i així, Caballero adverteix als esportistes que cal respectar i preparar molt bé un repte majúscul com són els 42 quilòmetres.
6: També enhorabona a l'organització, perquè els animo a que no es cansin, que segueixin treballant, i per poc que pugui, doncs l'any que ve hi tornarem.
4: A mi personalment m'agrada la llarga distància. Aquí, com dius, a Catalunya només tenim aquesta de Girona i la de Barcelona, i és una bona manera al final de fomentar l'esport, perquè encara que estigui la marató, per una persona que no estigui tan preparada, també tenim la de 21 quilòmetres i la de 2 quilòmetres, que jo crec que és una bona opció en cas de no haver preparat una marató, perquè crec que la marató s'ha de preparar bé, no és cap tonteria.
3: El futur de la distància reina a Catalunya és incert, però una cosa és segura. Mentre hi hagi maratons, hi haurà llebres a l'asfalt. Marc Gispert.
2: Llebre del grup de corredors.cat, sempre fent, ajudant a aconseguir els temps a tots els atletes de per aquí a Catalunya, que estem amb llebres en diverses curses de per aquí. I, bueno, un altre any a la Marató de l'Empúries l'Escala, que és la més antiga de Catalunya. I la veritat que, bueno, hem de fer consciència entre tots els atletes catalans. Som el país que tenim la federació amb més llicències d'Espanya en quant a esport, Catalunya, i hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies.
3: A Catalunya l'asfalt es resisteix a morir. Sens dubte que seria una mala notícia que això passés. I una pregunta: estem més a prop de quedar-nos amb només una marató d'asfalt o de veure néixer una tercera?
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, un minutet per acabar el programa. Acaba el partit a València, Anna.
9: Sí, i malament pel Barça, perquè ha acabat perdent de 27 punts, 102 a 75. El València el bàsquet s'ha imposat en 3 dels 4 períodes i en 2 de 15 punts. Déu-n'hi-do la derrota del Barça d'aquest menys 27. No. El proper partit doncs serà al Palau Blaugrana dimarts.
1: Doncs dilluns a les 8. Dilluns a les 8 del tercer partit. Hi haurà mínim dos partits al Palau Blaugrana, dilluns i dimecres. Anna, gràcies, bona nit i fins demà.
9: Bona nit, fins demà.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García de producció, Pere Vives al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
10: Orgull d'L, orgull de G.
11: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
10: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
13: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, Els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
16: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
17: home,
1: no? Nosaltres hi treballem, perquè així sigui.
17: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
1: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent doncs, valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell doncs, és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit doncs, en una eina per ajudar les generacions, no? I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants s'hi doncs, puguin també veure doncs, d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també doncs, un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
17: Totalment.
1: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també doncs, que juguin un paper actiu, no? Per ajudar doncs, a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
17: sempre
1: moment.
17: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
1: un cercle
17: de gent que potser permet o sense actuar,
1: total,
17: no?
1: Total.
17: Deixa que les coses passin.
1: Doncs anem per feina.
17: Vinga, va.
1: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
16: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13
17: clar, és
1: important.
17: És amb el format de l'escola pública, no? No sé que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i
1: companyes. T'anava a dir, canvien de grups, també.
17: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
1: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
17: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària...
1: Sí.
17: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui, i nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
18: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua doncs, quan estan doncs, en el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els
17: alumnes. A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
18: Sí, sí. I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
16: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
18: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
19: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
18: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
19: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
18: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure, i també doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context, de per on has acabat passant.
19: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... Bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus. Bueno,
20: Sí, coses molt greus.
18: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
20: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural i d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedaves d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està... ridiculitzant en algun moment, o sigui, sí. M'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
17: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
20: A veure, sí, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. Aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
17: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
20: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs a lo millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al cole i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta. Ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
18: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
20: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, a... I mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva. És a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no? que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. Mm. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que
18: estan parlant. T'ho portes cap a tu, no? Clar. Mm-hmm.
20: Sí, sí, sí, de manera no intencionada, yeah. Interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació... per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no? Com una espinita, de dir... Mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
17: I fas d'integrador llavors al centre?
20: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
17: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera, en aquests anys que també has estat a primària, canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
20: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. O sigui que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben...

0: Avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies sí. Ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
1: Mm. Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa sí. Una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no? I formar part d'un grup guai, no? I per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no? Del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
0: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
1: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor vale. D'aquestes circumstàncies.
0: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o estan fent mal a un nen o a una nena. No, estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
1: Yeah.
0: Clar, aquí també tenim establert que la societat evidentment està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència i a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
1: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no?, i parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat passat

0: l'anterior escola o l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
1: Sempre, i va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta, i l'altra perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per supressió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi ha proves no hi ha delito, no? Mm-hmm. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? Com que l'educació és una altra, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
2: Bueno, jo crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? En els claustres de que la problemàtica és real, que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls hi poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions, això, no?
1: Jo et diré que jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents, i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé, no? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula, a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen, les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. I clar, també hem de tenir en compte això.
0: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian, fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
2: Marxem amb l'Alanis Morissette.
0: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

En sintonía con Flash.

takes a flight, and the DJ makes

takes a flight, and the DJ makes it right.